0: oberta i facilita l'accés a la informació a persones amb discapacitat visual. És tot de moment. Aquestes i altres notícies seran ampliades en el curs de l'informatiu. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure'n un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

0: Doncs la Magda Oranich, advocada, escriptora, periodista, tancava el passat dijous el cicle de conferències que ha encetat aquest any de nou l'entitat La Rogeta. Prèviament li fèiem aquesta entrevista. Magda Oranich és advocada, periodista i activista, va llicenciar en dret per la Universitat de Barcelona i en periodisme per l'Escola Oficial. Des de l'inici de la seva carrera, l'any 1968, va defensar nombrosos presos polítics davant tribunals militars, va formar part de la defensa de Salvador Puig Antich l'any 1974 i de Joan Paredes Menot Xiqui l'any 1975. Va participar activament en fets clau, com la caputxinada i la tancada de Montserrat, i ha estat una pionera referent en la lluita pels drets de les dones a Catalunya. Ha defensat a multitud de dones en processos per maltractaments, violacions i agressions. Va ser una de les primeres veus jurídiques a donar suport per als col·lectius perseguits per la seva orientació sexual. És amplament reconeguda pel seu ferm compromís amb la protecció i el benestar animal. Va militar a Nacionalistes d'Esquerra i posteriorment a Iniciativa per Catalunya. Va ser elegida diputada al Parlament de Catalunya l'any 1992 i regidora a l'Ajuntament de Barcelona. Ha col·laborat de forma recurrent en una gran quantitat de debats, en ràdios i televisions i conferències. La seva figura i la seva obra escrita esdevenen indispensables per entendre el combat pels drets humans, les llibertats democràtiques i la igualtat de gènere. Doncs la Magda Oranich és a Castelldefels dins de l'acte que ha organitzat l'entitat La Rogeta per presentar el llibre Totes les batalles. Què tal? Molt bona tarda, senyora Oranich.
1: Bona tarda. Contenta d'estar aquí.
0: Gràcies, un altre per tenir-la. Què és Totes les batalles? Per què has escrit aquest llibre?
1: Bueno, el títol de Totes les batalles, una mica la presentació ho has dit, és totes aquestes batalles que havíem de fer, i segurament la batalla principal era la lluita contra la dictadura. Perquè a mi se'm va acudir posar, fer el llibre i posar això quan a 8 anys joves ens diuen que es vivia millor amb dictadura, no? I que una dictadura és un règim millor. I una mica explicar el que realment era la dictadura. La manca de llibertats, la manca de drets, que jo els drets és dels que he defensat tota la vida, no? De tots els sers vius, com dius tu, de les dones, dels homes, dels animals, antitaurina furibunda i totes aquestes coses, no? I per això calia llavors lluitar molt, perquè es pensen que era com ara. No, una dictadura als anys d'usos, jo he viscut la joventut amb dictadura. A més, no era només els drets polítics, que podríem dir el dret de manifestació, el dret de llibertat d'expressió i tot això, que avui dia tothom ja té clar que aquests són els drets mínims d'una democràcia, sinó que la dictadura entrava a la vida privada de les persones. No podíem fer això, no podíem, havíem de vestir d'una altra manera, havíem de fer tot de coses que no. I tot això s'ha anat acabant. Jo crec que la legislació que tenim avui dia és bona. Una altra cosa és com s'aplica, perquè la justícia no funciona com hauria de funcionar. Però les lleis així també. Passa que, a veure, jo ho dic sempre, que és més fàcil canviar lleis que canviar mentalitats. Llavors tenim unes lleis bones, però hi ha mentalitats que es nota amb el tema de la dona, clarament. La dona té els mateixos drets, però clarament veiem que no s'han aplicat del tot. O, per exemple, el tema de l'homosexualitat. Tenen els mateixos drets, una llei bona, però hi ha mentalitats que encara no ho entenen, se n'enriuen i tot això. I la meva lluita havia sigut pels drets. Efectivament, els drets de les persones i dels sers vius. I això és el que jo crec que en aquell moment s'havia de fer i ho vaig fer.
0: Doncs segurament quan vostè estava estudiant a la facultat serien poques les dones juristes, això per començar, i després, com vostè deia, ja quan va aplicar quan es va dedicar a la feina, quan va aplicar els seus coneixements jurídics al dia a dia, persistien aquelles lleis masclistes que evitaven que la dona pogués fer absolutament res sense el marit, sense la signatura del marit.
1: La licència marital, la vènia marital, que deien. I això que a Catalunya teníem una situació una mica millor, perquè les lleis catalanes antigues, que venen de l'època dels romans, aquí segurament és perquè tenim, quan la gent es casa, tenim, si no diu res en compte, separació de béns. I clar, això donava una certa major llibertat. L'home no podia intervindre a el que feia la dona amb els seus béns, si tenia béns, clar. Però, en canvi, a l'estat espanyol tenen el que es diu la societat de gananciales, que tot és dels dos. I llavors ho administrava només el marit, ho decidia només el marit. O sigui que si la dona tenia un apartament que havia era dels pares, el que fos, ho podia vendre ell. I tot el moment de la divisió ens trobàvem que s'havia polit les coses, no? I la dona tenia l'obligació d'obediència al marit. Bueno, era horrorós. Aquests dies s'ha parlat bastant, una mica aquí per Catalunya i suposo que per tot arreu, de les dones que necessitaven la vènia marital per obrir un compte corrent. I anaven obrint compte corrent, no, té que venir el marit a donar-li el permís. És que, clar, a part de ser injust, humillant, humillant. I avui dia tot això ho hem superat, evidentment la Constitució de 78 ja va donar igualtat de drets i a poc es van anar aconseguint. Ara, fins 50 anys, la setmana passada, de les Jornades Catalanes de la Dona, que vam fer en plena transició, que les havíem organitzat encara clandestinament, perquè Franco no havia mort, no? I llavors les jornades van ser un abans i un després dels drets de les dones, no? Dèiem, a veure quantes podrem ser, perquè a Madrid havien sigut 500 i aquí... A veure com ho farem. I vam ser 4.000 perquè el rector, que era el Fabià Estapé, llavors ja no va deixar entrar més gent perquè no és que no deixés, és que no es cabia més gent, no? I va ser brutal allò. A partir d'aquí vam demanar cada llei, s'havia canviat cada llei. No es podia parlar del sexe. Pensa que llavors, en transició, i ja mort de Franco, encara estaven prohibits els anticonceptius. Per dir un fet que s'entén fàcil i que tothom tot prohibit, tot, bueno, i les dones com havien d'anar vestides. Quan jo em vaig col·legiar d'abogada era un 1%. Avui ja hi ha més dones que homes. No hi havia ni una jutge ni una fiscal. Estava prohibit a les dones durant una època ser jutge o fiscal. Avui dia hi ha més. Està la justícia en mans de les dones, que no vol dir que sigui millor. Algunes potser millor que no hi fossin, no? Però vull dir que en general ha canviat el món i tanques els ulls i penses i com estàvem fa 20 anys o 30 o 40 o senyores així que els dius que en 5 anys ja havien canviat les coses i van anar canviant les coses, i van canviar les lleis. Les lleis són importants, perquè si no tenim la llei que et dona suport, és molt difícil. Ja ho havíem fet, malgrat la llei, no? Però s'ha anat fent, i en aquest sentit de que les dones estic molt satisfeta, encara que, cuida, alerta, cal anar més enllà i ja està. Tenim la violència de gènere, tenim tot de coses que encara no hem tingut del tot la igualtat, però de totes maneres, a mi el que més em preocupa avui és que no féssim passos enrere. No, això és el pitjor, perquè les dones hem arribat a un nivell i passos enrere no. Com tenim un món, com el tenim, que mana el Trump, no? I tot això que diu a tot el món, i diu, donaré diners a les dones a casa perquè es quedin a casa, clar. A mi no volem estar a casa, volem treballar, no? I qui vulgui estar a casa que s'hi quedi, ja s'ho farà, no? Però clar...
0: I a parts del món, perdoni, a Afganistan, que sí, que estan retrocedint espantosament els drets de les dones.
1: No, és que no hi ha drets de les dones. Les tenen,
0: no
1: com,
0: tenen drets.
1: Com el micro aquest que tinguin. No hi ha com el gos, que el gos, els que s'estimem, té molts drets, no? I el gos avui dia la nostra legislació ja forma part de la família i tot. No, és que res. I jo ho venia precisament parlant amb el company que m'ha portat. És el pitjor del món, Afganistan, però també l'Iran les estan executant per treure's el vel, per ballar, perquè està prohibit ballar, i tu, jo miro les causes de l'execució, noies joves que porten el cabell, com... i llavors dius, bueno, i causa, vull saber les causes, no portar el vel, segon, no haver oït el marit, tu t'imagines, i llavors la fan estar a la família davant mentre s'executen a la filla, bueno, és el pitjor, i matrimonis, a partir dels 6 anys, a Afganistan, i a Pèrsia, bueno, Pèrsia, jo li dic Pèrsia, encara a l'Iran, a partir dels 8 anys, i veus aquelles nenes amb un tio que les espera allà de 70 anys, no? Que es casen, que aixequen el vel i les llàgrimes, mamà, que corre per allà. Ho trobo tan espantós que em desperto les nits pensant-ho i no sé com el món pot suportar aquestes coses, no?
0: Això l'anava a preguntar, per què creu que no intervé la comunitat internacional?
1: Bueno, jo crec que està tot molt complicat i segon que si això els hi passés als homes estic convençuda que intervindrien més. Perquè, clar, això no els deixen... És que els nens d'Afganistan no poden aprendre a llegir ni a escriure. És evident que hi ha les classes clandestines de dones que els ensenyen a llegir i escriure, però és que això, la UNICEF què diu? Ja diuen, no dic que siguin a favor, perquè ningú normal pot estar a favor d'això, ni els homes, ni les dones, ni el nostre país, això. És que no era ni quan el franquisme, no? Que les noies no podien anar a escola. És evident que anàvem separats, nois i noies, però això és una cosa... L'altre és no deixar-les aprendre a llegir ni escriure, no? I no són tontos, ho fan expressament, perquè així després fan d'elles el que volen, no? I jo crec que si això passés a tota la societat o als homes, intervindríem potser més. I el de l'Iran, que primer va semblar, ara sí canvia tot, però no. Els dones de l'Iran estaven millor amb el xa de Pèrsia, que van treure amb una revolució i no sé què, que no després amb aquests talibans, que, bueno, que estan... Jo trobo del pitjor... Jo, els dos països... pitjors del món són aquests, per les dones, aquests dos, Afganistan I ara, tots els països islàmics, en general, déu-n'hi-do de les lleis que tenen. També n'hi ha que no són islàmics, que estan malament, eh? No vull dir que no. Però tenen unes lleis, que jo vull parlar de les lleis per no entrar ja més a fons en aquest tema, que realment són unes lleis absolutament injustes per a la dona.
0: Tornant al seu llibre, Magda, totes les batalles, com s'ha plantejat ficar o no ficar records, sensacions, experiències que va tenir, perquè imagino que al llarg de tota la seva carrera, totes les coses que s'ha trobat, ha hagut de
1: escollir, no? I ho vaig fer molt de pressa i així, bueno, amb unes condicions que potser no eren les millors, al fer mateix treballes i tot, i vaig anar traient, i segur que m'he deixat molts temes de les batalles que fèiem llavors, que és que eren una darrere l'altra, de tot s'havia de batallar.
0: I descans.
1: El no tenia les llibertats i, bons, he preferit parlar de temes, perquè jo no he volgut fer una biografia meva, sinó una biografia, diguéssim, del que estava passant. Clar que ho vivia jo i la més gent, no? Però una mica, sobretot el que m'hi va portar, ho he dit abans, això que et diguin que no, que en dictadura es viu millor. I dic, home, jo he assistit a penes de mort, de molt joveneta ja vaig veure la tortura de molt de prop, no? Els presos polítics i les dones pràcticament, vull dir, parades pel marit, vull dir que rebien de tot i que no es podia fer pràcticament res. I clar, i tot això anar-ho canviant, no? I les agressions sexuals, tot això a poc, i bueno, el maltractar els animals, ja que ho has tret, per mi és un tema de sensibilitat. Hi ha temes que són ideològics, i n'hi ha que són la passió, i la passió són el Barça i els animals. Perquè clar, sí, i ara que estic entusiasmada amb l'equip femení del Barça, perquè tornant a lo que em preguntaves, a la nostra època, si tu deies que volies jugar a futbol, et prenien per sumar, és que no se li acudia a ningú aquella època, i et deien marimatxo, bueno, el que fos. Jo a futbol exactament no he volgut, però fèiem gimnàs, me'n recordo el col·le, amb les senyorites de la secció femenina de la Falange, del Movimiento, que llavors no ens deixaven fer els esports aquests, i mai xors, bueno, xors, era un pecat mortal. I ens feien portar uns bombatxos, que si preguntes a les mares, les àvies, que feien uns bombatxos que eren un remei contra la concupiscència, una cosa incòmoda, i amb una faldilla a sobre per poder fer exercicis gimnàstics, que això sí que ens ho ensenyaven aquestes senyorites i tot això. I les classes, bueno, separats, nois i noies, ja ho he dit, i sobretot que els noies fèiem unes assignatures que no feien els nois, com eren les labores domèstiques i tot de coses que avui dia seria anticonstitucional, vull dir, no? I bueno, era horrorós aquelles classes que els nois també feien, de falange, que dèiem. I ens deien, no és de falange, és de formació de l'espírit nacional. Que clar que no explicaven res la història ni la guerra civil tan dura que va haver-hi, ni res. Tot era, ganó el glorioso alzamiento nacional i apa, tira endavant, no? No explicaven ni història, clar, moltes les hem tingut que anar estudiant després, perquè les famílies que havia, les que havien patit, exili, mort, el que sigui, no ho explicaven tampoc, no en parlaven, preferien oblidar el tema, no? I moltes coses doncs, les hem viscut en primera persona perquè les hem anat tractant, les presons, les execucions, i t'has interessat en això, segurament. El meu ve molt el fet d'estudiar dret, que ja era la meva vocació, doncs també m'ha portat més a aquests temes, que potser que estudia medicina, però feina tingut en salvar malalts, no? I nosaltres intentàvem salvar persones, no? Treure'ls de les presons i tot això. I jo mateix he estat presa política quan el franquisme, clar. I, bueno, clar, és que ja venia, els que ens hi dedicàvem ja hi comptàvem. Jo vaig estar presa per una reunió de l'Assemblea de Catalunya. No pensis que... I deien que allò era un peligro per a l'ordre públic o, bueno, tot el que vulguis. Però vull dir que era com normal els que estaven contra el franquisme anar a presó. I la gent sorria, tu has estat a presó, i tant, jo i mil persones molt més normals que jo. Vull dir, no. I això era una dictadura, i era dura, i sobretot per les dones. Per això que en democràcia, jo dic que tots vam estar millor, però que hi ha una part, les dones vam millorar molt més, no perquè tinguéssim més drets, sinó perquè sortíem de sota zero. Clar, no teníem drets. El franquisme, inclús en un moment que posava... No poden fer determinats contractes ni tot. Els subnormals, que abans utilitzaven aquell llenguatge. Els que no sàpiguen llegir i escriure. Els locos i dementes, no sé què, i les mujeres. I quan va venir, ara no cal la història que ens allargaríem, que ja havien de dissimular internacionalment, que no... I deien, però vostès, no, les dones no tenen drets a aquest país. I llavors van canviar-ho, mira, si eren civils, per les mujeres casades. I llavors figurava que les dones solteres o que no, aquestes tenien drets igual que els homes, però clar, que quan et casaves doncs l'obligació d'obedecer al marit, doncs que deien la religió, no, la biologia i la història, la biologia es veu que pel fet de ser home, doncs la biologia ja li donava més dret, però aquí vam començar a poc els canvis. A partir d'aquella mujer casada, i doncs el 75 va entrar a l'obediència al marit i a poc a poc vam anar modificant les lleis, i les més grans modificacions van ser l'any 81, que van donar igualtat dins i fora del matrimoni, que la igualtat dels fills, perquè els nens tampoc tenien tots els mateixos drets, i bueno, van anar canviant en democràcia, tot això havia de canviar per nassos, vull dir, no. I no va ser tan ràpid la transició, però a poc vam anar aconseguint les coses, no?
0: Pues hem de deixar aquí, perquè a les 7 és prevista la seva intervenció a l'edifici de la República en aquesta xerrada sobre el seu llibre Totes les batalles, aquesta xerrada, aquesta conferència que presenta l'entitat La Rogeta. Moltíssimes gràcies, Magda Oranich, un plaer parlar amb vostè, tant de bo haguéssim tingut més temps, que vagi molt bé.
1: A vosaltres, gràcies.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: Castelldefels.

mixtures, rich, and colors.

0: Catalunya ha registrat un augment del 50% en les denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic en els últims 5 anys. La xifra correspon a dades dels Mossos d'Esquadra presentades conjuntament amb Alzheimer Catalunya Fundació. Eleva a 1.766 denúncies registrades només el 2025, una dada que totes dues institucions han fet pública en el marc del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament de les Persones Grans, que es celebra justament avui. Els principals delictes registrats l'any passat van ser el maltractament a la llar, els trencaments de condemna i les amenaces. El perfil de víctimes, majoritàriament femení, un 66% de les dones ateses eren dones, el 34% homes. Pel que fa a la franja d'edat, el 74% de les víctimes tenien entre 65 i 79 anys. El projecte Oblit Zero, impulsat per Alzheimer Catalunya des del 2021, ha acompanyat més de 220 víctimes de maltractament i ha tingut impacte en 315 familiars, cuidadors i professionals. Doncs per parlar d'aquest tema, pel que fa al nostre àmbit, amb nosaltres Raquel Sanz, de l'àrea de serveis socials. Què tal? Molt bon dia, Raquel.
1: Hola, molt bon dia.
0: Com es fa des de serveis socials respecte a aquesta problemàtica?
1: Bueno, nosaltres atenem a famílies de totes les franges d'edat, no? Però des de serveis socials una part molt important és l'atenció a persones grans, majors de 65 anys, i en aquest àmbit ens podem trobar moltes situacions de maltractament a la gent gran o de no bon tracte que de vegades es detecten en la nostra intervenció del dia a dia. No tant perquè la persona acudeix a serveis socials per denunciar aquesta situació, sinó perquè en l'exploració del cas o quan comences a veure les dinàmiques familiars es detecta que es donen situacions d'abús o de no bon tracte, ja sigui psicològic, econòmic, també moltes vegades hi ha un factor important a nivell d'abús econòmic, no? I després també hi ha casos de maltractament físic o negligència, també.
0: I en aquest cas, què és el que es fa des de serveis socials? Es comunica a la Fiscalia, em deies.
1: Sí, nosaltres com a treballadors de serveis socials tenim l'obligació d'informar la Fiscalia perquè prenguin les mesures adients i es comencin els procediments d'ofici per vetllar per la seguretat i integritat de la persona. També tenim els nostres mecanismes interns i hi ha equips especialitzats en el maltractament a la gent gran que assessoren els professionals, no?, amb diferents perfils des de geriatres, juristes, treballadors socials, psicòlegs, no?, que ens donen el recolzament per tractar aquests casos d'una manera integrada i completa, no?, per poder atendre a la persona de la millor manera possible i protegir-la.
0: S'ha de dir que aquests abusos, aquests maltractaments, són difícils de detectar perquè la majoria, segons explicaven des d'aquesta entitat, Alzheimer Catalunya, dels Mossos d'Esquadra, els fills són els principals agressors.
1: Sí, clar, i encara hi ha un estigma molt gran, no?, i una vergonya, no?, i un tapar, perquè al final són maltractaments en l'àmbit familiar, però no, hi ha un número molt important que és per part dels fills, no? Llavors a la gent gran li costa moltíssim de denunciar, perquè quan saben les conseqüències que tindrà per el seu fill si la persona denuncia, doncs hi ha encara molta por, no? Mm-hmm. I això és un problema molt greu. També hi ha un tema de gènere. També encara és la dona la que pateix gran part d'aquests maltractaments a la llar i hi ha un edatisme també en aquest sentit, no? Perquè sembla que el maltractament a la dona és més aviat està pensat per dones joves i no, encara hi ha moltes dones grans que no es fa visible aquestes situacions de maltractament, no?, tant per part de les parelles de vegades o dels propis fills.
0: També nosaltres pertanyem com a Ajuntament, l'Àrea de Serveis Socials, a entitats que operen al Baix Llobregat.
1: Sí, nosaltres tenim, ja existeix un servei que es diu SEAP, que és aquests professionals que ens donen orientació i recolzament per tots aquests casos. de maltractament que es detecten que existeix un no bon tracte a la gent gran o persones amb dependència, i ens assessoren i ens orienten per com podem enfocar de la millor manera, perquè al final cada cas és diferent. Cada cas té unes casuístiques, no?, particulars, i s'ha de veure la millor manera d'atendre'l i de plantejar-lo, no? Sempre intentant buscar la millor manera de que aquesta persona pugui estar atesa si surt de la llar, o si es queda a la llar, pues, amb qui o de quina manera es pot garantir la seva integritat i la seva seguretat.
0: Al mateix temps també s'imparteixen cursos de formació o accions formatives al personal dels serveis socials en aquest sentit?
1: Sí, el personal de serveis socials estem en continua formació sempre en tots els àmbits per adaptar-nos a les noves realitats, als nous recursos que existeixen al nostre voltant, i en l'àrea de la gent gran pues, passa exactament el mateix, no? Les realitats estan canviant sempre i ens hem d'estar al dia, no?, de com procedir de la millor manera per donar un bon servei a la ciutadania.
0: Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos totes aquestes qüestions i també que ajudin a visibilitzar, com diem, aquesta presa de consciència sobre l'abús i maltractament a les persones grans que se celebra avui. Com dèiem, de les persones ateses, un 66% eren dones i pel que fa a la franja d'edat, el 74% de les víctimes tenien entre 65 i 79 anys. Moltíssimes gràcies, Raquel Sanz, des de l'àrea de serveis socials. Molt bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.

Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. Radiocastelldefels.org.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Hola, hola, molt bona tarda, nit. Són les 9 i benvinguts al Dilluns esportiu de Ràdio Castelldefels, l'espai on anem a repassar i comentar com ha estat aquest passat cap de setmana en clau esportiva a la nostra ciutat, a Castelldefels. Un cap de setmana del dissabte dia 13 i del diumenge dia 14 de juny del 2026, en el qual, recordem, tenien dos finals de temporada, dos dels nostres equips locals. D'aquesta manera li donarem el carpetazo final a dos disciplines, com és futbol i hoquei herba, repassant els partits del cap de setmana amb protagonistes. L'edició del dia d'avui és la del dilluns dia 15 de juny del 2026. Soc el Cristian Cano, m'acompanya el Sebas com a tècnic de so i ara sí que sí, comença el Dilluns esportiu.

En el dia d'avui, el dilluns esportiu, i una estona després de viure el partit entre la selecció espanyola i Cabo Verde d'aquest Mundial 2026, doncs anem a centrar-nos ja en l'esport local, en l'esport de Castelldefels. I és que repassarem què és el que ha passat als partits d'aquest cap de setmana de la Unió Deportiva Vistalegre i també del Castelldefels Hockey Club. El Vistalegre, recordem que tenia el partit de tornada de promoció d'ascens a segona catalana contra l'Atlètic Masnou. Repassarem en profunditat aquest partit, la resta d'eliminatòries d'aquesta promoció d'ascens i també saludarem a protagonistes de la Unió Deportiva Vistalegre. Parlarem amb Cristian Fernández, que és el segon capità de l'equip. De cara a transport, en clau hoquei herba, també repassarem què és el que ha succeït al partit entre Castelldefels i Sardinero per decidir quin dels dos equips estarà a Lliga Yati la pròxima temporada. Malauradament, pels interessos roig-i-negres, l'equip de Cantàbria va ser superior a l'eliminatòria, es va portar la sèrie per 0-2 i d'aquesta manera el Castelldefels Hockey Club continuarà una temporada més a Divisió d'Honor B. Pel que fa a protagonistes en aquesta disciplina, parlarem amb el gran Joan Manel Pujol, director esportiu del club, també jugador del Castelldefels Hockey Herba, per conèixer les seves impressions d'aquest final de temporada. D'altra banda, el desenllaç del programa el dedicarem al bàsquet. I és que recordem que la setmana passada el bàsquet femení Castelldefels va tancar la seva temporada sense el somni, sense aconseguir l'ascens de categoria. Teníem la tasca pendent de saludar protagonistes d'aquest equip i en aquesta ocasió doncs, la Míriam Ferreri, jugadora de l'equip, doncs, ens dedicarà uns minuts en aquest espai per conèixer una mica les impressions, valoracions del que ha sigut aquest tram final de temporada i en principi també una miqueta en global aquest curs 2025-2026 a l'equip de Mònica Lafont.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Comencem el repàs de resultats del passat cap de setmana, del dissabte 13 i del diumenge 14, amb la carpeta del futbol, on en aquesta ocasió l'únic protagonista doncs, ha sigut el primer equip de la Unió Deportiva Vistalegre. Un Vistalegre que, recordem, dissabte per la tarda doncs, va rebre al camp municipal de Can Vinader a l'Atlètic Masnou en el partit de tornada, recordem, d'aquesta eliminatòria que decidia quin dels dos equips estaria a segona catalana de cara a la pròxima temporada. El duel d'anada, recordem, al camp del Masnou va acabar amb un empat a un, on el Vistalegre es va avançar i acabaria empatant el conjunt rival, i en aquesta ocasió, en aquest partit de tornada, malauradament, doncs l'equip visitant va emportar-se l'enfrontament amb un resultat per la mínima, 0-1, a l'Electrònic. I és que el primer i l'únic gol del partit el signaria el davanter de l'Atlètic Masnou, Jordi Mañanés, abans del temps de descans, per ser més exactes, al minut 43. Un resultat negatiu on fa que el Vistalegre doncs, es mantingui a tercera catalana una temporada més i on també doncs, jo crec que l'equip doncs, li va passar molt. Les dues baixes molt sensibles, tenia doncs, Marcel Armengol, dos jugadors no disponibles de màxima importància, sobretot el cas de l'Omar Ruiz, no? Que és un jugador que el joc aeri en defensa doncs, és un autèntic pilar pels interessos del quadre blau. D'aquesta manera, doncs, tenim ja finalitzades totes les eliminatòries d'aquestes fases d'ascens a segona catalana. Els resultats finals dels partits de tornada són: havia 3, Deportivo Paraguay 0, amb un 3-0 global en l'eliminatòria a favor de l'equip de l'Avià, Unificació Santa Perpètua 3, Bellcaire 2012 0, un resultat de 5-1 a favor de l'Unificació Santa Perpètua, que també supera l'eliminatòria amb moltíssima contundència. L'altre enfrontament el van protagonitzar els Sils La Selva contra l'Olímpic La Garriga, on el quadre de La Garriga guanyaria a domicili per 2-3 i també superaria l'eliminatòria per 3-4 al global. Tiana superaria per la mínima el Sant Joanenc amb un 1-2 a favor del Sant Joanenc, que va aprofitar el partit doncs, d'anada, on va vèncer per un resultat de 2-0, 1-2 al global a favor del Sant Joanenc, el Vistalegre 0, Atlètic Masnou 1, 1-2 a favor del Masnou a l'eliminatòria i, finalment, el Soses 2, Bellavista Milan 1. Un resultat global de 4-5 a favor del Bellavista Milan. D'aquesta manera, d'aquestes 6 eliminatòries, els 6 equips que estaran a segona catalana de cara a la pròxima temporada seran l'Avià, l'Unificació Santa Perpètua, l'Olímpic La Garriga, l'Atlètic Masnou i també el Bellavista Milan. Malauradament, la Unió Deportiva Vistalegre doncs, no està ni estarà en aquesta llista de cara a l'ascens de categoria. L'equip dirigit per Marcel Armengol, cal dir, per fer un breu repàs del que ha sigut la seva temporada, ha fet un curs doncs, molt positiu, sense cap mena de dubtes, ha anat de menys a molt més i, sobretot, amb un tram final de temporada absolutament espectacular, ja que el Vistalegre, més o menys a meitats de curs, doncs es situava a zona mitja alta de la classificació, però arran de l'inici del 2026, els blaus doncs, van encarar una dinàmica molt i molt positiva de fins a 18 partits sense conèixer la derrota. I és que aquesta derrota contra l'Atlètic Masnou del passat dissabte doncs, ha sigut la segona derrota en aquest any 2026. Un Vistalegre que, per fer recordatori, doncs no perdia des del dia 11 de gener. No perdia des de l'11 de gener, derrota per 2-0 al camp del Fundació Atlètic Sant Just. L'equip acaba la temporada com a tercer a la Lliga regular amb 61 punts. Es va ficar a l'última jornada gràcies a altres resultats d'altres enfrontaments. L'equip es va ficar aquesta promoció d'ascens. Primer va golejar amb molta contundència al Camp Rodon, el partit d'anada 0-2 i el partit de tornada a casa per 4-0. I en aquesta ocasió, doncs, malauradament, l'Atlètic Masnou doncs, ha sigut capaç de guanyar el Vistalegre per aquest resultat d'1-2 a la temporada. Esperem que de cara al pròxim curs l'equip doncs, pugui mantenir aquesta dinàmica que hem vist aquests últims mesos, no? i també que torni a segona catalana, ja que jo crec que tots no estem d'acord si diem que és un equip, sense cap mena de dubtes, d'una o dos categories superiors.
0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: I després de comentar com ha estat aquest tram final de la temporada pels interessos de la Unió Deportiva Vistalegre, aquesta derrota contra Atlètic Masnou i també una mica el recorregut de l'equip de Marcel Armengol en aquest curs 2025-26, anem a saludar a un dels protagonistes del conjunt blau d'aquesta Unió Deportiva Vistalegre. Saludem a un dels seus capitans i he de dir que també tocaio meu. Saludem al Cristian Fernández. Hola, Cristian. Molt bona nit. Què tal?
2: Hola, bona nit, Cristian. Què tal? Com estàs?
1: Bueno, malauradament, company, doncs no ha pogut ser possible el somni de l'ascens.
2: No, la veritat que va ser dissabte va ser un cop dur, un cop molt dur. Tenia moltes esperances dipositades en fer un gran partit, en poder donar-li a la gent, sobretot que hi havia molta gent al camp, l'ascens que buscaven des del principi de temporada, però va ser impossible, va ser complicat per nosaltres, ho vam intentar de totes maneres, jo crec, però sí que ens van faltar moltes cosetes, vam estar lluny del que nosaltres teníem pensat, sí que és un partit amb molts nervis, un partit que mai surt com tu tens al cap, perquè el rival juga, perquè hi ha condicionants externs, i crec que vam estar millor. Crec que vam fer un partit molt millor, o per mi millor que el de l'anada, o fins i tot el Masnou no va ser el Masnou que vam veure a l'anada, però se'ns va escapar. Malauradament se'ns va escapar.
1: Què és el que va passar al transcurs del partit, per això que comentes, que vau estar una mica més incòmodes de l'habitual?
2: Al final era un partit amb molta tensió, un partit que ens jugàvem molt i això es va notar als dos equips. Nosaltres pensàvem que ells proposarien una miqueta més, vam tenir molta, molta pilota llarga sobre el nou, sobre el jugador que va marcar. Nosaltres crec que vam fer una bona pressió, però sobretot parlo amb pilota. Crec que sobretot a la primera part ens va faltar una miqueta més de joc, d'acumular passades, que sí que a la segona part va canviar i vam aconseguir tenir-los més enrere, dominar el partit, vam tenir ocasions, però no es va materialitzar. Quan dic que crec que no vam ser tot el nosaltres que podíem ser, va ser sobretot tota aquella primera part amb la fase ofensiva.
1: Sobretot també en aquesta primera part és quan arriba el gol de l'Atlètic Masnou, abans del temps de descans, el gol de Jordi Mañanés. Entenc que també això desfà una mica els plans, no?, de cara al temps de descans, on s'ha de canviar una mica la hoja de ruta, no?
2: Crec que per nosaltres l'objectiu seguia sent el mateix, havíem de marcar. Havíem de marcar, havíem d'aconseguir, doncs en aquest cas, ja no posar-nos per davant, sinó empatar l'eliminatòria. I una miqueta va ser el mateix pla. Sí que vam fer quatre indicacions o correccions tàctiques per part de Marcel, però fins aquí nosaltres vam sortir a la segona part i crec que es va veure mentalitzats de poder donar un passet cap endavant.
1: D'altra banda, comentaves, no?, la importància també de la gent a Can Vinader. Era previsible que l'ambient fos espectacular, no?, com ha sigut al llarg de tota la temporada. Creus que també us ha pogut afectar una miqueta això, la pressió de ser locals en el partit de tornada?
2: Mira, justament això ho estava pensant ahir, perquè vaig estar veient un altre partit de promoció i a l'equip local li va passar el mateix. Crec que possiblement a alguns de nosaltres o en general a tot l'equip va poder afectar, però jo vaig veure un equip seriós, un equip en tot moment que volia i tenia clar com competir, però sí que pues, pot ser que inconscientment afectés una miqueta, veure tot el camp ple, veure l'ambient que s'havia generat, doncs potser ens va condicionar una miqueta, encara que jo particularment no vaig notar gaire això, sí que vaig notar les ganes de voler fer-ho bé.
1: D'altra banda, Cristian, quines conclusions traieu d'aquesta eliminatòria?
2: És difícil, és difícil treure conclusions perquè encara estem una miqueta, com es diu, en calent. Han passat 48 hores des de l'eliminació. Crec que a l'eliminatòria doncs ens ha faltat una miqueta de joc, una miqueta de ser nosaltres. En el segon partit ens faltava l'Omar, ens faltava Bertus, que són dos puntals per nosaltres. I això també crec que es va notar. I al final jo crec que ha sigut una eliminatòria de play-off molt igualada. S'ha decidit per petits detalls, perquè ells crec que xuten una vegada a porteria en tot el partit i es decideix allà. Aleshores, jo crec que han sigut els detalls que aquesta vegada no han caigut de la nostra banda.
1: Entenc, has anomenat precisament el gol de l'Omar, que vaig estar parlant amb ell la setmana passada, no? Estava de baixa, no?, per aquesta acumulació de targetes. El Marcel Armengol ens deixava caure que seria un partit on ells buscarien molt pilotada llarga, peinada, segones jugades. Com has comentat, sembla que per aquí ha estat el guió de l'equip rival. Creus que aquesta baixa de l'Omar Ruiz, amb aquesta experiència, no?, que té en defensa, ara jugant al mig del camp, però també sent un suport molt important, doncs ha pogut ser clau?
2: Sí, i tant, i tant. O sigui, al final, un jugador com ell, del nivell d'ell, es nota. Sempre que no està, es nota. Sigui al mig, sigui davant, sigui darrere, però es nota. I clar que ho hem patit. I ja no és només que estigui a l'11, sinó que canvia també la possibilitat de fer canvis, la possibilitat de tenir un altre guió de partit, igual que la de Bertus, que per nosaltres ha estat tota la temporada juntament amb Manel de lo millor de l'atac, i no tenir-lo per aquell cop al minut 88 de partit del primer partit del playoff, doncs també va ser un cop dur.
1: D'altra banda, d'aquesta manera que veu la temporada, malauradament sense l'ascens, continuareu un any més a tercera catalana. En una temporada, Cristian, on l'equip doncs ha tingut altibajos. Va començar de forma irregular, va començar ocupant zones mitges de la classificació, però a partir de l'inici del 2026 veu ser un autèntic tir. Fins i tot fins a aquesta derrota contra l'Atlètic Masnou portàveu 18 partits sense conèixer la derrota. Quina valoració fas de la temporada?
2: Sí, també quines... al final jo crec...
1: També t'anava a preguntar sobre quines creus també que han sigut les claus per aquest canvi de rumb que hem vist els últims mesos.
2: La veritat que nosaltres vam començar la temporada, com tu molt bé dius, d'una manera molt irregular, d'una manera que el nostre joc crec que no reflexava l'equip que érem, i ho hem pagat al final, perquè jo crec que haguéssim començat una miqueta millor, haguéssim assolit l'ascens directe. El canvi, jo crec que ja ho vaig dir, crec que just abans del partit de Camprodon, quan vaig parlar també, nosaltres al gener, després de les vacances de Nadal, vam seure, vam tenir una conversació tots sabíem que podíem donar una miqueta més, i això s'ha reflectit després, com tu molt bé dius, en aquesta ratxa de partits sense perdre, on crec que hem aconseguit pues, desfer el mal inici de temporada que vam fer, perquè jo no ho consideraria irregular, sinó per mi va ser un inici dolent, i s'ha de dir així. I crec que continuarem un any més a tercera catalana, i això ens ha de servir com un punt d'inflexió per veure que qualsevol categoria és difícil, que mai es guanyen els partits només pel nom o pel nom dels teus jugadors, i que tots necessitem focalitzar-nos en un objectiu des de la jornada 1 o des de la pretemporada.
1: I de cara a la pròxima temporada, entenc, Cristian, que l'objectiu no és pujar, no?
2: Al final jo crec que el club ha de tenir aquest objectiu, però sí que és cert que ha de tenir aquest objectiu d'una manera racional, d'una manera treballada, d'una manera organitzada, i crec que si es fa això es podrà assolir. Però és molt important la feina que hi hagi darrere des de tots els estaments del club, que pugui ajudar i que pugui donar aquest cop aquesta empenta al primer equip, en aquest cas, per poder assolir l'ascens.
1: D'altra banda, cal dir que tot no són males notícies, perquè tenim un equip, si no m'equivoco, que ha pujat de quarta a tercera, com és l'equip C, oi?
2: Sí, va jugar just davant de nosaltres, la mateixa promoció, però en aquest cas de quarta a tercera. Van fer un partit espectacular els nois, vam poder estar veient-los una miqueta abans del nostre partit i van fer un partit espectacular, una temporada molt, molt, molt bona, lluitant, batallant cada partit, i la veritat molt, molt content per ells, moltes felicitats a tots, a l'estaf, als jugadors i a tots els que han format part, perquè a cap categoria, torno a repetir, un ascens és fàcil, a cap categoria, i l'han aconseguit, i molt, molt orgullós i molt content per ells.
1: I l'última, Cristian, de cara als aficionats, quin missatge li enviaries a la gent que va marxar una mica trista el passat dissabte cap a casa?
2: Doncs aquesta és la part més complicada, la part de gent que senteix el club, que sent el club, perdona, que viu els nostres partits cada cap de setmana, i transmetre'ls que ens ho vam deixar tot, que ho vam intentar de la millor manera i de la manera que nosaltres podíem fer-ho, que no ha pogut ser, però que som un gran club i segur que el Vistalegre tornarà l'any que ve a lluitar pels mateixos objectius, per tornar a pujar de categoria i podrà tornar a omplir el camp. No esperem que amb una fase d'ascens, sinó esperem que amb un ascens directe, que és l'objectiu que s'ha plantejat el club de cara a la temporada que ve, o crec jo que s'hauria de plantejar.
1: Doncs bé, Cristian, esperem que sí. Esperem que la pròxima temporada tingueu aquesta revanxa de poder tornar a segona catalana. Doncs bé, moltíssimes gràcies per atendre'ns, i més en aquests moments difícils, que mai és fàcil. I bé, desitjar-vos a tot l'equip gràcies per aquesta temporada. Bon estiu, i res, que al setembre continuem amb més activitat i amb una nova temporada del Vistalegre.
2: Doncs moltes gràcies, per, com sempre dic, per donar-nos suport, donar-nos veu, i esperem que d'ara en endavant tot comencin les bones notícies.
0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

0: Després d'escoltar les valoracions de Cristian Fernández de la Unió Deportiva Vistalegre, és moment d'obrir una nova carpeta per parlar sobre l'hoquei herba. I és que dissabte passat, a la una del migdia, al camp municipal de Viafèrrea, va ser l'escenari del segon partit d'aquesta sèrie de play-off entre Castelldefels Hoquei Club i Sardinero, una promoció que, recordem, disputa el Sardinero, equip de primera divisió de la Lliga Llati, que es va ficar a play-out després de ser el tercer per la cua, mentre el Castelldefels doncs, disputa aquest play-off d'ascens sent equip de segona per estar a la primera divisió, un format que es fa en altres tipus de competicions. Per exemple, a França, en clau futbol, a la Ligue 1, doncs, també es disputa un play-off d'aquestes característiques entre un primer de primera i un altre de segona, o sigui que és un format d'eliminatòries, d'ascens, també de descens, doncs, molt habitual a nivell esportiu. Anem a parlar sobre el partit de dissabte, on malauradament doncs, el Castelldefels no va poder donar la sorpresa, va perdre el seu partit per un resultat d'1-5 i va tancar la temporada d'aquesta manera, doncs, assolint la permanència sense poder aconseguir el somni de l'ascens i també amb un resultat molt i molt en contra. Pel que va ser l'enfrontament en si, cal dir que el resultat d'anada va ser de 5-0 a favor del Sardinero i que en aquesta ocasió, aquest cap de setmana, doncs per moments el partit va estar encara molt més igualat. I és que Agustín Rodríguez avançaria el conjunt de Cantàbria al minut 12 i Íñigo Burgos marcaria el 0-2 al 38. Ràpidament, el Castelldefels reaccionaria amb una diana de Mai Moria al minut 39 per signar l'1-2 al camp municipal de Viafèrrea. Arran de la diana roxinegra, doncs, es va viure la bogeria, ja que el Castelldefels doncs, va tenir una enorme reacció posterior al gol. També la gent des de la grada doncs, es va afegir amb una importància clau dins de la gespa i l'equip de Miqui Delas doncs, va gaudir de situacions, d'ocasions, per haver aconseguit les taules. Malauradament, l'equip no va ser capaç de transformar aquestes situacions de cara a porteria contrària i el Sardinero en una contra a través de l'estic de Matías Bustos des del penalti córner, doncs marcaria l'1-3. Un 1-3 que seria una autèntica llosa pels interessos de l'equip de Miquel Delas i que arran d'aquest resultat i sobretot amb un porter jugador, doncs a través de contres i també d'espais, el Sardinero aprofitaria per fer encara molta més sang a l'electrònic final. Jaime Castillejo, equip jugador de l'equip juvenil del Sardinero, marcaria l'1-4 al 55 i finalment Pablo González al 59 marcaria l'1-5 definitiu. D'aquesta manera, el Castelldefels Hoquei Club doncs, tanca una temporada històrica. Ara li preguntarem al Joan Manel, a Jota, sobre les seves impressions, però tanca una temporada històrica, ja que recordem que l'equip doncs, estrenava aquest curs a la segona divisió nacional, després d'assolir l'ascens l'any passat. Va fer una primera fase doncs, molt positiva i també doncs, molt sorprenent, ja que l'equip es va classificar entre les quatre primeres posicions per estar a la segona fase. Una segona fase on, tot i ser el sisè en la classificació general, l'equip doncs, es va classificar de cara a aquesta final pel play-off. Va sumar 16 punts i va superar a les Rozas, que era el gran rival directe per estar en aquesta finalíssima per l'ascens de categoria. I finalment, en aquesta final de promoció contra un equip de Lliga Yati, que és de primera nacional, doncs malauradament els castelldefelencs doncs, no han sigut capaços de treure cap endavant aquesta sèrie, que recordem era el millor de 3. L'equip que guanyés 2 de 3 partits doncs, pujaria, o en aquest cas jugaria a la Lliga Yati la pròxima temporada. D'aquesta manera, l'equip doncs, continuarà un any més a la segona divisió nacional, a la divisió d'honor B. Jo crec que ha sigut una gran experiència per tots els jugadors, ja que en línies generals, doncs, si analitzem i ens fixem en el roster no, del Castelldefels Hoquei Club, doncs, està conformat per molt i molt jugador jove. Ha sigut una enorme experiència de ben segur per l'equip. I bé, ara d'aquí uns minuts doncs, escoltarem a Joan Manel Pujol, a Jota, les seves paraules, les seves declaracions d'aquest tram final de temporada.
1: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: I després de repassar el que ha estat aquest cap de setmana en clau hoquei herba, aquest Castelldefels Hoquei Club 1, Sardinero 5, una derrota que fa el punt final en aquest somni per l'ascens a Primera Divisió Nacional, anem a saludar a un dels grans protagonistes del Castelldefels Hoquei Club, persona important en l'estructura esportiva, també jugador, i que a més és un protagonista amb el qual hem parlat molt aquesta temporada. Saludem el gran Joan Manel Pujol, a Jota. Hola, Jota, molt bona tarda. Què tal? Com estàs?
2: Molt bona tarda, Cristian. Molt bé, molt bé.
1: Bueno, primer de tot, deixa'm que en lo personal felicitar-te perquè sí, em consta que estàs vivint un moment molt especial en la teva vida i enhorabona, Jota.
2: Moltes gràcies. Sí, he sigut pare ara fa tot just un mes i molt feliç, molt content de viure aquesta etapa.
1: Entenc que un mes, per un costat, molt especial i per l'altre, no sé si també cansat, físicament, Jota.
2: La veritat que ha sigut un mes exigent, venien moltes coses juntes, s'ha ajuntat el naixement del meu fill i aquesta, com explicaves, fase d'ascens històrica, perquè mai havíem estat tan a prop de la màxima categoria nacional i ha suposat un esforç important i bueno, gràcies a la meva dona i al meu fill, que logísticament també m'han permès viatjar, entrenar i jugar, ho hem pogut resoldre.
1: Bueno, primer molta sort i després també molta salut. Anem a parlar sobre el partit d'aquest cap de setmana, sobre aquesta eliminatòria que fa que sigui el desenllaç, no?, pels interessos del Castelldefels Hoquei Club. Una derrota per 1-5 contra el Sardinero Municipal Via Fèrrea dissabte. Tanqueu l'eliminatòria 1-10 i malauradament, Jota, doncs el somni no serà possible.
2: Efectivament, com dius, el resultat no reflexa en absolut el que s'ha vist a l'eliminatòria. Però ens quedem amb això. Al final, el cap de setmana, el dissabte, vam viure un partit molt intens, per sort, a casa, amb tota la nostra afició que va respondre de manera massiva i vam venir a veure el partit. I sí que tanquem la temporada no com ens hagués agradat, sí que mantenim la categoria del Divisió Honor B, que era un dels objectius primaris a principi de temporada, i ara seguir treballant ja pensant en el que ve, en la temporada vinent.
1: Quina va ser la imatge de l'equip a l'enfrontament de dissabte?
2: Doncs vam competir absolutament tot el partit. Sí que el resultat pot semblar que va ser un equip gran dominador, però no va ser així. El partit es va mantenir 2-1 fins al tercer quart, amb les oportunitats nostres de donar dos pilotes al pal. Vam tenir 4 penals, vam tenir situacions d'un contra un que no vam saber resoldre. Aquí va estar la clau del partit, a les àrees. Ells van ser molt més efectius. A l'últim quart ells ens van marcar 3-1, vam treure el porter per tenir una superioritat de jugadors i allà al final ens van marcar els dos últims gols quan quedaven 2 i 1 minut a contraatacs sense porter.
1: Possiblement un guió de partit molt similar, no?, al del partit de tornada a Cantàbria.
2: Exactament. Va ser molt, molt similar. Disposant de les nostres oportunitats amb un plantejament tàctic una mica adaptat al que vam viure la setmana anterior, però com vau explicar la setmana passada, cada partit era un punt i això és el que ens va obligar en els dos partits a treure porter, que és una acció molt arriscada i ens va sortir creu aquesta vegada.
1: D'altra banda, comentàvem que el partit ells comencen guanyant 0-1, encaixeu el segon, no?, al minut 38 de partit, però hi ha un moment on ràpidament Maimòria retalla distàncies, us fiqueu al partit. Entenc que en aquest tram de partit, no, doncs, amb la gent, no, a sobre, la il·lusió, no, d'estar un gol, doncs, va créixer, i de quina manera, no, les possibilitats, la il·lusió d'assolir l'ascens, de ficar-se en el partit, però encaixeu l'1-3, a falta d'un quart d'hora del final. Entenc que aquest 1-3 de Matías Bustos, Jota, ja va ser una llosa que va deixar pràcticament tot sentenciat.
2: La veritat que sí. Aquells 10 minuts que vam, després de marcar el 2-1, van ser un assetjament per a la nostra part. Vam estar constantment atacant l'àrea rival, però com sempre diem, l'efectivitat a les àrees és el que marca la diferència i ells, amb una arribada, amb un contraatac, ens marquen el 3-1 i es converteix en una fita pràcticament impossible, perquè ells venen de la màxima categoria on han tingut que defensar durant tota la temporada equips de l'elit i que juguen a Europa i això ho saben fer molt bé, saben defensar molt bé i ells van aprofitar en l'atac les seves oportunitats.
1: I Jota, quines impressions, quines... què treus d'aquesta eliminatòria?
2: La veritat que la conclusió és que estem a prop d'aquest nivell, de la màxima categoria, tot i que encara ens falta afinar determinades coses. Som un club on en aquest partit el 85% dels jugadors de la plantilla són de la casa, del club de tota la vida, crescuts al club, i això té molt mèrit. Hi ha molts pocs clubs a la màxima categoria o a Divisió Honor B amb aquestes xifres, i de fet amb el que més ens quedem és amb l'ambient i amb la sensació que vam tenir. Al final del partit, els jugadors del Sardinero ens deien: nosotros en pocos campos hemos visto esta afición, este ambiente, felicidades, ens van felicitar i ens van animar a continuar. I això nosaltres també ho rebem com un missatge de dir: estem fent les coses bé i hem de continuar.
1: Bueno, entenc que un ambient molt similar, no?, a la de la temporada passada, aquelles fases d'ascens, on va ser una autèntica festa d'hoquei herba Castelldefels.
2: Exactament, es respira il·lusió, es respira sentiment de pertinença en el club. Com moltes vegades hem comentat, molts dels jugadors del primer equip, tant les noies com els nois, són entrenadors de la base, i veure tots els nens que estan creixent jugant a hockey, que venen i admiren els seus entrenadors que estan jugant a Divisió d'Honor i són pràcticament referències, això, la veritat, que el jugador, com a jugador, et dona un impuls extra per seguir treballant i lluitant per l'objectiu.
1: D'altra banda, una temporada que han passat moltes coses. Jota, primer us estrenàveu en aquesta segona divisió nacional, en aquesta divisió d'honor. D'altra banda, us veu classificar entre els quatre primers a la primera fase, després a la segona, doncs també, no, al ser molts equips filials, doncs teníeu aquesta possibilitat, teníeu moltes opcions d'estar aquesta final del play-off, us veu ficar com a segons per sota del Carpesa, perdeu aquesta final contra un equip de primera. Quines valoracions fas d'aquesta temporada?
2: La veritat és que estem molt, molt, molt satisfets de tota la temporada. Sí que nosaltres des d'un principi vam intentar anar objectiu a objectiu, és a dir, primer consolidar el primer gran repte en una nova categoria nacional, que era assegurar la permanència, que no és gens fàcil en una categoria on acabes d'ascendre. El segon gran repte era poder classificar per la Final Four, que, com dius, amb tants equips filials on el nivell és molt alt, no vam aconseguir aquest objectiu, però sí quedar per sobre de les Roses, que això ens va permetre poder optar en aquest play-off d'ascens. I això, bueno, doncs, ha sigut fantàstic. Ha sigut fantàstic no perquè fos l'objectiu primordial aquest ascens a la màxima categoria, sinó per estar, perquè ens coneixin, perquè sàpiguen el projecte que estem fent aquí, el treball que s'està fent, i per demostrar al club, a la ciutat, que el hockey és un esport on es competeix i on també té aquest caràcter nacional d'arribar a la màxima categoria.
1: Hi ha diferents membres de l'equip que sí que tenen experiència, no?, en aquestes instàncies, que ha dit el Miqui, no?, el míster, que ha disputat, doncs, Jocs Olímpics, no?, i és un referent en aquesta disciplina. Altres no han tingut aquesta sort, almenys de moment, amb la seva trajectòria esportiva. Com ha viscut, sobretot, el grup, el col·lectiu, aquesta experiència d'aquesta temporada?
2: Com bé dius, és un grup molt jove. Som la mitja d'edat està pràcticament a 23 anys. És un equip que té molta il·lusió, molta gana, moltes ganes d'aprendre, de créixer, i jo crec que això és una mica la clau. Això combinat amb l'staff, com dius, amb el Miqui, amb el seu caràcter guanyador i competitiu, ens ha donat aquest plus per seguir creixent i creient que és possible arribar a la màxima categoria i seguir creixent i entrenant. La veritat que el grup ho ha fet fantàsticament. És un grup molt cohesionat, tot i la diferència d'edats, l'equip està molt, molt, molt motivat per seguir creixent.
1: D'altra banda, les dues últimes, la primera que volia preguntar-te, m'ha arribat algun rumor sobre la teva continuïtat com a jugador. Recordem que tens diferents rols, estàs a la direcció esportiva, jugador. Et veurem la pròxima temporada de curs, Jota?
2: En principi, no. La idea és que aquesta temporada, ahir, de fet, era el meu darrer partit. M'hagués agradat que hagués sigut el diumenge. Això hauria significat que haguéssim tingut opcions de pujar a la màxima categoria. Però ara ja toca fer una mica un canvi, un pas al costat. Els joves venen a parar tan fort i ara la meva tasca, com dius, en el club, com a director esportiu, seguirà sent la mateixa, però vestit de cur ho veuré des de fora, animant.
1: Bueno, i amb menys, no sé si amb menys o amb més pressió, perquè de vegades hi ha gent que ho pateix més fora que dins
2: Exacte,
1: del terreny de joc.
2: Així serà, així serà.
1: I l'última, lligada amb això que comentàvem com a director esportiu del club, quin és el sostre d'aquest equip?
2: No ens posem cap sostre. La veritat que ja estem preparant-la amb el Miqui perquè, bueno, com a notícia, també hem renovat la seva continuïtat i seguirà en el projecte i en el club. L'objectiu de la temporada vinent és continuar amb aquesta línia evolutiva que portem. Portem 2 anys en els quals en el primer es va aconseguir un ascens històric a Divisió Honor B i aquest any, de manera històrica també, s'ha aconseguit classificar-se a un play-off d'ascens a la màxima categoria. Per tant, el nostre objectiu és seguir creixent, seguir aprenent, que crec que és la clau, i seguir sent un referent pels jugadors de l'escola, veient que es pot arribar, que es pot gaudir d'aquest esport, que es pot viatjar, que és una manera molt, molt maca de créixer fent esport.
1: Doncs bé, Jota, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona. A gaudir ara de l'estiu, entre cometes. No hem entrat, però fa una calor que molt important. Sí. I bé, sobretot al setembre, doncs, seguim en contacte.
2: Moltíssimes gràcies per tot el que feu, per donar visibilitat als nostres clubs i a l'esport i per tot el vostre suport i carinyo. Moltes gràcies.
1: Una abraçada.
2: Una abraçada.
0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: I després de repassar el que ha passat aquest cap de setmana, en clau hoquei herba i també en clau futbol, anem a parlar sobre altres esdeveniments que hem tingut al llarg d'aquests últims dies, més concretament cap a aquest cap de setmana, no, sinó que l'anterior, on el bàsquet femení Castelldefels va posar punt final a la seva temporada. No vam poder tenir protagonistes dilluns passat, però en aquesta ocasió sí que tenim a convidada, a una convidada molt especial de l'equip de Mònica Lázaro. Saludem a Míriam Ferreri, jugadora del bàsquet femení Castelldefels. Hola, Míriam, molt bones, què tal?
2: Bon dia, com estem? Molt bé.
1: Primer de tot, gràcies per atendre'ns, perquè em consta que han sigut uns dies molt complicats pel grup, per l'equip, després de, malauradament, Míriam, doncs no pogué haver assolit aquest somni de l'ascens.
2: Bueno, al final, com suposo que us podeu imaginar, portava, després de la temporada bastant espectacular que hem fet,

0: al seu pavelló, la seva gent, i bueno, ens van guanyar i van ser millor que nosaltres.
1: I de vegades la sort, no?, entre cometes, influeix, i és que en el vostre cas, Míriam, va ser una mala sort tremenda, perquè us ho veu quedar per fora per un punt.
0: Per un punt, sí, sí. Bueno, aviam, a vegades la sort influeix. Sí que és veritat, jo crec que en aquest partit no diria que és un tema de sort o no sort. A les fases, doncs és tota la feina que has fet durant l'any es reflexa en aquests partits. Bueno, no és que es reflexi, perquè al final la feina que hem fet és molt bona, però al final allà arriben els 16 millors equips d'Espanya, no? I elles també haurien fet una feina molt bona, ens haurien fet scouting segur també molt bo. Sí que és veritat que és la mala sort que és per un punt, però bueno, s'ha de continuar, això ens farà créixer. Jo crec que l'equip vol seguir i l'any que ve pues, tornar a arribar més fortes, arribar pues, amb aquesta experiència a l'esquena i aconseguir-ho.
1: Sí, perquè és que precisament comentaves, no?, que aquest equip doncs, tenia poca experiència en aquest tipus d'instàncies, no?, com és una fase d'ascens, amb una seu, viatjar, passar diferents dies, jugar també un partit 3 dies consecutius. Entenc que també us porteu un aprenentatge espectacular, no?, d'aquest tram final de temporada.
0: Sí, totalment espectacular. I a nivell dins de la pista, el que tu dius, jugar 3 partits molt exigents seguits és un aprenentatge i fora de pista doncs també hem après, saps? O sigui, has de conviure 3 dies, ser un equip, ser un bloc, passi el que passi, i és aprendre i continuar.
1: I quin és el missatge que es va moure pel vestidor els dies posteriors a l'eliminació?
0: Bueno, el missatge és d'orgull. O sigui, al final, des de l'estaf i des de les més veteranes, el missatge és d'orgull absolut. O sigui, perdre el dissabte no esborra la temporada que hem fet. O sigui, és molt difícil fer una temporada quasi impecable, on al final sí que hem acabat perdent 2 partits, però la temporada és espectacular. I llavors això no esborra tot el que ha passat, per tant, és orgull màxim i diria que és aquesta la paraula,
1: I bueno, entenc que també, Míriam, una part important, no?, sempre ho parlem, no?, que l'esport dona oportunitats. Suposo que de cara a la pròxima temporada doncs, la motivació i la il·lusió serà extra.
0: Sí, al final, mira, és el que dèiem, no? O sigui, el primer cop és dur i és una mica enrabiar-se, plorar, no? Una mica, també, això també fa pinya, al final plorar juntes també fa pinya, però és aquesta ràbia agafar-la i des de 14 de juny o 15 de juny, que és avui, ja estem mentalitzades en arribar a la fase l'any que ve, en fer un any igual o millor de bo que aquest any en la fase regular i arribar molt més fortes a nivell mental, sobretot a la fase de l'any que ve. Llavors, aquesta extra motivació que tenim.
1: També era la primera temporada per diferents jugadores, com és l'exemple del teu cas. Míriam ha sigut una jugadora amb un paper doncs, molt important. La Mònica Lázaro sempre t'ha tingut en una posició clau en el seu projecte aquesta temporada. Ha sigut la tercera jugadora, si no m'equivoco, que més minuts ha jugat. No, la segona jugadora que més minuts ha jugat després de la Claudia Hernández. Com has viscut aquesta estrena al Castelldefels i si t'esperaves un paper tan important?
0: La veritat és que no m'esperava el paper tan important. Bueno, no m'esperava. No et diria que vaig fitxar pensant que seria la protagonista o part de la protagonista. Crec que tot l'equip potser ha sigut de les que més ha jugat juntament amb la Clàudia, però penso que la Mònica és una entrenadora que dona oportunitat a tothom. I jo crec que potser la que menys ha jugat no estarà molt lluny dels minuts que haguem jugat la Clàudia i jo. Però que això també fa, el ser tan bloc i que tothom se senti protagonista de la pel·lícula. I després, el fitxar pel Castelldefels, la veritat és que ha sigut una sorpresa supergrata. O sigui, crec que la primera entrevista que vam parlar ja t'ho vaig dir. És un club que està creixent, està fent molta feina i molt bona feina, sobretot amb el femení. Hi ha gent a la Junta que aposta molt fort i que es baralla perquè tinguem doncs, bones pistes, bones condicions. I llavors estic molt contenta del projecte i d'haver apostat per aquest projecte. I bueno, al final els resultats han demostrat tot el que hi ha darrere, no?
1: I l'última, Míriam. La pròxima temporada continuarem veient-te de lila sobre la pista?
0: De groc, no? Juguem de groc? Ah, no, és de rosa.
1: Lila,
0: sí,
1: rosa.
0: Sí, sí, perdó. Jo ja estic de vacances i ja he desconnectat. Però, sí, sí, de... sí, sí, sí, sí.

0: d'uns dies de pensar-ho i de, també de baixar-ho. Però bueno, vaig tenir bastant clar des del principi si el club volia seguir apostant per mi, en aquest cas. Jo he sigut molt feliç jugant i defensant els colors de Castelldefels i l'any que ve seguirem. Seguirem i amb el clar objectiu que portem parlant tota aquesta
1: Sí,
0: entrevista, eh?
1: i esperem d'aquí 12 mesos tornar a parlar amb Míriam
0: Tant de
1: en una
0: bo.
1: entrevista, doncs, tots molt contents, encara més contents i molt
0: I
1: feliços de
0: tant.
1: poder explicar un altre desenllaç que jo confio molt, eh? Jo parlo molt amb la Mònica, tinc molta confiança en aquest equip. Doncs bé, Míriam, moltíssimes gràcies per dedicar-nos una estona en les teves
0: Moltíssimes
1: vacances
0: gràcies.
1: i res, desitjar-te un bon estiu i al setembre doncs, continuarem amb l'activitat.
0: Moltíssimes gràcies. Ens continuarem veient. Bueno,
1: Una
0: parlant.
1: abraçada.
0: Adéu, adéu.
2: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

Doncs ja sí que sí, ho deixem per aquí en el dia d'avui amb aquesta entrevista amb la Míriam Ferreri del bàsquet femení Castelldefels. Tanquem per aquí la paradeta, com sempre, gràcies per escoltar-nos, salutacions al Sebas des del so, com sempre, i ara doncs jo crec que tots a veure la segona part del partit entre Bèlgica i Egipte de la Copa Mundial de la FIFA. Gràcies i fins la propera. Adeu-siau.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Hola de nou, amigues i amics de les Havaneres i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Comencem avui el programa amb un grup que probablement no heu sentit mai. Yovagar Luanco. Són d'Astúries. I l'havanera que cantaran, gairebé segur que tampoc la coneixeu. Es diu A Fondo Perdido. Les mans al timó. La nau perduda la nit al vell mig del mar. Ell cerca l'estel més brillant per trobar el rumb, i la lluna li diu que el millor estel que hi ha, i el més brillant, el du a dins del seu cor, i allí habita la seva estimada. Apa, noi, no perdis temps, troba el rumb i enfila cap a ella. Yo vagar y a fondo perdido.

Ens n'anem ara amb els amics de Portbou i amb una vanera preciosa, barquejant. Noia, si la mar et fa por o et mareja, si et molesta el vent de garbí, si et fa por el vaivé de la barca, no temis. Jo seré al teu costat per abraçar-te ben fort i mai més tindràs por. Anem a barquejar amb el grup Portbou, barquejant.

El proper grup és de terra endins, de Lleida, la terra ferma, i es diuen Grup Boira. Ens cantaran l'havanera Pescador soc d'una cala. El vent va xiulant de matinada, tot i bufant-li el clatell. A la matinada van cercant palangres, i quan la llum de la lluna és ben clara, o a la llum del quart minvant, és quan piquen els calamars. Què us sembla? És una bona lliçó de pesca. Per ser lleidatans, encara més. No us sembla? Grup Boira i Pescador soc, d'una cala.

Ara, el grup Llops de Mar ens interpreten una coneguda havanera que es diu Ànima Marinera. La va composar en Tito Corona. Ell va formar part del grup Marinada, que és de Cerdanyola. En aquesta cançó mostra un gran sentiment d'enyorança. Ens canta a la mar, a les gavines, a la barca i a la vela, a les ones i a l'esperit mariner. Sentireu aquella bellesa molt esmolada que se'ns clava molt endins, als capaltars de l'estiu. Llops de mar i ànima marinera.

El grup Peix Fregit ens farà ara un cant a la gavina. La gavina, sempre gronxant-se amb les ones. Gavina marinera i matinera, que sempre vas al compàs del blau marí. Avisa'm si veus de ben lluny la mar arrissada, tant de dia com de nit. Bonica lletra i música molt encertada. Endavant, Peix Fregit amb un cant a la gavina.

Ai, ai, ai, amigues i amics, quantes setmanes sense sentir a la nostra Sílvia Pérez Cruz. Avui l'escoltarem amb la cançó Temps perdut, composada per als seus pares, la Glòria Cruz i en Càstor Pérez. És una bonica, molt bonica, cançó de comiat. La música reforça l'ambient melangiós i d'enyorança que ens descriu la lletra. Au, va, vinga, deixeu-vos arrossegar per la poesia, la música i la dolça veu de Sílvia Pérez Cruz. Amb aquesta manera, amigues i amics, us dic adeu i fins la setmana vinent. No falteu, us espero. Molta salut, temps perdut i Sílvia Pérez Cruz.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels. Salut, amigues i amics de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon i us dono la benvinguda al vostre programa, Amics de les Havaneres. En el programa interior, la setmana passada, vàrem sentir les havaneres, la paloma, la rosa del port, mi madre fue una mulata, mariner de terra endins i, per finalitzar, el meu avi. Avui us asseguro que no ens quedarem gens enrere. Escoltarem 7 precioses cançons i 7 grups nous. Són havaneres que tots els concerts on aneu aquest estiu les cantaran i no poden faltar perquè el públic no els hi perdonaria pas als grups. Començarem avui el nostre concert particular amb una havanera un pèl trista. Es diu Mare, vull ser pescador. La va composar Antònia Vilàs, que és una poetessa nascuda a la Barceloneta, i ella ha rebut molts premis i distincions per als seus treballs poètics. És l'autora de la lletra i de la música. Ens explica una història verídica, la d'un jove que volia ser pescador. Però la seva mare li va inculcar que tenia que ser frare. El motiu era que el seu marit va morir a la mar, en una forta tempesta, i era pescador. No volia, doncs, de cap manera que el seu fill fos també pescador. Va plorar molt la mort del marit i no volia passar el mateix patiment i dolor per la mort del seu fill. Escoltarem aquesta cançó per al grup Port Vell. Es va fundar el 1995 a Barcelona. Destaca d'aquest grup sobretot les seves harmonitzacions vocals. Es va fundar el 1995, com us he dit. Han actuat a tot Espanya i han corregut per tot el nostre país. Consta de 4 músics, una guitarra i també un tenor i una mezzosoprano, una veu baixa i l'acordió. Endavant, Port Vell.

Ja us havia dit que era una mica trista la història, però què me'n dieu de la música? I la lletra, preciosa, no? Bé, s'acaba la tristor. La propera cançó ens aixecarà els ànims a tots. Es diu La canya dulce. I us ben asseguro que, com el seu nom indica, té molta, molta canya. Voldria destacar la futilesa poètica. Amb la seva lletra, aquesta cançó, us teniu que fixar que compara la curvatura de la cintura d'una mulata amb les flexibilitats suggestives de la canya d'un pescador. Que bonic, no? És un tema popular i no té un autor conegut,

No us deixaré relaxar encara, amigues i amics. Us presento un cop més el mestre Ortega Monasterio. Us vaig dir que era coronel de l'exèrcit espanyol. Doncs ell, precisament ell, un militar, va composar la cançó més pacifista que jo conec. Es diu El canó de Palamós. Té un ritme tirant a foxtrot i és molt animada. El públic sempre participa en la tonada. La va composar pensant en la pau, el pacifisme i en Palamós, que és on ell va viure. Ens explica la cançó la història d'un canyó que hi ha avui encara a Palamós. Està tot rovellat, no té cap forat i no dispararà mai. Doncs només és un record de guerres passades i que mai han de tornar. Cantem tots el pacifisme, tot i cantant el canó de Palamós. Ens acompanya en aquesta manera un grup molt particular. Es diuen Les Anxovetes. És un grup en què canten íntegrament veus femenines. Varen néixer el 2013 a Girona.

Què us ha semblat? Tenia raó el dir que era un grup d'havaneres molt especial? Si més no, és molt diferent a tota la resta. Ja ningú podrà dir que no som gent pacífica els amants de les havaneres. Ara baixarem una mica el ritme en la propera cançó. Es diu Lluna Marinera. És també del mestre Ortega Monasterio. Té el ritme d'una marxa marinera i té també, com veureu, uns aires com si fos una polca. És una cançó típica de vells pescadors, plena d'enyorances. Les barques no són a mar, són a terra. I la nit, canta la nit, canta a l'amor i canta a les festes que es fan a l'estiu a Palamós. Ens la canta el grup La Barretina. Van néixer l'any 1978 a Malgrat de Mar. Han actuat per tot Europa i, per suposat, per tot el nostre país.

Amigues i amics, deixem la Costa Brava i tornem al Carib, però no a la illa de Cuba. Mireu, després del fracàs de l'imperi espanyol el 1898 al perdre la guerra de Cuba, molts mariners varen centrar els seus objectius, tant sociològics, econòmics i amatoris, en altres països. I ens diuen en aquesta cançó que la dolçor dels petons de les cubanes, que es descriuen a totes les cançons, es troben també en altres llocs. La cançó es diu La Colombiana. És una havanera popular i no té un autor conegut. I el grup que us la canta és Habana Chica. Varen néixer l'any 2000 i són quatre components. Hi ha dos guitarres i l'acordeó. Endavant,

Què us han semblat els patents de les colombianes? Abans de presentar-vos una altra cançó, us vull donar una sorpresa. La propera setmana us presentaré un programa monogràfic dedicat a un sol grup de veneres. Estaran aquí en directe a Ràdio Castelldefels alguns dels seus components. Els podré entrevistar i ens presentaran les seves cançons. És un grup que coneixeu molt bé. Alguns dels seus components viuen a Castelldefels i cada estiu toquen dos o tres cops a la nostra vila. Es tracta del grup de veneres Montjuïc. Us ho teniu que anotar. Anoteu-vos-ho bé a la vostra agenda. No podeu faltar la cita. Us asseguro una tarda molt, molt i molt bonica. Bé, continuem ara amb el mestre Ortega Monasterio i amb la manera que va composar l'any 1961 i es diu La balada d'en Lucas. És també una història verídica. Ens explica que el pescador Lucas es va enamorar bojament d'una turista noruega, d'Oslo. Ella se'l va endur al seu país, però en Lucas va tornar molt desenganyat, adonant-se de que ho havia perdut tot. Tot el que era el seu món i tot el que ell més estimava. La barca, la xarxa, la seva cala, la seva mare. Sí, sí, sí, tenia amor, però li mancava tota la resta, tot el que havia conformat la seva vida. És, òbviament, una balada molt romàntica i molt melancòlica.

0: Molt bé, amics, acabem ja el programa d'avui. Però si la setmana passada em vaig acomiadar de tots vosaltres amb el meu avi, avui no acabaré sense posar l'havanera que mai, mai, mai falta en cap cantada, doncs el públic no ho permetria. Es diu La vella Lola, clar que sí. Aneu preparant mocadors blancs per acomiadar el programa amb el típic va i ve d'aquesta preciosa i coneguda havanera. La va composar, curiosament, un altre militar, però aquest cop era anglès. Era el comandant Traitor, que es va casar amb una mossa bilbaïna i es va fincar a Bilbao. Tothom en sap la tornada d'aquesta cançó i tothom la canta a ple pulmó, fent onejar sempre els seus mocadors, tot i seguint el ritme musical. Ens la canta avui el grup La Barca Mitjana. Són de Premià de Mar. Hi han quatre veus que toquen alhora: la guitarra, l'acordeó i percussió. Varen néixer el 1994. Han actuat a tot Catalunya i a tot Espanya.
1: Anem a fer la vella Lola, la vella Lola.

0: avui ens despertem amb 25 graus al Raval de Barcelona, 19 a Oliana i 16 a Gandesa. Segona jornada del G7 avui a Avian, a França, on els líders de les principals democràcies industrialitzades afrontaran avui el conflicte d'Ucraïna, mentre encara queden forces per aclarir interrogants de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Ens deia Donald Trump just al G7, a l'inici d'aquest G7. El preu del petroli s'ha mantingut estable des d'ahir, a l'espera que es confirmi l'anunci de Donald Trump que l'estret d'Hormuz s'obrirà totalment divendres de la signatura del pacte de Suïssa. Per cert, que el seu vicepresident, J.D. Vance, ha admès que el document és força genèric i amb prou feines té una pàgina i mitja. Avui seguirem parlant de l'ampli ressò i de les possibles conseqüències dels àudios, també que hi us vam avançar en aquest programa. Les trucades de Jonathan indiquen els serveis d'emergència després de la caiguda del seu pare.
1: Necesito ayuda.
2: El equipo va corriendo.
1: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
2: Avui
0: parlem d'aquestes trucades que per cert podeu trobar a l'app de Catalunya Ràdio, entre altres amb la consellera d'Interior, Núria Parlon. Per exemple, també de les acusacions que llançaven des d'aquest programa el director de Método 3 i pèrit de la defensa, Francisco Marco.
3: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: A la consellera Parlon també li preguntarem sobre les novetats en les investigacions i fins a quin punt preocupen els últims tirotejos mortals que hi ha hagut a Catalunya. I avui en temps d'Àgora analitzarem també amb l'advocat Marc Molins i la psicòloga Alicia Álvarez la figura del jurat popular, que podria ser present, atenció, en futurs judicis contra el fill del fundador de Mango, precisament, o contra Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. Sembla que un jurat popular podria jutjar-la. I parlant del PSOE, Madrid continua la setmana fatídica pels socialistes. Mentre el jutge Peinado estudia si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, aquesta tarda compareix també al Senat la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, qui, com a mínim, es va reunir tres vegades amb Leire Díez.
4: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo.
5: La UPA dice que es el jefe de la trama.
4: Pues vuelvo a decir que no hay ninguna trama ni
0: montada. L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santa Cerdán, mantenia ahir que no existia cap trama per posar pals a les rodes a les causes judicials que afectessin els socialistes. I a partir de les 10 també parlarem avui amb la periodista Carme Colomina, que ens presentarà el seu últim llibre, Europa és un estat d'ànim, i a 10:45 a la secció de Ciència i de Medicina amb Rafael Vilà Sant Juan abordarem la immunització amb el cap de Servei de Medicina Internacional de l'Hospital Clínic, José Muñoz. A les 11 farem teràpia boomera amb l'escriptor Sergi Pàmies. L'endemà de la punxada d'Espanya contra el Cap Verd parlarem de mundials de futbol. I per cert, que fa pocs minuts ja ha acabat el partit del debut de la selecció d'Iran, que ha acabat amb empat a 2 contra Nova Zelanda.
6: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

0: chips. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara passen 4 minuts de les 6 del matí. Fem un caldull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: El govern aprovarà avui una rebaixa a les taxes universitàries per a les famílies monoparentals. S'aplicarà ja de cara al curs vinent. Les famílies amb un pare o una mare i que tinguin un fill tindran un descompte del 50% i les que en tinguin més d'un o un fill amb discapacitat no hauran de pagar aquestes taxes. Els preus de graus i màsters seran els mateixos que aquest curs.
0: I a Brussel·les.
2: Amb preocupació per la calor que pot fer en els propers mesos, el Centre d'Investigació de la Comissió Europea veu pràcticament segur que tindrem un altre Niño. Això és l'escalfament anòmal d'una àmplia zona del Pacífic tropical i que altera els patrons de pluja, temperatura i fenòmens extrems pràcticament arreu del planeta. El que s'espera per a finals del 2026 i el 2027 pot ser d'una intensitat inèdita, amb un impacte de retruc en els preus dels aliments o en els desplaçaments de les persones.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Dues congressistes demòcrates comencen avui una visita a Taiwan en un moment en què hi ha incertesa sobre el possible enviament d'armes nord-americanes a l'illa. I seran 5 dies, es reuniran amb les principals autoritats locals i tindran la seguretat i els lligams entre Washington i Taiwan com a carpeta principal.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: S'accentua la crisi de l'habitatge. Els preus dels pisos nous al país han caigut aquest mes de maig un 0,2%. No és gran cosa, però és que acumulen 3 anys, 36 mesos seguits de caigudes continuades. El sector immobiliari té un pes d'un 30% sobre el PIB, cosa que també explica el perquè de l'alentiment de l'economia del gegant asiàtic.
3: Avui és dimarts 16 de juny, ens despertem amb temperatures altes. Ja a aquesta hora, Canet de Mar al Maresme 23 graus, a Reus en tenen 21, que contrasten, això sí, encara amb els 11 graus que hi ha a la Seu d'Urgell. Avui serà un dia molt càlid, un dia de sol, un dia amb temperatures que es poden enfilar per sobre els 30, fins i tot 32 graus gairebé, en alguns punts del litoral, i per sobre els 33, 34, a la majoria de comarques de l'interior, els llocs més càlids podrien arribar als 37, a Ponent. Avui també apareixeran alguns ruixats de tarda, al Pirineu, molt concentrats avui a l'extrem nord de Catalunya.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Però abans, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdán en la trama del cas Leire.
5: Els investigadors diuen que ordenava el PSOE pagar les despeses de Leire Díez i estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. L'UCO creu que la directora de la Guàrdia Civil tenia constància de les activitats de l'exmilitant del PSOE.
6: Segons l'informe, Santos Cerdán ordenava i autoritzava per escrit o de paraula que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista i que es fes sense preguntar. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia Leire Díez. Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santos Cerdán ho negava tot.
7: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
6: L'UCO reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que avui compareixerà al Senat. El PP i Vox demanen la seva dimissió. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx durant l'escorcoll policial.
8: Demana al jutge que ajorni la seva declaració. L'escorcoll es va fer en el marc de les investigacions del cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però la troballa d'aquestes joies, valorades en 1.300.000 euros, ha servit per imputar-lo per contraband i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació de demà i dijous en relació amb el cas Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capital.
0: I el jutge Peinado decidirà les pròximes hores si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez.
5: L'acusació popular, Vox i entitats d'ultradreta li va demanar ahir en una vista preliminar de més de 3 hores el pas previ per enviar Begoña Gómez a judici pels seus negocis privats.
9: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor. Veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez, de prohibir-li que surti d'Espanya i tenen coll avall que l'enviarà a judici. Ara el jutge té 3 dies per decidir si fa cas a les acusacions o a la Fiscalia i a l'advocat de Gómez, que ahir li van demanar que arxivi el cas i el van acusar d'alimentar una causa sense fonaments només per desgastar el govern de Pedro Sánchez. El jutge Peinado, però, veu indicis de corrupció i tràfic d'influències per la càtedra que Begoña Gómez dirigia a la Complutense i les acusacions demanen que se la condemni a 24 anys de presó. Des de Madrid, Palabrujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 9 minuts a les 6 del matí. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord de pau que està previst que signi divendres.
8: Però és una posició que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelí, Benjamin Netanyahu.
0: Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
4: Que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
10: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
4: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah. Des de Jerusalem, Jordi Berescó, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I els experts adverteixen que l'acord entre els Estats Units i l'Iran no provocarà una millora immediata de l'economia.
5: Tot i la caiguda del preu del petroli, l'eufòria a les borses, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, diu que encara falten setmanes perquè es normalitzi el trànsit de mercaderies per l'Estret d'Hormuz. Declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'Estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions.
5: Guillén creu que la inflació no baixarà de forma immediata, però assegura que ara s'allunyen les pitjors perspectives d'una pujada de preus del 4%.
0: I la cimera del G7, Evian, a França, se centrarà avui en la guerra d'Ucraïna, amb la presència de Volodymyr Zelensky a la reunió.
8: Donald Trump va dir ahir que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte una vegada encarrilada la pau amb l'Iran.
0: Enviat especial a Ivan Jordi Baró.
12: Segon dia del G7 Evian, amb Ucraïna en l'agenda, amb l'assistència de Zelensky i la voluntat dels líders europeus d'intentar que Trump mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin. Fins ara el focus ha estat en l'acord amb l'Iran, que el president dels Estats Units ha promès que quan estigui firmat divendres a Suïssa permetrà reobrir del tot l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli.
13: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà un arma nuclear i estan totalment d'acord.
12: A la firma de l'acord amb l'Iran, Trump hi enviarà el seu vicepresident Benz i promet que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es coneixeran aviat. Des de Vian, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar el codi penal, delictes com injúries a la corona, l'ultratge dels símbols espanyols i les ofenses religioses.
5: Els dos partits ja van arribar a un acord fa 2 anys per suprimir aquests delictes, però la reforma va quedar encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. Sí que es mantindrà el delicte d'enaltiment del terrorisme. A resultar, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar.
14: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
5: Està previst que avui la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes al text.
0: I la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya ja ha rebut 1.171.000 sol·licituds quan falten 15 dies perquè es tanqui el termini.
8: De moment, l'administració ha admès a tràmit 360.000, però no totes acabaran obtenint una resolució favorable. La xifra duplica de llarg la previsió de l'executiu, que esperava 500.000 sol·licituds quan va començar el procés. Des de l'ECAP, Quim Claveguera, responsable del grup d'estrangeria, diu que les etapes per demanar la regularització van ara a velocitat de creuer, però es preocupa.
15: No dones cites que sigui tot directament, que tu puguis anar directament a la comissaria sense cita i et vagin atenent i fent cua. Dintre del mes, haver rebut tu la notificació d'haver fet la cita d'empremtes, amb la qual si no la fas, tothom pensa que et pot passar alguna cosa, no? Que et pots quedar a perdre el permís.
8: Segons el govern espanyol, la mesura ha de permetre fer aflorar l'ocupació irregular i incorporar nous cotitzadors al sistema.
0: I el Partit Popular de Catalunya endureix el seu discurs anti-immigració en la ponència política que aprovaran al Congrés el 27 de juny a Barcelona.
5: El text rebutja la immigració descontrolada, aposta per prohibir el burca i el niqab als espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça per la llibertat. El senador Juan Milián, que és qui ha coordinat la redacció del document, en va presentar els eixos bàsics ahir.
16: El Islam es una religión respetable y amparada por nuestro ordenamiento jurídico. Pero el fundamentalismo islamista no es una religión. Es una ideología totalitaria incompatible con la igualdad entre el hombre y la mujer y con los principios fundamentales de nuestra democracia.
5: En aquest congrés també es preveu que Alejandro Fernández sigui reelegit president del partit.
0: I atenció, perquè la franja de Ponent rebutja la guerra contra el català del Partit Popular i Vox.
8: El pacte de govern per fer president Jorge Azcón fixa per escrit l'objectiu d'alliberar Aragó de la imposició del català. L'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva del PP i Vox en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
17: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes, sense cap tipus de problema, i sense fer-hi d'això cap motiu de disputa política.
8: En la legislatura anterior, aquest municipi del Baix Cinca va haver d'enfrontar amb el seu propi pressupost els fons per difondre l'obra de l'escriptor local Jesús Moncada perquè el govern autonòmic va retirar la dotació. San Juan assegura que a les escoles i a les institucions és palpable l'actuació de la dreta contra el català, una llengua que parlen unes 50.000 persones a la franja.
0: Més notícies amb Marc Corado, Ana Alfonso i Lara García. Bon dia.
18: Bon dia.
0: Els Mossos d'Esquadra han identificat la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada a tocar d'una comissaria de la policia.
19: Segons han avançat diversos mitjans, l'home és un ciutadà serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Els investigadors han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats. Els fets van passar dimecres de la setmana passada, quan un altre home va disparar més d'un tret a la víctima a plena llum del dia. Els Mossos encara busquen l'autor del tiroteig i fons policials vinculen el cas amb el crim organitzat.
0: La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que l'acusat va fer als serveis d'emergència, minuts després de la caiguda mortal del seu pare, ajudaran a demostrar la seva innocència.
20: En les converses telefòniques a les quals va tenir accés Catalunya Ràdio, se sent el fill del fundador de Mango demanant ajuda visiblement alterat i afectat. Són tres converses, una amb el 112, una amb els bombers i una altra amb el sistema d'emergències mèdiques. Francisco Marco és el director de Método 3 i el pèrit contractat per la defensa.
21: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
20: Tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries dels fets en les converses amb els equips d'emergències i en la declaració que va fer davant dels agents.
0: La Cambra de Comerç de Barcelona defensa el turisme com a motor econòmic de Catalunya i demana que l'aeroport del Prat tingui més connexions intercontinentals.
22: La Cambra ha presentat un estudi que subratlla l'impacte positiu que això tindria sobre l'economia catalana i el seu president, Josep Santacreu, demana que es tingui en compte quan s'aborda el debat sobre els efectes negatius del turisme, especialment a Barcelona.
23: Si no tinguéssim turisme, molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, exportacions d'alt valor també.
22: Les últimes dades constaten precisament el pes del turisme en la bona dinàmica de l'economia catalana. En el primer trimestre de l'any ha crescut 6 dècimes, que situa el creixement del PIB interanual en el 2,9%, gràcies sobretot al turisme i al consum de les famílies. En canvi, entre el gener i el març es van refredar les exportacions en un context d'incertesa internacional.
0: I l'Eurocambra manté les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores en els vols, però no garanteix la gratuïtat de les maletes de mà a la cabina.
19: Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge de mà, però la nova reglamentació sobre drets als passatgers les obligarà a ser més transparents. Les companyies aèries i els cercadors hauran de mostrar-ne el cost des del principi del procés de la reserva. La reforma s'ha validat definitivament després de 13 anys de negociacions. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
24: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
19: L'acord preveu que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat i obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com cal presentar les reclamacions.
0: I just ara és quan comença a sortir el sol. Avui és el sol més matiner de l'any. És el dia de l'any en què el sol surt més d'hora.
19: Veus? Que bé.
0: Per tant, gaudiu de la sortida del sol. La indústria catalana rebrà 5.000 milions d'euros en els pròxims 4 anys per millorar la seva competitivitat.
1: Són els diners previstos en el Pacte Nacional per la Indústria que han firmat el govern i els agents socials. El pla també vol millorar l'ocupació del sector industrial, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques. Sentim el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i la secretària general de Comissions Obreres, Belén López.
2: Representarà més activitat econòmica, més valor afegit, més talent, més sectors productius.
3: I anar cap a una estratègia industrial de país de veritat. Saber quins sectors estratègics volem, on volem posar els calés i què volem potenciar.
1: El pacte, que vol impulsar inversions al mateix temps que pretén acompanyar la petita i mitjana empresa, també preveu 190 mesures per fer una reindustrialització verda i sostenible.
0: I més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta.
22: Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi evidencia com la crisi de l'habitatge, però també la precarietat i la inestabilitat laboral, deterioren el benestar emocional i les expectatives de futur de les persones joves. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a l'habitatge. Julia García, coautora de la investigació.
7: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
22: L'estudi proposa reforçar els serveis i l'atenció psicològica, potenciar les polítiques d'habitatge assequible i aprovar l'Estatut del Becari, entre altres mesures.
0: És que la salut mental, moltes coses afecten a la salut mental. Vull dir, si ens posem a mirar totes les coses que van malament, doncs, evidentment, clar, tot acabarà afectant a la salut mental. I el futbolista Rafa Mir ha estat condemnat a 8 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual i un altre de lesions.
19: La sentència també estableix una indemnització a la víctima de 64.000 euros. Un segon acusat, també futbolista i amic de Mir, Pablo Jara, ha estat condemnat a 2 anys de presó i a pagar una indemnització de 6.000 euros per haver agredit sexualment una altra noia i per delictes contra la integritat moral i lesions lleus. Els fets van passar la nit del 31 d'agost del 2024, quan Mir jugava al València, cedit pel Sevilla. Els dos jugadors van conèixer les noies en una discoteca de València i van continuar la festa a casa de Mir, al municipi de Bétera, on les van agredir. Les dues víctimes van anar a l'hospital i després van posar la denúncia. Mir ha anunciat a les xarxes socials que presentarà recurs en els pròxims dies.
0: I 8 persones han mort als Estats Units en un accident d'un avió militar.
1: L'aparell, un B-52, s'ha estavellat després d'haver-se enlairat d'una base militar a l'estat de Califòrnia i tots els membres de la tripulació han perdut la vida. L'accident ha passat a 11:45 del migdia, hora local. Diverses imatges de l'entorn de la base aèria, situada a uns 200 quilòmetres al nord-est de Los Angeles, mostren una gran columna de fum negre a la zona on l'avió s'ha estavellat.
0: I ara 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
18: Què tal, bon dia?
0: La primera. Siento tu

0: Desconte.
1: Concert aquest vespre de Víctor Manuel al Palau de la Música Catalana i presentarà el seu últim àlbum Solo a Solas Conmigo i també repassarà grans èxits de la seva carrera. El concert és avui a les 9 del vespre.
2: La segona, eh?

0: Més música, en aquest cas, de The Cardigans, la banda sueca que torna a Barcelona després de molts anys i actua avui a la capital catalana. Ho farà al Festival Blau Marí, al Port Vell, a 2:15 del vespre.
1: I la tercera?

0: Cop de Rock tornarà al Teatre Coliseum per celebrar els 15 anys del musical. Tornarà amb una versió inspirada en l'espectacle original de Dagoll de Gom i es podrà veure només 5 dies, del 3 al 6 de setembre. Al capdavant hi ha la productora La Barca, que ja va estrenar a l'Atlàntida de Vic i va exaurir totes les entrades.
1: Anem als esports. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Empat a 0 d'Espanya davant de Cap Verd en el debut al Mundial de Futbol.
2: Empat a res. Partit pèssim de l'equip de De La Fuente.
3: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
2: El porter de Cap Verd, Busiña, de 40 anys, el van escollir com el jugador més valuós del partit.
4: Viemos al Mundial para competir. Sé que muchas personas piensan que somos muy pequeñas o muy fracas, pero estamos aquí para competir y vamos a jugar todos los juegos para intentar ganar el partido.
2: El mateix grup d'Espanya empata un entre Aràbia Saudita i l'Uruguai, també al Mundial, Bèlgica 1, Egipte 1.
1: Va fer un partidàs el porter, realment, eh? Va parar unes quantes pilotes que entraven directes.
2: Va un xavalet.
1: Ara, és veritat que l'Espanya, si vol guanyar el Mundial, s'haurà de posar
2: Una miqueta sí. Més sí que haurà d'apretar.
1: Apretar. I la Minya Val també, que no està ni se l'espera de moment.
2: Bé, porta molt temps lesionat costa.
1: És el seu primer Mundial, també, no?
2: Sí,
1: també impressiona.
2: Debut al Mundial també impressiona, però la veritat és que li falta ritme.
1: Sí. I la selecció d'Iran ha debutat aquesta matinada també al Mundial, enmig de xiulets del públic a l'estadi de Los Angeles.
2: Moment en què sona l'himne nacional a Los Angeles. L'afició ha estat dividida. Hi havia aficionats que donaven suport a l'equip i els que veuen en la selecció la imatge del govern repressor dels ayatolàs, Iran i Nova Zelanda, han empatat a 2. A la jornada avui destaquem el França-Senegal, el Girona traspassa John Solís al Birmingham, que tenia una opció de compra, i el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions. La sentència no és ferma, el jugador encara pot recórrer. Arrenca també la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Múrcia, a 5 partits, el primer avui a les 9 al Palau Blaugrana.
1: Avui, a partir de les 11 al matí, de Catalunya Ràdio, nova sessió de Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar del Mundial de Futbol. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se és mirar d'entendre una mica millor les coses. Trobo que és important entendre, perquè si no sabem per què passen les coses, doncs difícilment podem fer que tornin a passar si ens agraden o que no tornin mai si no ens agraden. A mi, per exemple, una cosa que no m'agrada són les manifestacions de nazis. I resulta que dissabte passat n'hi va haver una, a Barcelona, de manifestació nazi. Digueu-me prim mirat, però no m'agrada que per la meva ciutat s'hi passegin impunament i escortats per la policia els nazis amb les seves banderes nazis i les seves proclames nazis. I no ho entenc. No entenc d'entrada com hi ha gent tan miserable per tatuar-se una esvàstica al coll i passejar-la tan alegrement, però encara entenc menys que aquesta gent pugui organitzar-se, sortir al carrer i que no els detinguin per delicte d'odi. Bàsicament perquè el Jair Domínguez, per exemple, va ser detingut precisament acusat d'un delicte d'odi per dir que els nazis se'ls combat amb un cop de puny a la boca. I mireu, no ho entenc. I com que no ho entenc, em fa molta por.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i
9: Esclat. Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: No puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així, d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
6: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: Ets una genocida del temps.
11: La millor hora del dia.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Hey!

0: I avui cançons per veure sortir el sol.
1: Sí, perquè avui 16 de juny, possiblement molts ho heu detectat, és el dia de l'any amb la sortida de sol més d'hora. Bon moment per recordar especialment avui que qualsevol nit pot sortir el sol, el clàssic de Sisa, que va versionar per al disc de la Marató Macaco, l'himne per excel·lència de la música popular catalana, tot i que parla d'un trencament de la nit i la màgia, convida l'esperança i a l'arribada d'una nova llum.

Per dir que aquesta cançó voleu fer coses fins que surti el sol, sentim dir-vos que se us ha acabat el temps. Va ser la cançó d'Andorra per representar el Festival d'Eurovisió l'any 2005. La cantava Marta Roura i la van titular Jugarem a estimar-nos. El que jo...

música directa dels Catarres. Aquí també se'ls ha acabat el temps de fer el que vulguin fins que surti l'alba. És un dels grans èxits dels d'Aigua Freda. Moltes coses a fer abans no sortir el sol, però avui amb poc temps per fer-ho. El sol sortirà més aviat que mai. Per exemple, a Barcelona ha sortit a les 6:17 del matí i durarà exactament 15 hores i 10 minuts.

0: En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe que Santos Cerdán liderava la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
1: L'exsecretari d'organització del partit, però, ho continua negant tot.
2: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
1: En paral·lel, el magistrat Juan Carlos Peinado decidirà les pròximes hores si retira el passaport a Begoña Gómez.
0: I l'Iran vincula l'acord de pau amb els Estats Units a l'aturada de l'ofensiva israeliana al Líban.
3: Israel, però, no té cap intenció de marxar del sud del Líban. Benjamin Netanyahu, primer ministre, defensava ahir els resultats de la guerra.
4: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
0: I aviant, a França, la cimera del G7 se centrarà avui en la guerra d'Ucraïna.
1: I serà el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i el nord-americà Donald Trump assegura.
5: Ahir vam tenir una bona conversa amb el president Zelensky i el president Putin i potser podem fer alguna cosa. Tots dos hi estan oberts. Ara que això de l'Iran s'ha acabat, ens centrarem en Ucraïna.
0: El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del Codi Penal delictes com les injúries a la corona.
3: Ernest Urtasun, un portaveu de Sumar.
6: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Y en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
3: Sí que hi mantindran el delicte d'enaltiment del terrorisme.
0: La franja de Ponent rebutja la guerra contra el català del Partit Popular i de Vox.
1: L'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva del govern aragonès. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
7: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes.
0: Els Mossos han identificat la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada.
3: És un ciutadà serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats.
0: Avui en parlarem amb la consellera d'Interior, que ens acompanyarà a partir de 8:45 a l'estudi de Catalunya Ràdio. També parlarem amb Núria Parrón de la crida que s'ha fet des del departament a la precaució a les portes de la Revetlla i després d'un cap de setmana amb els primers incendis de la temporada. I encara ressonen els àudios de Jonathan Andic que ahir al matí us oferíem en exclusiva en aquest programa.
8: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente...
1: És el director de Método 3, Francisco Marco, també al matí de Catalunya Ràdio, que ahir en feia aquesta lectura.
0: I avui els analitzarem també amb Alicia Álvarez, experta en trauma i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. I la Cambra de Comerç de Barcelona defensa el turisme com a motor econòmic de Catalunya.
3: I demana que l'aeroport del Prat tingui més connexions intercontinentals. El seu president, Josep Santacreu, demana.
9: Si no tinguéssim turisme, molts altres sectors patirien, i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement, segur. Exportacions d'alt valor, també.
0: I a la cultura, a la Casa 7 d'Art, subhasta avui tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família.
1: Entre d'altres, un retrat de l'arquitecte fet per Ricardo Piso. D'aquí uns minuts us ho expliquem.
0: Repassem abans les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia.
0: Amb varietat de temes, però amb el debut d'Espanya 0-0 al Mundial de Futbol com a tema transversal.
10: Un fiasco. Per començar, titula El Periódico, Espanya s'estavella contra Cap Verd, llegim a l'Ara, amb ulls de Madrid, El País, una Espanya sense gol punxa en el debut, i qui parla més clar, El Mundo. Un depriment empat davant la ventafocs africana del Mundial. Acompanya la notícia amb una foto de Lamine Yamal desesperat. Altres temes de portada. La Vanguardia obre l'edició explicant que el govern espanyol aporta 719 milions a la gigafactoria Dia de Móra la Nova. En canvi, tant l'Ara com El País aposten per la informació internacional. El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia, diu l'Ara, i El País explica que la resistència d'Israel posa en risc l'acord de pau. Encara a Madrid, El Mundo obre l'edició apuntant al PSOE i llegim que els socialistes van activar la claveguera 16 hores després de la carta de Pedro Sánchez, i l'Ara explica que el PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei.
0: Avui a Gavà, al Baix Llobregat, es desperten amb 24 graus. Al migdia podrien arribar als 32, i a Horta de Sant Joan, a Terra Alta, en tenen 19, amb una màxima prevista de 33. Avui serà el dia de sol amb més calor que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Si el matí serà esplèndid, sense núvols, la temperatura pujarà 1 o 2 graus més que ahir en general, i a partir del migdia sí que tindrem algunes nuvolades que podrien créixer al nord, amb previsió d'alguns ruixats i tempestes que avui cauran només al Pirineu i a tot estirar el Prepirineu.
0: I davant de l'anunci de la convocatòria dels 700 noves places de jutges i fiscals, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Mentre Begoña Gómez declarava el jutjat i José Luis Rodríguez Zapatero demanava més temps per polir les seves joies, el ministre Bolaños ha decidit anunciar la creació de 700 places de fiscals i jutges. Aquesta és, segons el ministre, la revolució més gran que s'esdevindrà a la justícia espanyola. Encara més si pensem que 125 d'aquestes places seran del quart torn, és a dir, per designació directa i sense haver de passar per oposicions. El mapa de la decisió és senzill, però tindrà conseqüències brutals. Vist que els jutges conservadors encerclen el PSOE, Pedro Sánchez ha decidit contraatacar posant els seus peons al sistema. Dit d'altra manera, vist que la dreta juga a fer política als tribunals, ara l'esquerra s'hi sumarà per tensionar l'estat al màxim. En alguns anys, qui sap si ZP no serà l'únic expresident jutjat ni Begoña l'única primera dama interrogada. Comença, doncs, la guerra civil a la judicatura.
0: Seguim repassant cançons del Mundial. Aquesta era el 2014. Això va ser el Mundial de Brasil amb Shakira de protagonista, Robert.
13: Sí, sí, Shakira, amb aquesta cançó que interpreta al costat de Carlinhos Brown, que va formar part de l'àlbum del Mundial que es diu One Love, One Rhythm. 4 anys després del Waka Waka va arribar aquest La La La. Va ser un èxit total al Mundial, tot i que la cançó oficial era We Are One, amb The Pitbull i Jennifer López. El La La La va servir per unir totes les seleccions que van participar en aquell Mundial de futbol. La, la, la.

0: I de què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, bon dia. L'Eloi Cordomí ens ha volgut traslladar un so per engegar el matí, però sembla que hem tingut, home, el que vindria a ser un intent fallit.
2: És el dia de l'any que el sol surt més d'hora i, per tant, per uns matiners com nosaltres, això s'ha de celebrar.
3: Que bé!
2: I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet, en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si ho sentiu. Se sent o no?
0: No.
1: Just ara estem sentint un silenci com si... Els ocellets.
2: Els ocellets. Bé, potser haurien de fer millor allò tècnicament, allò més ben posat al micròfon d'aquestes coses.
1: No passa res, la ràdio és així, però... la ràdio és així.
3: Està molt bé.
1: He de dir-te que cada vegada que estàvem xerrant nosaltres hi havia els ocellets de fons i quan li fotia el telèfon deixava de sonar. La màgia de la ràdio.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
3: Doncs l'entrevista que li han fet al porter de la selecció de Cap Verd, Bosinha, que després d'un partit s'ha convertit en el clar protagonista de les últimes hores, ha passat de tenir 50.000 seguidors a més de 5 milions i en una entrevista deia que espera tota la vida a aquest moment.
4: He soñat tota la meva vida per aquest moment. Treballé tota la meva vida per aquests palcs. Vos aconseguir estar aquí i aconseguir contribuir a l'equipa amb la meva experiència i estic molt feliç per això.
3: Recordem que Cap Verd era una de les seleccions que debutaven en aquest Mundial i ho van fer ahir amb la selecció espanyola en un partit que va acabar en un empat 0-0.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Santi Martínez Iglesias, representant de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola La Farigola de Vallcarca, a Barcelona. Explica que alumnes i professors estan patint la calor perquè el centre no està preparat per afrontar les altes temperatures. Com a mesura temporal, el Consorci d'Educació ha instal·lat ventiladors de peu, però el Santi insisteix que són clarament insuficients.
7: No és una manera d'estar atenent a les classes. No només el problema està en aquest espai, el problema també està, per exemple, en l'espai del menjador, ¿vale?, on l'altre dia... tres infants es van marejar a l'hora de dinar perquè ja feia moltíssima calor.
6: Les famílies demanen a l'Ajuntament que aclareixi quan es podran beneficiar del Pla Clima Escola Barcelona, que preveu fer obres de climatització a tots els centres públics de la ciutat. La iniciativa municipal té com a data de finalització el 2029, però l'AFA demana concreció sobre el calendari per saber quan li tocarà la Farigola.
5: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
8: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Rècords a les borses per l'acord entre els Estats Units i l'Iran. L'IBEX ha superat per primera vegada a la història la barrera dels 19.000 punts. Ahir va sumar un 1,43% amb crescudes fortes dels bancs i les empreses turístiques. Pel que fa a altres índexs europeus, el DAX d'Alemanya va pujar un 1% i a Itàlia la borsa va créixer un 0,65. Aquest matí a l'Àsia els parquets continuen registrant crescudes. El Kospi de Seul guanya un 2% i el Nikkei de Tòquio un 0,64. Tot i que ja veiem les primeres rectificacions, com per exemple el Hang Seng de Hong Kong, que baixa un 1% després del gran rebot d'ahir. El preu del petroli continua caient. Avui el barril de Brent es situa en $82. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
9: Molt ben parides, aquestes vaques,
10: sí, sí,
9: eh?
10: Sí, sí, sí.
9: És la típica vaca lundinenca, eh?
10: Quina raça és?
9: Lundinenca.
10: Lundinenca.
9: Lundinenca del nord.
10: Ah.
9: De dos banyes.
10: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
9: Se'n diuen rinocerons.
10: Fa llet, no?
9: Sí.
10: La femella del rinoceron deu fer llet, també. Llet,
0: clar, llet, boníssima.
10: Sí? Sí? No sé per què obro la veda. No sé.
5: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
12: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
13: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
12: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
14: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
12: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
15: Bona tarda.
16: Catalunya migdia.
12: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
16: Amb Òscar Fernández.
5: Cada dia a les dues.
12: I a partir de les tres...
5: L'espai de reflexió a la tertúlia.
16: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
12: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
16: El Matí de Catalunya Ràdio.
12: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
5: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
12: La Guàrdia Civil reforça el rol del líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
3: En un nou informe, els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de l'Eire Díez en fons del PSOE i supervisava les operacions de la xarxa. Han arribat a aquestes conclusions després d'analitzar les agendes de Cerdán i les factures dels desplaçaments de Díez, l'exsecretari d'organització del partit, però ho continua negant tot.
15: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
3: Luco creu que la directora de la Guàrdia Civil, que avui compareixerà al Senat, tenia constància de les activitats de l'Eire Díez. Els socialistes ho continuen reduint a males praxis a títol individual, mentre que el PP insisteix que Sánchez n'estava al cas.
12: Sigui com sigui, a Pedro Sánchez se li acumulen els fronts. En el cas Zapatero, l'expresident espanyol demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx.
3: L'escorcoll es va fer en el marc de les investigacions al cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però la troballa d'aquestes joies, valorades en 1.300.000 euros, ha servit per imputar-lo per contraban i frau fiscal. Zapatero manté en canvi la citació de demà i dijous, en aquest cas en relació amb Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals.
12: D'altra banda, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà aquesta setmana si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
3: I si l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats, com li demanen les acusacions populars de Vox i entitats d'ultradreta. És la decisió que ha pres després d'una sessió amb la presència de Gómez. El PSOE defensa la seva innocència. Rebeca Torró és el número 3 dels socialistes.
17: Jo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista.
3: La fiscalia i l'advocat Gómez acusen el jutge Peinado d'alimentar una causa sense cap fonament, només per desgastar Pedro Sánchez.
12: Del món, l'Iran assegura que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir viu l'acord.
3: El portaveu del ministre d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
18: Amerika boyat.
19: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
3: Israel, però no té cap intenció de marxar del sud del Líban. Benjamin Netanyahu s'ha desmarcat de Donald Trump.
20: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
3: De fet, assegura que les seves tropes no es mouran del sud del Líban.
12: Aquí els Mossos d'Esquadra han identificat la víctima del tiroteig al carrer Balma de Barcelona la setmana passada.
3: Segons ha avançat diversos mitjans, és un home d'origen serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Els investigadors han trigat a identificar-lo perquè havia fet servir diverses identitats. Els fets van passar dimecres passat, quan un home el va disparar més d'un tret a plena llum del dia, tocat una comissaria de policia. Els Mossos encara busquen l'autor del tiroteig i fons policials vinculen el cas amb el crim organitzat.
12: I la defensa de Jonathan Andic confia que els àudios que ahir us avançava al matí de Catalunya Ràdio amb les trucades que va fer els serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare Isaac Andic ajudaran a demostrar la seva innocència.
3: Se sent el fill del fundador de Mango demanant ajuda visiblement alterat i afectat. Són tres converses, una amb el 112, una altra amb els bombers i una tercera amb el servei d'emergències mèdiques. Francisco Marcos, el director de Método 3 i el pèrit contractat per la defensa.
21: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
3: Tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries dels fets en les converses amb els equips d'emergències i en la declaració davant dels agents.
12: Més notícies del govern. Fa una crida a la precaució de cara a la revetlla de Sant Joan després d'un cap de setmana d'incendis.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, adverteix del perill dels petards i recorda que l'any passat els bombers van rebre més de 1.300 avisos per la revetlla. Per això es reforçaran un 50% els efectius dels bombers i la plantilla del 112 als dos centres de control.
22: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció és poca.
3: L'eslògan de la campanya de Sant Joan torna a ser «No petis la revella», el mateix que l'any passat, per promoure una celebració segura de la festa.
12: Rodalies recupera avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, passant per Sant Cugat i Cerdanyola, universitat que estava interromput des del 20 de gener a causa de les afectacions provocades pel temporal Harry.
3: Tot i això, Renfe mantindrà aquest primer dia el servei alternatiu per carretera i fins dijous els autobusos directes a Cerdanyola Universitat. Els trens de passatgers tornen a circular doncs després que s'hagi recuperat ja fa dies el trànsit de mercaderies, un cop reparat el tram més malmès del túnel de Rubí. El Ministeri de Transports ha anunciat que està a punt de licitar les obres per actuar a la resta del túnel, que està previst que es facin sense afectar la circulació.
12: I desmantellada part d'una organització criminal dedicada a clonar targetes de combustible d'empreses de transport que després utilitzaven per omplir sense pagar els dipòsits de gasolina d'altres vehicles.
3: Només en una gasolinera de Vilamalla, l'Alt Empordà, van estafar més de 100.000 euros. De moment, hi ha dos detinguts.
12: Girona, Clara Jordan.
1: De fet, l'investigació va començar arran de la denúncia del propietari d'aquesta gasolinera, que és d'autoservei, que en els últims mesos havia rebut reclamacions de clients que asseguraven que els havien passat factures de combustible i altres productes per serveis que ells no havien fet. Allà. Estirant el fil, els Mossos d'Esquadra van veure que hi havia denúncies similars a altres punts de l'estat espanyol i de la resta d'Europa. Es considera que un dels detinguts era el que clonava les targetes i l'altre el que les facilitava als transportistes. La policia alerta que l'estafa podria ser milionària perquè només a Vilamalla la factura superava els 100.000 euros. No es descarten més detencions. Des de Girona informa Clara Jordan pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: Els treballadors de les biblioteques de Barcelona en vaga indefinida des del 26 de maig tindran aquest migdia la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona per desbloquejar el conflicte laboral.
3: Els vaguistes han fet trobades amb partits polítics i municipals i assessors legals per preparar els seus arguments en la reunió d'avui. També reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament de Catalunya. Montse Serra és delegada de la Intersindical al Comitè de Vaga del Consorci de Biblioteques.
2: A Biblioteques de Barcelona seguim mobilitzades, la vaga indefinida continua preparant la reunió amb l'empresa, aconseguida gràcies a l'esforç de tota la plantilla, i dimecres farem assemblea i no acabarem fins que no aconseguim un bon acord per a tota la plantilla.
3: Els funcionaris del conjunt de biblioteques catalanes de la seva banda fan vaga els divendres i els dissabtes.
12: La Casa Set d'Art subhasta avui tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família.
3: Són un retrat de l'arquitecte fet per Ricard Opisso, la fotografia més antiga de la basílica i el projecte d'un finestral per al temple dibuixat pel mateix Gaudí. Els subhastadors consideren que es tracta d'un conjunt excepcional pel valor històric, artístic i documental de cadascuna de les tres peces, a banda que permeten observar la Sagrada Família abans de convertir-se en una icona mundial. És especialment interessant el retrat d'Opisso, la casa de subhastes Set d'Art, recorda que va estar vinculat a Gaudí des de la seva infància, ja que va començar a col·laborar a la Sagrada Família amb 12 anys, amb funcions d'ajudant, fotògraf i model per a escultures del temple. El seu retrat mostra Gaudí concentrat en l'elaboració dels plànols de la Sagrada Família.
12: I arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer.
3: És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira de fa 15 anys.
12: Montse Camps.
18: La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
23: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè de fet, el text homèric és bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la.
18: La història de l'heroi, que tarda 20 anys a tornar a casa, continua interpel·lant el lector actual.
23: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. És una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta.
18: Ara Llibres, per la seva banda, publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry, i Blackie Books edita el cicle de Troia de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de

0: fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort.
1: L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Batràs o les comunitats gitanes de Ripollet.
0: Montse Pujol.
2: La mostra reivindica Anna Turbau com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. Dani Soler és fill seu.
3: Totes aquestes situacions conflictives es posaven al lloc de qui es manifestava, de qui es queixava, de qui tenia el problema i mirava de tu a tu a l'altra cara, que és, jo crec que és el gran mèrit que tenia.
2: L'exposició inclou molts retrats femenins, com el de l'escriptora Doris Lessing. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat?
4: Espanya empata 0 amb el Cap Verd al Mundial de Futbol. La selecció de l'Iran debuta amb una afició dividida entre els detractors de la selecció i els qui li donen suport. Empat a 2 entre Iran i Nova Zelanda. Arrenca també avui la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia a partir de les 9.
0: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
5: Poca gent s'esperava que la selecció espanyola comencés el Mundial d'aquesta manera. Una dada gens important, però sí una mica significativa. De les 99 persones que participen a la porra que hem organitzat a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, cap ni una van preveure l'empat d'Espanya. Els 99 resultats preveien una victòria d'Espanya sobre Cap Verd. Sorprenent molt. Segurament el resultat més sorprenent del que va de Mundial. Preocupant per la selecció espanyola? Potser, però només una mica. El Mundial és molt llarg i el d'aquest any encara més. L'empat d'ahir el que demostra una vegada més és que el futbol és segurament l'esport més imprevisible i és capaç d'escriure guions que ningú o gairebé ningú podia imaginar. No crec que la selecció espanyola deixi d'estar entre el grup de les favorites i menys encara quan Lamine, que ahir ja va fer alguna coseta en els 20 minuts que va jugar, vagi agafant el to.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
7: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 23 graus ja a Badalona. 19 a Amposta, que contrasten amb els 10 que encara hi ha a Martinet. Aquí ahir precisament va fer una forta tempesta que va deixar fins a 22 litres per metre quadrat. Avui, les tempestes es podrien reproduir, però només al Pirineu, a tot estirar el Prepirineu. Més concentrades cap a l'extrem nord i, en principi, no tan fortes com les d'ahir. El matí serà assolellat, esplèndid, a tot arreu. A la tarda també, excepte en aquestes zones del nord de Catalunya, on creixeran les nuvolades, i la temperatura podria pujar una miqueta més, amb màximes de 30-32 graus a molts llocs de la costa, 32-37 graus a la majoria de comarques de l'interior. En pròxims dies encara tindrem algun ruixet de tarda al Pirineu, dimecres i dijous. A partir de divendres, temps molt més estable.
9: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
11: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
12: No, te'n falta una.
11: Ah, clar, la del tot costa.
12: Doncs som-hi, convocatòria.
13: Ahora bien lo bonito, atacantes.
12: Marc Crosas.
11: Natàlia Arroyo.
12: Gemmarie Dongu.
11: Bruna Vilamala.
12: Damià Abella. Ion Vaquero.
11: Ilia Sánchez.
14: I amb la Sònia Germà des dels Estats Units. Tot el Mundial
11: al tot costa.
13: Momento, seguimos.
14: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
15: A 8:45 obrirem l'àgora amb una entrevista a la consellera d'Interior, Núria Parlon. Parlarem dels últims episodis amb armes de foc a Catalunya i també del cas Andic, investigat pels Mossos d'Esquadra.
16: A partir de les 9 repassarem l'última hora de la crisi del PSOE i analitzarem com funciona un jurat popular, com el que podria emetre un veredicte en el cas Begoña Gómez o en el cas Andic.
15: A 11:15 entrevistarem la periodista i investigadora del CIDOB, Carme Colomina, que ha publicat el llibre Europa és un estat d'ànim.
16: I a les 11, nova sessió de Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui sobre el Mundial de Futbol.
15: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I quin tema pendent? Vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
17: Ahir vam celebrar el retorn de la sèrie Doraemon a l'oferta del 3CAT, una tornada que va venir a comentar l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, a qui també se'l coneixia pel sobrenom de Nobita.
18: A Doraemon és una situació de la francesa?

0: Home, Josep Maria Bartomeu, bon dia.
1: Novita, que et deien a tu, eh? Et deien Novita,
0: l'amic del Doraemon.
2: Moliti, eh?
1: Sí, sí.
0: Què?
2: Hem molitit, en Joel, hem molitit.
1: Què? Que sóc molt divertit.
2: Ah, exactament. Ah, a veure si fan fona, eh? Et denuncio, eh?
1: Sí, no seria la primera vegada, no?
2: Sí, sí, sí. Ah, Teresita Tueta, eh?
1: Teresita Tueta?
0: Què?
1: Què ha dit?
0: És que no sé què ha dit, però... però no anàvem a parlar amb vostè ara, senyor Bartomeu.
2: Sí, a Doraemon.
0: Doraemon. Què passa amb el Doraemon?
2: Bé, sembla... Invent.
0: Eh?
3: Estrella Invent.
0: Estrella Invent.
2: Escapo!
0: Esquet volador,
2: sí, sí. No, esquet volador. Digues-ne bé el d'Encerat.
0: El de Montserrat. Ah, el que esquet volador.
1: L'Isaac en dic. Home, per l'amor de Déu, per l'amor de Déu.
0: Cap a quarts de 12, més temes pendents.
4: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
5: Avui fa 126 anys, el 1900, que començaven les obres del funicular del Tibidabo, el primer de l'estat espanyol. El poeta Celestí Barallat va tornar de Suïssa amb el fulletó d'un funicular i el va fer arribar al doctor Andreu, que feia fortuna en la indústria farmacèutica i qui va finançar l'empresa. L'estrany ascensor es va convertir en la primera gran atracció del parc imaginat pel doctor. Dos anys més tard, el 1902, es posava la primera pedra del Sagrat Cor del Tibidabo, d'Enric Senyer, que fins al 1961 no tindria la silueta actual amb el Crist coronant la muntanya i convertint-se en el segon gran temple expiatori de la ciutat al costat de la Sagrada Família. Avui és un bon dia per planejar una visita al Tibidabo i veure Barcelona des de la muntanya màgica.
4: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
6: Tal dia com avui de 1965, Bob Dylan va escriure la lletra del que després seria una de les seves cançons més famoses, Like a Rolling Stone. Precisament una cançó que va arribar en un moment on sentia que la seva carrera anava a la deriva i patapam, el va catapultar a la fama. La transició de cantant de folk a estrella del rock. La versionada Tot Cristo de Jimi Hendrix a la salseta del poble sec. Però a mi m'agrada especialment aquesta versió que he descobert fa poc de la cantant danesa Liv Lykke.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dimarts. Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. El dia comença amb sol a tot arreu i amb previsió de temperatures encara més altes que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui podem arribar amb facilitat als 30 o 32 graus a molts llocs de la costa i entre els 32 i 37 graus a l'interior de Catalunya. Tindreu un matí assolellat, sense núvols, i a partir del migdia creixeran nuvolades que avui deixaran només algun ruixet o tempesta al Pirineu, potser n'arriba alguna despistada al Prepirineu.
0: El dia en què mirem cap a Aviana, a França, segona jornada del G7 avui. Els líders de les principals democràcies industrialitzades afrontaran avui el conflicte d'Ucraïna, mentre encara queden per aclarir força interrogants de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Trump diu que, de fet, ja hi ha alguns vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz i que divendres el pas estarà del tot obert. Per ara, el preu del petroli s'ha mantingut estable des d'ahir i a l'espera que també es confirmin aquestes paraules del president nord-americà. Per cert, que el seu vicepresident, J.D. Vance, ha admès que el document és força genèric i amb prou feines arriba a una pàgina i mitja. I parlant de l'Iran, així s'ha rebut la selecció iraniana, amb alguns xiulets, a l'estadi de Los Angeles, l'himne iranià en el debut de la selecció del Mundial. El resultat ha estat de 2-2 contra Nova Zelanda. I avui també continuarem parlant de l'ampli ressò i de les possibles conseqüències dels àudios que ahir us va avançar al matí de Catalunya Ràdio de les trucades de Jonathan Andic als serveis d'emergència després de la caiguda del seu pare.
2: Necesito ayuda.
3: ¿Qué tipo de ha corrido?
2: Mi padre se ha caído.
0: És una lluita pel relat de la defensa que vol també explicar com Jonathan Andic va reaccionar davant d'aquest fet. Avui en parlem, entre d'altres, amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, per exemple, també de les acusacions que llançava des d'aquest programa el director de Método 3 i pèrit de la defensa, Francisco Marco.
4: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: A la consellera Parlon també li preguntarem sobre les novetats de les investigacions i fins a quin punt preocupen aquests últims tirotejos mortals que hi ha hagut a Catalunya. A Madrid continua també la setmana fatídica per als socialistes. Mentre el jutge Peinado estudia si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, aquesta tarda compareix al Senat la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que com a mínim es va reunir fins a 3 vegades amb Leire Díaz.
5: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo.
6: La UPA dice que es el jefe de la trama.
5: Pues vuelvo a decir que no hay ninguna trama, ni he montado ninguna trama. Totalmente. Y espero que la justicia lo aclare.
0: L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, mantenia ahir que no existia cap trama per posar pals a les rodes a les causes judicials que afectessin els socialistes. I el Mundial de Futbol, més enllà del debut a l'Iran, també aquesta nit, Aràbia Saudita 1, Uruguai 1 i Bèlgica 1, Egipte 1. Aquest vespre a les 9 debuta França contra el Senegal i ja de matinada l'actual campiona, l'Argentina, s'estrenarà contra Algèria. Tot això avui, quan falten 5 dies pel solstici, avui és el dia de l'any en què el sol ha sortit més d'hora. A Cadaqués ho ha fet a les 6 i 10 minuts. I a Arnes, a la Terra Alta, es pondrà a les 9 i 33 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: El dia en què ens acompanyarà a l'Àgora del Matí, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol.
8: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
0: Ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: I ara, Ucraïna.
10: La cimera del G7 a Eviana, França, se centrarà avui en la guerra a Ucraïna amb la presència de Volodymyr Zelensky a la reunió. Trump considera prioritari centrar-se en aquest conflicte després d'anunciar la pau amb l'Iran.
0: Enviat especial a l'Iran, Jordi Baró.
11: Segon dia del G7 a Eviana, amb Ucraïna en l'agenda, amb l'assistència de Zelensky i la voluntat dels líders europeus d'intentar que Trump mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin. Fins ara el focus ha estat en l'acord amb l'Iran, que el president dels Estats Units ha promès que quan estigui firmat divendres a Suïssa permetrà reobrir del tot l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli.
3: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà una arma nuclear. I estan totalment d'acord.
11: A la firma de l'acord amb l'Iran, Trump hi enviarà el seu vicepresident Benz i promet que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es coneixeran aviat. Des de Vian, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Molts interrogants.
1: Encara per aclarir sobre el futur a l'Orient Mitjà i a dubtes d'entrada perquè no coneixem el contingut de què s'ha pactat i s'ha de reubicar divendres. El vicepresident nord-americà J.D. Vance a la Fox obria la porta a que Trump faci públics els detalls abans.
9: And what the president has said is the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that, but we have
12: també
9: this
12: formal... admès que el que s'ha pactat fins ara és una pàgina i mitja. A partir d'aquí, les negociacions han de seguir per acabar-ho de concretar tot plegat.
10: Trump ha negat aquesta matinada que l'acord inclogui que Washington pagarà 300 milions d'euros a Teheran. Tampoc queda clar què passarà amb les sancions a l'Iran o amb els actius fora de les fronteres i que estan congelats.
0: No va amb ell.
1: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu assegura que el seu exèrcit seguirà desplegat al Líban i que seguirà actuant en funció dels seus interessos. Això després que l'Iran recordés que els Estats Units han de garantir que Israel aturarà la seva ofensiva.
0: Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
13: Que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
14: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Soc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
13: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah. Des de Jerusalem, Jordi Berescó, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Per culpa de l'habitatge.
12: El 42% dels joves d'entre 25 i 34 anys amb problemes per accedir a un pis perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Ho diu un informe que hem conegut aquesta nit del Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a pagar l'habitatge. Júlia García és coautora d'aquesta investigació.
15: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
0: Un altre informe.
10: De la Guàrdia Civil apuntant al lideratge de Santos Cerdán a la trama del cas Leire, els investigadors conclouen que l'exsecretari d'organització ordenava al PSOE pagar les despeses de l'exmilitant i estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit.
1: Luco creu que la directora de la Guàrdia Civil tenia constància de les activitats de l'exmilitant del PSOE. Avui Mercedes González compareix al Senat a petició del Partit Popular.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
16: Segons l'informe, Santos Cerdán ordenava i autoritzava per escrit o de paraula que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista i que es fes sense preguntar. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia Leire Díez. Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santos Cerdán ho negava tot.
5: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
16: Luco reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que avui compareixerà al Senat. El PP i Vox demanen la seva dimissió. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més temps.
12: L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero està citat demà als jutjats com a investigat pel cas Plus Ultra i la seva defensa, però, ha demanat ajornar aquesta declaració per tenir més temps per poder justificar l'origen de les joies trobades al seu despatx, taxades en 1,3 milions d'euros.
0: El passaport.
10: El jutge peinador decidirà les pròximes hores o dies si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez. Ho demanen les acusacions populars de Vox i altres entitats d'ultradreta. La vista d'ahir, prèvia a la presumpció de l'obertura de judici, va durar 3 hores.
17: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor. Veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez, de prohibir-li que surti d'Espanya i tenen coll avall que l'enviarà a judici. Ara el jutge té 3 dies dies per decidir si fa cas a les acusacions o a la fiscalia i a l'advocat de Gómez, que ahir li van demanar que arxivi el cas i el van acusar d'alimentar una causa sense fonaments només per desgastar el govern de Pedro Sánchez. El jutge Peinado, però, veu indicis de corrupció i tràfic d'influències per la càtedra que Begoña Gómez dirigia a la Complutense i les acusacions demanen que se la condemni a 24 anys de presó. Des de Madrid, Pala Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'eliminen.
18: El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per treure del Codi Penal delictes com les injúries a la corona, l'ultratge als símbols espanyols i les ofenses religioses. Ja ho havien acordat fa 2 anys, però havia quedat encallat en el tràmit parlamentari. Ernest Urtasun, un ministre de Cultura i portaveu de Sumar.
19: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
0: Rebutja.
12: El pacte de govern a l'Aragó entre PP i Vox posa per escrit l'objectiu d'alliberar Aragó de la imposició del català. Des de la Franja, l'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva de la dreta en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
20: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes, sense cap tipus de problema i sense fer-hi d'això cap motiu de disputa política.
0: Identificada.
10: La víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada, tocada a una comissaria de policia. L'home és un ciutadà serbi buscat per la policia belga. Els investigadors han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats, encara buscant l'assassí. Avui en parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon.
0: Crida.
18: Amb la consellera també parlarem de com s'afronta la campanya d'incendis i d'aquí una setmana la Revetlla de Sant Joan. L'any passat es van rebre 1.300 avisos. Enguany es reforcen un 50% els efectius de bombers i la plantilla del 112 als 2 centres de control.
21: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i per tant doncs tota prevenció és poca.
0: Sense pressa.
12: El govern critica que els sindicats majoritaris de l'ensenyament no hagin pogut convèncer mestres i professors per aprovar en la consulta el preacord a què s'havia arribat per desencallar el conflicte en l'ensenyament. No hi ha termini per reprendre les negociacions. En va parlar el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Toca ells fer una reflexió, hem d'escoltar, la voluntat nostra és de desinflamar aquest conflicte, perquè crec que ens adonia a tots nosaltres no fer el conflicte més gran, sinó fer-lo, no? sinó encarrilar-lo.
18: I no garanteix.
10: L'Eurocambra, la gratuïtat de les maletes a la cabina de l'avió. Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge demà, però la nova reglamentació sobre els drets dels passatgers les obligarà a mostrar-ne el cost des del principi del procés de reserva.
18: La reforma sí que garanteix les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant per als usuaris com per a les companyies.
22: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
0: Agafa avantatge.
12: La candidata de la dreta, Keiko Fujimori, el recompta que ja fa 9 dies que dura les eleccions presidencials del Perú. Queden aproximadament 200.000 vots per escrutar i Fujimori avantatja en 28.500 vots al candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez. La filla de l'històric president peruà es perfila, doncs, com la propera mandatària del país llatinoamericà.
0: A subhasta.
10: Tres obres vinculades a Antoni Gaudí, la Sagrada Família. Avui se subhasten a la Casa Set d'Art, un retrat de l'arquitecte fet pel dibuixant Ricardo Piso, que va començar a col·laborar a la Sagrada Família amb només 12 anys, la fotografia més antiga de la Basílica i també el projecte d'un finestral per al temple dibuixat pel mateix Gaudí.
0: I nova versió de l'Odissea.
18: Arriba a les llibreries una nova traducció al català del clàssic d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carla Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira de fa 15 anys.
0: Montse Camps.
23: La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
24: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la.
23: La història de l'heroi, que tarda 20 anys a tornar a casa, continua interpel·lant el lector actual.
24: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. És una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta.
23: Ara Llibres, per la seva banda, publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry i Blackie Books edita el cicle de Troia de Gustav Schwab. Una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Víctor Manuel, al Palau.
2: Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez y olvido reproches que imaginé.
12: A les 9 del vespre, concert al Palau de la Música per presentar el seu últim àlbum, Solo a solas conmigo, i també per repassar grans èxits de la seva carrera.
0: I només el 14%
10: del sector cultural fan servir la intel·ligència artificial com a eina habitual, segons l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. Entre les principals preocupacions de l'ús de l'IA hi ha el plagi, i el sector demana que es reguli per garantir-ne la transparència de l'origen i l'autoria.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, ensopegada.
4: De la selecció espanyola al Mundial de Futbol, empat a 0 amb el Cap Verd. De la Fuente, seleccionador dels espanyols.
6: Este equipo es fiable, sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los fases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
4: Lamine Yamal, encara sense ritme, va jugar 20 minuts. El mateix grup d'Espanya, Aràbia Saudita i l'Uruguai empaten a 1. A les 9 arrenca la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Murcia.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
8: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
25: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
26: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dimarts 16 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Zara, amb 3 quilos 220 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa, i el Marc, amb 3 quilos 465 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
27: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Jurado. Tenim 15 graus a Prats de Lluçanès, 18 a Terrassa i 24 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
28: Sense incidències a aquesta hora, tret de les retencions en punts habituals d'entrada a Barcelona, Ronda de Dalt, densitat amb aturades de Santa Coloma a Horta, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat.
27: Gràcies, Clàudia. I Rodalies recupera avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, passant per Sant Cugat i Cerdanyola Universitat, que estava interromput des de finals de gener.
29: Tot i això, Renfe mantindrà aquest primer dia el servei alternatiu per carretera i fins dijous els autobusos directes a Cerdanyola Universitat. Els trens de passatgers tornen a circular després que ja s'hagi recuperat fa dies el trànsit de mercaderies, un cop reparat el tram més malmès del túnel de Rubí.
30: El Ministeri de Transports ha anunciat que està a punt de licitar les obres per actuar la resta del túnel, que està previst que es facin sense afectar la circulació.
27: Més notícies. Acord entre Barcelona en Comú, Esquerra i el PSC a l'Ajuntament de Barcelona per incrementar la taxa als creueristes des dels 8 euros actuals, que es podria triplicar.
29: Ho ha anunciat en roda de premsa la número 2 dels comuns a l'Ajuntament, Carol Recio.
30: Que ha avançat que el seu grup registrarà una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos que actualment està en tràmit al Parlament.
31: Passar del recàrrec dels 8 euros actuals fins a poder arribar a 24 euros com a màxim.
27: Els treballadors de les biblioteques de Barcelona en vaga indefinida des del 26 de maig tindran aquest migdia la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona per desbloquejar el conflicte laboral.
29: També es reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament de Catalunya. Montse Serra és delegada de la Intersindical al Comitè de Vaga del Consorci de Biblioteques.
32: I dimecres farem assemblea i no acabarem fins que no aconseguim un bon acord per a tota la plantilla.
27: Al Vallès Oriental, un detingut per apunyalar un home a Sant Antoni de Vilamajor.
30: Va ser la nit de dijous i la víctima va quedar en estat greu després d'una baralla entre 4 persones.
27: I cultura. El Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort. Montse Pujol.
33: La mostra reivindica Anna Turbau com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. Dani Soler és fill seu.
34: Totes aquestes situacions conflictives es posaven al lloc de qui es manifestava, de qui es queixava, de qui tenia el problema i mirava de tu a tu a l'altra cara, que és, jo crec que és el gran mèrit que tenia.
33: L'exposició inclou molts retrats femenins, com el de l'escriptora Doris Lessing. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
27: I música de Cardigans. La banda sueca torna a Catalunya, actua avui a Barcelona, ho farà el Festival Blau Maria al Port Vell, el concert a 2:15 del vespre. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
3: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
5: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
9: 150 anys movent-nos per tu.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
10: I quan són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui tot es parlen del Mundial del Futbol. Calet, bon dia.
13: Molt bon dia a tothom. Bon dia, Ricard. Hem tingut molt mala sort ahir, la veritat. Mira, des de que va començar el partit, ja ho sabia, que ells es quedaran a jugar atrasats, jugant a la defensa, no buscant el contraatac, però buscant l'empat i ja està. I aleshores vam caure aquesta trampa. L'entrenador no ha tingut la valentia de deixar jugar Lamine Yamal i Dani Olmo al principi. Si ho hagi fet, potser que hem tingut un partit amb un 1-2-0, però no, no va ser així.
10: Qui creus que guanyarà el Mundial?
13: Jo crec que Marroc té moltes opcions per guanyar aquest Mundial.
10: Molt bé, gràcies, Calet. Doncs aquesta és l'aposta del Calet pel Mundial. Anem a repassar les portades de la premsa. El periòdico titula Un fiasco per començar. Espanya s'estavella contra Cap Verd. Llegim a l'Ara. Amb els ulls a Madrid, el País diu una Espanya sense gol punxa en el debut. I qui parla més clar, El Mundo. De primer empat davant la ventafocs africana del Mundial. Acompanya la notícia amb una foto de Lamine Yamal desesperat. Altres temes de portada. La Vanguardia obre l'edició explicant govern espanyol aporta 719 milions a la gigafactoria intel·ligència artificial de Móra la Nova. En canvi, tant l'Ara com el País aposten per la informació internacional. El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia i el País explica que la resistència d'Israel posa en risc l'acord de pau. Encara a Madrid, El Mundo obre l'edició apuntant al PSOE i llegim que els socialistes van activar la claveguera 16 hores després de la carta de Sánchez i l'Ara explica que el PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei.
14: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
15: El 6 de setembre del 1984.
14: I el número de la sort, el...
15: 3.
14: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, la guerra del futbol. Maior Roger, bon dia.
4: Bon dia. Classificació de la CONCACAF per l'accés de la Copa del Món del 70 a Mèxic. Hondures i El Salvador es juguen la seva primera participació en un Mundial en una eliminatòria a 3 partits.
16: Voy a contarle la historia del año 69.
4: És l'any 69. Els dos països viuen un moment de molta tensió política, social i militar. A Hondures hi havia 300.000 migrants salvadorenys, a qui els locals acusaven de robar terres i recursos. El govern d'Hondures va iniciar aleshores una política de deportació forçosa que va causar el trencament de relacions entre països. En aquest panorama arriba l'eliminatori al mes de juny i el primer partit se l'endú Hondures a Tegucigalpa. El segon partit es juga al Salvador i remunten l'eliminatòria. Aquests dos partits ja van deixar greus enfrontaments entre aficions i fins i tot el Guardian reportava que 12.000 salvadorenys havien marxat d'Honduras sota amenaces després del maig. L'anomenada guerra del futbol esclataria just després del partit de desempat que es jugava a terreny neutral al mític Estadi Azteca de Mèxic.
17: Cuando era niño y conocí el Estadi Azteca.
4: El partit arriba a la pròrroga on finalment El Salvador marca el 3-2 definitiu i aconsegueix la plaça pel Mundial. Després de l'eliminatòria, El Salvador ordena també la invasió d'Honduras, començant una guerra que duraria 5 dies, però que hi hauria 3.000 morts, per cert, que Richard Kapuscinski la va retratar al seu llibre La guerra del futbol. El Salvador va arribar al Mundial, va perdre els 3 partits que va jugar i no va marcar ni un gol.
7: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia pot ser d'acord o pot expel·lir-lo el trompetista, i la resposta era buf. Un buf pot ser un so patològic que es percep en l'auscultació del tòrax i també l'aire expel·lit per fer sonar un instrument de vent. Avui dimarts, un Enigmàrius descrivent. S'endugui al vent un manuscrit de 6 lletres. S'endugui al vent un manuscrit. 6 lletres.
7: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre l'empat entre Espanya i el Cap Verd al Mundial.
6: Vaig veure ahir el futbol, sí, perquè jugava a Espanya i perquè, segons em deien, era segur que guanyava contra Cabo Verde, una selecció fluixeta. Doncs resulta que van empatar. I l'home que li va marcar el dia a la selecció espanyola i als milers d'espectadors televisius es diu Bosinha, és el porter portuguès que va parar-ho tot. Em va cridar l'atenció i vaig mirar el seu perfil, té 40 anys, cobra l'any el que alguns jugadors de la selecció espanyola cobren cada dia, i la força de la tele és que va començar el partit amb 45.000 seguidors a Instagram i el va acabar amb més de 1.600.000.
0: I a la recomanació del dia arran de la macroconvocatòria històrica de 700 places de jutges i fiscals, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Jury Duty.
8: Un judici molt peculiar i divertidíssim perquè té un format únic. Plantejat com un fals documental a l'estil de The Office, tots els personatges que en formen part són actors menys un, el protagonista, extremadament carismàtic. Ell es pensa que està fent de jurat popular en un cas real als Estats Units i que l'estan gravant per un documental sense saber que tot el que passa al seu voltant està guionitzat. I és una meravella veure com gestiona situacions surrealistes i companys realment estrafalaris. Un experiment que demostra que hi ha gent genuïnament bona al món. Ho podeu comprovar a la primera temporada de Jury Duty a Prime Video.
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
18: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
7: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
19: Bon dia, la consellera Parlon.
20: Fem el reforç M1.
21: Albus 24-7,
20: que treballen en el mar de la Zoac.
22: Molt bé, estupendo.
19: La consellera d'Interior i Seguretat Ciutadana és una de les protagonistes del dia, perquè avui a 8:45 serà el Matí de Catalunya Ràdio per parlar de diferents casos que són del seu àmbit d'actuació.
20: I tant que sí, i tant que sí. Parlon del que faci falta, eh?
0: Consellera Parlon, sí, sí. Què tal? Bon dia, com està?
20: Bé. Bé. Això ja és l'entrevista.
0: No, l'entrevista és a 8:45. Ah. D'aquí una mica més d'una hora.
20: Ah, vale, pues, si li sembla bé, vaig a esmorzar i em preparo els temes. De què voleu que parlon?
19: Doncs de les novetats que hi ha en diferents casos, com per exemple els àudios de les trucades de Jonathan Andic als serveis d'emergència.
20: Sí. Els vaig escoltar ahir.
19: Ah, sí?
20: Em confirmen que els àudios són 100% verídics, no?
0: Sí, són verídics, sí.
20: Vale.
19: Per què ho diu?
20: No, per re, que no fossi la Judit Martín. I després també vaig escoltar a Parlon el detective privado.
19: Sí, Francisco acusant, Marco, sí.
20: Sí, acusant un agent de Mossos de sesgo de confirmació.
19: Sí, de viatge, sí.
20: No, però viatge segur que no, perquè me deixo 85, ¿vale? I lo del sesgo, pues tampoc és així.
0: Bueno, li preguntaré també pel tiroteig de la setmana passada, del carrer Balmes.
20: Bueno, sí, tampoc hi ha per tant, perquè estem parlant del tiroteig i la gent es pensa que el carrer Balmes era com una pel·lícula de l'oeste, i no és així. Solament va disparar un senyor.
19: Sí, però bueno, segueixen preocupant. Com... Tenen alguna informació de l'autor de l'assassinat o...?
20: Pues no. I vostès?
19: No, tampoc tenim cap informació. Ah. No sé per què hauríem de tenir cap informació nosaltres.
20: Bueno, no sé, algun àudio trucant... No sé,
19: sí, no tenim cap àudio del senyor del tiroteig trucant a ningú.
20: D'acord. Bueno, pues aleshores haurem de seguir investigant.
19: Molt bé, clar. També li preguntarem pel risc d'incendis, ara que s'acosta la revetlla de Sant Joan.
20: Sí, s'ha d'anar amb molt de cuidado, amb el foc. Molt de cuidado.
19: Ens ho explica d'aquí una estona, consellera.
0: Sí.
20: Sí, vale, d'acord.
19: Vagi esmorzar, no pateixi.
0: Molt bé, gràcies, consellera. Fins ara.
19: Fins ara.
0: Parlem després.

0: Són 7:45. I avui, com cada dimarts, tenim reunions dels governs català i espanyol amb ambients ben diferents, molt més tens a Madrid, on Pedro Sánchez veu com els casos de possible corrupció ocupen tota l'agenda política i mediàtica. El jutge Peinado ha de decidir si retira el passaport a Begoña Gómez, demà està citat Zapatero, i aquesta tarda compareix al Senat la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, qui es va reunir com a mínim 3 vegades amb l'Eire Díaz. Al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà d'aquí una hora també la consellera d'Interior, Núria Parlon, sobre la mort d'Isaac Andic. Li preguntarem per les acusacions que llançava des d'aquest programa el director de Método 3 i pèrit de la defensa del fill de Jonathan, Francisco Marco.
1: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: Sobre això i els tirotejos li preguntarem avui a Núria Parlon. I en pàgina internacional, la segona jornada del G7 avui a Evian, a França, on els líders de les principals democràcies industrialitzades afrontaran avui el conflicte d'Ucraïna, mentre encara queden per aclarir força interrogants de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Trump diu que, de fet, ja hi ha alguns vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz i que divendres el pas estarà del tot obert. Per ara, el preu del petroli s'ha mantingut estable des d'ahir. I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: Espanya empata 0 amb Cap Verd al Mundial de Futbol. La selecció de l'Iran debuta amb una afició dividida entre els detractors de la selecció, els qui li donen suport. Empatadors entre l'Iran i Nova Zelanda. Arrenca també la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia avui a partir de les 9.
0: I pel que fa al temps, avui farà sol i més calor que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, avui matí molt tranquil, amb temperatures que ja parteixen de valors molt alts. Màximes avui previstes a la costa de 30-32. A l'interior poden arribar amb facilitat als 33, fins a 37 graus les més altes a les comarques de Ponent. I avui amb algun ruixat, però només al Pirineu. Potser algun una mica més despistat podria arribar cap a la zona del Prepirineu. Avui menys precipitacions, menys tempestes que no pas les que vam tenir i que van ser fortes. Demà dimecres i dijous mantindrà el mateix tipus de temps, encara algun ruixet de tarda al nord, i sembla que al final de la setmana encara serà més càlida.
0: I com tenim la mobilitat a aquesta hora, pendents del restabliment de l'R8. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. Avui es recupera el servei ferroviari a l'R8 entre Rubí i Martorell, però els trens de primera hora del matí no estan circulant. Renfe justifica que és perquè encara ja estan fent treballs de manteniment. La previsió és que el primer tren que ja farà tot el recorregut sencer de l'R8 surti de Granollers a 8:45 del matí. En el sentit invers de Martorell a Granollers, el primer tren no sortirà fins a 9:45. El servei alternatiu per carretera funciona encara durant tot el dia i fins dijous hi haurà busos directes a Cerdanyola Universitat. I d'altra banda, pel que fa a l'alta velocitat, el primer AVE que ha sortit de Figueres i que va cap a Madrid circula amb més d'una hora de retard.
0: I a les carreteres, a aquesta hora, hi ha un accident a l'A2, al Bruc. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Sí, hi ha hagut un accident en aquest punt, sentit Lleida, que talla un carril, precaució en aquest punt. A l'entorn de Barcelona, retencions habituals d'aquesta hora a les rondes i a les principals vies d'entrada cap a la ciutat. Densitat també a la C58, a Sant Quirze, sentit sud, i a Ripollet, direcció Sabadell, C17 a Paret, sentit sud, i AP7 a Santa Perpètua, en sentit Tarragona.
0: Avui comentarem l'actualitat a l'Àgora del matí amb Vicent Sachis, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Són les 7:33. Abans obrim la redacció del matí, connectem amb la redacció per conèixer les opinions destacades dels diaris. Baiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui, unanimitat en els editorials dels diaris en parlar sobre l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que s'ha de signar, recordem, divendres.
7: La Vanguardia recorda que d'aquí a divendres qualsevol guspira pot fer saltar pels aires el fràgil pacte que ha de garantir 60 dies de treva i la reobertura de l'estret d'Hormuz.
8: El diari del Comte de Godó remarca que a ningú se li escapa que l'amenaça més gran per fer descarrilar l'acord és Israel i el seu primer ministre Benjamin Netanyahu.
7: L'Ara, El Mundo i El País coincideixen a destacar el titular de l'editorial que aquest pacte no és cap victòria per a Donald Trump, sinó una mostra de fracàs.
8: L'Ara destaca també que l'escenari és inestable i fràgil, d'entrada perquè ningú creu que n'hi hagi prou amb 60 dies per arribar a un acord sobre la qüestió nuclear i el mateix memoràndum ja preveu allargar aquest període.
7: El diari considera que el règim teocràtic iranià té ara la paella pel mànec i aprofitarà la situació de força obtinguda en el camp de batalla per reforçar-se internacionalment. internament.
8: El Mundo subratlla que l'Iran sal d'aquest conflicte sense renunciar a cap actiu estratègic clau.
7: I afegeix que, lluny de dissipar-se l'horitzó del tauler global, s'obre una etapa d'incertesa.
8: Per al País, si la guerra acaba d'una vegada, ho farà sense que s'hagin arribat a saber els motius pels quals va començar.
7: El rotatiu de Prisa creu que aquest acord és una solució provisional d'un problema que no hauria d'haver existit mai.
8: El periòdic ho titula L'Iran guanya la pau i destaca que el règim dels ayatolàs té una situació més favorable del que es preveia a l'inici de la guerra.
7: I també destaca que si l'acord es consolida, la distància entre els objectius inicials i els resultats obtinguts serà evident.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
6: Poc abans de l'empat a zero, llegeu un article de Jorge Valdano sobre aquest Mundial. Diu Valdano que mai els futbolistes han estat tan semblants entre si. El trànsit permanent de jugadors fa que entrenin els mateixos clubs, tinguin disciplines semblants, mengin les mateixes coses. D'aquí la pregunta de si això pot continuar sent una competició entre estils futbolístics quan el futbol s'ha aplanat com a llenguatge universal. Què marca la diferència? Segons Valdano, la cultura futbolística, és a dir, tradició, coneixement, ofici, i aquí no empatem a zero.
9: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
10: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amb el lleu origen.
11: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
12: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
13: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a aquesta hora a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La notícia que han de saber les famílies amb fills d'edat escolar.
3: Doncs que avui s'activen els vals escolars i, per tant, des d'avui mateix ja es poden bescanviar a les botigues. Són dos xecs de 30 euros cadascun que rebran les famílies d'alumnes de primària i secundària. Com a novetat d'aquest any, no arribaran a la bústia, sinó que es distribuiran en format digital a través d'un correu electrònic. Ho recullen diversos digitals.
0: La cara fosca del turisme eivissenc.
15: Un hotel en ruïnes on malviuen els treballadors del turisme eivissenc. Llegim a la història al diari.es, que relata que al voltant d'un centenar de persones resideixen, si es pot dir així, en una estructura mig fet, sense parets, abandonada des del 2010. L'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia, del PP, intenta fer-les fora i enderrocar-lo, però la promotora ara el vol acabar.
0: Qui fa neteja?
3: I caixa, Corina Larsen, que ven les joies que li va regalar el rei Joan Carles. Segons La Razón, la polèmica amant del rei emèrit hauria recaptat ja 850.000 euros gràcies a la subhasta de part de la seva col·lecció. S'anunciaven sense dir l'origen, només amb la descripció que pertanyien a una distingida lady europea. Una de les peces que va permetre descobrir que eren seves és un braçalet de diamants d'una joieria de Madrid.
0: S'ha de comprovar tot.
15: I més abans de fer ponting. Una noia de 21 anys ha mort després que l'empresa amb qui el feia la llancés sense estar lligada a cap corda. Això ha passat al Brasil. Ja han detingut 3 persones per homicidi amb dol eventual, és a dir, per falta de coneixement. En diversos vídeos es veu com dos homes estan a punt de llançar la noia mentre diversos testimonis criden la corda, que es veu al terra.
0: I què podria tancar?
3: El convent que custodia la mà de Santa Teresa, que es troba a Ronda, Màlaga. S'està quedant sense monges, ara mateix n'hi ha 4, i si no n'arriben de noves, l'any que ve tancarà després de més de 100 anys de vida. És el conegut com a monestir de la Merced, de Carmelites Descalces, també famós pels dolços artesans que prepara. Si tanca, s'hauria de canviar la relíquia de lloc, ho llegim a Info Vaticana.
0: I avui Lego torna a ser notícia.
15: En aquest cas, perquè la policia ha recuperat gran part d'una col·lecció de peces de Lego robades i valorades en 10.000 euros. Han detingut el suposat lladre que les havia pres, ni més ni menys que el seu veí. Això ha passat a Elx, al País Valencià. La investigació va detectar una venda massiva de Legos de segona mà a càrrec d'un únic individu. Ho llegim al debate.es, on veiem una foto amb jocs de muntar de Star Wars o un casc de Ferrari.
0: I ara els destacats d'Internacional d'Economia amb Marc Horà i Lara García.
16: Arrenquem el departament francès de l'Alta Savoia, la frontera amb Suïssa. Llegim al diari Le Dauphiné Libéré, el més important de la regió, que la trobada del G7 a Evian està deixant un tram xulès que dona a entendre que no necessita el suport dels seus aliats per garantir la reobertura d'Hormuz, però també un Macron que està fent mans i mànigues per evitar que Trump abandoni prematurament la reunió o en dificulti els consensos. I a Rússia, llegim al Komsomolskaya Pravda l'article titulat Una bufetada a la cara per Zelensky i subratlla que l'arbitratge internacional, al contrari que Ucraïna, confirma els drets de Rússia sobre l'estret de Kerch i el mar d'Azov. El diari, fundat durant l'època soviètica, treu pit i considera que la decisió de l'AIA és una validació de les posicions russes sobre Crimea.
17: I en plan econòmic, Cinco Días assegura que el retorn a la normalitat després de l'acord entre els Estats Units i l'Iran no serà una feina fàcil ni molt menys imminent. Diu el diari que tenim per endavant una costosa tasca perquè caldrà netejar les vies marítimes d'Hormuz per recuperar el trànsit habitual de vaixells. En aquesta línia, Expansión sosté que al final de la guerra l'Iran no retornarà les aerolínies a la casella de sortida. Explica que el desbloqueig de l'estret obligarà el sector a pagar el querosè un 20% més car, com a mínim durant els propers 12 mesos. I canviant de tema, l'ON Economia anuncia que el Banc d'Espanya ha llançat una nova oferta d'ocupació pública. L'organisme necessita cobrir 65 places de personal tècnic amb un sou base d'uns 45.000 euros bruts anuals.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola ha començat el Mundial com un parxís de colors, amb el verd com a fitxa única.

Pel Mundo Deportivo, Cap Verd posa una alerta vermella. Una garrotada verda per l'Espanya de De La Fuente. Una Espanya sense idees ni punys davant un rival ordenat. Santi Eloi ha parlat d'un desastre superable. Pel diari Esport és una baixada important. Un debut decebedor amb una selecció espanyola sense fluidesa ni punteria. Joan Vehils parla obertament de ridícul. Espanya s'estavella, titula el diari Ara. Per La Vanguardia és una estrena indigna contra la número 64 del món. El periódico ironitza, diu que Espanya arrenca verda al Mundial.

0: L'Esportiu parla de la festa major a Cap Verd amb una Espanya que s'estima contra l'autocar de la selecció africana. El País diu que Cap Verd punxa el globus d'Espanya. Marca parla de desastre, qualifica de petard el partit d'Espanya. Pel diari AS és una pifa històrica. Salvador Sostres escriu a l'ABC que De La Fuente ha de deixar de jugar amb els seus amiguets i fer jugar els millors. I Mariano Rajoy escriu al Debate que la selecció espanyola és un dels pocs instruments d'unió entre espanyols. Se li ha de donar suport.
1: I a la premsa del cor, la festa aniversari dels fills de Cristiano Ronaldo. Elisenda Pineda.
2: Georgina Rodríguez converteix el seu jardí en un parc d'atraccions privat per a la festa d'aniversari dels seus bessons. La mainada fa 9 anys i a Can Ronaldo Rodríguez, que no es moquen amb mitja màniga, han tret l'olla grossa. Al parc d'atraccions hi ha de tot. Tira la diana, pesca de neguets i jocs variats. Només hi falta un saltamontes amb sistemes de seguretat dubtosos, uns autos de xoc ple de quillos fumant ducados i una parada de tir on guanyar un peluix de Bob Esponja amb ressaca. A veure si l'any que ve na Georgina hi pensa i els nens fan 10 anys en una fira com Déu mana.
1: I què fan avui, Canalies?
3: Avui felicitem l'estimat, el respectat, el meravellós Jordi Hurtado.
1: Home!
3: Jordi Petonet.
1: El Jordi en fa 40, sempre en fa 40.
3: Doncs mira, 32 anys que fa avui Jordi Hurtado. Felicitem, perquè està a punt d'arribar als 60, als 70,
1: sí,
3: però encara n'hi queda un, 60 tots, que es diu.
1: Molt
3: també
1: bé.
3: Felicitem l'actor Daniel Brühl.
1: Oh, ja deu ser gran, ja.
3: Sí.
1: 46.
3: Mira, 48, i acabem felicitant l'influencer i presentador espanyol Xuso Jones.
1: No sé, no sé qui és.
3: Sí, home, ara serà jurat de Got Talent.
1: Bueno.
3: Doncs el felicitem des d'aquí, perquè en fa 37.
1: 37, molt bé. Sant Oral.
3: Avui és Sant Quirze, que
1: Sant
3: celebra...
1: Quirze, eh?
3: Sant Quirze, que celebra el dia amb la seva mare, Santa Julita.
1: Ui.
3: Quirze tenia 3 anys i va veure com van torturar la seva mare en veure-ho, el nen va esgarrapar la cara del governador, que el va llançar escales avall i el va matar, el governador, el nen. La mare va demostrar la seva com? Joia perquè el nen hagués assolit la corona del martiri. El governador va fer que torturessin Julita. Li van
1: qui
3: passar
1: Julita?
3: La mare d'en Quirze.
1: Ah, vale.
3: Li van passar ganxos punxeguts pels costats i va ser decapitada. Xas! Els seus cossos van ser abandonats i els cristians d'amagat els van recollir i enterrar. Alerta! A Catalunya hi ha 142 persones que es diuen Quirze i 226, que es... 25, ara sí, que es diuen Julita.
1: Hi ha una que ha mort, no?
3: Bueno, pel camí sempre pel passa.
1: Camí. I ara tanquem el repàs de la premsa avui, que és 16 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
5: 16 de juny de 2006, el dia que s'acaba la campanya electoral per aprovar el nou Estatut de Catalunya, impulsat pel govern tripartit de Pasqual Maragall i retallat posteriorment a Madrid. Un 73,9% vota sí a l'Estatut i un 20,8% vota no, opció que per motius diferents defensaven tant Esquerra com el PP. La participació en el referèndum és molt baixa, un 48,8%. Superada la prova, ara Pasqual Maragall ha de convocar eleccions i decidir si es presenta o si es retira. I ara fa 20 anys, debut fulgurant de Leo Messi al Mundial d'Alemanya. Messi tenia 18 anys, va entrar de suplent i en només 15 minuts va marcar un gol i en va donar un altre en l'Argentina 6, Sèrbia 0. El debut de Messi va enlluernar el món del futbol. Acabo amb el Saló Gaudí Nòvies a Barcelona. La gran atracció era que hi desfilava Naomi Campbell. La seva tarifa, segons Josep Sandoval a La Vanguardia, era de 100.000 euros, 5 bitllets d'avió en business i 3 suites en un hotel de 5 estrelles.
1: Avui és 16 de juny del 2026, és el dia 167 del calendari. Falten 5 dies per l'estiu. D'avui en 8 serà Sant Joan i 2 perquè comenci el sonar. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: No aixequem sancions, de moment. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
7: Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant.
8: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor, veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez i tenen coll avall que l'enviarà a judici.
9: Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santo Cerdán ho negava tot.
10: Ni no tenim una trama ni he hecho nada ilegal.
1: Punxada d'Espanya contra Cap Verd i per pocs minuts ja ha acabat el partit del debut de la selecció d'Iran, acabat amb empat a 2 contra Nova Zelanda. Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Maniobra.
11: Sèrie de moviments amb què la mà fa funcionar un instrument, una màquina. Aquest n'era el significat primer, en el sentit figurat, però sèrie d'accions fetes generalment d'una manera astuta per aconseguir un fi. La Guàrdia Civil sosté que el PSOE estava el cas de les maniobres de l'Eire 10, astutes o no per desactivar les causes que afectaven al partit.
1: Ultratge.
11: Injúria greu de fer tota paraula, fer ultratge a algú. Ara PSOE i Suma volen reactivar els tràmits per eliminar el codi penal de delictes, com les injúries a la corona.
1: I també destaquem una altra paraula del dia, que és ofensiva.
11: Sí, estat o situació de qui ofèn o ataca, prendre l'ofensiva. Es sol dir que només ofèn qui pot o i no qui vol. Ofesos se senten els catalanoparlants de la franja de Ponent que rebutgen la guerra contra el català del PP i Vox.
1: I ara posem-hi tres xifres amb l'Ara García, sense ofegar-nos. 1.171.000.
12: Són les persones que han sol·licitat la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya quan falten 15 dies perquè es tanqui el termini. La xifra duplica de llarg la previsió de l'executiu, que esperava 500.000 sol·licituds. De moment, l'administració n'ha admès a tràmit 360.000.
1: 5.000 milions d'euros.
12: És el que rebrà la indústria catalana en els pròxims 4 anys. Són els diners previstos en el Pacte Nacional per la Indústria que han firmat el govern i els agents socials, que vol millorar l'ocupació del sector, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques.
1: 40%.
12: Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creu que la seva salut mental és regular o dolenta. Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón, que també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé la meitat del sou a l'habitatge.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig la històrica catedral ucraïnesa de Dormició. Hi ha molts elements decoratius, té com unes cúpules daurades, però el més vistós és l'espessa columna de fum que hi ha just al mig, perquè les flames que s'intueixen a l'interior i les gues de bombers dels laterals ho expliquen absolutament tot.
13: La catedral al monestir de les Coves de Kiev ha quedat pràcticament o parcialment destruïda. Ucraïna va acusar Rússia de destruir deliberadament una peça tan important del seu patrimoni històric i cultural. El Kremlin nega que fos a conseqüència dels seus bombardejos i atribueix l'explosió, que avui veureu a la portada de pràcticament tots els diaris, a un projectil antiaeri del mateix exèrcit ucraïnès.
1: A la segona imatge veig una concentració a l'exterior d'un dels estadis del Mundial de Futbol, concretament a Los Angeles, i uneixen unes quantes banderes, la majoria de l'Iran, però també n'hi ha alguna dels Estats Units.
13: Falten pocs minuts per l'estrena de l'Iran al Mundial i unes 200 persones iranianes que viuen als Estats Units protesten contra el règim, un ambient dividit que també s'ha viscut aquesta nit dins l'estadi, per exemple, quan ha sonat l'himne. La política ha continuat marcant la Copa del Món. Després del 2-2 contra Nova Zelanda, el tècnic iranià ha criticat que els hagin fet tornar directament a Tijuana, a Mèxic, on estan concentrats, i no els hagin deixat passar una nit més a Califòrnia per poder descansar.
1: I la tercera imatge ens arriba des de Girona. I veig la pantalla d'un telèfon mòbil on hi ha un registre de decibels que mesuren, en aquest cas, el soroll. A la pantalla hi surt el número 61. I què significa aquest número, Núria Paraire?
14: Doncs 61 decibels és el soroll que hi ha en algun moment a la plaça del Firal, a Santa Coloma de Farners, a la Selva. Una xifra que estaria per sobre del límit permès durant les hores de descans. La imatge ens l'envien veïns de la plaça que es queixen del soroll. El detonant de la seva protesta és el permís que ha donat l'Ajuntament perquè s'hi obri una nova terrassa. L'alcalde ens diu que volen dinamitzar la zona per donar més vida al municipi i que es vigila que els locals compleixin la normativa. I també que la policia local actua quan hi ha usuaris de les terrasses que es queden fent soroll quan ja han tancat.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I atenció a aquest titular que circula. La policia nord-americana farà servir gossos robot que utilitzaran el reconeixement facial per detectar immigrants irregulars durant el Mundial. Marc Amorós, bon dia.
15: Bon dia. Els gossos robots són de l'empresa Boston Dynamics, de la qual és propietària l'empresa de cotxes Hyundai, i porten incorporat el mateix sistema de reconeixement facial que duen les ulleres Ray-Ban de Meta o els últims models d'iPhone. La policia nord-americana els utilitzarà per detectar immigrants irregulars al país durant el Mundial. Els primers dos gossos en robot de la policia nord-americana s'han vist patrullant a l'estadi d'Arlington, a Texas. Estan dotats d'escàners facials i alerten la policia si no troben la persona detectada en l'arxiu policial de persones estrangeres que han entrat correctament als Estats Units. La policia nord-americana disposa, segons la notícia, d'una dotació petita. Són 4 gossos robot i ja han anunciat que els faran patrullar a diversos estadis durant tot el Mundial.
1: Això és real o fals? El matí de...

0: Notícia falsa. A veure, els gossos robots de Boston Dynamics existeixen, però fan tasques d'investigació perimetral dels estadis. Ajuden la policia a investigar paquets sospitosos, per exemple. No és cert, com diu la notícia, que estiguin dotats de sistemes de reconeixement facial, ni tampoc que es facin servir per detectar immigrants irregulars.
1: Gràcies, Marc.
0: Adéu, bon dia.
2: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
3: Amb Lidl Plus, un quilo de préssecs plans per 1,99 t'estalvies un 36% i 500 grams d'escalopines de vedella per 7,39 t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
4: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
5: Catalunya Ràdio.
1: 7 minuts seran les 8 del matí. Titulars del dia en 2 minuts, amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe que Santos Cerdán liderava una trama per frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
6: L'exsecretari d'Organització del partit, però, ho continua negant tot.
7: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
6: En paral·lel, el magistrat Juan Carlos Peinado decidirà les pròximes hores si retira el passaport a Begoña Gómez.
1: L'Iran vincula l'acord de pau amb els Estats Units a l'aturada de l'ofensiva israeliana al Líban.
8: Israel, però, no té cap intenció de marxar del sud del Líban.
1: I la cimera del G7, Evian, a França, s'entrarà avui en la guerra d'Ucraïna.
6: I serà present el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i el nord-americà Donald Trump assegura.
9: Ahir vam tenir una bona conversa amb el president Zelensky i el president Putin i potser podem fer alguna cosa. Tots dos hi estan oberts. Ara que això de l'Iran s'ha acabat, ens centrarem en Ucraïna.
1: La franja de Ponent rebutja la guerra contra el català del Partit Popular i Vox.
8: L'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva del govern aragonès. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
10: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes.
1: I els Mossos identifiquen la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada.
6: És un ciutadà serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats.
1: Encara ressonen els àudios de Jonathan Andic, que ahir al matí us oferien exclusiva aquest programa.
8: El director de Método 3, Francisco Marco, també aquí al matí de Catalunya Ràdio, en feia aquesta lectura.
11: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
1: A subhasta, tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família.
6: Entre d'altres, un retrat de l'arquitecte fet per Ricardo Piso. Aniran a càrrec de la casa de subhasta Set d'Art.
1: I al Mundial de Futbol, l'Iran empata a 2 en el seu debut.
8: Ho ha fet amb una afició dividida entre els detractors de la selecció i els que li donen suport. Empat a 2, doncs, entre l'Iran i Nova Zelanda. També han empatat a 1 l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. Avui a les 9, França-Senegal.
12: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
13: Bon dia. Pel que fa al temps, ahir a la tarda vam tenir tempestes fortes, potents al Pirineu i al Prepirineu. Avui a la tarda n'hi haurà alguna, però en principi seran més disperses, menys fortes i molt més localitzades a la zona del Pirineu. A la resta, el temps serà assolellat tot el dia i amb una temperatura que avui pujarà més que ahir i ho continuarà fent els pròxims dies.
12: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, retencions a l'entorn de Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia, sí, hi ha lentitud amb aturades de les rondes i direcció Barcelona a l'A2 de Sant Andreu a Cornellà, B23 del Papiol a Molins i C16 des de Sant Cugat, densitat també a la C58 a Sant Quirze i Montcada, sentit Barcelona, i a Montcada direcció Sabadell, C17 a Parets, C59 a Caldes, sentit sud en tots dos casos, i diversos trams de l'AP7 a Parets, Mollet i Santa Perpètua, direcció Tarragona.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
15: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Les Serps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesCerps.com, la teva xarxa

0: Concessionari Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. grupleceps.com.
1: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu Guix, bon dia!
3: Bon dia!
2: Com estàs?
4: Molt bé, i vosaltres?
2: Bé!
3: Estàvem pensant anar a comprar petards algun dia d'aquests. Per Sant Joan
4: hi hem d'anar
3: a comprar.
4: Bombetes. Sou de petards, eh?
2: Bombetes, jo sempre
3: sí,
2: bombetes.
3: Sí, cosa petitona.
2: Les cebetes.
5: A mi m'agraden gordos.
2: Ja. Yeah.
5: Saps? Els coets.
3: Els supertrons, els supertrons.
5: Sí! Ah, clar. A mi m'agrada això, eh?
2: Va, anem a marcar el telèfon de l'Imma,
3: va. Favor. Ja sé que és un tro, perquè ha fet 60 anys.
2: I tant.
3: L'Imma, supertro.
5: A veure... que no en sortirà llufa.
2: Ai.
3: Ai, que sortirà llufa.
2: Ai.
3: Doncs res.
5: Ai, ai.
2: Ai, ai, ai, Imma. Estem trucant. Ara.
6: A la merda!
2: Imma! Hola, Imma!
7: Hola, què tal?
3: Imma, que truquem del matí de Catalunya Ràdio de part de les teves filles i la teva família.
2: Com estàs?
7: Sí, escolta cada matí.
2: Ah! I també del teu marit, el Martí. No te'l deixis al marit,
3: el marit,
2: eh?
3: El marit també, que et volen felicitar pels teus 60 anys amb aquesta cançó que et toca, Manu Guix, en directe.
7: Gràcies. Ah, molt bé, moltes gràcies.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia, són les 8. I comencem els titulars amb el trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. A aquesta hora, les retencions habituals a l'entorn de Barcelona, a les rondes i direcció cap a la capital. Hi ha trànsit amb densitat a la 2 de Sant Andreu a Cornellà, B23 del Papiol a Molins, C16 des de Sant Cugat i C31 a Badalona. Densitat també a la C58 a Sant Quirze i Montcada, sentit Barcelona, i a Montcada direcció Sabadell, C16 a Parets, C59 a Caldes, en tots dos casos sentit sud, i diversos trams de la P7 a la Roca, a Mollet i a Santa Perpètua en direcció Tarragona. Un apunt ràpid sobre transport públic, perquè a Rodalies, a partir de 8:45 d'aquest matí, es restableix el servei de tren a tota la línia R8.
1: L'acord entre els Estats Units i l'Iran es podria fer públic abans de la signatura formal prevista per divendres. Així ho ha indicat el vicepresident J.D. Vance, que també ha admès que el text és força genèric i no supera la pàgina i mitja d'extensió. Un compromís que ha marcat el primer dia de la cimera del G7, que avui ha d'abordar la guerra a Ucraïna. Un dels punts crítics d'aquest acord és l'exigència iraniana que Israel aturi les hostilitats al Líban. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ja ha descartat públicament retirar-se de les zones ocupades i afirma que el text pactat no els implica ni obligar a res. La parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, està a l'espera que el jutge Peinador decideixi si li retira o no el passaport i l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats, com demanen les acusacions populars de Vox i entitats d'ultradreta. La vista d'ahir va durar més de 3 hores. El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del Codi Penal delictes com les injúries a la corona, l'ultratge als símbols espanyols i les ofenses religioses. Sí que mantindran el delicte d'enaltiment del terrorisme. Aquesta reforma del Codi Penal es va acordar fa 2 anys, però havia quedat encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. L'Eurocambra manté les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores en els vols, però les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge demà. L'acord també preveu que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat. Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta. Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a pagar el pis on viuen. I els treballadors de les biblioteques de Barcelona en vaga indefinida des del 26 de maig tindran aquest migdia la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona per desbloquejar el conflicte laboral. També es reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament.
3: Esports.
4: Sorpresa per l'empat sense gols de la selecció espanyola de futbol al Mundial contra la debutant Cap Verd. Cubarsí i Cucurella, nou jugador de Madrid, van ser titulars i també els blaugranes Pedri, Gabri, Gavi i Ferran. Lamine Yamal i Olmo van sortir al segon temps. De matinada ha debutat la selecció de l'Iran amb una afició dividida entre els detractors de l'equip i els qui li donen suport. Empat a 2 entre l'Iran i Nova Zelanda, empat a 1 a l'Aràbia, Uruguai i també empat a 1 al Bèlgica, Egipte. I avui arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Múrcia a partir de les 9 del vespre. El partit es pot veure en directe per Esport 3.
1: Ens queda el temps. Dia de calor forta. S'esperen màximes de 35 graus a la Catalunya central, de fins a 37 en determinats punts de ponent. A la costa, valors propers als 30. Farà sol amb ruixats de tarda només al Pirineu i bona mar en general.
5: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
7: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Bon dia, ja tornem a ser aquí. Avui és dimarts 16 de juny. Estem en directe des de Ràdio Castelldefels, començant un nou Castelldefels Desperta, acompanyada al control tècnic pel Gerard Carreras i jo mateixa, Estefania González. Us acompanyarem al llarg d'aquestes dues horetes. I avui també amb diverses intervencions dels companys Miguel Navarro i Patricia Bazaga, que s'aproparan al primer fòrum d'ocupació de Castelldefels, el World Cup, que comença avui i connectarà empreses amb talent local, avui i demà, al Castell. Anirem fent diverses connexions amb aquest acte, aquest esdeveniment d'actualitat que tenim al llarg del matí d'avui. Començarà a les 9 fins a les 2 del migdia. Demà continuarà amb el mateix horari. Aquest esdeveniment inclou entrevistes laborals ja programades. S'ha configurat tota una agenda entre les persones que s'han inscrit, les persones candidates i les empreses també que ofereixen diverses places. I a més, també hi ha activitats formatives orientades a millorar les oportunitats d'inserció laboral i a millorar les competències de les persones que s'han inscrit. Avui també, com sempre, fem en uns 10 minutets aproximadament, farem aquesta connexió amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de les carreteres, les principals vies d'accés i sortida de Castelldefels. Si us esteu preparant per agafar el cotxe, per anar a la feina, per dur els petits a les escoles, doncs ja sabeu, quedeu-vos, escolteu en 10 minutets aquesta crònica específica de Castelldefels. I a 9:15 trucarem al Xavier Lladó, ell és tècnic de turisme de l'Ajuntament, i parlarem amb ell sobre la tercera edició d'aquest festival internacional que ja està ben anunciat a tots els canals de l'Ajuntament, ben anunciat amb molta màgia. Estem parlant, òbviament, del Castelldefels Màgica, aquest festival internacional que ja arriba a la seva tercera edició amb un programa ben consolidat, amb moltes propostes per tots els públics. El tècnic Xavier Lladó ens donarà tots els detalls en uns 20 minutets aproximadament. Al llarg de la segona hora tindrem aquestes connexions amb el World Cup. De fet, la primera la farem abans d'acabar aquesta primera hora i abans que s'iniciï el fòrum com a tal, amb inici a les 9 del matí. De fet, sí que ara ja estan les empreses arribant al Castell, estan acabant de preparar els seus estands. A partir de les 9 s'obren les portes per les persones participants i així uns minuts abans nosaltres estarem allà i parlarem amb l'àrea de promoció econòmica i ocupació. I després, al llarg de la segona hora, anirem fent noves connexions per parlar amb empreses, per parlar amb persones participants i, a més, també tenint en compte que a 9:45 del matí serà el torn dels parlaments institucionals la benvinguda i obertura del fòrum, aquest primer fòrum d'ocupació, per part de l'alcalde Manu Reyes i la regidora de Comerç i Promoció Econòmica, Mar Sicília. A la segona hora parlarem també sobre la campanya que acaba de ser engegada per part de l'Hospital de Viladecans amb el club de vòlei platja Voleibum, el club d'aquí de Castelldefels, i també amb la col·laboració dels ajuntaments de Castelldefels i Viladecans, una campanya de protecció solar. I parlarem amb el president de Voleibum, Jordi Serra, ja que aquesta campanya s'ha fet amb col·laboració d'aquest club esportiu, aquest club local, i el que s'ha fet és involucrar els infants, nens i nenes participants als cursos de Voleibum per fer unes imatges, per fer fotografies i ser la imatge de promoció d'aquesta nova campanya d'aquest estiu. I a més de tots aquests continguts que tenim ja programats al llarg d'aquestes dues horetes, entremig, com sempre, ja sabeu, aquí al Desperta, anirem parlant, anirem entrant en detall a diferents notícies. Per ara us avanço diversos dels titulars que anirem veient al llarg d'aquestes dues horetes. Hem de parlar del dispositiu especial de la Revetlla de Sant Joan que garantirà una festa cívica i segura. Ahir, precisament, en primer lloc, tota la informació sortia aquí a Ràdio Castelldefels, ja que vam tenir al magazín Així Som el sotsinspector Leo Piqué,
i va estar parlant amb la companya Anna López sobre aquesta campanya de Sant Joan, aquest dispositiu que s'està preparant, com cada any, i ens avançava aquesta imatge on es parla sobre Som Nets i Som Cívics. És una imatge gràfica acompanyada de diferents reclams, com són el complir la prohibició de fer fogueres, llançar coets i fanalets, també està prohibit acampar i hem de respectar el mobiliari urbà. També parla de Som Nets, utilitzem les papereres, evitem l'ús d'envasos de vidre, no deixem residus a la platja i deixem les platges abans de les 6 del matí i no hi accedim fins després de 9:45 per facilitar les tasques de neteja. Per part de policia local ens explicava ahir Leo Piqué i, com deia, primer aquí a Ràdio Castelldefels i posteriorment ja podeu trobar també tota la informació a la web de l'Ajuntament. Ens explicaven que des de la policia local es comptarà amb el suport d'una unitat canina especialitzada en la detecció de drogues. També es reforçaran els controls d'alcoholèmia per prevenir accidents de trànsit. I atenció, perquè es tancaran els aparcaments dels carrers 9 i 11, a més del passeig marítim entre l'Avinguda República Argentina i el pont del Poal. El dispositiu també ampliarà la vigilància a la plaça de les Palmeres. I des d'ahir la ciutat commemora el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Aquest dia internacional se celebra el 20 de juny, és a dir, si no m'equivoco, ho comprovo efectivament aquest dissabte, el dissabte 20 de juny. I aquí a Castelldefels el que es fa són una sèrie d'activitats que inclouen un cinefòrum que es feia ahir a la tarda, una gincana que tindrà lloc aquest matí a partir de les 10 a la plaça de l'Església i la lectura del manifest de la jornada. Hi ha dues lectures. Aquest matí en tindrem una protagonitzada per els alumnes que participen en aquesta gincana, estudiants d'aquí de Castelldefels. I després en tindrem ja una altra, la lectura del manifest com a tal. La d'avui és la lectura del manifest juvenil. I el divendres tindrem la lectura del manifest Podries ser tu, podries ser jo, també a la plaça de l'Església, serà a les 12 el divendres. Avui tornarem a parlar del pla de barris, ja que estem a tocar de la primera sessió informativa d'aquest procés participatiu que s'està duent a terme per configurar el futur de Vista Alegre i Can Vinader. Aquesta primera sessió informativa serà demà dimecres, 17 de juny, a la tarda, a 6:45, al Centre Cívic Vista Alegre. Recordem que el passat divendres 5 de juny tenia lloc la primera carpa participativa a les pistes de bàsquet del carrer Blas Infante, coincidint amb la festa de barri de Vista Alegre. Era l'inici d'aquestes festes i el mateix divendres a la tarda es col·locava aquesta carpa participativa per co-crear amb la ciutadania la proposta, la candidatura que es vol presentar sobre les necessitats de futur de Vista Alegre i Can Vinader per presentar-lo en aquesta subvenció de la Generalitat, la subvenció Pla de Barris i Viles. Avui entrarem en detall també sobre aquesta notícia de nou perquè tenim noves declaracions per part de la regidora de Participació Ciutadana. Ahir va estar parlant amb l'Anna López al magazín Així Som. També ahir, ara passem a parlar d'educació, es celebrava la cloenda del curs dels programes de formació i inserció PFI-PTT. Això tenia lloc a la sala Margarida Xirgu a les 12 del migdia, a la sala de la biblioteca. La cloenda va ser una mostra de reconeixement de la feina feta durant el curs 2025-2026, on enguany han participat un total de 41 alumnes. Tornem a parlar d'un dia internacional. En aquest cas, ahir es celebrava el Dia Internacional de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a la gent gran. Les Nacions Unides van declarar el 15 de juny com el dia
en què recordar i reflexionar col·lectivament sobre la necessitat de garantir els drets, la dignitat i el benestar de les persones grans en tots els àmbits de la vida. I, malauradament, ahir se celebrava aquest Dia Internacional amb unes dades que no acompanyen en aquesta commemoració, ja que, malauradament, s'estan incrementant els casos d'abús i maltractament a la gent gran. De tot això, va estar parlant l'Anna López amb l'àrea de serveis socials ahir al magazín Així Som.

I més notícies. També ja parlem de decisions, de contractacions que s'estan duent a terme. Ha quedat adjudicat el nou sistema d'enllumenat exterior del Parc del Castell. Es tracta d'una adjudicació per part de l'AMB, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que ha adjudicat aquest contracte per a la renovació integral de l'enllumenat del parc a l'empresa Urbalux. Amb aquest contracte i amb aquestes renovacions, el que es vol aconseguir és modernitzar una instal·lació que havia quedat ja superada des dels punts de vista energètic i lumínic. S'aposta de nou aquí també per la sostenibilitat.

0: I pel que respecta a les obres, ahir vam començar amb aquest tema, ja el vam destacar també, i la setmana passada. Les obres és un tema recurrent darrerament, així que avui el que farem és una mica de recordatori. Si ens vau escoltar ahir, ja sabeu que van començar les obres d'asfaltat al Passeig Marítim entre Avinguda República Argentina i carrer número 11. Aquestes tasques tenen una durada prevista de 6 dies laborables. Per tant, començant ahir, cal esperar que serà el dimarts de la setmana vinent, dia 23, quan ja estiguin finalitzades. Al llarg del dilluns 22 encara s'estaran duent a terme aquestes tasques. Cadascun d'aquests dies de feines, l'horari és, i els horaris d'afectació al trànsit és des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre. I cal tenir en compte que el desviament de vehicles es fa pel Passeig de la Marina. I a més d'aquestes obres, també tenim en marxa, aquestes començaven ahir, com estàvem comentant, i a més d'aquestes obres, la setmana passada van començar les de carrer Barcelona. Unes obres entre la C32 i el Passeig del Pitort, on el punt clau a corregir és, i en el que estan treballant és per evitar les inundacions en la zona, instal·lant una nova bomba i fent una nova xarxa. Però a més, també té una doble funció, ja que s'aprofita per renovar les voreres, per col·locar nou arbrat, fer el soterrament de les línies elèctriques, també s'asfalta aquest carrer i s'instal·la nova il·luminació LED, entre altres actuacions. Tot això, totes aquestes notícies, les anirem comentant al llarg d'aquestes dues horetes, juntament amb les diverses entrevistes i intervencions que ja us he comentat a l'inici d'aquest Desperta, i ara és el torn de parlar amb el Servei Català de Trànsit.
1: Castelldefels Desperta.

0: Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Bon dia, Sílvia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs avui tenim força mobilitat, com és habitual, i, per exemple, destaquen les aturades que hi ha de Sant Boi fins a Hospitalet, cap a Barcelona, on hi ha en aquests moments 5 quilòmetres i mig. També hi ha problemes a la C32 a Sant Boi i a Cornellà, tant en el cas de la B23, la via que entra per la Diagonal, també amb problemes a la zona de Sant Feliu, Sant Just i Esplugues cap a la Diagonal, i en el cas de la 2, aturades a la zona de Sant Feliu i Sant Joan d'Espí cap a Barcelona. A l'àrea nord, si us heu desplaçat cap a aquesta zona, us trobareu amb aturades a la P7, a Barberà i Badia, les rondes força carregades i aturades, com és habitual, als accessos pel Vallès, a la C33 i la C58. Això és tot, molt bon dia.
0: D'acord, moltes gràcies, Sílvia de l'Amo, bon dia.
1: Bon dia.

0: Molt bé, ja hem fet aquesta connexió amb el Servei Català de Trànsit. Ara ens toca parlar del World Cup. Ja us comentava, avui és la notícia destacada del dia. Comença aquest primer fòrum d'ocupació de Castelldefels que reuneix empreses i persones candidates avui i demà al Castell. La iniciativa està impulsada per l'Àrea de Promoció Econòmica a través de la Guaita i vol facilitar el contacte directe entre empreses que busquen incorporar talent i persones que estan en procés de recerca de feina, o bé que potser volen millorar la seva situació laboral, també és una altra de les opcions. La regidora de Promoció Econòmica, Mar Sicília, ens destacava que aquesta primera edició del World Cup neix amb la voluntat de convertir-se en un espai de trobada entre el teixit empresarial i el talent local.
1: Es la primera vez que celebramos este foro de empleo de Castelldefels y lo que se pretende es que crear un punto de encuentro pues para impulsar el empleo, para impulsar las oportunidades para aquellas personas que se encuentran en búsqueda de empleo, pero a la vez también pues dar un espacio a las empresas que están también buscando perfiles diferentes que puedan conectarse, tanto las personas que buscan empleo como las empresas que necesitan personal, que puedan conectarse con un trabajo previo ya realizado de hacer un pequeño filtraje de los perfiles y de las necesidades de cada empresa para conectarlos ya directamente y mantengan esas entrevistas de trabajo pues de manera mucho más directa.
0: L'esdeveniment inclou entrevistes laborals que ja han estat programades. S'ha configurat des de l'àrea de promoció econòmica i ocupació, s'ha configurat aquesta agenda d'entrevistes entre empreses i persones candidates. Però, a més, també, de manera paral·lela, s'ofereixen un seguit d'activitats formatives orientades a millorar les oportunitats i les competències de les persones participants.
1: Una oportunitat, a més, per a totes aquelles persones, no solo para las empresas, que también, ¿no? Las empresas allí pues van a darse a conocer, van a poder pues tener un punto de visualización importante, y las personas que estén en búsqueda de empleo o que sencillamente quieran mejorar sus condiciones laborales o su formación también van a tener allí la oportunidad. Vamos a contar también con participantes de la ciudad, de centros formativos, y además se van a dar unas charlas y unas ponencias muy interesantes que también van a ayudar mucho a todas esas personas que estén en búsqueda de empleo o no, quieran mejorar su currículum y sus condiciones.
0: I entre les propostes previstes per aquesta primera jornada d'avui, destaca la càpsula dedicada a les habilitats per parlar en públic, una competència que cada vegada és més valorada en els processos de selecció de personal i que també és molt útil per les pròpies persones que es presenten, ja que això de parlar en públic també és d'ajut a l'hora de preparar-te per una entrevista, per exemple. Escoltem a Santi Amaro, cap de la secció de promoció econòmica i ocupació de l'Ajuntament.
2: És una càpsula que aborda el problema o l'habilitat de parlar en públic. És una càpsula que fem, és una càpsula, una sessió que impartim el dia 16 de juny, des de les 9:30 fins a les 14:30. La peculiaritat d'aquesta càpsula és que la imparteix un actor. És un actor conegut a Catalunya, és Fermí Fernández, i ell és l'encarregat, diguem, és una persona, els actors són persones que estan molt acostumades a parlar en públic, a enfrontar-se a públics molt nombrosos i molt variats, i que ja tenen tècniques de treball per connectar amb el seu públic, i en aquest cas el que farà doncs, és ensenyar als que vinguin a com ell aplica els seus coneixements d'interpretació a l'àmbit empresarial per dirigir-se al públic. A més, la fem coincidir amb l'inici del World Cup, del primer fòrum de l'ocupació, i la farem al Castell de Castelldefels, a l'edifici Mirador. Per tant, animar a tot el que ens estigui escoltant, que tingui por escènic o que tingui curiositat o necessitat de tenir més informació i més habilitat a l'hora de parlar en públic, perquè ho fa habitualment, doncs que s'apunti a aquesta càpsula. Hablar en público con el actor Fermí Fernández.
0: La setmana passada, el dimarts, recordeu, els dimarts és quan habitualment tenim la secció amb la Guaita, on parlem del calendari d'activitats d'activitats formatives que organitzen des de l'àrea de promoció econòmica i ocupació, on també ens parlen de projectes específics de diverses novetats. Ho fem sempre amb l'acompanyament del Santi Amaro, a qui estàvem justament escoltant al cap d'aquesta secció. I era la setmana passada quan ens explicava aquesta activitat prevista per aquest mateix matí, en el marc del World Cup, el primer fòrum d'ocupació de Castelldefels, també ens avançava les dates, ens donava bones notícies, les dades sobre les inscripcions. Encara les inscripcions estaven obertes fins dilluns per les empreses, és a dir, fins ahir mateix, i la setmana passada, el dimarts, ja hi havia 30 empreses inscrites amb un total de 55 ofertes laborals publicades. Per tant, des de l'organització d'aquest esdeveniment estaven satisfetes amb la bona resposta registrada durant aquest període d'inscripcions. Avui mateix, en una estona, ja us he avançat, anirem fent aquesta cobertura amb aquestes connexions en directe al castell. Parlarem de nou amb el Santi Amaro, amb diverses persones també de l'equip de promoció econòmica, per conèixer les dades definitives d'inscripcions, d'ofertes, de persones participants i tots els detalls també de com s'està desenvolupant aquesta fira de l'ocupació. Important també un altre detall que ens especificava el Santi Amaro. Ens parlava de les vacants disponibles que corresponen a sectors professionals ben diversos. Totes es podien ja consultar al web del fòrum. Ara escoltem de nou a Santi Amaro, que ens explica quins són aquests perfils més demandats.
2: Una mica de tot, Hi ha ofertes de treball que estan vinculades amb temes de magatzem, o sigui, ofertes de treball que no requereixen d'una gran qualificació, com pot ser doncs venedor, mosso de magatzem, dependent, dependenta, auxiliar de serveis, etc., ajudant de cuina, comercials. I també tenim ofertes que estan vinculades amb el... Doncs, jo què sé, hi ha un, per exemple, que demana un especialista en màrqueting digital amb coneixements d'IA. També hi ha una empresa de Castelldefels que demana un programador. Però, en general, són ofertes de treball que ens demanen moltes empreses que estan dintre del món de la restauració, es poden dir noms, perquè estan publicats a la web. Per exemple, tenim Bauhaus, Carrefour, Alehop, Cooperativa Consum...
0: I entre els sectors amb més presència ens destacava el sociosanitari, especialment per la concentració de residències i centres geriàtrics existents aquí al nostre municipi, tot i que tenir en compte que l'oferta laboral és molt diversa.
2: Castelldefels té una peculiaritat en el món empresarial, és que té moltes residències geriàtriques i empreses que estan vinculades amb l'atenció a la gent gran. I, per exemple, tenim tres empreses de residències geriàtriques que ens sol·liciten personal per treballar amb ells, que són doncs, auxiliars. Solen demanar també, els hi va molt bé que vinguin, és un sector bastant feminitzat, i els hi va molt bé, per exemple, que hi hagin camilleros i homes, perquè de vegades s'ha de fer força per pujar i manipular d'alguna forma els malalts, i també ens estan demanant personal. Hi ha també doncs, Media Market i una empresa de Castelldefels que es dedica al màrqueting telefònic, que és Pivote, que també estarà present demanant persones per fer contactes telefònics. I després tenim alguna empresa de treball temporal, com pot ser Randstad, que també hi serà present per captar personal. Mm-hmm. O sigui que és bastant general,
0: Seguirem parlant del World Cup en una estoneta, ja que us recordem que obre les seves portes a partir de les 9 del matí fins a les 2 del migdia al castell, i demà tornarà també a estar en actiu oferint totes aquestes entrevistes entre empreses i persones inscrites, persones candidates, i a més, en paral·lel, tota la formació que hem estat comentant.
3: Castelldefels desperta.
0: I canviem radicalment de tema, perquè Castelldefels també s'està preparant per viure uns dies plens d'il·lusió, de sorpreses i espectacles amb la tercera edició del Festival Internacional Castelldefels Màgica. Arribarà el 25 de juny fins al 28 de juny. Convertirà la ciutat en un gran escenari de màgia per a tots els públics. Són 4 dies, on places, equipaments municipals, la platja i fins i tot guinguetes i restaurants acolliran actuacions de mags i il·lusionistes de primer nivell. amb noms molt reconeguts que no avançaré perquè per conèixer tots els detalls d'aquesta gran cita que ja s'està consolidant dins del nostre calendari d'activitats de la ciutat, ens acompanyarà per telèfon Xavier Lladó, tècnic de turisme de l'Ajuntament. Xavier, bon dia, benvingut a Ràdio Castelldefels.
3: Hola, molt bon dia.
0: Bueno, que té la màgia que encaixa també en una ciutat com Castelldefels, ja és la tercera edició d'aquest Castelldefels màgica.
3: Sí, jo crec que, no sé, potser és el castell que té aquesta part més enigmàtica del municipi que, no sé, es vincula a la màgia.
0: És veritat, és que ens encaixa molt bé amb aquest context. Entenc que la valoració de les dues primeres edicions va ser molt bona i per això arriba ja la tercera.
3: Sí, sí. Les anteriors edicions van ser un èxit i això ha portat a aquesta tercera edició que ja consolida aquest festival.
0: Mm-hmm. Aquest any el cartell torna a tenir i a reunir figures molt destacades del món de la màgia, del món de l'il·lusionisme. Quins noms destacaries?
3: A veure, els grans caps de cartell diríem que són comencem amb una inauguració amb el Mago Junque, que és un mag molt televisiu. També tindrem a la Gran Gala Internacional el Jandro presentant aquesta gala i altres noms de mags molt famosos com el Màgic Andreu o el Maglari, o sigui, una edició amb tot luxe d'estrelles.
0: Mm-hmm. Parlaves d'aquesta Gran Gala Internacional. Això on serà?
3: Sí, aquesta activitat té lloc al Teatre Plaza, i aquesta és una de les poques activitats que hi ha, que és amb entrada, que la majoria són activitats gratuïtes, però aquesta sí que, al ser el teatre, doncs, reuneix a mags molt importants a nivell internacional i això, aquesta, el dissabte a la tarda, doncs, és el Teatre Plaza.
0: Mm-hmm. Sí, en aquest cas he estat veient i suposo que també les persones que ens escolten potser ja han vist aquestes stories també que esteu fent i avisant, no?, de que s'ha de fer aquesta compra d'entrades a través d'entrapolis.com, suposo que és com habitualment es fa la reserva d'entrades, no?, pel teatre.
3: Sí, és correcte.
0: I a més ens mencionaves altres artistes ja estimats, coneguts, com el Jandro, el Màgic Andreu o el Mag Lari. De fet, alguns d'aquests repeteixen d'edicions anteriors, si no m'equivoco.
3: Sí, tant el Jandro com el Màgic Andreu són artistes que repeteixen i malgrat que coincideixen dates al festival amb el festival, hi ha una trobada nacional de màgia que se celebra a Cantàbria, aquests mags decideixen venir a Castelldefels, ja s'ho reserven a l'agenda perquè bueno, els agrada aquest festival i prefereixen ser aquí, no a la, uh-huh, a la trobada nacional.
0: Uh-huh. Xavier, jo justament quan m'estava mirant la notícia sobre el Castelldefels màgica, he recordat, i crec, si no m'equivoco, em sembla que la darrera vegada que vam parlar tu i jo va ser amb motiu de la Fira Mar per la Fira de Vins de Castelldefels.
3: Sí, la mostra de vins. Sí,
0: la mostra de vins, correcte. I m'explicaves que precisament doncs, a l'inici d'aquesta mostra potser vosaltres des de l'Ajuntament havíeu d'anar darrere per la participació, com a tot, sempre quan comences un projecte, doncs tu has de vendre aquest projecte. I m'explicaves en aquesta entrevista que enguany us havíeu dut la sorpresa de que ja s'estava consolidant, ja hi havia coneixement i fins i tot ja us contactaven per participar. I mirant aquesta programació del tercer festival, a mi m'estava transmetent també, m'estava olorant en aquest sentit. Jo crec que ja esteu consolidant aquest festival i justament amb el que em dius del Jandro i el Màgic Andreu, que tenien també en agenda altres actes ben importants també d'àmbit nacional i que prefereixin estar aquí amb nosaltres al Castelldefels màgica, això ja ho diu tot, és un indicador claríssim.
3: Sí, sí, és tal qual dius. Això, tant el Jandro com el Màgic Andreu prefereixen ser aquí, hi ha altres mags que prefereixen ser aquí que no a la trobada nacional, llavors això per nosaltres és un indicatiu de que ells estan a gust i que volen repetir.
0: Mm-hmm. A més, el festival el plantegeu que sigui per arribar a públics molt diversos, que sigui per a tothom. Quines activitats destacaries per a les famílies?
3: Sí, a veure, és cert que hi ha propostes per a famílies, com ara això, els tallers de màgia infantil que estan inspirats en l'univers de Harry Potter. I, de fet, tots els espectacles són aptes per tots els públics, no? Però això no vol dir que sigui un esdeveniment només per a infants. Aquests espectacles també estan pensats per adults o aficionats a la màgia més exigents, diguéssim, no? És un esdeveniment per tothom. La màgia surt al carrer i són dies que convidant doncs, a que tothom pugui gaudir de la màgia.
0: Mm-hmm. Sí, perquè tothom inclou a tothom, perquè també teniu la gala de la gent gran.
3: Sí, exacte. Sí, sí, i fins i tot també hi ha un sopar que el ganxo, que també potser és per un públic no tan familiar, tot i que també s'accepta famílies, hi ha un menú infantil, però sí que per l'experiència d'altres anys és més un públic més adult, no?, que acostuma a venir a aquesta activitat.
0: Mm-hmm.
3: I sí, sí, la idea és arribar a tothom.
0: Mm-hmm. També, justament ara, el que destacaves és que un dels objectius és que la màgia surti al carrer, que estigui a diferents equipaments, que ocupi espais ben diversos de la ciutat. Per què és tan important portar la màgia més enllà de només, per exemple, el Teatre Plaza, que tenim aquesta gran gala, però estàs destacant tota una sèrie de programació al voltant.
3: Sí, la idea és una mica el que volem és que la gent es trobi la màgia passejant per Castelldefels, que formi part de l'experiència de viure a la ciutat durant aquests dies i que no només estigui al teatre, sinó que convida a tothom. És agafa una dimensió cultural, la màgia, que no sigui només una disciplina artística al teatre, sinó doncs, això, que és un impacte per a tota la ciutat i això, doncs, això permeti dinamitzar la ciutat i que pugui arribar a tothom.
0: Mm-hmm. També hi haurà actuacions gratuïtes a l'Ànec Blau i espectacles a diferents restaurants i guinguetes de la platja. O sigui que la resposta està sent molt bona fins i tot per arribar també a comerços de la ciutat que s'assumen al festival. Què és el que podrem trobar en aquests espais, per exemple?
3: Sí, en el cas de l'Ànec Blau, doncs hi haurà el dijous, divendres i dissabte hi ha diferents mags que faran unes funcions, són un tastet, són unes funcions petites per atreure la gent i en el cas dels restaurants doncs són en horari de restaurant per convidar la gent també doncs, a estar sopant o dinant mentre hi ha màgia en directe. D'aquesta manera doncs, també s'ofereix una activitat complementària al propi àpat.
0: Mm-hmm. I ara parlem ja com a tècnic de turisme, Xavier, i com a un projecte que neix d'aquesta àrea i neix amb la voluntat d'atraure visitants i també generar activitats per a la ciutadania. Com ho valoreu des de l'àrea? S'estan assolint els objectius?
3: Sí, la veritat que, ja et dic, les anteriors edicions van ser tot un èxit. I la idea és repetir perquè realment es veu, no?, que els restaurants, per exemple, doncs, tenen més gent i hi ha un interès per part de tota la comarca i voltants, diríem. No? El Consorci de Turisme també ens ajuda a fer difusió, des de la Diputació també se'n fa en ressò, llavors és un esdeveniment que arriba més enllà de no només la ciutadania de Castelldefels, sinó que permet que gent de fora de Castelldefels vingui a passar el dia aquí i potser venen a veure un espectacle a la plaça de les Palmeres, però es queden a dinar o a sopar o fan despesa al municipi i això doncs, és d'agrair.
0: Perfecte, Xavier. Doncs ja per acabar, si les persones que ens han escoltat volen conèixer tots els detalls, saber exactament els dies, els horaris, si s'ha de reservar entrades, si no, com ho poden, on poden consultar tota la programació i fer les reserves quan sigui necessari?
3: Doncs el més fàcil jo diria que és visitar la pàgina web de castelldefelsmagica.org i aquí tindran tota la informació amb els enllaços per comprar entrades en el cas que sigui necessari i veuran tots els horaris i tots els espectacles que són gratuïts també i tindran tota la informació.
0: Perfecte, i suposo que també a l'Instagram de Castelldefels, ara no recordo si és Castelldefels Turisme o Castelldefels Turismo, però
3: sí,
0: teniu el vostre perfil.
3: Sí, Castelldefels Turismo també anem publicant totes les activitats. I, sí, sí.
0: Molt bé.
3: També es pot seguir per aquí.
0: Doncs perfecte, Xavier Lladó, tècnic de turisme de l'Ajuntament. Gràcies per acompanyar-nos aquesta estoneta aquí al Castelldefels Desperta, al matinal de Ràdio Castelldefels, i per compartir-nos aquests detalls de la tercera edició de Castelldefels Màgica, que tenim ben a tocar. Ja tancarem els ulls i ja la tindrem aquí, perquè ja és la setmana vinent. Comença el dijous 25 fins al diumenge 28 de juny, amb activitats, com ens explicaves, per a totes les edats i amb noms, grans noms, la veritat, del món de la màgia i l'il·lusionisme. Gràcies, Xavier, que tinguis molt bon dia.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Castelldefels Desperta.

0: a peu de carrer.
1: Molt bé, doncs avui la nostra secció de la Guaita s'ha convertit en una unitat mòbil perquè ha començat el primer fòrum d'ocupació al Castell, el fòrum World Cup Castelldefels. Allà s'han desplaçat els companys Miguel Navarro i Patricia Bazaga, amb qui ara mateix donarem la benvinguda, ja que també estan amb la companyia de Santi Amaro, amb qui habitualment fem aquesta secció de la Guaita. Bon dia a tothom, com esteu?
2: Bon dia, Estefania.
3: Hola, molt bon dia, Estefania.
2: Doncs bé, com deies, estem aquí al Castell de Castelldefels en aquesta primera edició del World Cup Castelldefels que impulsa l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament i tenim amb nosaltres, com deies, el Santi Amaro, cap de secció de promoció econòmica. Bon dia, Santi. Et volia preguntar quin és l'objectiu principal d'aquest fòrum.
3: Hola, molt bon dia. Doncs en principi nosaltres el que preteníem amb aquesta activitat, amb aquest fòrum, és concentrar en un dia d'una forma intensa, d'una forma molt productiva, serveis que nosaltres des de la Guaita, que l'Ajuntament des de la Regidoria de Promoció Econòmica i Foment de l'Ocupació està oferint des de fa molts anys, des de fa més de 23 anys. Durant la jornada d'avui, per tant, el que volem és que empreses del territori, empreses de la ciutat, tinguin l'oportunitat de dedicar un dia o dos dies, una jornada o dues jornades, per captar personal, captar talent, entrevistar persones que puguin ser susceptibles de cobrir els seus llocs de treball. Bàsicament és aquest és el nostre objectiu. I a més, hem intentat que aquesta activitat central, que diguem habita el fòrum, que és aquesta marató d'entrevistes, doncs estigui acompanyada dels serveis d'ocupació i de formació que s'estan impulsant, no només des de la Guaita, sinó des d'altres centres públics, privats o agents del tercer sector. I és per això que tenim una petita fira amb estants en els quals hi som nosaltres, la Guaita, com a serveis d'ocupació, i el Servei d'Ocupació de Catalunya, l'oficina del SOC de Gavà s'ha desplaçat i ha vingut aquí amb nosaltres. Tenim també dos centres de formació homologats que treballen a Castelldefels i també tenim una entitat del tercer sector, que és Cordibaix, que també té programes de formació o ocupació. I a més, doncs, en la sala Mirador, doncs, tenim tot un conjunt d'activitats, de tallers, cursos de formació, càpsules formatives que durant aquests dos dies, doncs, aniran girant i les persones que visitin l'espai, visitin el castell, doncs, mentre esperen per fer la seva entrevista, podran, doncs, sentir i formar-se respecte a alguna qüestió que estigui relacionada amb la formació, l'ocupació i la recerca de feina.
2: Una jornada molt enfocada, doncs, en aquesta relació entre empreses i persones treballadores amb formació. I quines més activitats es faran aquí?
3: Doncs, en principi, les tres activitats centrals seran aquestes. És un espai de formatiu que estarà a la sala Mirador, on, com deia, doncs, hem programat un conjunt de taules rodones, càpsules formatives, seccions de formació. És el punt, diguem, de reunió, és el punt d'arribada de qualsevol candidat que vingui a fer una entrevista entre avui i demà aquí. Després tenim la sala noble, on s'estan fent les entrevistes, i des de les 9:30 d'avui fins a les 3 de la tarda de demà, doncs, hi haurà empreses fent entrevistes. I després el tercer espai és el de l'entrada, on estan aquestes, és un espai més firal, on centres formatius i agents d'ocupació, doncs, estan donant informació a les persones que vinguin sobre els serveis que ells tenen programats.
2: Aquesta jornada comença avui a les 9. Quantes persones penseu o teniu previst que participin durant el dia d'avui?
3: Doncs mira, avui hem tancat el dia amb 35 empreses que vindran a fer entrevistes, que ens han posat 106 ofertes de treball i 375 persones. Entre avui i demà ens circularan per aquí pel Castell de Castelldefels en el World Cup Castelldefels.
2: Déu-n'hi-do, una jornada que es fa al matí, durant el matí d'avui, i demà com serà aquesta jornada?
3: L'horari és el mateix, comencem a les 9:30 fins a les 2:30-3 aproximadament, avui i demà. Si hi ha alguna persona que s'està sentint i encara doncs, no s'havia enterat i no ha pogut apuntar-se, encara està a temps, pot entrar en la nostra landing, que és worldcupcasteldefels.com, i allà pot enregistrar-se com a candidat. Si tingués algun problema, si algú tingués algun problema a l'hora d'apuntar-se, doncs simplement que s'apropi aquí directament, que aquí a la recepció, doncs els donaran una acreditació, miraran a quines ofertes podran apuntar-se, si porta un currículum, i directament li assignaran alguna taula.
2: Per què us ha semblat interessant dissenyar doncs, aquest primer World Cup Castelldefels amb aquests diferents espais de formació, també d'estants amb assessors i empreses?
3: Bé, jo crec que és una bona manera de visibilitzar els serveis que estem prestant des de l'Ajuntament, des de l'àrea de promoció econòmica, i també és una bona idea per concentrar en un mateix espai tots aquells actors que d'alguna forma estan treballant conjuntament amb nosaltres també per apropar les polítiques actives a

0: Tu deus, és la primera vegada que ho fem, no sabíem ben bé quina resposta podríem tenir, ha sigut molt bona. Esperàvem doncs, potser tenir 10-15 empreses i en tenim 35-36 empreses. Ens preocupava també la capacitat que tindríem de convocatòria per candidats, perquè com et deia, en un mercat laboral que hi ha poc atur, doncs és, costa que vinguin les persones que estan en recerca de feina, arribar-los el missatge. I en aquest cas ha sigut un èxit, 370 i pico persones. Per tant, quan acabi aquesta edició, doncs, obrirem un període de reflexió i mirarem si això es pot repetir i que no sigui la primera, sinó la segona, i que quedi com un servei ja, diguem, habitual.
1: La resposta, llavors, ha estat molt positiva, molta activitat, molt d'interès per a aquestes jornades. Et volia preguntar també si quin missatge li donaries a una persona que està buscant feina, no?, i dubta si venir o no, doncs, a aquest workout Castelldefels.
0: Doncs mira, jo li diria que estan venint empreses de tot tipus. Hi ha empreses de la ciutat, hi ha empreses que són del voltant, i són totes empreses que en principi tenen necessitat de contractar persones, sobretot ara, que comença la temporada d'estiu. Normalment aquestes feines en un principi són feines que estan regulades a través d'un contracte temporal, però que en gairebé tots els casos tenen visos de continuïtat. Jo els animaria a venir, sobretot pensant en les empreses que estan venint. Estan venint des de Bauhaus, empreses de la ciutat com el Grupo Tiburón, empreses del sector de l'hostaleria, empreses del sector de les residències geriàtriques, aquí a Castelldefels en tenim unes quantes, si necessiten personal. Animaria qualsevol persona que ens estigui sentint, si està buscant una feina per començar el més aviat possible, perquè vinguin i facin un primer contacte. Moltes d'elles també podria passar que algú que ens estigui sentint podria dir que ara és estiu, tinc plans de vacances, no m'interessa, no passa res. Que vinguin, deixin el seu currículum, els faran una petita entrevista i aquesta empresa, diguem, que el que està fent és reclutar possibles contractants d'aquí a setembre o d'aquí a l'octubre. És a dir que venir sempre es guanya temps.
1: Tant per part dels treballadors, no?, dels futurs treballadors, com de les empreses. Entenc que tot això al final és com fer aquest contacte i llavors, bueno, que sempre se'n treu profit i aprenentatge.
0: Sí, per les empreses també és un guany. Nosaltres tenim la capacitat des de la Guaita de convocar a moltes persones, perquè moltes persones passen per la Guaita per temes de formació i ocupació, sobretot tenint en compte que nosaltres aquí a la ciutat no tenim oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya. Aleshores, sense és una mica més fàcil, o tenim algunes eines per poder convocar moltes persones per ofertes de treball. Ho fem a través de la borsa de treball i ho podem fer també a través d'un acte com el d'avui, no? Per les empreses jo crec que també és un win-win, o sigui, és un matching entre necessitats empresarials i necessitats també personals dels candidats. També és una bona manera de reclutar a persones que en un futur segurament les necessitaràs. Tenim fins i tot algunes empreses de treball temporal que no tenen seu aquí a Castelldefels, però sí que tenen seu en municipis del voltant, que tenen a la seva vegada tenen relació amb moltes empreses del Baix Llobregat, i que per tant per ells és una bona manera de captar candidats, possibles candidats, i pels candidats una bona manera d'introduir-se en el mercat laboral.
1: I per acabar, per part de l'Ajuntament de Castelldefels, podries explicar qui participa avui, com hi participa en aquesta jornada? També entenc que es farà una petita presentació o inauguració.
0: Sí, ara a les 9:30 està previst la presència de l'alcalde de la ciutat, en Manu Reyes. Està també la regidora de Promoció Econòmica, Foment de l'Ocupació, Comerç i Consum, la senyora Mar Sicília, que faran uns parlaments institucionals al principi de la jornada. Fem coincidir aquesta activitat d'avui amb un taller de com parlar en públic que el porta a terme l'actor Fermí Fernández. És una càpsula formativa de 4 hores en la qual s'emmarca tècniques per millorar la capacitat de qualsevol candidat a l'hora de fer un pitch, de fer un discurs en públic, i la idea és que qui vingui a aquesta jornada acabi tenint unes eines adequades per poder-ho fer d'una manera més correcta, més professional. Sempre és una cosa que sol costar, no? I per part de, a nivell institucional, la previsió és aquesta.
1: doncs una jornada

0: Va molt profitosa, Estefania, no sé si... Bueno, ens estaves escoltant clarament. Tens alguna pregunta? Aquí tenim el Santi Amaro.
1: Malauradament, ara ja esgotem el temps de la primera hora, però a la segona podem tornar a fer alguna altra connexió o acabar de parlar amb alguna altra persona participant, també empreses, doncs estarem pendents d'aquesta cobertura. Jo crec que ja hem cobert plenament tot el recull d'informació d'aquest World Cup, així que agrair-vos aquesta primera connexió i continuarem fent seguiment al llarg de la segona hora. Que vagi molt bé aquest inici, perquè tot just en un minutet obrireu les portes del World Cup.
2: Exacte, sí. Bueno, de fet, ja hi ha gent aquí a l'entrada, no esteu aquí, però nosaltres ho podem veure, ja està ja gent a l'entrada que està esperant doncs, ser acreditats.
1: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies Santi Amaro, cap de la secció de Promoció Econòmica i Ocupació, i Patricia Bazaga per aquesta cobertura. Molt bon dia i continuem.
0: Gràcies, retornem la connexió.

0: Molt bé, doncs dades actualitzades d'aquest primer fòrum d'ocupació. 35 empreses amb un total de 106 ofertes de feina estan en marxa aquestes entrevistes. A partir de breus minuts començaran, s'obren les portes. Primer hi haurà aquest acte d'obertura i benvinguda institucional a 2:15 i després ja començarà tot el seguit d'entrevistes a partir de les 10 del matí al Castell. De seguida continuem amb més informació aquí al Castell de Fels Desperta. Ja sabeu que estarem fins les 10 del matí en directe.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
2: En punt les 9 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. A aquesta hora un accident talla un carril a l'AP7 a Cerdanyola en sentit Girona. Hi ha 5 quilòmetres de retencions des de Sant Cugat. Un altre accident segueix provocant cua a la C17 de Lliçà de Vall a Parets en sentit Barcelona. Es dona pas pel voral i encara es manté la circulació complicada als punts habituals a aquesta hora d'entrada a Barcelona i a les rondes, especialment en sentit Llobregat. Transport públic, ja s'ha restablert el servei de tren a tota la línia R8 de Rodalies, amb la recuperació avui de la circulació entre Rubí i Martorell.
2: L'acord entre els Estats Units i l'Iran es podria fer públic abans de la firma formal prevista per divendres. Així ho ha indicat el vicepresident J.D. Vance, que també ha admès que el text és força genèric i no supera la pàgina i mitja d'extensió. Un compromís que ha marcat el primer dia de la cimera del G7, que avui ha d'abordar la guerra a Ucraïna. Un dels punts crítics de l'acord és l'exigència iraniana que Israel aturi les hostilitats a Líban. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ja ha descartat públicament retirar-se de les zones ocupades i afirma que el text pactat no els implica ni els obliga a res. La parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, està a l'espera que el jutge Peinado decideixi si li retira el passaport i l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats, com demanen les acusacions populars de Vox i entitats d'ultradreta. La vista d'ahir va durar més de 3 hores. El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del Codi Penal delictes com les injúries a la corona, l'ultratge als símbols espanyols i les ofenses religioses. Sí que mantindran el delicte d'enaltiment del terrorisme. Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta. Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé la meitat del sou a pagar el pis on viuen. A partir d'avui, les famílies ja poden bescanviar el val escolar de 60 euros repartits en 2 xecs de 30. Les federacions de famílies d'alumnes de centres públics demanen que els diners s'inverteixin directament als centres públics en famílies amb menys recursos. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona en vaga indefinida des del 26 de maig tindran aquest migdia la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona per desbloquejar el conflicte laboral. I la Casa Set d'Art subhasta avui 3 obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família. Es tracta d'un retrat de l'arquitecte fet per Ricard Opisso, la fotografia més antiga de la Basílica, i el projecte d'un finestral pel temple dibuixat pel mateix Gaudí.
4: Esports.
2: Montserrat Raia, bon dia.
5: Hola, bon dia. Ensopegada de la selecció espanyola de futbol al debut al Mundial contra el debutant Cap Verd. Empat a 0. Cubarsí i Cucurella, nou jugador del Madrid, van ser titulars i també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. Lamine Yamal i Olmo van sortir al segon temps. De matinada ha debutat la selecció de l'Iran amb una afició dividida entre els detractors de l'equip i els qui li donen suport. Empat a 2 entre l'Iran i Nova Zelanda, empat a 1 a l'Aràbia i l'Uruguai i també empat a 1 al Bèlgica-Egipte. I avui arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala, millor de 5 partits. Avui Barça-Pozo-Múrcia a les 9 del vespre i en directe per als Sport 3.
2: Dia de calor forta, s'esperen màximes de 35 graus a la Catalunya central i de fins a 37 en certs punts de ponent. A la costa, valors propers als 30 graus, farà sol amb ruixats de tarda només al Pirineu i a bona mar en general.
1: 3... Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org
4: coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
9: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Tornem a ser aquí, en aquesta segona hora del Castelldefels Desperta. Si us heu perdut la primera, no patiu, us faig un resumet. No diré resum ràpid, perquè m'he adonat que sempre que dic resum ràpid m'acabo allargant massa, així que simplement un resum. Intentaré ser concisa, però hem de tenir en compte que Castelldefels té moltíssimes notícies. I aquí al Desperta intentem fer un repàs de tot plegat. A la primera hora ens hem centrat molt en els temes d'actualitat d'avui, com és el cas del World Cup Castelldefels, el primer fòrum d'ocupació a Castelldefels que fa pocs minuts ha obert les seves portes, un fòrum que connecta empreses i talent local avui i demà al castell. Un fòrum del que tenim les dades actualitzades, tot just actualitzades, perquè abans d'acabar la primera hora hem fet aquesta primera connexió, aquest seguiment, cobertura de l'esdeveniment. Tenim allà els companys Miguel Navarro i la Patricia Bazaga, que ens aniran informant. Al llarg d'aquesta segona hora anirem fent noves connexions. A la primera hora hem parlat amb el cap de la secció de promoció econòmica i ocupació per emmarcar de manera general aquest World Cup, conèixer aquestes darreres dades, com us deia. En total 35 empreses s'han inscrit al World Cup, 35 empreses tenen estand al castell, amb un total d'una oferta de 106 places laborals. De manera general, ens destacava el Santi Amaro, que són ofertes de feina per cobrir ja on tenen les vacants i volen trobar ja talent local. I de persones inscrites estem parlant de 375 persones que s'han inscrit, que han demanat entrevistes per les diferents ofertes, per aquestes 106 ofertes que s'ofereixen, malgrat repetir, no? Però aquestes places que s'ofereixen avui i demà al castell. També ens explicava el Santi Amaro que no només hi ha tota una agenda d'entrevistes, sinó que al voltant hi ha una sèrie de conferències, de tallers, de taules rodones, la veritat, un esdeveniment molt complet, 360, per poder trobar una oportunitat i també per millorar les nostres competències. I a la primera hora hem parlat també d'un altre tema que encara no arriba, però ja està a tocar, perquè començarà el 25 de juny. La setmana vinent, del 25 fins al 28, tindrem 4 dies carregats de màgia. Arriba el tercer festival Castelldefels Màgica, que ens torna a portar la il·lusió a la ciutat. Ens la porta de manera literal a diferents equipaments, a carrers, no només al Teatre Plaza, per exemple. Tindrem la Gran Gala Internacional, que aquesta és l'única que requereix de fer una compra d'entrada a través d'entrapolis.com. La resta de propostes, ens arriben propostes gratuïtes de manera general i amb noms de renom internacional, amb noms molt destacats del sector de la màgia, de l'il·lusionisme, de la prestidigitació i que, com dèiem, tornaran a omplir els llocs més emblemàtics. Estem parlant de Junque, amb el seu espectacle inaugural a la plaça de les Palmeres. Tindrem també a Jandro, el màgic Andreu, Get and Bloom o, per exemple, la Cluenda, que enguany ens arriba a càrrec del gran Mac Lari. D'aquest tercer festival de Castelldefels Màgica hem estat parlant amb el Xavier Lladó, tècnic de turisme, l'àrea que està darrere d'aquesta iniciativa de l'Ajuntament. I notícies que hem comentat també de manera en format de titulars, temes que cal conèixer a la jornada d'avui. Doncs continua el procés participatiu per definir la candidatura de Vistalegre i Can Vinader al Pla de Barris. Aquest dimecres, demà ja, al Centre Cívic Vistalegre, acull la primera de les sessions obertes a la ciutadania per recollir propostes de cara a aquesta candidatura conjunta dels dos barris, de Vistalegre i Can Vinader. El projecte aspira a obtenir finançament de la Generalitat per a impulsar actuacions de transformació urbana, sostenibilitat i cohesió social als dos barris. Des de Policia Local ens informen del dispositiu especial de la revetlla de Sant Joan per garantir una festa cívica i segura. Ja el proper 23 de juny arriba aquesta revetlla de Sant Joan i la Policia Local comptarà amb el suport d'una unitat canina especialitzada en la detecció de drogues. També es reforçaran els controls d'alcoholèmia per prevenir accidents de trànsit. Així ens ho explicava ahir el sotsinspector d'aquest cos de seguretat local, el Leo Piqué. I també parlem de dies internacionals. Començarem pel Dia Internacional que se celebrava ahir. Castelldefels s'unia al Dia Internacional de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a la gent gran. Les Nacions Unides van declarar el 15 de juny com el dia en què recordar i reflexionar col·lectivament sobre la necessitat de garantir els drets, la dignitat i el benestar de les persones grans en tots els àmbits de la vida. En aquest sentit, recordàvem a la primera hora que ahir vam poder parlar amb serveis socials sobre aquesta commemoració, aquest Dia Internacional, que malauradament enguany arriba acompanyat d'unes dades que no són positives. Hi ha un increment en aquests casos de maltractament i abús de la gent gran. I com deia, són dos dies internacionals. Ahir era el torn d'aquest, amb el que vam parlar amb l'àrea de serveis socials, però ara mateix també tenim en marxa un seguit d'activitats entorn al Dia Mundial de les Persones Refugiades. Aquest dia es celebra el 20 de juny, aquest dissabte, i ahir començaven ja el seguit d'aquesta sèrie d'activitats amb una projecció cinematogràfica, un cinefòrum, al debat de la pel·lícula Aya, una pel·lícula que es va projectar a la sala Margarida Xirgu ahir a la tarda, que era el tret de sortida d'aquestes activitats per reflexionar entorn a les persones refugiades, la seva situació. Avui mateix, a partir de les 10 del matí fins a 1:15, a la plaça de l'Església hi haurà una gincana activat pels refugiats amb la lectura també d'un manifest juvenil amb la participació dels instituts de Castelldefels. La lectura del manifest està prevista per les 12 del migdia. I el divendres 19 de juny, també a les 12 i a la plaça de l'Església, arribarà ja el torn de la lectura del manifest Podries ser tu, podries ser jo. Ens recorden també des del consistori que més de 117 milions de persones al món es troben desplaçades a la força del seu país. Des de l'àrea d'educació, ahir al magazín Així som, a la tertúlia política que es desenvolupa habitualment els dilluns, és el torn de parlar amb Som Castelldefels, i des d'aquest partit ens va acompanyar el regidor d'Educació, Ramon Amador, va parlar amb la companya Anna López, com dèiem, al magazín, i un dels temes que va sorgir va ser la cloenda del curs de programes de formació i inserció coneguts com a PFI-PTT. La cloenda celebrava ahir al migdia a la sala Margarida Xirgu de la biblioteca. Va ser una mostra de reconeixement de la feina feta durant el curs 2025-2026 amb la participació d'un total de 41 alumnes en aquests programes de formació i inserció laboral. I estava parlant d'educació i ho vinculo amb un altre tipus d'educació, amb un tema de responsabilitat. Estem parlant de Voleibum Castelldefels, que col·labora amb l'Hospital de Viladecans per la protecció solar dels més joves. Ha col·laborat amb una campanya, una iniciativa que es diu que ens arriba amb el nom de La pell té memòria, protegeix-la avui. Potser aquest nom us sona perquè fa pocs dies, potser fa un parell de setmanes, hi havia una xerrada per part d'una dermatòloga de l'Hospital de Viladecans que venia aquí a la biblioteca a parlar sobre hàbits saludables i afavorir la conscienciació sobre els efectes de les radiacions solars. Doncs ara ja s'ha anunciat per part de l'Hospital de Viladecans amb aquesta col·laboració amb Voleibum i també amb els ajuntaments de Castelldefels i Viladecans que hi contribueixen amb accions de difusió i sessions formatives per als professionals del lleure entorn a aquesta campanya La pell té memòria, protegeix-la avui. Intentarem parlar amb el president de Voleibum al llarg d'aquesta segona hora, abans de marxar. Avui intentarem fer aquesta connexió per trucada. Si no, doncs ja la recuperarem demà, perquè, com sabeu, avui la jornada ens ve definida, la jornada informativa, per aquest seguit de connexions que volem fer amb el Fòrum d'Ocupació de Castelldefels, World Cup. Ja hem fet la primera i al llarg d'aquesta segona hora volem parlar també amb empreses i amb el talent local que està participant avui i demà al Castell per aconseguir una nova plaça, una nova oferta de feina, per aprofitar aquesta oportunitat d'inserció laboral i també aprofitar les oportunitats de formació que hi haurà al llarg del matí, avui i demà. Molt bé, doncs ara ja sí, amb aquest resum, que com ja veia venir no seria curtet, sinó que ja us he fet una mica de resum de tot i els titulars destacats també de la jornada d'avui. Continuem aquí al Desperta, entrant en detall a diferents notícies i amb aquestes diferents cobertures que us anava avançant per part dels companys que estan al castell.
1: Castelldefels Desperta.

0: entrem en detall en aquesta notícia, la primera que us destacava ara en aquest repàs de titulars, aquesta candidatura conjunta de Vista Alegre i Can Vinader, que s'està definint mitjançant un procés participatiu per presentar el projecte al Pla de Barris i Viles de la Generalitat. Estem parlant, el Pla de Barris i Viles és una subvenció de la Generalitat i per part de l'Ajuntament ens han confirmat, parlàvem ahir amb la regidora de Participació, Mariana Ortega, que s'està configurant un projecte de 25 milions d'euros amb el qual, si la Generalitat ens escollís, triés la candidatura de Vista Alegre i Can Vinader dins d'aquesta convocatòria d'ajuts, el 50% l'abonaria la Generalitat i l'altre 50% aniria a càrrec de l'Ajuntament. Doncs des de la ciutat es continua treballant en la configuració d'aquesta candidatura. El projecte es construeix amb la participació, no només amb un inici de treball de la proposta per part de l'Ajuntament, sinó que aquest arrencament s'ha fet amb les entitats veïnals dels barris i, a més, amb la col·laboració de la ciutadania. Es busca impulsar actuacions de transformació urbana, cohesió social i sostenibilitat ambiental als dos barris i es busca fer-ho amb aquesta mirada de les persones que viuen i conviuen a Vista Alegre i Can Vinader. Com dèiem, ahir parlàvem amb la regidora de Participació Ciutadana, Mariana Ortega, i ens recordava que aquesta és la segona vegada que el municipi opta a la línia de finançament de Pla de Barris i Viles. L'any passat, Vista Alegre es va presentar en solitari, això sí, i va quedar gairebé a tocar, va quedar a les portes d'obtenir aquesta subvenció. La subvenció es va atorgar a 20 municipis i Vista Alegre va quedar en la posició número 24. Enguany, però, la candidatura s'ha plantejat amb aquesta incorporació del barri de Can Vinader i s'està elaborant a partir d'un treball conjunt amb el teixit associatiu i el veïnat.
1: Ja l'any passat hubo una convocatòria del Pla de Barris i la verdad que salió la convocatòria en agosto, entonces digamos que por no perder la oportunidad hicimos una memoria muy bien trabajada por la parte técnica, pero nos faltaba la parte un poco de los vecinos, ¿no? De sus inquietudes y de lo que ellos consideraban que se debería mejorar en los barrios. Este año, bueno, ya a raíz de la convocatoria del año pasado y después de una conversación con la Asociación de Vecinos de Vista Alegre, les dijimos que sí, que la idea era realmente trabajar conjuntamente con ellos. Y entonces ya empezamos, antes de que saliera la convocatoria, empezamos a trabajar ya con ellos, a enseñarles un poco las actuaciones que el ayuntamiento había previsto, que eran reivindicaciones del barrio de siempre, es decir, pues mejorar la movilidad, las aceras, bueno, todas las cosas que necesitan, ¿no?, ambos barrios de Vista Alegre y de Can Vinader. Y bueno, pues en esa línea de trabajo con la Asociación de Vecinos creímos que también era muy importante conocer la opinión de todos los vecinos, como así también lo quería la asociación.
0: Àngela Rubí, cap de la Unitat de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, també ens destacava que aquesta convocatòria representa una oportunitat per impulsar actuacions que millorin el dia a dia dels dos barris, Vista Alegre i Can Vinader.
2: Aquest és un programa de la Generalitat de regeneració urbana i territorial en els barris de major vulnerabilitat, que el que pretén és reduir les desigualtats socials i territorials i, per tant, està contemplat en tres principals eixos, que és el de l'urbanisme, la sostenibilitat i la cohesió comunitària. L'import que nosaltres presentem en aquesta candidatura són 25 milions d'euros amb un 50% de cofinançament i, per tant, és una gran oportunitat financera en aquest sentit, però sobretot per poder treballar diferents dificultats que teníem en el territori, concretament de Vista Alegre, encara que l'acompanya una part de Can Vinader, per al tema de la seva ubicació territorial, de l'accessibilitat del barri, de la seva mobilitat, que és el que principalment té una afectació en el veïnat.
0: Les necessitats detectades prèviament per l'Ajuntament i les entitats veïnals estan coincidint amb moltes de les aportacions que la ciutadania ja ha començat a fer durant el procés participatiu. Una de les primeres accions, recordem, va ser aquesta carpa informativa i participativa instal·lada el divendres 5 de juny a les pistes de bàsquet del carrer Plaça Infante. S'instal·lava concretament aquí i concretament aquell dia perquè coincidia amb la festa de barri de Vista Alegre. La regidora Mariana Ortega ens explicava ahir també que aquestes primeres aportacions reforcen les línies de treball que ja s'havien identificat durant la preparació de la candidatura. També ha recordat que la convocatòria està dotada amb 25 milions d'euros i que en cas de ser seleccionat al projecte es finançaria el 50% entre la Generalitat i l'Ajuntament.
1: A grosso modo, básicamente son las mismas. El Pla de Barris no son solo mejoras urbanísticas, tú tienes que presentar una memoria que agrupe más cosas, ¿no? Porque al final se trata de... Es una convocatoria que está orientada a mejorar lo que es el barrio en sí, ya no solo lo que es el urbanismo, sino también la vida sociocomunitaria, ¿no?, del barrio. Entonces tienes tres ámbitos en los que tienes que presentar mejoras. Uno es exactamente urbanísticas, otro es sociocomunitaria socioeconómica y comunitaria, y otro es medioambiental, ¿vale? Entonces, en estos tres ámbitos hemos presentado actuaciones y, bueno, cada una con tienen importes diferentes, pero al final se han presentado actuaciones que llegan a los 25 millones de euros, más o menos, un poquito menos, pero cerca de los 25 millones. Esto está subvencionado al 50% por la Generalitat y 50% que tendría que poner el Ayuntamiento en caso de que nos concediera la subvención, que esperamos que sí.
0: Entre les aportacions recollides a la primera carpa informativa destaquen propostes vinculades a la millora de l'espai públic, la sostenibilitat, la convivència i la reducció de les desigualtats socials. Escoltarem ara un seguit de propostes a l'eix 1 d'aquesta primera carpa informativa. Recordem, la subvenció consta de tres eixos. Doncs la Sara Sagarra, tècnica de la Unitat de Participació Ciutadana, ens detalla ara aquest primer eix i el seguit de propostes que es van recollir a la primera carpa informativa.
3: De transformacions urbanístiques, i és una cosa que és molt repetida, és tot allò que té a veure amb l'accessibilitat de les voreres, no? Vista Alegre és un barri d'autoconstrucció en el qual doncs, hi ha molts desnivells, les voreres són molt estretes, hi ha pals i fanals col·locats en llocs que no permeten una accessibilitat senzilla. Llavors aquest és un gran tema pel barri i era probable que sortís. Hi ha un tema d'escales mecàniques, parlàvem de pendents, i és un barri que té moltes pendents, també té una població sobreenvellida i és una combinació molt complicada a nivell de mobilitat. Parlàvem de transport públic, és un barri que té dos accessos de transport públic i un carrer que creua, és a dir, diguem que pots entrar al barri per un cantó per l'altre i creuar-lo amb autobús. I llavors, sumat als problemes d'accessibilitat, doncs és una temàtica recurrent la necessitat de poder facilitar el transport públic. Programes d'habitatge i millora d'equipaments, que en té molt pocs, com a barri té pocs equipaments.
0: També van sorgir idees vinculades a la reducció de les desigualtats socials i a la convivència i l'acció comunitària. Aquesta s'entorna als altres dos eixos. L'eix 2 és el de transició ecològica i ambiental i el tercer eix, el d'acció socioeconòmica i comunitària. Escoltem de nou a la tècnica d'aquesta unitat de participació ciutadana, Sara Sagarra.
3: Transició ecològica, òbviament, refugis climàtics, és un barri que té molt poques zones verdes. Can Vinader sí que és veritat que té alguna més, però en el cas de Vista Alegre s'hi suma una trama urbana molt estreta, no?, amb uns carrers i unes voreres molt estretes, amb una manca d'arbrat, perquè estem parlant de voreres molt estretes, no?, i amb una manca d'espais verds, i per tant és un dels grans temes que surt. I en el cas d'acció sociocomunitària, actuacions que tenen a veure amb el dia a dia, amb la vida quotidiana, demanen algun tipus de servei d'infermeria a Vista Alegre, que pugui pujar un parell de cops a la setmana a fer atenció d'infermeria, reactivar el petit comerç del barri. És veritat que és un barri amb moltes dificultats pel petit comerç, van tancant i tancant amb els anys, i nosaltres, per exemple, l'Àngela i jo, que treballem allà al barri, veiem com el comerç es va degradant i es va perdent. Espais per joves, comenten algunes problemàtiques en relació a la convivència i la sensació o percepció d'inseguretat al barri, i parlen de poder tenir espais lliures per practicar l'esport. Vale? Això són alguns dels grans temes que han sortit a la carpa, i seguirem preguntant, incorporant.
0: Un altre dels aspectes que pot jugar a favor de la candidatura és la millora en la definició de les actuacions respecte a l'any passat. Recordem, al principi d'aquesta peça estàvem escoltant fragments de la intervenció de Mariana Ortega, la regidora de Participació Ciutadana, quan ahir ens recordava que aquesta és la segona vegada que el municipi es presenta aquesta línia de finançament. Ens explicava que l'any passat la subvenció va sorgir a l'agost i la candidatura es va haver de presentar d'una manera ràpida, amb agilitat, i no es va poder concretar el detall. Igualment, la regidora destacava que amb aquesta candidatura única en solitari per part del barri de Vistalegre es va aconseguir situar-se en la posició número 24. Malauradament, la subvenció era només pels 20 primers municipis amb més puntuació. Doncs, segons Ortega, segons la regidora de Participació Ciutadana, la proposta actual que s'està configurant incorpora una major concreció dels projectes i té en compte aquests indicadors que la Generalitat utilitza per valorar les sol·licituds.
1: Uno de los puntos que se valora es el índice de vulnerabilidad, ¿no? Un poco las características sociales del barrio, y pues puede ser que hubiera otros barrios o otros municipios que estuvieran en peor, que tuvieran más valoración en ese ámbito que nosotros. Hemos intentado mejorar en todos los indicadores. Todas estas ideas y aportaciones que nos ha hecho tanto la Asociación de Vecinos como los vecinos en general las vamos a incorporar a la memoria en alguno de los apartados que ya teníamos, porque al final se trata de un poco más de concretar, ¿no? Acciones más concretas. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues esperaremos la valoración y esperemos que sea positiva esta vez.
0: Des del consistori insisteixen que la participació ciutadana serà clau per acabar de definir el projecte i les actuacions que s'inclouran a la candidatura definitiva. El procés participatiu continua durant les properes setmanes amb dues sessions obertes al Centre Cívic Vistalegre. De fet, la primera ja és demà, dimecres 17 de juny a la tarda, i aquesta és dedicada a la transformació física i la sostenibilitat. En concret, l'horari d'aquesta primera sessió de demà és a 2:15 de la tarda. A les 6:30 al Centre Cívic Vistalegre s'abordarà aquest eix 1 de transformació física i sostenibilitat, i posteriorment el dia 22 de juny, en aquest cas dilluns 22 de juny al matí a les 10, també al mateix Centre Cívic Vistalegre, estarà centrada la sessió oberta a la ciutadania, una sessió de participativa. Se centrarà en la reducció de les desigualtats i l'acció comunitària. Les persones interessades a participar no només tenen aquesta ocasió presencial apropant-se a les sessions obertes, sinó que també podeu fer arribar les propostes de forma telemàtica mitjançant la plataforma Participa 311. A més, també des de l'àrea de participació ciutadana ens destacaven el paper de l'entitat veïnal de l'Associació de Veïns i Veïnes de Vistalegre, i que també a la seva seu estan oferint suport, informació i ajuda en el cas que es vulgui presentar alguna proposta, algun suggeriment, algun neguit a través de la plataforma digital Participa 311, i si teniu dubtes us podeu apropar a l'Associació de Veïns de Vistalegre, Veïns i Veïnes de Vistalegre, i rebre aquesta ajuda. I òbviament us podeu adreçar també a l'Ajuntament a través de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. Us posaran en contacte amb l'àrea de participació ciutadana davant de qualsevol dubte. Tenir en compte la candidatura definitiva i el moment últim en el que es pot presentar aquesta candidatura definitiva dels barris de Vistalegre i Can Vinader serà el 17 de juliol. Aquest serà la darrera data disponible per presentar la convocatòria, i posteriorment la Generalitat disposarà de 6 mesos per comunicar als barris seleccionats a la convocatòria d'ajuts.
4: Castelldefels desperta.
0: Connectem ara amb el Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer la previsió per avui.
5: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. De nou avui tornem a parlar d'un ambient força càlid. De fet, ja hem començat el dia amb una temperatura alta en alguns sectors de la costa i part amb aquesta inversió tèrmica que s'ha d'anar trencant durant aquestes pròximes hores. D'altra banda, cal dir que de cara al migdia s'espera un ambient força càlid amb aquests valors màxims de 37 graus en punts del Pla de Lleida cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i és que dominarà l'ambient assolellat durant el matí. Sí que a partir de migdia de formar o créixer alguns núvols d'evolució propis del bon temps en zones de muntanya, i també hi haurà creixement de nuvolades en zones del Pirineu, i aquí cauran alguns ruixats localment acompanyats de tempesta i calamarsa, però no s'espera que siguin d'intensitat. Això és tot de moment.

0: Passem ara a parlar d'educació, ja que ahir tenia lloc la cloenda del curs dels programes de formació i inserció PFI-PTT. L'acte es va celebrar a la sala Margarida Xirgú de la biblioteca. Una cloenda com a mostra de reconeixement de la feina feta durant el curs 2025-2026, on han participat un total de 41 alumnes. Ahir vam tenir l'ocasió de parlar amb el regidor d'Educació, Ramon Amador, en el marc de la tertúlia política que porta la nostra companya Ana López en el seu magazín. Així som, els dilluns ja sabeu que és el torn de parlar amb Som Castelldefels i ens va acompanyar el regidor d'Educació, que, òbviament, havia de parlar d'aquesta cloenda dels programes de formació i inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball d'aquest curs 2025-2026.
1: És un programa doncs, de diversificació, doncs, d'acompanyament d'aquest col·lectiu, doncs, per mi també aquest moment i aquestes cloendes que es fan al llarg de l'any, d'aquest mes sobretot, a finals de maig i principis de juny, doncs, són moments molt, molt bonics, perquè darrere de cada cloenda no hi ha només una activitat que acaba, doncs els tècnics, el professorat, doncs s'han reconegut per aquesta cloenda i aquesta activitat que acaba, però doncs hi ha també un esforç, un aprenentatge, i hi ha persones, i per mi això és el més valuós, doncs, que han crescut i que professionals doncs han acompanyat a aquests joves, i aquesta setmana, doncs ara en parell d'hores, tenim aquesta cloenda, que és un programa personalment que m'emociona molt, no? Però també doncs, hem tingut altres cloendes, de, per exemple, l'Estiment, que el van fer la setmana passada, si no recordo malament, i com a administració doncs, tenim també un objectiu clar, no? Que és que cap jove es quedi sense aquestes oportunitats. I el PFI, tot el programa PFI, tot el professorat que hi ha darrere, doncs, estan doncs, molt... compromesos amb aquesta activitat.
0: Els programes de formació i inserció són una iniciativa educativa adreçada a joves entre 16 i 21 anys que no han obtingut el títol de graduat en ESO, a l'educació secundària obligatòria, i que volen incorporar-se al món laboral o que potser volen continuar la seva formació amb un cicle formatiu de grau mitjà. Ahir tenia lloc aquest acte de cloenda a la sala Margarida Xirgú, en el que van participar, entre altres persones, l'inspector d'Educació dels Serveis Territorials del Baix Llobregat, Eduard Carbonell, el director de l'Institut Mediterrani de Castelldefels, Ferran Sanz, també l'alcalde, acompanyat per l'alcalde Manu Reyes, acompanyat pel regidor Ramon Amador, aquí justament estàvem escoltant, el regidor de Joventut, Cristian Undamal, i també el primer tinent d'alcaldia, Nico Cerpa. Més de 40 joves de Castelldefels han participat en aquests programes repartits en 4 especialitats formatives. Tenim a Castelldefels, s'ofereixen 4 modalitats, que són auxiliar de serveis de restauració i cuina, auxiliar en muntatge d'instal·lacions electròniques en edificis, també muntatge i manteniment d'equips informàtics i auxiliar de comerç i atenció al públic. En aquest cas, escoltem ara a la tècnica d'educació i tutora d'aquests programes PFI, Angie Benavent.
2: Tenim 4 modalitats. Una és auxiliar, totes són auxiliar, doncs auxiliar de comerç i atenció al públic, l'altra és auxiliar de serveis de restauració i cuina, auxiliar de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis i auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics. Tenen una estructura, els 4 perfils tenen la mateixa estructura. Hi ha mòduls de formació general, que en els 4 perfils són iguals, que estem parlant de matemàtiques, comunicació, que entraria castellà, català, anglès, noves tecnologies, TIC, món laboral o entorn, potser. Després aquesta formació general és compartida amb els 4 perfils i després també és compartida les PRL, que seria la prevenció de riscos laborals, que l'han d'aprovar sí o sí doncs, per poder anar a pràctiques, i després cada perfil té els seus mòduls de formació professional, que en aquest cas doncs, aprenen l'ofici de cada perfil. Els cuiners doncs, a cuinar i a servir sala, el tema d'electricitat doncs, també a fer tots els canals d'electricitat i de més, i bueno, i així amb els 4 perfils.
0: Aquests programes estan impulsats des del Servei Local de Transició Escola-Treball de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament en col·laboració amb el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat. Enguany, en aquest curs 2025-2026, han participat un total de 41 joves. Escoltem de nou ara l'Angie Benavent, tutora d'aquests programes de formació i inserció laboral, en relació a les sortides que tenen aquest tipus de formacions.
2: Aquí hi ha diverses sortides. Després del PFI doncs, poden anar al món laboral, com bé dius, amb aquesta titulació, no? Amb aquest certificat professional, tot i que és molt bàsic. I després, doncs, si treuen, hi ha una normativa, que és que si treuen més d'un 3 en comunicació i en matemàtiques, doncs, poden anar a un grau mig a través de les proves d'accés. I seguir estudiant. Llavors tenim una miqueta de tot. Hi ha gent que segueix estudiant, hi ha gent que se'n va al món laboral, hi ha gent que funciona molt bé a les pràctiques i el contracten després, però potser podem veure que un gran volum segueix estudiant, no? Llavors és una mica reenganxar el gust per aprendre i seguir creant el camí, no? Que és una mica el que necessiten.
0: Aquest acte de cloenda d'ahir ha estat un reconeixement a l'esforç, a la dedicació d'aquest alumnat, així com a la tasca del professorat i dels centres col·laboradors. També ha servit per posar en valor la importància de la cooperació, la solidaritat com a eixos transversals del programa, uns programes, els PFI i PTT, que impulsen el futur laboral de joves a Castelldefels. I més enllà d'aquest impuls al futur laboral dels joves, ahir amb el regidor d'Educació, Ramon Amador, també ens explicava que, òbviament, estem al mes de juny, estem ja la darrera setmana dels cursos escolars, estan arribant un munt de cloendes, hem anat fent el seguiment a les diverses cloendes d'iniciatives i programes educatius de l'Ajuntament al llarg de les darreres setmanes. Ahir era el torn d'aquesta cloenda de PFI i PTT i el regidor ens destacava que aquesta setmana també és el torn de les cloendes de les aules sènior adreçades a la gent gran que també vol continuar formant-se.
1: Demà i demà passat les cloendes de les aules sèniors. Aquí en Castelldefels tenim dues aules sèniors. Tenim l'aula sènior de la UPC i l'aula Experientia, que porta ja molt poc temps. I també les dues aules porten i tenen una llista d'espera immensa per la gent gran, no? I també educar. O sigui, per això el que he comentat, no? Que l'educació en totes les etapes de la vida doncs, s'ha de tenir cura i s'ha de tenir doncs, presència i responsabilitat. No? I aquestes aules, aules sènior, doncs, de fet són exemples molt bonics del que significa ser això, una ciutat educadora en totes les seves etapes, no? I aprendre, ja ho sabem, no té edat.

0: Doncs efectivament, demà dimecres 17 de juny hi haurà aquesta cluenda del curs 2025-2026 de l'aula Experientia, que es portarà a terme al campus UPC en aquest marc, en aquest context de cluenda de les formacions de les aules sènior adreçades a la gent gran.
1: Castelldefels Desperta.

I parlem ara de policia local i el dispositiu especial que han anunciat per la revetlla de Sant Joan, que garantirà una festa cívica i segura. Us recordo que ahir mateix al magazín Així Som, la companya Ana López parlava amb el sotsinspector d'aquest cos de seguretat local, Leo Piqué, que ens avançava tot el dispositiu i posteriorment també es va publicar a la web de l'Ajuntament ja la notícia on es detalla aquest dispositiu especial per la revetlla, un dispositiu que havia acompanyat d'una campanya amb el títol Ens agrada Sant Joan i diferents reclams sobre la neteja i el civisme. Per una banda, som nets, utilitzem les papereres i evitem l'ús d'envasos de vidre, no deixem residus a la platja, també deixem les platges abans de les 6 del matí i no hi accedim fins després de 9:45 del matí per facilitar les tasques de neteja que es duran a terme en aquest horari. Per altra banda, dins d'aquesta campanya, l'altre reclam és també el civisme. Som cívics, complim la prohibició de fer fogueres, llançar coets i fanalets i acampar, i respectem també el mobiliari urbà. Per tal d'assegurar una festa familiar segura i cívica, ens explicava ahir el sotsinspector Leo Piqué que la policia local comptarà amb el suport d'una unitat canina especialitzada en la detecció de drogues i substàncies psicotròpiques, i es reforçaran també els controls d'alcoholèmia per prevenir accidents de trànsit. Com en anys anteriors, s'instal·larà un punt lila a l'Avinguda dels Banys en passeig marítim, des de les 10 de la nit i fins a les 2 de la matinada, per oferir informació i acompanyament en la prevenció de violències masclistes i LGTBI-fòbiques. A més, es reactivarà la iniciativa de les rutes segures, que connectaran la zona d'oci amb les dues estacions de Renfe de la ciutat. Per altra banda, un tema important a tenir en compte per organitzar la nostra revetlla de Sant Joan, les afectacions al trànsit i la neteja de la platja. El trànsit es tallarà al passeig marítim a partir de les 9 del dimarts 23 i les 10 del dimecres 24 de juny serà el moment, a partir de les 10, quan es reobri aquest trànsit al passeig marítim. Això serà el tram situat entre el carrer Equador i el passatge de la Penyeta Roja. A la web de l'Ajuntament trobareu el plànol on podreu veure aquesta afectació marcada amb una línia vermella i conèixer tots els detalls també, perquè, per exemple, també es veuran afectats els ponts de l'Avinguda Eucaliptus i Cova Fumada.

0: I amb motiu de la revetlla també s'activarà el Pla Bàsic d'Emergències Municipals, que inclou el tancament de camins forestals al trànsit de vehicles. Estarà prohibit encendre foc, llançar artefactes pirotècnics o fer fogueres, especialment a zones forestals i a la platja, sense autorització municipal. Qualsevol incompliment serà objecte de denúncia. Des de l'Ajuntament fan una crida a la col·laboració ciutadana per garantir una celebració, una revetlla segura, familiar i respectuosa amb l'entorn, una revetlla cívica i sense riscos innecessaris. A la pàgina web castelldefels.org, la pàgina web de l'Ajuntament, trobareu la notícia amb el titular al dispositiu especial de la revetlla de Sant Joan, que garantirà una festa cívica i segura, i aquí tot el detall del que s'està preparant per aquest dispositiu, de les mesures que s'han preparat i que hem de conèixer per ser tots i totes responsables al llarg d'aquesta gran celebració i aconseguir que no hi hagi cap risc, com ens deien des de policia local, cap risc innecessari.
1: Castelldefels Desperta.

0: Doncs seguim parlant ara d'obres que estan en marxa, unes obres que van començar tot just ahir, aquestes feines d'asfaltatge al passeig marítim. Concretament entre Avinguda República Argentina i carrer 11. Les tasques van començar aquest dilluns 15 de juny amb una durada prevista de 6 dies laborables, amb afectació al trànsit a partir de les 8 del matí fins a les 8 del vespre. Tenint en compte, amb motiu d'aquesta afectació al trànsit, que el desviament de vehicles s'està fent pel passeig de la Marina. El divendres van parlar amb la cap de la secció d'infraestructures i via pública, que ens donava tots els detalls sobre els dies, horaris i les fases que tenen en marxa entorn a aquestes feines d'asfaltatge.
1: Començar aquest dilluns i, per tant, acabar el dilluns següent, que, com sempre, pot ser que potser guanyem temps o que en perdem, però, de moment, la previsió que és més realista és aquesta, que hi hagi 3 dies de tall en sentit Barcelona i 3 dies de tall en sentit Sitges, desviant el trànsit pel passeig Marina. En horari de 8 a 20. Aleshores, aquesta actuació només és el tram comprès entre República Argentina i el carrer 11. I s'asfalta. El passeig marítim portem molts anys fent-li pedaços. En aquest cas, és com deia, que ja vèiem que tants pedaços ja calia un asfaltat complet, i fem l'asfaltat complet entre aquests dos carrers que he dit, els dos carrils de circulació, és a dir, el carril d'aparcament no.
0: La cap d'aquesta secció de Via Pública i Infraestructures, Montse Vinyes, ens explicava també com s'estableixen l'ordre de prioritats i per què arribarà el torn de fer aquest asfaltatge en aquest tram del passeig marítim.
1: El passeig marítim fa temps que el tenim en prioritat de diferents carrers del municipi, perquè també crec que ja ho hem explicat alguna vegada com establim aquestes prioritats, que al final és combinar entre l'estat en el que es troben, l'import que requereixen i l'ús que tenen de la gent i l'eix principal que pugui ser en el municipi, sobretot quan parlem de calçades de vehicles i la perillositat, que ja ho he dit al principi, no? Llavors, en base a això, a vegades hi ha coses afegides. En aquest cas, com dic, a la llista de prioritats números dintre les 5 primeres, ja hi teníem el passeig marítim i a més, el que passa és que, com tothom sap, el 5 de juliol doncs, el Tour de França passa per Castelldefels i ha sigut com l'últim impuls que faltava doncs, perquè ja passés a prioritat número 1.
0: I, per altra banda, amb motiu d'aquest pas del Tour de França, Diputació de Barcelona ha de realitzar també un seguit de tasques de millora del ferm amb diverses actuacions molt concretes, específiques, que ens explicava la Montse Vinyes, cap d'aquesta secció de Via Pública i Infraestructures, que des de l'Ajuntament estan reclamant que s'arribi a realitzar aquest seguit de tasques.
1: El que també hi ha és que Diputació té una subvenció o tenia uns diners per fer diferents actuacions en els municipis pels quals hi passava el Tour, i passa el Tour. Llavors, en aquest cas, a Castelldefels, els diners que tenen previstos, que són molt poquets, s'ha de dir, els utilitzen per senyalitzacions, per retirada de pilones, i la part que tenim d'asfaltat, que encara a data d'avui no sabem quin import és, el destinarem des del carrer 11 fins a Gavà i des de República Argentina fins a Sitges a fer pedaços. Però, com dic, això no és que ens donin els diners i ho haguem de fer nosaltres, és que ho haurà de fer Diputació directament, cosa que també estem reclamant perquè estem veient que ens anem apropant, que les empreses que fan asfaltat tenen molta dificultat de poder fer coses perquè estan molt col·lapsades, i aleshores, doncs, bueno, com a mínim, haurem garantit per part de l'Ajuntament que aquest tram que està tan malament i que és tram central queda fet.
2: Castelldefels desperta.

0: del jazz a les 10 també de la nit. A banda d'això, avui, com és dimarts, doncs tindrem a l'Espai Polítiques de l'Efels Cofi, el Partit Popular, i en aquest cas ens acompanyarà el regidor de Cultura i Joventut, Cristian Undamal, que ens avançarà en moltes coses, com està anant el programa de viudança, en què consistirà a la celebració del Dia de la Música, amb molts grups i molts solistes que intervindran des de diferents espais de Castelldefels i qüestions relacionades amb la cultura. Recordem també que ja finalitza la temporada de teatre estable, el Teatre de Plaça, i també ens farà el senyor Namal un balanç al respecte. Leo Piqué, el sotinspector de la policia local, ens recordarà l'operatiu policial de l'any, que no és un altre que l'operatiu per la Revetlla de Sant Joan, per tal de que sigui segura, desplegat no només a la platja, fonamentalment sí, però també aquí al centre del municipi. Ens aniran a Barcelona un festival flamenc molt interessant, Desvarió, i el Pedro Baragas, el seu director, ensenyarà les actuacions més destacades. Després assistirem en directe a la lectura d'un manifest que fa l'estudiantat sobre el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Sabeu que el divendres hi haurà la lectura del manifest institucional, però en aquest cas avui ho faran un grup d'estudiants. El Pep Ribas també ens avançarà després en què consistirà el festival de fi de curs de la gent gran, que plegarà segur a moltes persones que volen fer d'una manera festiva tancar el curs. I la doctora Fortunyo és dermatòloga de l'Hospital de Viladecans, un centre que juntament amb Bolivón Castelldefels, amb aquesta entitat de la ciutat, ha posat en marxa la iniciativa La pell té memòria, protegeix l'avui, que pretén d'alguna manera conscienciar la gent jove de la necessitat de protegir-se dels raigs de sol.
1: Perfecte, Anna. Doncs moltíssimes gràcies. Tot això ho tindrem al teu magazín a partir de les 10 fins la 1 del migdia. Que vagi molt bé.
0: Gràcies, igualment.
2: Castelldefels desperta.

I malauradament se'ns acaba el temps del Castelldefels Desperta. Haurem de tornar demà de 8 a 10 del matí. De nou aquí estarem informant de tot el context d'actualitat de la nostra ciutat. Demà tornarem a parlar del World Cup, aquest primer fòrum d'ocupació de Castelldefels, ja que està reunint empreses i persones candidates al llarg d'aquest matí, i també demà dimecres al Castell, una iniciativa impulsada per l'àrea de promoció econòmica a través de la Guaita i que facilita el contacte directe entre empreses que busquen incorporar talent i persones que bé o estan en procés de recerca de feina o volen millorar també la seva situació laboral. A més, en paral·lel, aconseguiran assistir a aquest primer fòrum d'ocupació unes formacions que s'estan desenvolupant també al llarg d'aquests dos dies. Hem pogut fer una connexió en directe amb la unitat mòbil aquí al World Cup, on el Santi Amaro, cap de la secció de promoció econòmica i ocupació, ens destacava les darreres dades actualitzades de participació. Tenim 35 empreses, se m'estan oferint un total de 106 ofertes de feina i també 375 persones que s'han inscrit, són persones candidates que volen i participaran, de fet, al llarg d'aquestes dues jornades a l'agenda d'entrevistes que s'ha organitzat des de l'àrea, des de la Guaita.

A la primera hora hem parlat també del tercer festival Castelldefels Màgica, que ja queden pocs dies perquè arribi i ens porti il·lusió i molt als carrers de la nostra ciutat, ens porti molta màgia, bàsicament, a diferents equipaments. Entre el 25 i el 28 de juny tindrem aquest certamen internacional d'il·lusionisme i prestidigitació. Hem parlat amb el tècnic de turisme, és l'àrea que està darrere d'aquesta iniciativa de l'Ajuntament, i ens destacava grans noms de professionals de renom internacional del món de la màgia. Estem parlant de Junque, que és el responsable de l'espectacle inaugural a la plaça de les Palmeres, també Jandro, el màgic André,

0: Get and Bloom, o per exemple La Cluenda serà a càrrec del mag Lari. Tindrem la Gran Gala Internacional el dissabte 27 de juny al Teatre Plaza. Tindrem també després el mateix dissabte 27 de juny, en aquest cas al Centre Cívic Frederic Mompou, la Gala de la Gent Gran. I a més, tot un seguit d'activitats, actuacions gratuïtes, gastronomia, màgia... La veritat, un programa molt complet, pensat per a totes les edats, per gaudir i descobrir la màgia a qualsevol racó de la nostra ciutat. I amb això, amb aquest darrer recordatori de temes destacats, ens acomiadem fins demà a les 8 amb més notícies, més informació aquí en directe des de Ràdio Castelldefels. Que tingueu molt bon dimarts i fins demà.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: Bon dia, són les 10.

0: Interior atura el pla pilot que preveia introduir Mossos d'Esquadra en 14 centres educatius. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ho ha anunciat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. El pla preveia, amb l'acord de les direccions, la presència permanent d'un agent de paisà i sense arma per resoldre problemes de convivència. L'acord entre els Estats Units i l'Iran es podria fer públic abans de la signatura formal prevista per divendres, així ho ha indicat el vicepresident J.D. Vance, que també ha admès que el text és força genèric i no supera la pàgina i mitja d'extensió, un compromís que ha marcat el primer dia de la cimera del G7 que avui ha d'abordar la guerra a Ucraïna. De fet, un dels punts crítics de l'acord és l'exigència iraniana que Israel aturi les hostilitats al Líban. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ja ha descartat públicament retirar-se de les zones ocupades i afirma que el text pactat no els implica ni obligar res. La Comissió dels Mercats i la Competència obre expedient que pot acabar en sanció als 6 principals bancs espanyols per possibles pràctiques anticompetitives. El motiu és la seva estratègia hipotecària. Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta, ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, Fat Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a pagar el pis on viuen. I a partir d'avui les famílies ja poden bescanviar el val escolar de 60 euros repartits en dos xecs de 30. Les federacions de famílies d'alumnes de centres públics demanen que els diners s'inverteixin directament als centres públics amb famílies amb menys recursos. El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del Codi Penal delictes com les injúries a la corona, l'ultratge als símbols espanyols o les ofenses religioses. Sí que mantindran el delicte d'enaltiment del terrorisme. Aquesta reforma del Codi Penal es va acordar fa 2 anys, però havia quedat encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona en vaga indefinida des del 26 de maig tindran aquest migdia la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona per mirar de desbloquejar aquest conflicte. També es reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament. I la majoria de locals musicals de Lleida s'adhereixen a la campanya d'Òmnium per promoure l'ús del català en l'oci nocturn de la ciutat. Es tracta d'una iniciativa pionera a Catalunya per programar més música en català i reforçar-ne l'ús en l'atenció als clients.
1: Esports. Empat a 0 d'Espanya contra la debutant Cap Verd al Mundial de Futbol. A Mataroní, Lamine Yamal va reaparèixer la segona part després de gairebé 2 mesos de baixa per lesió. Cubarsí i Cucurella, nou jugador a Madrid, van ser titulars, i també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. De matinada, empat a 2 entre l'Iran i Nova Zelanda, empat a 1 a l'Aràbia i l'Uruguai. I ahir al vespre també empat a 1 al Bèlgica-Egipte. Avui, entre altres partits, el França-Senegal a les 9 del vespre. I avui arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala, millor de 5 partits. Barça-Pozo-Múrcia a les 9 del vespre i en directe per Esport 3.
0: Ens queda el titular del temps. Avui dia de calor forta, màximes a l'interior entre 31 i 36 graus a Ponent, i a l'interior de la Conca de l'Ebre es pot arribar als 37 graus. A la costa, valors propers als 30 amb xafogó. Farà sol amb ruixats de tarda només al Pirineu i bona mar en general.
2: Castelldefels avui.
3: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. 35 empreses inscrites amb més de 100 ofertes de feina i gairebé 400 persones candidates al World Cup Castelldefels, el primer fòrum d'ocupació que uneix des d'avui, des d'aquest matí, empreses i persones que busquen feina. El primer fòrum d'ocupació connecta empreses i talent local avui i demà al Castell, una nova cita pensada per apropar oportunitats laborals reals a la ciutadania i facilitar aquest contacte directe entre persones en recerca de feina, empreses, entitats i recursos d'orientació professional. El dispositiu especial de la Revetlla de Sant Joan garantirà una festa cívica i segura. El proper 23 de juny, la policia local comptarà amb el suport d'una unitat canina especialitzada en la detecció de drogues i es reforçaran els controls d'alcoholèmia per prevenir accidents de trànsit. Es tancaran els aparcaments dels carrers 9 i 11, a més del passeig marítim entre l'Avinguda República Argentina i el pont del Poal. El dispositiu ampliarà també la vigilància a la plaça de les Palmeres. I Castelldefels continua commemorant el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Aquest dia internacional se celebra el dissabte 20 de juny i al voltant d'aquesta commemoració hi ha una sèrie d'activitats que inclouen un cinefòrum celebrat ahir i una gincana activat pels refugiats que té lloc aquest matí a la plaça de l'Església amb la lectura d'un manifest juvenil amb la participació dels instituts de Castelldefels. Això serà a les 12 del migdia. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem en una hora amb més notícies. Fins ara.
2: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
8: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
9: Castelldefels, així som.

0: Hotels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. Enseguida sabremos los contenidos de Canto Popular Latinoamericano, el programa que, como sabes, llega en directo hoy martes a la parrilla de Radio Castelldefels. Nuestro cofio es protagonizado, como cada martes, por el Partido Popular. En este caso, tendremos aquí la presencia en los estudios del concejal de Cultura y Juventud, Cristian Undamal. Al subinspector de la policía local, Leo Piqué, també a banda d'explicar-nos incidències relacionades amb la seguretat dels últims dies, ens explicarà com s'han plantejat el que és l'operatiu policial més important de l'any, l'operatiu que es fa a motiu de la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Anirem a Barcelona per conèixer el programa destacat d'un gran festival flamenc, el Desvarío. I anirem en directe a escoltar el manifest que amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades llegiran doncs, un col·lectiu d'estudiants del nostre municipi. El Pep Ribas, des del Centre Cívic Federer Montpou, bueno, vindrà als nostres estudis, però us explicaran què consistirà la festa de fi de curs de la gent gran. I la doctora Fortuño, dermatòloga a l'Hospital de Viladecans, ens explicaran què consisteix l'iniciativa duta a terme juntament amb l'entitat Bolibum Castelldefels, que fa equip a l'Hospital de Viladecans per la protecció solar dels més joves. Els ajuntaments de Castelldefels i Viladecans hi contribueixen amb accions de difusió i sessions formatives per als professionals del lleure. I deia la doctora Yolanda Fortuño que cal reforçar la prevenció des d'avui mateix perquè ella pronostica que el càncer de pell serà el segon més freqüent l'any 2040. I la nostra mòbil tornarà a acostar-nos a un comerç de proximitat, com sempre. Comencem. Welcome!

0: Castelldefels Coffee.
1: Doncs efectivament, com cada dimarts, el Partit Popular en aquest espai, i avui ens acompanya Cristian Undamal, regidor de Cultura i Joventut. Molt bon dia.
2: Bon dia, Anna, què tal?
1: Doncs comencem a parlar de la Festa de la Música el proper 21 de juny, que plega amb molts concerts enguany, no?
2: Sí, gairebé són 300 músics que pisaran les diferents escenaris de la ciutat, la veritat que és un rècord històric. Pràcticament estem comptant uns 58 propostes musicals durant tot el dia i gairebé quasi totes locals. La veritat és que estem molt agraïts de que la gent artística de Castelldefels s'adheri a aquestes iniciatives que formem part de l'Ajuntament i que un any més és un èxit, no? Ja van començar l'any passat que havien 36 propostes musicals, enguany ja són 58, o sigui, ja és una bogeria el que ens trobarem a la nostra ciutat, però en tots els estils musicals. I la veritat és que també estem molt agraïts a això, no? que tots els artistes vulguin sumar-se en aquesta iniciativa. Jo crec que es fa ciutat, fa comunitat, i la veritat és que podrem veure de tots els estils durant tot el dia, no només concerts fixes, sinó també cercaviles. Enguany també 4 entitats participen a fer cercaviles per tota la ciutat, com l'Hermandad, l'Associació de Costaleros de Castelldefels, els Toneros o Entre Tambores, no? Que faran també dinamització en diferents punts de la nostra ciutat, i musicals, la veritat, molt, sobretot jovent, que també és el que ens agrada molt, que participen en aquestes iniciatives, no? I és que hi ha moltes, la plaça Església, les festes de Can Roca enguany també. També, com a novetat, també tenim un espai al barri de Vistalegre, just davant de l'edifici de l'Associació de Veïns, la plaça Joan 23, la platja... Bueno, hi ha molt, un munt d'activitats que la veritat és que podrem gaudir.
1: Va, és que se solaparan uns concerts amb altres, no?
2: Sí, exacte.
1: Haurem de triar on anar.
2: Serà molt difícil, perquè jo a vegades hi ha alguns jocs que no arribo ja per temps, però serà molt difícil. També, sobretot, el que està enfocat és els veïns del voltant, que puguin gaudir del seu barri, de propostes musicals locals, de tots els estils, i jo crec que venen propostes molt, molt interessants.
1: Durant tot el dia, quan comença i quan acaba la festa?
2: Comença a les 10 del matí i finalitzarà pràcticament a 10:45 aproximadament.
1: I com deia, varietat de propostes, estils molt diferents, no?
2: Molt diferents. La veritat és que ja enguany sempre totes les propostes musicals que s'adhereixen són molt variades, i podem trobar del heavy metal, al rock, al pop, al reggae, a l'urban. És que hi ha un munt, la veritat.
1: I gairebé totes aquestes propostes són d'artistes de Castelldefels.
2: Sí, exacte. Hi ha moltes propostes i gent que no coneixíem, que ens han escrit i volem participar. Jo tinc una banda també. Serà el primer cop que participa a la meva ciutat, i donar-los aquesta oportunitat, la veritat és que a nosaltres ens omple d'il·lusió.
1: Doncs després del 21 de juny arriba la Revetlla de Sant Joan, amb l'arribada també, com és habitual, de la Flama del Canigó.
2: Exactament, això ho fem també amb els Gratacims i els Buscaires, ja és una tradició de molts anys, porten la Flama del Canigó des del centre de la ciutat, on comença també amb el Correfocs i amb els tabalers de la ciutat, i després ja s'adreixen, doncs, dirigeixen a la part de la muntanyeta, on faran la lectura del manifest i actuacions musicals també amb artistes locals, i també pot repartir en coca, cava i una mica de sopa.
1: Doncs parlàvem abans, quan referíem a la celebració de la Festa de la Música, uh-huh, al talent local, i justament fins al 30 de juny estan obertes les inscripcions per participar a la nova convocatòria dels nous talents.
2: Exacte, hi ha molta gent que esperava aquestes inscripcions. Enguany, la veritat, és que ve amb moltes novetats. Sí, és veritat que repetim aquest format de fer-ho al castell, perquè crec que potència també la proposta artística dels joves de la nostra ciutat, amb un jurat professional, també gent del sector de l'indústria musical, que també estarà al públic veient les propostes, a veure si alguna li interessa. Però la novetat també molt important és la que sempre fèiem amb música, amb cant, però enguany fem amb dansa. Dues propostes totalment diferents, cadascú té els seus premis, però sempre, no? El primer premi seran 1.000 euros més actuació a la Festa Major, el segon seran 650 euros i el tercer premi són 350 euros. La veritat és que ens omple molta il·lusió tornar que sigui un format d'èxit per als joves de la nostra ciutat, que la veritat és que en un lloc emblemàtic com és el castell, doncs ens animem que no, que les dates seran del 17 al 19 de juliol, tot junt. I res, i animem a tot el jovent que ens estigui escoltant a que es puguin escriure fins al 30 de juny. Podreu seguir l'enllaç a través de la web de l'oficial de l'Ajuntament, sí, o de la compte, per exemple, de la Castelldefels Cultura, que tenen ja l'enllaç directament per la inscripció.
1: Hi ha uns requisits destacats per participar-hi?
2: Pues les edats són de a partir dels 12 anys fins als 35 anys i de propostes poden ser qualsevol. O sigui, són persones que visquin a Castelldefels o que també vagin a un centre educatiu, tant educatiu com extraescolar, com música, dansa, també es podran inscriure. No? I us animem a tots, la veritat. Jo crec que l'originalitat, jo sempre ho dic a tots els joves, l'originalitat sempre suma punts, i així que jo crec que bueno, qualsevol proposta serà guanyadora, això segur, i que com l'any passat serà molt difícil escollir el guanyador, doncs jo crec que d'enguany també.
1: Doncs parlant de dansa, d'aquesta nova especialitat dels nous talents, per què continua la proposta Biodansa a la ciutat?
2: Exacte, Biodansa la veritat és que està agafant una bona acollida per la ciutadania de Castelldefels, l'assistència en tots els actes ha sigut tot un èxit. Just fa uns dies vam poder veure un dels actes que és el social de Salsa Bachata, realment únic perquè vam poder unir les tres escoles de Salsa Bachata, que és Dance Me, Jara Dansa i Salsa Malecón, totes juntes, amb un èxit de participació, pràcticament gairebé durant tot el dia vam poder passar més de 5.000 persones a la plaça Les Palmeres per gaudir d'una cultura latina que està agafant cada cop més adients aquí a Espanya. I la veritat és que totes les actuacions, no? I després de veure les propostes que hem viscut, sens dubte també a la plaça hem pogut veure un munt de companyies internacionals amb un gran reconeixement a nivell mundial. També tenir la Laura Fúnez, que jo crec que és una de les ballarines a nivell referent, que jo crec que uns anys la veurem a grans escenaris ballant i l'hem tingut aquí a Castelldefels, no? I després ja ve doncs, ja el 4 de juliol que farem la gala de clausura als Jardins del Castell, on podrem veure la companyia de Comset, que és una companyia cubana que directament ha vingut a Barcelona a preparar-se per al Festival de Biodansa i que està uns dies aquí, que el podrem veure el 4 de juliol i també veurem algunes novetats i un resum de com ha anat el festival, no? Però el festival té molt bona acollida perquè realment hi ha actes com la plaça Església amb propostes també de talent local on podem veure gairebé quasi 1.000 persones que han pogut veure aquests espectacles. El teatre, per suposat, també pràcticament sold out en totes les propostes que hem portat del festival i del talent local, realment, no? Perquè també és un dels protagonistes nostres. Jo crec que el talent local ha tingut un pes molt important en aquest festival i que el que volem saber sobretot és veure que de cara a l'any que ve també estudiar totes les coses que hem de corregir i que el Festival Internacional de Dansa de Castelldefels sigui un referent no només de la comarca, sinó de la província i de tot l'estat espanyol. I això estem treballant. La veritat és que Biodansa ha vingut per quedar-se.
1: Molt bé. El que ha finalitzat ja també és la temporada de teatre estable, preparant la següent.
2: Exacte. Sí, la veritat és que la temporada del teatre d'enguany ha sigut tot un èxit. Abans era impossible parlar-hi d'un sold out o d'unes entrades eixaurides a un qualsevol espectacle i ja l'hem vist com algú ja habitual del Teatre Plaça i la veritat és que les propostes han sigut molt variades, no? Enguany també hem ficat molta dansa per posar-te una dada, realment som del pràcticament el pocs o l'únic municipi de gairebé de tota Catalunya que ha posat molta dansa al Teatre Plaça, o sigui que també aquest reconeixement de la Diputació de Barcelona és d'ahir. També passa el Festival Inajena, no? Que ha estat sent tot un èxit d'assistència, tots els espectacles que hem fet. No? La veritat és que hem començat molt fort i que estem treballant en unes propostes molt interessants per tots els gustos, per totes les edats a partir de setembre i que les entrades segurament les posem ja a la venda a finals de juliol.
1: I ens referim també a la Biblioteca de la Platja Carme Romaní, que ja comença un any més doncs, les seves activitats, ho farà a partir de l'1 de juliol.
2: Exacte, la Biblioteca de la Platja Carme Romaní, la veritat és que és un dels centres culturals més esperats per la zona del barri de la platja, però també per la ciutadania de Castelldefels en general, la veritat, perquè som l'única platja de la Biblioplatja que té tota Catalunya, i totes les propostes que fem per totes les edats, les propostes literàries, el fons documental en general que té la Biblioteca Carme Romaní també és molt interessant, és un lloc també molt privilegiat davant del mar i comencem això, com has dit, no? A partir de l'1 de juliol aquesta temporada de Biblioplatja que durarà fins a finals d'agost, també no només amb el fons documental que ja té la biblioteca en si, sinó també amb activitats infantils i que també seran adherides a totes les festes que vinguin. Festes del mar també hi haurà activitats i la veritat és que és un lloc fantàstic per desconnectar i que animem tota la gent a que visiti la Biblioplatja.
1: Molt bé, doncs activitats com sempre per a les famílies uh-huh. i també, com sempre, funcionarà amb el sistema de préstec de documents.
2: Exactament, sí, exacte. Qualsevol persona que pugui doncs, portar-se un llibre, també ara que els nens ja comencen les vacances i els pares ja crec també ho estan desitjant per poder gaudir els seus fills, doncs podran gaudir de qualsevol prestatgeria, no? Qualsevol llibre infantil o també adult i llegir-s'ho tranquil·lament a la platja, a la seva casa o a qualsevol a l'espai verd de la nostra ciutat.
1: A més, està també la premsa del dia per si un es vol seure allà i llegir-la tranquil·lament.
2: Sí, aquest diria que és una de les activitats més concorrides que té la Biblioplatja, perquè al matí la veritat és que molta gent ve a la Biblioplatja pues, veure les notícies del dia, amb totes les propostes, tant no només polítiques i no de la societat, sinó de culturals, esportives, i la veritat és que és un lloc on la gent pot descansar una mica, de gaudir del silenci que pots gaudir d'aquell lloc, i passar un bon temps, perquè també s'està de meravella.
1: Però continua funcionant també al llarg de l'estiu l'altra biblioteca, la Central o la Mare. Mm-hmm. La Biblioteca Ramon Fernández Jurado, que concentra també aquests dies les aules d'estudi, que ofereix el seu espai com a aules d'estudi.
2: Exacte, la biblioteca també de Ramon Fernández Jurado també estarà obert tot l'estiu, a part perquè també som un refugi climàtic, es pot d'alguna manera descansar del calor que ens espera, que ja estem una miqueta patint, però també això, no? Les aules d'estudi que van començar a principis de maig i ja aquest divendres finalitzem. La veritat és que és tot un èxit d'assistència perquè en total estem gairebé entre els 7.000 i 8.000 alumnes que han visitat la biblioteca de la nostra ciutat i després de totes les activitats que hi ha plenes també. La participació ha sigut molt elevada. La gent, jo sempre ho he dit, que la biblioteca serà el motor de la cultura de la nostra ciutat, és un espai molt referent i que poden gaudir no només del gran fons documental que té la biblioteca, que ja és un referent també, sinó també de totes les activitats o els espais que tenen el mateix edifici.
1: Però hi ha una novetat també relacionada amb les aules d'estudi enguany.
2: Sí. Bueno, enguany fem dos extraordinaris, que és el 20 de juny i el 27 de juny, que també seran horaris extraordinaris per a persones que vulguin preparar-se per setembre o per qualsevol cosa que vulguin preparar-se, també tindran aquests dos dates per poder també estudiar.
1: Doncs el seu àmbit depèn també de joventut uh-huh. i en aquest sentit la proposta Jove Estiu s'ha dit que ha tingut bona acollida perquè ja està, ha fet sold out també.
2: Sí, exacte. La veritat és que sempre que venim sempre diem sold out, però és que està passant. No, sí, la veritat és que el Jove Estiu ja és una iniciativa que es fa de fa molts anys i la veritat que enguany en menys d'una setmana es van finalitzar les inscripcions perquè es van esgotar completament i això amb una iniciativa, la veritat és que l'equip de joventut fa unes bones propostes endavant el mes de juliol, on la veritat és que el jovent que participa en aquestes activitats de Jove Estiu tenen molt èxit, la veritat és que també fan molta comunitat, fan molta pinya entre ells i la veritat és que és molt bonic veure que quan finalitza l'estiu doncs, gent que ens no es coneixia ja són amics, no? I que després de quan comença la temporada educativa també visiten junts l'espai jove doncs, per participar a totes les activitats que es fan i és molt bonic, no? Perquè fan aquesta comunitat, aquesta pinya i que es creen molt amistats noves que són màgiques pràcticament.
1: Vaja, que els joves també participen, estava pensant en una altra activitat a la nit, una altra moguda, que és una proposta uh-huh. d'oci alternatiu.
2: Exacte, també el que té una bona acollida, la veritat, és que hi ha gent que conec i em diu, hòstia, vaig veure les activitats del Jove Estiu, que juguen al vòlei o que juguen a l'acertar, que són les activitats que el jovent sempre demana, però també de totes les iniciatives esportives, no? Del vòlei, el bàsquet, el futbol sala. Bueno, la veritat és que el jovent ho ha acollit amb molt bona acollida. És un realment, com dius, no? Un oci totalment saludable i que també fa consciència i que també coneixes noves amistats, nova gent, fas comunitat i que el jovent sempre estigui unit, que en aquestes iniciatives s'omple d'il·lusió.
1: Doncs continuem parlant del jovent perquè fa poc que es va realitzar una reunió, no sé si la Cloenda ara ens explica uh-huh. millor, de l'EPA, Espai de Participació dels Adolescents. En què consisteix aquesta proposta?
2: Pues mira, era una de les propostes a l'equip de govern quan van començar l'any 2023, que era crear, ja existia el Consell de la Infància, però també crear el Consell de la Joventut. No? I aquest Consell de la Joventut, amb el tècnic es van fer un estudi de com fer-ho de manera oficial, no? I van començar amb els instituts. I bueno, el Consell de la Infància és el que genera i que creiem que li hauríem de donar molta importància per al fet de decidir totes les polítiques joves de la nostra ciutat, no? Del futur i el present, bueno, el present i el futur del que està vivint Castelldefels, els reptes que ha de veure Castelldefels a les polítiques de joventut i donar-los aquesta importància, no? Que els joves prenguin aquestes decisions i de la mà de l'Ajuntament i de l'alcalde i tot l'equip de govern, doncs, prendre aquestes decisions, no? De com volen la seva ciutat, iniciatives, propostes que podem portar a terme, i la veritat és que els joves que han pogut participar estan molt contents. La veritat és que alguns ja m'han dit que no volen marxar, que volen que sigui ampliant això, i això és el que estem treballant, en que el Consell de la Joventut s'hi creixi, que representi realment a tots els estils i els gustos i pensaments dels joves de Castelldefels, i que aquest Consell decideixi també el futur i els joves puguin gaudir de la seva ciutat.
1: I quines propostes s'han fet fins ara o la darrera reunió que va mantenir aquest Consell, què aportacions s'han fet?
2: Pues mira, del Consell de la Joventut s'han sortit moltes propostes, sobretot el tema de polítiques verdes, medi ambient, ecologistes, doncs el tema de cuidar el nostre entorn, que també s'està molt bé. S'ha treballat també molt en el tema de propostes culturals, propostes d'oci saludable, alternatius, perquè representin realment els gustos dels joves. També estem treballant en això. També el tema esportius, el tema de propostes esportives, que es valoren molt també el tema de, com hem parlat ara, de la nit d'una altra moguda, valoren molt aquestes tipus d'iniciatives, però que crec que hi volen més també, no? I també propostes de tema educatius, el tema espais, habilitar els espais per als joves. També s'ha parlat molt del futur de Castelldefels, com ells, els joves, volen el futur de Castelldefels en general, no? El tema de poder viure aquí, de com podem enfocar-ho. Bueno, s'han sortit moltes iniciatives que l'Ajuntament agafa aquests deures del jovent i comença a treballar-los a partir d'allà perquè totes les seves propostes es compleixin.
1: Ja la propera reunió serà la tardor.
2: Exacte. Ja ha començat amb un altre nou equip, la veritat. Comença amb un nou equip que entra ja de l'EPA perquè sempre fan aquests relleus, però sí, és veritat que els equips que surten intentem agafar-los perquè també creguin, facin de consellers o d'assessors del Consell de la Joventut, no? I la veritat és que, bueno, ells ho valoren també positivament, i cada cop que surtin o entrin nous equips, pues, unir tots perquè decideixin, no? Les polítiques de joventut de la nostra ciutat.
1: I amb l'Espai Jove, què passa durant l'estiu? A l'agost tanca les seves instal·lacions?
2: No, l'agost realment torna a obrir amb un horari no habitual. Sí, és veritat que s'utilitzen per aules d'estudi. Sí, és veritat que els tallers de música i cant sí que no ho fem perquè finalitzem ara a finals d'aquest mes, però tots els espais estan habituals per fer comunitat, també per preguntar qualsevol cosa als tècnics, i ja a setembre ja comencem ja amb tota energia, amb totes les activitats i moltes parades per al jovent.
1: Clar, imagino que ara també hi ha moltes consultes referent als programes Erasmus o intercanvi a l'estranger i pel que fa referència als joves, com es poden moure a l'hora de viatjar, oi?
2: Sí, és una cosa que a mi m'interessava molt mantenir i que s'havia deixat de fer, que és el Moute Internacional, sobretot perquè moltes joves ho deien, no? Saps què? Jo ara començaré un Erasmus a la uni o vostè tinc una proposta o vull fer algun tipus de beca que treu la Unió Europea per poder treballar o fer qualsevol treball a la Unió Europea, o tot el tema de l'opers o assessorament, doncs aquest servei serveix per això, no? per assessorar-te en tot moment de tots els avantatges que només té l'Ajuntament sinó, o d'altres administracions públiques, o el que té o que té també la Unió Europea en polítiques de joventut. La veritat és que és un servei que té molta bona acollida i que el jovent ho agraeix, no? Que l'Ajuntament tingui aquest servei realment per poder fer també, doncs, una aventura a la Unió Europea, aprendre un idioma, aprendre una nova cultura i que vinguin aquí millor preparats del que havien sortit, no?
1: Clar, tant si volen estudiar com si volen treballar en aquest cas, no?
2: Exactament.
1: I assessorament en les dues situacions.
2: Sí, hi ha moltes propostes de fer una beca o una pràctica, també pràctiques. Vull fer una pràctica no només aquí a Barcelona o a Castelldefels, sinó vull fer una beca a Polònia. Doncs la Unió Europea et busca aquestes propostes i t'assessora en tot moment.
1: Molt bé, doncs emplacem a tothom a visitar els carrers de la ciutat, les places, el proper 21 de juny amb motiu de la Festa de la Música, perquè des del matí fins a la nit Castelldefels bullirà la música.
2: Sí, hi ha un moment que pararem perquè hem de respectar, a veure, hem de dir que ara Espanya està jugant al Mundial justament el dia diumenge juga a les 6 de la tarda a Espanya, Aràbia Saudí, i hem de parar una mica, perquè també el jovent m'ho han demanat molt, en plan, podem parar, sisplau, a les 6 per veure Espanya i després ja continuo, i jo, vinga, vale. Perquè és un moment molt especial, encara que ahir no vam tenir molta sort en a guanyar el primer partit, però... Però sí, farem aquest impàs, que és més de 6 a 8 de la tarda, que farem aquest parón perquè la gent pugui veure'l. I després gaudir això, no només del Dia de la Música, també sinó el 4 de juliol, la gala de clausura dels Jardins del Castell, a partir de les 9 de la nit, amb la companyia de Concept, i també doncs, sorpreses que vindran durant tota la nit.
1: Molt bé. Et molt atents precisament a aquesta cloenda del Viudança, també a la Festa de la Música, a la Revetlla de Sant Joan, sí, també, i en totes les activitats que depenen del Departament de Cultura i Joventut. Doncs moltíssimes gràcies, Cristian Undamal. Alguna cosa a afegir? Avançant?
2: Res més, a vosaltres. Ja comença l'estiu, amb moltes ganes, gaudir de totes les festes que venen, de tot el que s'ha preparat al part de l'equip de cultura, també de la meva companya Cristina Festes, que estem segurs que a la ciutat li agradarà.
1: Doncs en parlarem precisament a la regidora de festes de la festa major d'estiu, que és per autonomàcia la festa més destacada del calendari de festes de Castelldefels, no?
2: Exacte, sí, sí. Hi ha gent ja pel carrer, a la Cristina li pregunta, qui vindrà? Bueno, jo això ho anunciarem en breus.
1: I a vostè el tornarem a convocar perquè també tindrà una participació destacada l'àrea de cultura a la festa major.
2: Sí, molta, enguany, molta, la veritat és que molta.
1: Moltíssimes gràcies, Cristian Undamal, regidor de Cultura i Joventut pel Partit Popular. Que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres. Bon estiu.
1: Bon estiu.
0: Castelldefels Coffee. Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 11 del matí. El jutge rebutja la petició de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero d'ajornar la declaració sobre les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Zapatero haurà de donar explicacions a l'Audiència Nacional Espanyola demà i dijous sobre la suposada trama de tràfic d'influències i sobre les joies tal com estava previst. Interior atura el pla pilot que preveia introduir Mossos d'Esquadra en 14 centres educatius. La consellera d'Interior ho ha anunciat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. El pla preveia, amb l'acord de les direccions, la presència permanent d'un agent de paisà i sense arma per resoldre problemes de convivència. L'acord entre els Estats Units i l'Iran es podria fer públic abans de la firma formal prevista per divendres. Així ho ha indicat el vicepresident J.D. Vance, que també ha admès que el text és força genèric i no supera la pàgina i mitja d'extensió, un compromís que ha marcat el primer dia de la cimera del G7, que avui ha d'abordar la guerra a Ucraïna. Un dels punts crítics de l'acord és l'exigència iraniana que Israel aturi les hostilitats al Líban. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ja ha descartat públicament retirar-se de les zones ocupades. La Comissió dels Mercats i la Competència obre expedient que pot acabar en sanció als 6 principals bancs espanyols per possibles pràctiques anticompetitives. El motiu és la seva estratègia hipotecària. Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta. Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé la meitat del sou a pagar el pis on viuen. Gairebé la meitat de la població infantil del món s'enfronta a 3 amenaces climàtiques combinades. Segons un informe d'UNICEF, són més de 4 milions de nens i nenes, en el cas de l'estat espanyol, amb les sequeres i les onades de calor com a principals amenaces. I triomfa les xarxes socials, un joc online que posa a prova els coneixements sobre la geografia catalana. L'ha dissenyat un jove gironí amb el nom dels 947, en referència als municipis de Catalunya. Ja acumula més de 24.000 partides jugades en poques setmanes.
2: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. Empat a 0 d'Espanya contra la debutant Cap Verd al Mundial de Futbol. El mataroní Lamine Yamal va reaparèixer a la segona part després de gairebé 2 mesos de baixa per lesió. Cubarsí i Cucurella, nou jugador del Madrid, van ser titulars, i també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. De matinada, empat a 2 entre l'Iran i Nova Zelanda, empat a 1 a l'Aràbia, Uruguai, i ahir al vespre també empat a 1 al Bèlgica-Egipte. Avui, entre altres partits, el França-Senegal a les 9 del vespre. I avui arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala, millor de 5 partits, Barça-Pozo-Múrcia a les 9 del vespre i en directe per Esport 3.
1: Dia de calor forta, màximes a l'interior entre 31 i 36 graus a Ponent, i a l'interior de la Conca de l'Ebre s'arribarà als 37 graus. A la costa, valors propers als 30 i amb xafogó. Farà sol amb ruixats de tarda només al Pirineu. Bona mar en general.

0: Castelldefels avui.
1: És moment d'actualitzar la informació més pròxima. Obrim ara el butlletí Castelldefels avui amb un resum dels principals temes que centren l'actualitat local. Aquests són els titulars. Castelldefels sol·licita una prova pilot de sistema de vigilància epidemiològica de l'impacte del soroll de l'aeroport. L'Ajuntament entén que és una mesura necessària per monitoritzar de manera sistemàtica els possibles efectes sobre la salut associats a l'exposició continuada al soroll aeroportuari. L'activitat de la infraestructura aeroportuària ha de ser compatible amb el respecte a la salut i el benestar de la població. Èxit del programa Fem Esport als Barris. Més de 2.500 persones participants a la segona temporada. Un programa gratuït pioner que fomenta la vida activa i la cohesió social. Un 93,5% de les persones participants han estat dones. Aquest dijous arriba el torn de la festa de cloenda d'aquest curs a la plaça de l'Església. Serà la tarda a les 5. L'Hospital de Viladecans, Voleibum Castelldefels i els ajuntaments de Castelldefels i Viladecans fan equip per la protecció solar dels més joves. La iniciativa La pell té memòria, protegeix-la avui, pretén generar hàbits saludables i afavorir la conscienciació sobre els efectes de les radiacions solars. L'entitat protagonista de la campanya d'enguany de l'Hospital de Viladecans és Voleibum, un club de voli platja arrelat a Castelldefels. Així mateix, els ajuntaments de Castelldefels i Viladecans hi contribueixen amb accions de difusió als seus municipis i l'organització de sessions formatives adreçades als professionals del lleure. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

0: Doncs com habitualment, cada setmana ens visita Leo Piqué, sotinspector de la policia local, per explicar-nos incidències sobre seguretat que han passat al nostre municipi. Què tal? Molt bon dia, Leo.
1: Bon dia.
0: I aquest cap de setmana vam haver de lamentar el conat d'un petit incendi que per sort no va tenir conseqüències greus.
1: Doncs sí, tal com ja de fa un temps veníem mostrant la nostra preocupació des de la policia local, doncs aquest cap de setmana, el dissabte concretament, vam tenir un conat d'incendi a una zona forestal de Castelldefels, concretament a Roca Negra. Qui no estigui molt situat és una mica per sobre de la masia de Cal Ganxo, aquí sí que ha refenat tothom. I va ser per la tarda, va ser un dia molt, molt calorós, hem tingut un cap de setmana les temperatures molt elevades, la sequetat ja comença a imposar-se, l'estrès hídric vegetal ja se manifesta, està tota aquesta herba que vam tenir, que ja dèiem a la primavera, aquelles pluges tan benèvoles que varen tenir, doncs s'ha convertit en matèria seca, en biomassa possible combustible, i se va prendre foc concretament a la Roca Negra a una hora molt dolenta, sobre les 5 de la tarda, un horari de molta calor, i per sort tenim que agrair el bon treball dels nostres forestals amb la nostra Cuba, que van fer la primera intervenció per aturar aquest incendi, i gràcies a aquesta intervenció que van poder aturar les flames va poder arribar efectius més potents de bombers de Begues, Gavà, Sant Boi, que des d'aquí també vull mostrar el nostre agraïment, i varen poder mantenir aquest incendi controlat, perquè ja que el lloc era preocupant per la situació, era un lloc de difícil accés i en risc potencial pel massís del Garraf.
0: Justament feia poques setmanes que parlaven de la vigilància, que cal extremar la prevenció per evitar que es produeixin aquests incendis, justament per a la situació en la que estem, climatològica.
1: Sí, ja dic, desgraciadament contra les condicions meteorològiques no podem lluitar, tal com és habitual, doncs aquest any podria una mica més, hem tingut un mes de maig molt calorós, estem tenint un mes de juny amb temperatures ja bastant avançades, i això ha provocat que tinguem una sequetat important, la vegetació pateix un estrès hídric important i és molt favorable al foc. Ha estat el primer avís, a partir d'aquí doncs, hem de tenir tots molta cura. Arriba Sant Joan, els petards, barbacoes, festes, celebracions, i no perdem de vista que tenim un patrimoni vegetal, un patrimoni natural molt a prop, que és el massís del Garraf, i tenim l'obligació de protegir-ho i sobretot de tenir cura de que això no se'ns cremi una vegada més.
0: Doncs el que tenim per endavant és una de les cites que des de la policia local s'està a sobre, evidentment, i és la Revetlla de Sant Joan. Moltes persones, no només ciutadania d'aquí, sinó de fora de Castelldefels, venen a gaudir de la Revetlla a la platja de Sant Joan, i amb aquest motiu cada any es munta un operatiu especial.
1: Doncs sí, Anna, com tu bé dius, Sant Joan, la Revetlla de Sant Joan és l'acte més multitudinari que tenim a Castelldefels anualment, més gran que Cap d'Any, més gran que la Festa Major. Tenim 5 quilòmetres de platja, tothom vol gaudir de la nit de Sant Joan, aquesta nit màgica de festa a la vora del mar i demés, i nosaltres, la policia local, estem totalment d'acord en que el tinguem visitants i gaudir-ho, però sobretot d'una forma cívica, racional, i doncs, que qui vingui a gaudir de Castelldefels se n'entorni amb un bon sabor de boca i no en cap susto ni cap problema. Nosaltres, com tu has dit, tenim el dispositiu més gran de l'any a nivell policial i a nivell d'agents forestals nostres, forestals que tenim aquí a l'Ajuntament, Protecció Civil també actua. Concretament podem ser uns 170 efectius entre el dia 23 per la nit i el 24 per matí. És un dispositiu coordinat Mossos Policials local, és un dispositiu ja molt rodat de fa molts anys, funciona perfectament, podem donar cobertura de sobre a la nostra platja i al nostre municipi, no perdem de vista que aquí també és Sant Joan, no? El que és el casc antic, i també poden passar coses i tenim que assegurar que la gent pugui gaudir amb seguretat. I bueno, doncs tenim una sèrie de punts concrets on incrementem la vigilància, com poden ser el baixador, com pot ser l'engut dels banys, com pot ser les palmeres, per tal d'evitar que n'hi hagi cap malifeta i cap baralla, cap foc. Són nits de molt, molt intenses, i de vegades doncs, hem de multiplicar-nos per aconseguir que el Sant Joan sigui tranquil i pacífic.
0: Recordem que està prohibida l'encesa de fogueres a la platja.
1: Sí, la platja, per la gent que gaudeix el dia 23 per la nit, hem de recordar que el dia 24 pel matí molta gent que s'ha anat a dormir més aviat que alguns que se queden ja per passar la nit a la platja, doncs volen gaudir de la platja, tenen tot el dret, i per això hem d'intentar que no se facin fogueres, perquè queden estelles, poden quedar ferros, poden quedar claus, poden quedar restes de material que la gent se pot fer mal, i doncs hem d'estar totalment prohibides, no permetem fogueres. I a més, voldria també aprofitar els teus micròfons, els vostres micròfons de Castell de Fels, per recordar que el dia 24, és a dir, ja pel matí, després de la revetlla, doncs nosaltres fem un dispositiu molt important de, diem, d'escombrada de platja, que és que anem aixecant tothom que estigui a la platja. Sortim a 6:45 del Club Marítim, se fa un barrido, com fa molts municipis, per tal d'invitar la gent que pugui venir a la platja a que se retire d'allà i se'n vagin a fora, poden quedar-se per fora, als bancs, on sigui el passeig, però no a la sorra, perquè cal netejar aquestes platges, hem de passar la maquinària de l'AMB per netejar i garantir de que al matí següent no n'hi hagi ni cap vidre, ni cap ferro, ni cap circumstància perillosa, i que sigui compatible aquest oci nocturn, aquesta intensitat que hem tingut per la nit, amb el disfrute, el gaudir de familiar de la gent del dia 24. Això és compatible, totalment compatible, per això demanem que la gent que ens visiti el dia 23, que recordi que no se pot pernoctar a la platja, que de la platja a les 6 no ha de quedar ningú, i doncs a partir d'aquí ja la platja tindrà els altres visitants, que seran visitants també de fora, però que vindran a passar un dia a la platja, a passar el dia de sol i gaudir del nostre entorn, com sempre.
0: També per garantir la seguretat es limita l'accés, es talla el trànsit en alguns carrers, i pel que fa a l'estació del tren del Baixador, vull recordar que ja des de fa uns anys els trens que venen des de Barcelona s'aturen a la Via Mar, per si diguéssim, no?
1: Sí, malauradament tots tenim un record que va succeir a Castelldefels, aquell trist accident d'una revetlla a Sant Joan en què va morir bastantes persones, bastanta gent jove al nostre municipi, i d'aleshores s'ha incrementat moltíssim tot el que és el treball que fa Renfe i Adif per garantir la seguretat. Doncs, per exemple, hi ha 25 vigilants jurats vetllant per la seguretat dels usuaris de Renfe. Després, la freqüència dels trens augmenta moltíssim, no m'atreviria a dir-ho quan, però els trens són tots dobles i augmenta molt la freqüència perquè no n'hi hagin acumulacions, i, com tu bé dius, s'aturen a la banda de mar perquè no hi hagi que creuar les vies. Després també vull recordar que pel matí, a primera hora, a partir de les 5:30, ja comencen els trens de recollida. A l'estació s'aturen tots els trens que venen també de Vilanova, sentit Barcelona. Són trens de gran capacitat. N'hi ha un filtratge molt important per part de vigilants nostres i de Mossos, per tal de que no pugui entrar ningú als trens, als convois, amb estris perillosos, com poden ser navalles, vidre, botelles, alcohol, el que sigui, per tal de que el viatge de tornada sigui segur i garantir-lo. Bueno, en definitiva, insisteixo, és el dispositiu més gran que fem a l'any, és conjunt Mossos Policia Local, conjunt també vull recordar el paper que fa els vigilants de Renfe, SEM també, bombers, vull dir, és un operatiu molt complicat, i és veritat que els talls que fem sobretot són al passeig marítim per evitar doncs, que els vehicles circulen i creen risc a la gent que està habilitant. En concret, se tallarà el passeig marítim a les 9 de la nit, se tallarà a l'alçada del Baixador. ¿Vale? És a dir, del Baixador ningú podrà continuar pel passeig marítim cap a sentit Sitges. Sí que se podran, hi ha més alternatives. Vull dir, hosti, la pregunta és, tinc una revetlla a casa d'uns familiars al passeig marítim? Sí, se pot arribar, però per vies alternatives que estan correctament senyalitzades i en condicions d'ús de seguretat.
0: Molt bé, que el com s'ha afegit en aquest sentit?
1: Doncs res, recordar prudència a tota la gent que de Castelldefels que gaudeixi de la revetlla, tant al municipi, o sigui, el casc urbà com la platja, i sobretot als visitants també que tinguin un bon record de Castelldefels, que passi una gran revetlla inolvidable, però sobretot que tinguin un comportament cívic i que no tinguin problemes, sisplau.
0: Moltíssimes gràcies, Aldo Piqué, sotinspector de la Policia Local. Ja ha plantejat aquest dispositiu policial especial a motiu de la celebració de la revetlla de Sant Joan el proper 23 de juny. Gràcies, que vagi molt bé. Bon dia.
1: A vosaltres, Anna, com sempre.
2: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te-la ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya. Castelldefels.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per cert, dissabte aniràs al partit? Vols que quedem per esmorzar?
2: I tant! Quan deixem les nenes, anem a esmorzar.
1: Perfecte, perquè ja hem de ser a les 8 del matí, oi? Un altre diumenge que toca matinar.
2: Sí, però aquesta temporada val la pena. Estan jugant molt bé. Trobo que totes les jugadores estan a l'altura d'un equip de primera.
0: A Punt de Sal. En català, per indicar que dues persones o coses es troben en un nivell d'igualtat respecte d'una qualitat o aptitud, diem estar a l'altura. Per exemple, les jugadores estan a l'altura d'un equip de primera. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat

Doncs connectem en directe amb la plaça de l'Església perquè allà en breu tindrà lloc la lectura del manifest amb la celebració del Dia Mundial de les Persones Refugiades. El divendres hi haurà un manifest institucional.

0: però el que escoltarem ara serà un manifest que llegiran un col·lectiu d'estudiants de la ciutat referent també a aquest mateix tema. Recordem que amb motiu de la celebració d'aquesta jornada, el Dia Mundial per les Persones Refugiades, des de l'àrea de Pau i Solidaritat s'ha engegat un programa d'activitats que començava ahir amb la projecció d'una pel·lícula a la sala Margarida Xirgu i que, com deien, continuarà avui amb la lectura d'aquest manifest que serà elegit per un col·lectiu d'estudiants de diversa procedència de la ciutat que se sumen així a la celebració d'aquest Dia Mundial de les Persones Desplaçades, de les persones refugiades que han hagut de fugir del seu país doncs, a conseqüència de confrontaments bèl·lics, a conseqüència de la climatologia, a conseqüència també de la vulneració dels seus drets que han hagut de marxar del seu país, un fet, evidentment, que ningú vol. Com dèiem, la declaració, el manifest institucional, tindrà lloc el proper divendres a les 12 del migdia a la plaça de l'Església per visibilitzar la realitat de milions de persones a tot el món que han de creuar fronteres, que han de marxar del seu país.
1: Hola, hola!
2: Hola a tothom!
0: Escoltem
2: tothom ha fet la llista de recursos que tenim? Tenim una idea de què volem canviar? Sí? Sí? Vale. Les persones que siguin les responsables o que vagin a parlar en nom del grup, és a dir, una per grup, que vulgui fer un canvi, que vingui on estic jo, aquí. Vale? Quan ho tingueu. Heu de saber què voleu donar i què voleu demanar. Una cosa, eh?
0: Doncs sembla que no estan preparats encara aquests grups d'estudiants que han d'elegir el manifest, com deien aquí en directe des de la plaça de l'Església, el manifest d'adhesió a la celebració del Dia Mundial per a les Persones Refugiades.
2: Voleu canviar? Vale, qui vulgui canviar, que vingui cap aquí.
0: Doncs retornem la connexió perquè encara no estan les coses preparades. I ara parlem d'una altra cosa, d'una altra història amb el Pep Ribas, que ja el tenim també aquí esperant, el coordinador del Centre Cívic Frederic Montpou. Què tal, Pep?
3: Com anem? Hola, què tal? Bon dia, molt bé.
0: Molt bé. Parlem de l'escola d'estiu, de la gent gran. Ara ja les diferents entitats que programen activitats han celebrat el fi de curs habitual,
3: sí.
0: No?
3: Sí, hem celebrat el fi de curs. Realment encara queda alguna cosa. Aquesta tarda queda la comiat de l'aula senior universitària de l'UPC. Demà tenim la col·lenda de l'altra aula sènior, de l'Experiència, i crec que queden un parell d'actes. El dilluns 22 la gent gran fa el fi de curs al Montpou i el Rafael Casanova fa també una espècie de final de curs al teatre per mostrar les seves activitats el proper dia 28. Això seria pel que fa a les entitats. I nosaltres, com a àrea de gent gran, doncs, tenim l'escola d'estiu, que és la part important que ens quedarà abans d'acabar aquest curs i entrar al proper curs i anar a vacances, evidentment que sí.
0: En què consistirà aquesta escola d'estiu, Pep?
3: Doncs mira, una escola d'estiu que si voldria fer un petit recordatori d'on venim, no? Venim d'un inici d'escola d'estiu fa uns anys que van plantejar activitats a la platja i algunes caminades. Després vam ampliar aquestes caminades i aquesta activitat a la platja per unes activitats també de ioga, vam ampliar una mica, però ens vam adonar compte ja des de fa un parell d'anys que la calor i el canvi climàtic era important també en aquest sentit i vam decidir fer activitats en la que en aquell moment es van anomenar com a centre climàtic, que va ser el Montpou, és un d'ells, i per tant fem les activitats a la sala polivalent del Montpou, una sala àmplia amb aire condicionat per la gent gran. Llavors, des de fa 3 anys ja les fem al Montpou, i fem durant tot el mes de juliol tot un seguit d'activitats de matí, en aquest cas enguany, en 7 tallers diferents, que seran 8 classes diferents durant tot el matí on la gent gran s'ha anat apuntant.
0: Ja són les places cobertes o encara doncs, queda lloc?
3: Doncs pràcticament plenes. Sí, és cert que hem fet una divisió per quinzenes, hem donat l'opció a la gent que s'apunti o bé la primera quinzena o tot el mes. Majoritàriament tothom s'ha apuntat a la primera quinzena, molts ja han ampliat a la segona, però sempre passa que la gent quan s'apunta i després s'ha d'anar donant compte de que no s'ha apuntat a l'altre grup, al grup següent, diguem, a la segona quinzena, i es queda, no? Llavors, jo també vindré dilluns, ja ens ampliarem. Si és cert que fem grups amplis, fem grups de 50 persones. Per això hem contractat una empresa especialitzada en aquest tipus de tallers, que em dic que aquest any tenim balls llatins, tenim tai chi, yoga, aeròbic, risoteràpia, relaxació i country. Són activitats, evidentment, que necessiten professors que sàpiguen de la matèria. Els nostres tècnics de gent gran seran també a cada classe, acompanyant aquest tècnic de fora per ampliar el ràtio de persones per arribar a la cinquantena de persones a cada taller, que, com dic, ja estan pràcticament plens, i per tant el que farem serà aprofitar aquests matins perquè la gent passi durant certes hores a fer una activitat dos dies a la setmana.
0: Els tallers seran al matí amb la climatització pròpia de Frederic Montpó, ja ningú passarà calor, tenint en compte més, Pep, que algunes activitats requereixen esforç físic.
3: Sí, exacte, és a dir, el que hem fet és intentar lligar-los d'una manera que primer afavoreixi la presència dels professors externs, que evidentment, doncs, per venir un cop a la setmana o dos cops a la setmana durant una hora, doncs fèiem que algun d'ells que repeteixen classes el poguessin fer el mateix dia, per no haver-se desplaçat tant. Hem reunit primer els més canyeros, podem dir, a primera hora del matí, o sigui, el dilluns i dimecres tenim baix llatins a primera hora, i el dimarts tenim aeròbic, dimarts i dos tenim aeròbic a primera hora, o sigui, els més canyeros, diguem, són els més matiners. Després, el dilluns i dimecres, al mig matí, tenim el tai chi i la risoteràpia, dilluns i dimecres, dimarts i dijous, i a última hora tenim els més relaxats, podem dir, dilluns i dimecres el ioga, dimarts i dijous la relaxació. Així hem fet una mica allò, començant per la canya i acabem amb la... I els divendres està reservat a dos grups diferents de country. Els divendres és el dia del country, tant el grup 1 com el grup 2, perquè seran un grups amplis, doncs hem decidit fer dos horaris i, per tant, d'aquesta manera completem 8 tallers.
0: A les tardes hi haurà alguna activitat a l'escola d'estiu o no?
3: A tarda festa, a la tarda els avis pels nets que ho necessiten, o per anar a la platja, per descansar. No, vam considerar que era millor fer-ho només a horaris de matí, que és que majoritàriament durant l'any la gent gran ho fa majoritàriament en horaris de matí, i l'escola d'estiu ja fa anys que es va pensar per fer-ho al matí. A més, tenint en compte que els nostres monitors, evidentment, estem en època de jornada intensiva i, per tant, a la tarda no treballa ningú i, per tant, doncs, no podíem fer activitats de tarda.
0: Molt bé. I amb la realització d'aquesta escola d'estiu, tanca les seves activitats aquesta temporada al Centre Cívic Frederic Montpó.
3: Sí, tanquem el curs 25-26 pel que fa a tota la activitat de gent gran. Ja al setembre comencen les inscripcions pel nou curs. Intentarem ampliar places, tenim llista d'espera, com bé sabeu, estem overbooking. També en la natació gratuïta també tenim moltíssima demanda i, per tant, setembre descobrirem quanta gent podem inscriure, si podem fer algun grup nou, esperant també noves instal·lacions, nous monitors. Per tant, doncs, això de cara al curs venent encara serà molt semblant a l'actual, aquest curs, i més endavant ja veurem com van les coses.
0: Tot i així, el centre romandrà obert el mes d'agost?
3: Sí, sí, el centre és obert tot l'any, només tanquem 3 dies l'any, igual que l'edifici de la República i el centre Cívic Vista Alegre, que se creen en els seus horaris habituals, excepte els dies festius. Cat República sí obre els diumenges, no els festius, i el Montpó sí que obrirà tots els diumenges i festius durant juliol, agost i, evidentment, la primera quinzena de setembre, que encara no hi haurà activitats pròpiament de les entitats.
0: I durant el mes d'agost també es mantindran els mateixos horaris?
3: Sí, sí, tot els mateixos horaris durant l'any, simplement serà lloc. Primer, perquè la gent pugui relacionar-se, perquè pugui jugar als jocs que vulguin, i sobretot perquè tinguin un refugi climàtic per poder passar el matí i la tarda sense haver d'estar al carrer.
0: El que no hi haurà serà ball el mes d'agost, no?
3: No, el mes d'agost. El juliol sí, mantenim els balls de diumenge, però l'agost és un mes que sí que fem una mica de relaxació general que bé ens hem guanyat.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, Pep Ribas, Escola d'Estiu, ja preparada per la gent gran de Castelldefels, a l'espera ja d'obrir el nou curs el mes de setembre.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bon dia.
3: Adéu-siau.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per cert, com va tot? Quan inaugures la botiga?
2: Bé, la inaugurem el mes vinent i encara tenim 1.000 temes pendents. Mira, t'ensenyo uns fullets que hem preparat i em dius quin t'agrada més. No sabem quin triar.
1: A veure... M'agrada més el primer. Llums, roure, il·lumina la teva llar amb nosaltres. Però, escolta, s'ha de corregir el punt de la L geminada. Heu escrit il·lumina amb un punt normal entre les L's i ha de ser un punt volat.
2: Un punt què?
3: El 24 de gener és el dia del punt de volat. És el punt que porta la L geminada i que és una mica més alt que el punt normal. Si esteu escrivint en un ordinador i el necessiteu, premeu majúscula i la tecla del número 3.
0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
4: Viajando por las ondas. El programa que te lleva de viaje a través del 98.0.
5: El lunes a las 8
4: de la tarde. En Radio Castelldefels.
6: Castelldefels, així som.

0: pues durante toda la mañana o hasta la una está previsto que se lea ese manifiesto referente al Día Mundial de las Personas Refugiadas a cargo de alumnos de Castelldefels. Pero la celebración de este día cuenta con más actividades que detalla en esta entrevista a Lourdes Carreras. Aquesta setmana se celebra el Dia Mundial de les Persones Refugiades i per parlar de les activitats que es duran a terme amb nosaltres la tècnica de Pau i Solidaritat, Lourdes Carreras. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, què tal?
0: I porta algun lema al Dia Mundial de les Persones Refugiades enguany?
1: Sí, ens hem volgut centrar, saps que aquesta activitat la coordinem entre Nova Ciutadania i Pau i Solidaritat, no? Per aquesta idea sempre que expliquem que la persona refugiada doncs, és la mateixa des de que surt, no? Malauradament de casa seva, fins que arriba un dia a algun lloc i pot ser acollida. Però també gent que va quedant pel camí, doncs també les considerem persones que necessitaven refugi, no? Per tant, tota aquesta gent està al nostre pensament. I aquest any ens hem volgut centrar en aquesta idea de podria ser tu, podria ser jo. És a dir, no hi ha res que ens salvi que una guerra, una gran sequera, un canvi climàtic i violència, fins i tot un meteorit, et diria, no? És a dir, coses que no pensem i ens poden fer sortir de casa i quedar-nos sols, quedar-nos abandonats i en un moment determinat necessitar refugi, necessitar asil. Per tant, qualsevol dia doncs, podria ser tu, Anna, o podria ser jo, Lourdes.
0: Molt bé. I què hem preparat pel que fa a les activitats des de l'Ajuntament enguany, des de l'àrea?
1: Comencem amb una pel·lícula, sempre fem aquesta projecció i la fem en col·laboració amb l'Associació Cinema Àfriques i llavors alhora que parlem d'aquests temes doncs també promocionem un tipus de cultura diferent, no? El cinema africà el coneixem molt poc i doncs de dues tacades doncs en fem una, no?
0: Quina història explica la pel·lícula?
1: Quina, perdona?
0: Quina història explica la pel·lícula?
1: Que vinguin, la vegin. Però és una història que parla una mica de tot. Parla de la solitud, de haver de marxar, parla de no voler marxar, parla de les coses que van passant i que tu no tens, no? Que es descontrolen, tant de prop com del voltant. O sigui, parla de moltes coses a partir dels ulls d'una noia, que es diu Aya i que és la protagonista d'aquesta història.
0: Molt bé, hi ha una activitat en la qual participen estudiants també de la ciutat.
1: Sí, amb l'Institut Les Marines i amb els estudiants de la Casa d'Oficis, que fan concretament el mòdul de monitor de lleure, doncs tenim una gincama, una activitat, que és una mica anar passant per etapes i reproduint fent aquest roleplay de què li passa a una persona des que ha de sortir de casa fins que arriba a un lloc on sigui benvinguda, com volem fer aquí a Castelldefels.
0: Més coses.
1: Si la gent passa per l'església, hauran vist uns vinils que estan col·locats en tota la plaça i que justament doncs, seran la guia d'aquesta, no? D'aquesta ruta que faran els estudiants. I ells mateixos, al final de l'activitat, faran un manifest juvenil, no? A la seva manera i amb les seves paraules. I acabarem amb el manifest ciutadà obert a tothom, que es fa el divendres 19 al migdia, perquè el dissabte, o sigui, el dia 20 és dissabte i és un mal dia per fer un manifest així que puguis convidar tothom i bueno, el dissabte sempre és un dia més difícil, no? per fer manifestos i coses així i llavors ho hem avançat, però la nostra idea és que la gent des d'avui fins al dia 20 estiguin amb aquesta conscienciació, amb aquesta idea que això, que ens pot passar a qualsevol i que un dia podem ser nosaltres els que necessitem refugi, així que hem de ser una ciutat que acull, una ciutat que, no, que valora els drets humans i una ciutat que protegeix a les persones.
0: Qui farà la lectura del manifest institucional?
1: És un manifest plural, coral, que sempre ho fem. Participen gent d'entitats socials de la ciutat, de gent de solidaritat i després hi ha algunes persones familiars d'algun refugiat que, bueno, que les representen i alguna persona que ha estat ella mateixa refugiada en algun moment. Però no volem, diguem, tampoc, saps? No posem molt èmfasi en qui és qui, perquè volem que tothom senti, no? Quan llegim el manifest, que podria ser ell mateix i que es pot dir, pues, com ara m'inventaré noms, no sé, es pot dir Mijail o es pot dir Mamadou o es pot dir Fàtima, però també es pot dir Anna, Lourdes, Carlos o Albert.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Lourdes Carreras des de l'àrea de Pau i Solidaritat per acostar-nos a les activitats programades a motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades enguany.
1: Moltíssimes gràcies. I recordeu que surt a les pantalles, que ho dieu aquí a la ràdio, que surt al Castell Digital, o sigui que podeu mirar el programa. Gràcies.
0: Gràcies, bon dia.

0: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
1: Thank you for that lovely tune, that funky music.
2: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.
3: Castelldefels, així som.

0: L'Hospital de Viladecans i l'entitat Volibum Castelldefels han posat en marxa la iniciativa La pell té memòria. Protegeix-la avui, pretén generar hàbits saludables i afavorir la conscienciació sobre els efectes de les radiacions solars. És una iniciativa que se posa en marxa per tercer any consecutiu des del Servei de Dermatologia de l'Hospital de Viladecans. Doncs precisament parlem des d'aquest Servei de Dermatologia amb la doctora Yolanda Fortuño. Què tal? Molt bon dia, doctora.
1: Hola, bon dia, bon dia.
0: El que es pretén és conscienciar sobretot a la gent més jove dels perills de prendre el sol sense protecció.
1: Sí, correcte, correcte. A veure, l'alerta ve de la mà de que, bueno, fa els últims anys els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben segut per nosaltres que, diguéssim, que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta. És el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no? Quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i, a termes de salut, doncs el càncer cutani, que és el que estem veient. I és per això que vam decidir començar a fer campanyes de la mateixa manera que es va fer en el seu moment amb la higiene bucodental a les escoles i que ha estat un projecte fantàstic i era gairebé tots els nens i joves per una correcta higiene dental, doncs una mica la intenció seria aquesta, no? Copiar o imitar aquest model que ha estat d'èxit, però amb el tema de la protecció del sol.
0: Vaja, les previsions són alarmants perquè vostè diu que al voltant del 2040 se situa el càncer de pell com el segon en incidència global, per davant fins i tot del càncer de còlon i el de pulmó.
1: Correcte, correcte. Aquesta és una previsió que s'ha fet a nivell internacional i realment aquestes xifres són molt, molt, molt alarmants. Això també ho estem veient al dia a dia. Aquí a l'Hospital de Viladecans, a partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no? El pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat van diagnosticar i tractar 2.050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge amb accés directe a quiròfan 24-48 hores, però també ens està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell amb aproximadament un 10% cada any. I això és com un augment quasi gairebé exponencial.
0: Vostè, com a responsable de la secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, va impartir dues conferències al Prat, però també aquí a Castelldefels, i van assistir moltes persones, de la qual cosa vol dir que hi ha un interès creixent per la cura de la pell.
1: Sí, però he de dir que les persones que van assistir sobretot eren dones, hi havia molt poc senyor, i eren dones al voltant de 40-50 anys cap amunt. Vull dir, sembla ser que el col·lectiu de dones amb una edat són les que realment s'interessen pels temes de salut. Aquí sí que la crida seria, no?, ampliar tota la població, que vingués gent més jove, i homes, dones i tothom, no? Només aquest perfil de dona, que està estupendo, eh? Sembla que tenen com més consciència, no?, les dones.
0: Sí.
1: Però sí que... I és per això que ara la iniciativa és formar els monitors d'esplai, monitors d'esport a l'aire lliure, mestres d'institut, mestres de les escoles, fer aquesta formació en protecció solar i ells poder fer una informació piramidal a la resta dels seus nens i tot el col·lectiu d'adolescents i petits. La intenció és aquesta, no?, de que arribi aquesta informació a tothom.
0: Clar, és per això justament que en aquesta campanya participa l'entitat Boliboom, un club de voli platja arrelat a Castelldefels. El voli platja, evidentment, és salut, és esport, però és un tipus d'esport que es practica a l'aire lliure i, evidentment, doncs, vol conscienciar, sobretot, el col·lectiu que més participa en aquest esport, com és la gent jove, de tenir cura de la pell. Quines mesures preventives haurien de prendre de tothom en general, doctora?
1: Sí, a tothom en general, el que hem de tenir en compte és que el sol surt els 365 dies de l'any, no és només a l'estiu que ens hem de protegir, o el concepte de em poso crema només si vaig a la platja tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen, uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja? Dic, bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs, vostè ha estat treballant a la construcció... Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell. Les recomanacions són evitar, a partir del mes d'abril a octubre, ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4 a preestiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protectors solars. Quan parlem de protecció solar, ara podem dir que abans sí que ens dirigíem una mica al tipus de pell. Si era una persona més blanca, fer servir un 50, si era una persona que era més morena, amb un 20 ja en tenia prou. Però com la radiació solar cada any està més potent per culpa de la capa d'ozó, per la contaminació, no? El que parlem dels canvis climàtics,
0: sí.
1: La capa d'ozó ja no fa el filtre que feia anys enrere. Ara, bàsicament, tots els dermatòlegs recomanem per tothom un 50, que estarem ben protegits. Tenim en compte també que la quantitat que posem a vegades no és la dient, no? En principi s'hauria de posar 2 grams per centímetre quadrat, això és molt difícil, de fet hi ha persones que el protector compren un protector i dura tot l'estiu, això és que no s'ha posat quantitat suficient, i és per això que recomanem aplicar el producte almenys cada 2 hores, anar repetint. Sí que és cert que cada cop més es fan protectors solars que són resistents a l'aigua, la suor, però en principi, pensant en la quantitat, l'ideal seria a posar el protector solar cada 2-3 hores i si ens remullem, doncs tornar a fer una reaplicació. A part del protector solar, mesures de protecció física com els barrets, no, els parasols, ulleres de sol, això també és molt recomanable. Sobretot en els nadons. Un nadó per sota dels 6 mesos no es pot exposar directament al sol. Tot i que tenim protectors solars que ja són segurs a partir del naixement, a partir dels 0 mesos, diguéssim, l'ideal és que el bebè estigui protegit directament del sol, doncs amb parasols, barrets... Entre 6 mesos i 3 anyets, l'ideal sempre seran també les mesures físiques, no? Amb parasols, barrets, ulleres, però en aquests casos, a més, es pot posar crema de protecció solar de tipus mineral, que són protectors per pells molt sensibles i per pells de nadons.
0: Doncs moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions que hem de tenir en compte per protegir-nos del sol, doncs davant aquestes xifres que han constatat els professionals de la salut en el terreny de la dermatologia. Moltíssimes gràcies per la seva intervenció, doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans.
1: Gràcies a vosaltres per fer-me participar i poder ajudar a difondre el missatge. I la nostra intenció serà fer una gran escalada i que podem arribar a totes les escoles i a tots els instituts de la mateixa manera que es va fer amb la higiene bucodental. És la nostra intenció i a veure si ho aconseguim.
0: Segur que sí. Moltíssimes gràcies i que passi un bon dia.
1: Gràcies, bon dia. Adéu, adéu.
0: Adéu.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

0: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 16 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. L'Ajuntament de Castelldefels reconeix l'esforç dels 41 alumnes dels programes de formació i inserció en la cloenda del curs. Aquesta iniciativa educativa s'adreça a joves d'entre 16 i 21 anys que no han obtingut el graduat en l'ESO i que volen incorporar-se al món laboral o continuar el seu itinerari formatiu. La ciutat de Castelldefels commemora el Dia Mundial de les Persones Refugiades amb activitats de sensibilització. La proposta, impulsada des de l'Àrea de Pau i Solidaritat, vol sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat de les persones refugiades i desplaçades a la força. El Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans alerta de l'augment de les denúncies a Catalunya. S'ha registrat un augment del 50% en les denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic en els últims 5 anys. Comencem l'informatiu. Aquest dilluns 15 de juny s'ha celebrat l'acte de la cloenda dels programes de formació i inserció en la modalitat Pla de Transició del Treball, el PFI i PTT, del curs 2025-2026. La sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado va acollir l'acte que ha comptat amb la presència, entre d'altres, de l'inspector d'Educació dels Serveis Territorials del Baix Llobregat, l'Eduard Carbonell, el director de l'Institut Mediterrani de Castelldefels, el Ferran Sant, i l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, que ha estat acompanyat pel regidor d'Educació, el Ramon Amador, el regidor de Joventut, el Cristian Undamal, i el primer tinent d'alcalde, el Nico Cerpa. Escoltem el reconeixement fet per part de l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes.
1: La verdad es que es un placer llegar a este punto del curso, esta clausura, con todos vosotros, con esas caras sonrientes. Eso quiero entender que lo habéis pasado bien. ¿Lo habéis pasado bien? ¿Sí? ¿Habéis aprendido mucho? De eso se trata, de que lo pasarais bien, de que aprendierais mucho, porque lo que queremos todos es lo mejor para vosotros. Dejadme comenzar primero agradeciendo el trabajo que hacen los técnicos, los profes, el Departamento de Educación de la Generalitat, el del Ayuntamiento, también la colaboración, como no puede ser de otra manera, con el Instituto Mediterránea, porque gracias a todos ellos hemos podido tirar adelante este nuevo PFI y también gracias a las familias por la confianza en nuestro sistema educativo. Por tanto, agradecer en nombre de todos mis compañeros que hoy nos acompañan del consistorio esa confianza y ese trabajo, y yo creo que se merecen todos un fuerte aplauso. Va.
0: Aquesta iniciativa educativa s'adreça a joves d'entre 16 i 21 anys que no han obtingut el títol de graduat d'ESO i que volen incorporar-se al món laboral o continuar la seva formació amb un cicle formatiu de grau mitjà. Escoltem ara la valoració que ha fet el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
2: És un programa de diversificació, d'acompanyament d'aquest col·lectiu, per mi també aquest moment i aquestes cloendes que es fan al llarg de l'any, d'aquest mes sobretot, a finals de maig i principis de juny, són moments molt, molt bonics, perquè darrere de cada cloenda no hi ha només una activitat que acaba, els tècnics, el professorat, s'han reconegut per aquesta cloenda i aquesta activitat que acaba, però hi ha també un esforç, un aprenentatge, i hi ha persones, i per mi això és el més valuós, que han crescut i que professionals han acompanyat a aquests joves, i aquesta setmana, ara en parell d'hores, tenim aquesta cloenda, que és un programa personalment que m'emociona molt, no? Però també hem tingut altres cloendes, de, per exemple, l'Estiment, que el van fer la setmana passada, si no recordo malament, i com a administració tenim també un objectiu clar, no? Que és que cap jove es quedi sense aquestes oportunitats. I el PFI, tot el programa PFI, tot el professorat que hi ha darrere, estan molt compromesos amb aquesta activitat.
0: Durant el curs han estat 41 els joves que han participat en aquests programes repartits en quatre especialitats formatives. Ens explica més sobre les modalitats la tutora del PFI, l'Angie Benavent.
3: Tenim quatre modalitats. Una és auxiliar, totes són auxiliar, doncs auxiliar de comerç i atenció al públic, l'altra és auxiliar de serveis de restauració i cuina, auxiliar de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis i auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics. Tenen una estructura, els quatre perfils tenen la mateixa estructura. Hi ha mòduls de formació general, que en els quatre perfils són iguals, que estem parlant de matemàtiques, comunicació, que entraria castellà, català, anglès, noves tecnologies, TIC, món laboral o entorn, potser. Després hi ha... Aquesta formació general és compartida amb els quatre perfils i després també és compartida les PRL, que seria la prevenció de riscos laborals, que l'han d'aprovar sí o sí doncs, per poder anar a pràctiques. I després cada perfil té els seus mòduls de formació professional, que en aquest cas doncs, aprenen l'ofici de cada perfil. Els cuiners doncs, a cuinar i a servir sala, el tema d'electricitat doncs, també a fer tots els canals d'electricitat i de més, bueno, i així amb els quatre perfils.
0: Enguany la participació ha estat repartida entre aquests diferents mòduls. 7 alumnes en el mòdul d'auxiliar de serveis de restauració i cuina, 15 en auxiliar de muntatge i instal·lacions electròniques en edifici, 9 alumnes en auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics i 10 alumnes en auxiliar de comerç i atenció al públic. Els seus objectius principals són proporcionar formació professional bàsica, fomentar el creixement personal i social dels joves i afavorir la seva inserció laboral o la continuïtat educativa. Escoltem a la tutora, l'Angie Benavent.
3: Aquí hi ha diverses sortides. Després del PFI doncs, poden anar al món laboral, com bé dius, amb aquesta titulació, no? Amb aquest certificat professional, tot i que és molt bàsic. I després, doncs, si treuen, hi ha una normativa, que és que si treuen més d'un 3 en comunicació i en matemàtiques, doncs, poden anar a un grau mig a través de les proves d'accés. I seguir estudiant, llavors tenim una miqueta de tot. Hi ha gent que segueix estudiant, hi ha gent que se'n va al món laboral, hi ha gent que funciona molt bé a les pràctiques i el contracten després, però potser podem veure que un gran volum segueix estudiant, no? Llavors és una mica reenganxar el gust per aprendre i seguir creant el camí, no? Que és una mica el que necessiten.
0: Un programa desenvolupat en conveni amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. L'acte de cloenda que va ser ahir dilluns ha estat un reconeixement a l'esforç i a la dedicació de l'alumnat, així com a la tasca del professorat i dels centres col·laboradors. També s'ha posat en valor la importància de la cooperació i la solidaritat com a eixos transversals d'aquest programa. I pel que fa al regidor d'Educació, Ramon Amador, ens explicava ahir aquí a Ràdio Castelldefels que també aquesta setmana és el torn de les cloendes de les aules sèniors.
2: Demà i demà passat les cloendes de les aules sèniors. Aquí en Castelldefels tenim dues aules sèniors. Tenim l'aula sènior de la UPC i l'aula Experientia, que porta ja molt poc temps i també tant les dues aules porten i tenen una llista d'espera immensa per la gent gran, no? I també educar. O sigui, per això el que he comentat, no? Que l'educació en totes les etapes de la vida doncs, s'ha de tenir cura i s'ha de tenir doncs, presència i responsabilitat, no? I aquestes aules, aules sènior, doncs, de fet són exemples molt bonics del que significa ser una ciutat educadora en totes les seves etapes, no? I aprendre, ja ho sabem, no té edat.
0: Castelldefels commemora aquests dies el Dia Mundial de les Persones Refugiades, que se celebra cada any el 20 de juny amb una programació d'activitats sota el lema «Podries ser tu, podria ser jo». La proposta, impulsada des de l'àrea de Pau i Solidaritat, vol sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat de les persones refugiades i desplaçades a la força i posar en valor la importància de garantir-ne els drets, la protecció i la dignitat. Les activitats van començar ahir dilluns 15 de juny a la Sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado amb un cinefòrum que va incloure la projecció de la pel·lícula Aya i un debat posterior. L'activitat formava part també del Festival Itinerant de Cinemes Africans, el FICAT, i aquest dimarts 16 de juny a la plaça de l'Església ha acollit aquest matí la gincana Activat pels Refugiats amb la participació de l'alumnat dels instituts de Castelldefels. La jornada ha inclòs també la lectura d'un manifest juvenil en què els joves expressen el seu compromís amb la defensa dels drets de les persones refugiades, i la programació continuarà divendres 19 de juny a les 12 del migdia també a la plaça de l'Església amb una lectura del manifest de la jornada sota el títol Podria ser tu, podria ser jo, i escoltem ara al regidor d'Educació, el Ramon Amador.
2: Hi ha una lectura d'un manifest, en aquest cas juvenil, per aquest Dia Mundial de les Persones Refugiades, i vindran a la plaça de l'Església doncs més de 120 alumnes de primer d'ESO, de tots els centres de l'institut del municipi, a fer el seu manifest, a llegir la seva lectura del seu manifest. I això, doncs, alguna cosa, jo el que veig quan hi ha persones joves que som sensibles, doncs veig aquí també que com a ciutat estem treballant i hem fet doncs els deures correctament, no? Perquè hi ha un relleu també d'interès, no? No només de persones grans, a vegades, i això passa també molt sovint en moltes entitats, que no hi ha relleu juvenil o d'altres persones més joves, més adultes, i aquí doncs sensibilitzar a aquest jovent, doncs, per mi també doncs, és d'agrair.
0: Una lectura d'un manifest juvenil que contribueix a conscienciar els joves sobre la realitat de les persones refugiades en el marc d'aquesta commemoració d'aquesta jornada internacional. Escoltem el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
2: És més una lectura manifest juvenil, que es diu, lectura manifest juvenil del Dia Mundial de les Persones Refugiades. Vindran 5 grups de primer d'ESO, uns 125 alumnes, i el divendres 19, aquest divendres a les 12, ja serà una lectura del manifest també del Dia Mundial de les Persones Refugiades, però més institucional. I els joves doncs, que entenguin que darrere de la paraula refugiat doncs, hi ha persones, això doncs, també és molt bonic i emociona. No? Hi ha famílies, hi ha històries de vida, somnis, projectes que de sobre doncs, per la guerra s'han vist interromput. No? I educar doncs, també és educar en aquesta sensibilització, en aquesta empatia, en drets humans, que també des de l'àrea de cooperació doncs, el que pretenem doncs, durant tot l'any és fer tallers i cursos a les escoles per poder educar en aquest aspecte més solidari.
0: Segons les Nacions Unides, més de 120 milions de persones es troben actualment desplaçades per la força arreu del món a causa de conflictes armats, violència, persecucions, fins i tot crisis climàtiques, fam o altres situacions que obliguen a fugir del seu lloc d'origen. L'ACNUR defineix una persona refugiada com aquella que es troba fora del seu país per una por profunda de persecució per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a un determinat grup social o opinions polítiques i que no pot o no vol acollir-se a la protecció del seu país d'origen. Aquesta commemoració a Castelldefels se suma a la crida internacional per recordar que darrere de cada xifra hi ha històries de vida i que l'acollida, la solidaritat i la defensa dels drets humans són responsabilitats compartides. Catalunya ha registrat un augment del 50% en les denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic en els últims 5 anys. La xifra correspon a dades dels Mossos d'Esquadra presentades conjuntament amb Alzheimer Catalunya Fundació. Eleva així a 1.766 denúncies registrades només al 2025, una dada que totes dues institucions han fet pública en el marc del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament de persones grans celebrat ahir. Des de l'Ajuntament de Castelldefels, l'àrea de serveis socials ofereix acompanyament i suport tant a persones grans com a les seves famílies. N'escoltem la Raquel Sanz.
4: Nosaltres atenem a famílies de totes les franges d'edat, no? Però des de serveis socials una part molt important és l'atenció a persones grans, majors de 65 anys, i en aquest àmbit ens podem trobar moltes situacions de maltractament a la gent gran o de no bon tracte que de vegades es detecten en la nostra intervenció del dia a dia, no tant perquè la persona acudeix a serveis socials per denunciar aquesta situació, sinó perquè en l'exploració del cas o quan comences a veure les dinàmiques familiars es detecta que es donen situacions d'abús o de no bon tracte, ja sigui psicològic, econòmic, també moltes vegades hi ha un factor important a nivell d'abús econòmic, no? I després també hi ha casos de maltractament físic o negligència també.
0: L'àrea de serveis socials treballa així de manera coordinada amb altres organismes i professionals per activar quan calgui els protocols i les mesures de protecció necessàries.
4: Com a treballadors de serveis socials tenim l'obligació d'informar la Fiscalia perquè prenguin les mesures adients i es comencin els procediments d'ofici per vetllar per la seguretat i integritat de la persona. També tenim els nostres mecanismes interns i hi ha equips especialitzats en el maltractament a la gent gran que assessoren els professionals, no?, amb diferents perfils des de geriatres, juristes, treballadors socials, psicòlegs, no?, que ens donen el recolzament per tractar aquests casos d'una manera integrada i completa, no?, per poder atendre a la persona de la millor manera possible i protegir-la.
0: Els principals delictes registrats l'any passat van ser el maltractament a la llar, el trencament de la condemna i les amenaces. El perfil de les víctimes és majoritàriament femení. Un 66% de les dones ateses eren dones i el 34% homes. Pel que fa a la franja d'edat, el 74% de les víctimes tenien entre 65 i 79 anys. El projecte Oblit Zero, impulsat pel CMR Catalunya des del 2021, ha acompanyat més de 220 víctimes de maltractament i ha tingut un impacte en més de 300 familiars, cuidadors i professionals. S'explica també que moltes agressions passen a l'entorn familiar i l'estigma de que això passi dificulta de vegades que se'n parli. Escoltem a la Raquel Sanz.
4: Hi ha un número molt important que és per part dels fills, no? Llavors a la gent gran li costa moltíssim de denunciar perquè quan saben les conseqüències que tindrà per el seu fill si la persona denuncia, doncs hi ha encara molta por, no? I això és un problema molt greu. També hi ha un tema de gènere. També encara és la dona la que pateix gran part d'aquests maltractaments a la llar i hi ha un edatisme també en aquest sentit, no? Perquè sembla que el maltractament a la dona és més aviat està pensat per dones joves i no, encara hi ha moltes dones grans que no es fa visible aquestes situacions de maltractament, no? Tant per part de les parelles de vegades o dels propis fills.
0: També des de l'àrea d'Ajuntament i l'àrea de serveis socials formen part d'entitats de cooperació i treball en xarxa al Baix Llobregat. Escoltem a la tècnica, la Raquel Sanz.
4: Existeix un servei que es diu SEAP, que és aquests professionals que ens donen orientació i recolzament per tots aquests casos de maltractament que es detecten que existeix un no bon tracte a la gent gran o persones amb dependència i ens assessoren i ens orienten per com podem enfocar de la millor manera perquè al final cada cas és diferent. Cada cas té unes casuístiques, no?, particulars i s'ha de veure la millor manera d'atendre'l i de plantejar-lo, no? Sempre intentant buscar la millor manera de que aquesta persona pugui estar atesa si surt de la llar o si es queda a la llar, pues, amb qui o de quina manera es pot garantir la seva integritat i la seva seguretat.
0: Així mateix, pel que fa al personal de serveis socials de l'Ajuntament, ens confirmen que es manté la formació contínua en diferents àmbits per adaptar-se així a les noves realitats socials i als recursos disponibles. En el cas de l'atenció a les persones grans, aquesta actualització constant és clau per saber com actuar de la manera més adequada i oferir un bon servei a la ciutadania. La regidoria de joventut de l'Ajuntament de Castelldefels ha obert el període d'inscripcions per participar al concurs musical i de dansa per a joves nous talents. La iniciativa té com a objectiu fomentar l'esperit creatiu i artístic de la joventut del municipi i alhora promoure el talent local. Un concurs molt esperat, segons explica el regidor de joventut, el Cristian Undamal.
5: Hi ha molta gent que esperava aquestes inscripcions. Enguany, la veritat, es que ve amb moltes novetats. Sí, és veritat que repetim aquest format de fer-ho al castell, perquè crec que potència també la proposta artística dels joves de la nostra ciutat, amb un jurat professional, també gent del sector de l'indústria musical, que també estarà al públic veient les propostes, a veure si alguna li interessa. Però la novetat també molt important és la que sempre fèiem amb música, amb cant, però enguany fem amb dansa. Dues propostes totalment diferents, cadascú té els seus premis, però sempre, no? El primer premi seran 1.000 euros més actuació a la Festa Major, el segon seran 650 euros i el tercer premi són 350 euros. La veritat és que ens omple molta il·lusió tornar que sigui un format d'èxit per als joves de la nostra ciutat.
0: El concurs s'adreça a grups, intèrprets musicals i artistes de dansa joves que visquin o estudiïn en algun centre de Castelldefels, ja sigui en formació reglada o no formal. En el cas de les bandes, duos o altres formacions, com a mínim es demana que un dels membres haurà d'estar empadronat a la ciutat de Castelldefels o matriculat en un centre acadèmic o formatiu del municipi. Les inscripcions es poden presentar fins al 30 de juny a les 12 de la nit i per formalitzar la sol·licitud les persones participants hauran de portar un enllaç on es pugui veure la seva actuació en directe, així com un radar tècnic del grup o solista i les dades personals de totes les persones participants. La presentació de la pròxima edició del concurs de nous talents de Castelldefels tindrà lloc al castell, que es convertirà en l'escenari d'activitats musicals i artístiques pensades per donar visibilitat al talent local. Escoltem el regidor de joventut, el Cristian Undamal.
5: Que la veritat és que en un lloc emblemàtic com és el castell, doncs ens animem que no, que les dates seran del 17 al 19 de juliol, tot junt, i res, i animem a tot el jovent que ens estigui escoltant a que es puguin escriure fins al 30 de juny. Podreu seguir l'enllaç a través de la web de l'oficial de l'Ajuntament, sí, o de la compte, per exemple, de Castelldefels Cultura, que tenen ja l'enllaç directament per la inscripció.
6: Hi ha uns requisits destacats per participar-hi?
5: Pues les edats són de a partir dels 12 anys fins als 35 anys i de propostes poden ser qualsevol. O sigui, són persones que visquin a Castelldefels o que també vagin a un centre educatiu, tant educatiu com extraescolar, com música, dansa, també es podran inscriure, no? I us animem a tots, la veritat. Jo crec que la originalitat, jo sempre ho dic a tots els joves, la originalitat sempre suma punts, i així que jo crec que, bueno, qualsevol proposta serà guanyadora, això és segur, i que com l'any passat serà molt difícil escollir el guanyador, doncs jo crec que enguany també.
0: El concurs Nous Talents forma part de les accions impulsades des de joventut per donar visibilitat a les noves generacions d'artistes de Castelldefels i oferir-los un espai per mostrar les seves propostes creatives. WorkUp, el primer fòrum d'ocupació de Castelldefels, ha reunit avui empreses i persones candidates al castell de Castelldefels. La iniciativa, impulsada per l'àrea de promoció econòmica a través de la Guaita, vol facilitar el contracte directe entre empreses que busquen incorporar talent i les persones que estan en procés de recerca de feina o volen millorar la seva situació laboral. La regidora de promoció econòmica, la Mar Sicília, destaca que aquesta primera edició del WorkUp neix com a voluntat de convertir-se en un espai de trobada entre el teixit empresarial i el talent local.
7: És la primera vegada que celebramos este foro de empleo de Castelldefels y lo que se pretende es que crear un punto de encuentro pues para impulsar el empleo, para impulsar las oportunidades para aquellas personas que se encuentran en búsqueda de empleo, pero a la vez también pues dar un espacio a las empresas que están también buscando perfiles diferentes que puedan conectarse, tanto las personas que buscan empleo como las empresas que necesitan personal, que puedan conectarse con un trabajo previo ya realizado de hacer un pequeño filtraje de los perfiles y de las necesidades de cada empresa para conectarlos ya directamente y mantengan esas entrevistas de trabajo pues de manera mucho más directa.
0: L'esdeveniment ha inclòs entrevistes laborals programades entre empreses i candidats, així com activitats formatives orientades a millorar les oportunitats d'inserció laboral dels participants.
7: Una oportunidad, además, para todas aquellas personas, no solo para las empresas, que también, ¿no? Las empresas allí pues van a darse a conocer, van a poder pues tener un punto de visualización importante, y las personas que estén en búsqueda de empleo o que sencillamente quieran mejorar sus condiciones laborales o su formación también van a tener allí la oportunidad. Vamos a contar también con participantes de la ciudad, de centros formativos. Y además se van a dar unas charlas y unas ponencias muy interesantes que también van a ayudar mucho a todas esas personas que estén en búsqueda de empleo o no, quieran mejorar su currículum y sus condiciones.
0: Entre les propostes previstes destaca la càpsula dedicada a les habilitats per parlar en públic, una competència cada vegada més valorada en els processos de selecció de personal. Escoltem a Santi Amaro, cap de secció de promoció econòmica i ocupació de l'Ajuntament.
8: És una càpsula que aborda el problema o l'habilitat de parlar en públic. És una càpsula que fem, és una càpsula, una sessió que impartim el dia 16 de juny, des de les 9:30 fins a les 14:30. La peculiaritat d'aquesta càpsula és que la imparteix un actor. És un actor conegut a Catalunya, és Fermí Fernández, i ell és l'encarregat, diguem, de, és una persona, els actors són persones que estan molt acostumades a parlar en públic, a enfrontar-se a públics molt nombrosos i molt variats, i que ja tenen tècniques de treball per connectar amb el seu públic, i en aquest cas el que farà doncs, és ensenyar als que vinguin a com ell aplica els seus coneixements d'interpretació a l'àmbit empresarial per dirigir-se al públic. A més, la fem coincidir amb l'inici del World Cup, del primer fòrum de l'ocupació, i la farem al castell de Castelldefels, a l'edifici Mirador. Per tant, animar a tot el que ens estigui escoltant, que tingui por escènic o que tingui curiositat o necessitat de tenir més informació i més habilitat a l'hora de parlar en públic, perquè ho fa habitualment, doncs que s'apunti a aquesta càpsula. Hablar en público con el actor Fermí Fernández.
0: El World Cup Castelldefels s'ha celebrat avui i continuarà demà al matí de 9 a 2 al Castell de Castelldefels, i tot i que hi ha persones que ja tenen entrevista concertada a l'organització, també atén a les persones que s'hi apropen sense cita prèvia i les incorpora al circuit de participació. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui. L'Ajuntament de Castelldefels reconeix l'esforç dels 41 alumnes dels programes de formació i inserció en la cloenda del curs. La ciutat de Castelldefels commemora el Dia Mundial de les Persones Refugiades amb activitats de sensibilització. El Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament de Persones Grans alerta de l'augment de denúncies a Catalunya. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa, ens acomiadem. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més, tornem demà. Molt bona tarda i fins demà.

0: a fons.
1: Avui volem conèixer més a fons el projecte Amb Bici Sense Edat, una associació sense ànim de lucre de l'àmbit català que treballa per millorar la qualitat de vida, la salut i el benestar de les persones grans i de les persones amb mobilitat reduïda. En parlem especialment perquè aquest projecte també es desenvolupa a Castelldefels i es farà aviat una formació de voluntariat per sumar-s'hi noves persones. Tenim amb nosaltres per telèfon el coordinador del voluntariat, el Carles Sánchez. Molt bon dia, Carles.
2: Hola, bon dia, Patricia.
1: Per començar, per a quines persones, les persones que encara no coneguin el projecte, ens podries explicar què és En Bici Sense Edat?
2: Sí, mira, En Bici Sense Edat doncs, és un projecte que funciona amb un equip de voluntariat i el que fa és que lluita contra la soledat no desitjada, l'aïllament de les persones grans i també persones amb discapacitat mitjançant una activitat, no? I aquesta activitat, que es realitza amb les persones que nosaltres diem beneficiàries, la fa el voluntariat i consisteix en fer unes passejades doncs, per l'exterior, no? Amb uns tricicles especialment adaptats per poder fer aquesta passejada, no? Aleshores, a partir d'aquí, doncs, té el projecte el que està fent, com té avançat, doncs, és donar visibilitat, generar comunitat i fent vincles intergeneracionals entre el voluntariat i les persones beneficiàries o passatgeres, no? I bueno, doncs és un projecte de molt èxit que està per tot el món i que bé, aquí a Catalunya doncs, ja està amb 16 pobles i ciutats.
1: Comentaves bueno, també aquesta activitat intergeneracional i també no, que té molt bona rebuda. També defenseu vosaltres la idea aquesta de tornar a sentir el vent a la cara. Què significa aquesta expressió per vosaltres?
2: Mira, doncs això és com el nostre claim, el nostre eslògan, no? De fet, el projecte va començar a Dinamarca el 2012 i a partir d'aquí s'ha anat escampant per tot el món i tenien aquest claim, no? Que és el dret de sentir el vent. En principi és als cabells, però aquí sempre fem la broma que aquí a Catalunya, quan es va començar l'activitat, van dir, bueno, i què passa amb les persones que estem calves, no? No, que no tenen cabell, no? Però l'expressió és doncs el tornar a sortir, a poder sentir el vent a la cara amb aquesta llibertat que et dona, no? De poder tenir una experiència, una connexió humana i també doncs, amb la teva comunitat, no? Sí, el teu poble, el teu barri, la teva ciutat. I aleshores aquesta expressió doncs ve d'aquí, no? És això, no? El sentir el vent a la cara doncs anant amb la bicicleta, amb el tricicle.
1: Comentaves doncs, aquesta sensació de llibertat que poden tenir les persones grans o que tenen mobilitat reduïda. Tu que portes temps i tens experiència doncs, organitzant aquest tipus d'activitat, ens podries explicar més sobre l'impacte que heu vist a les persones que fan servir doncs, aquests tricicles bueno, que estan a les passejades?
2: Sí, o sigui, la idea del projecte, no, és impactar directament amb la salut i el benestar de les persones, principalment, no, de les beneficiàries, usuàries i bueno, també doncs amb l'entorn on es desenvolupa el projecte, no? I amb el voluntariat també al final és un win-win que es diu, no? Però sí, clar, és un impacte emocional d'alta intensitat. Vam fer recentment un estudi d'impacte social basat en quasi 200 experiències i les enquestes de satisfacció pues, eren quasi un 98% molt positives, amb el que et deia, un impacte emocional molt alt. Després també la qualificant d'excel·lent i aleshores, doncs, bueno, també hi ha estudis internacionals que apel·len això, no? Que al final, doncs, una persona, aquest problema de solitud no volguda és un gran, ja no és tan desconegut, no? Però és un gran problema de la nostra societat, no? Pues, com avançada. I al final, doncs, bueno, el sentiment de pertinença, el poder connectar de nou, això està demostrant, no?, que impacta directament amb el teu benestar i amb la salut, no?, finalment, i l'estat d'ànim. I, bueno, és una eina més que pot ajudar a millorar tot això.
1: I quin és el perfil de les persones que acostumen a estar a les passejades? Imagino, bueno, parlaves de la soledat no desitjada. Treballeu amb residències, centres de dies, com ho feu?
2: Sí. Doncs mira, en el cas de Castelldefels, específicament, doncs el projecte el dinamitzem directament des d'Empiri Sencerat de Catalunya. O sigui, la idea del projecte és que a cada indret hi hagi una entitat o entitats sense ànim de lucre que el puguin, doncs, acollir, gestionar i buscar els seus suports econòmics que també calen, no? I aleshores, doncs, aquesta és la idea. En el cas de Castelldefels, l'entitat que ho està dinamitzant directament som nosaltres, no? Som l'Empresa Sencera de Catalunya, tot i que col·laborem amb altres entitats i és possible que en un futur alguna entitat del poble ho acabi acollint. Aleshores, el perfil, et puc parlar del de Castelldefels i també el de tota Catalunya, amb els 16 pobles i ciutats on està el projecte, que ho porten entitats i que estem en xarxa, no? Es pot anar a la web i allà es veu tot. Doncs el perfil sol ser, doncs, el que em deia, persones grans. Quan anem a equipaments, és una activitat més que els equipaments valoren molt, i sí que és cert que poden sortir persones soles o acompanyades, depèn de les seves necessitats, poden tenir problemes cognitius o no, i també hi ha usuàries que també et trobes, no?, que diuen, no, pues si jo estic molt bé, no?, o si sobta, o si pot fer al principi com vergonya, perquè no, si jo puc caminar, no cal que m'acompanyeu, però al final és el que comentaven, no? No és només una necessitat d'ajudar a la persona que no tingui bona mobilitat, que també, sinó que hi ha usuàries que de mobilitat poden estar bé, però poden no estar passant un bon moment, i aleshores, doncs, el projecte, amb aquesta interacció amb el voluntariat i amb l'entorn, pues t'ajuda igualment, no? I en el cas de Castelldefels específic, el que estem fent és anar a unes 9-10 residències des de que van començar l'any 2021 i que es va fer la prova pilot. I és on i nosaltres sempre diem que donem el temps i els professionals l'utilitzen terapèuticament. O sigui, ells decideixen quines persones i en quins moments surten de passeig, si van acompanyades a vegades amb familiars, a vegades amb professionals, a vegades amb altres persones de l'equipament. A vegades sempre diem que l'experiència fer-la com més llarga, no? I una passejada no és un tema de i anar fins a X lloc, no? Sí o sí, sinó sempre diem que l'important no és el destí, sinó el camí. Igual tenim previst anar a un lloc i ens quedem mirant un estany amb ànecs, no? Aleshores sí que, en el cas de Castelldefels, doncs, són aquestes residències les que està consolidant, no?, la seva activitat amb elles, i són les que decideixen. Tenim una organització molt, molt, molt ben feta, molt organitzada, i en tot moment saben quan venim i amb quines persones poden sortir. També aquest any hem començat amb un equipament de persones amb malaltia mental, que està sent un èxit, està anant molt bé, està molt ben acollit, i estem també treballant amb el projecte Nexes, que s'està fent a Castelldefels i altres municipis de l'àrea metropolitana, per intentar que és una feina molt gran, però és molt maca, que persones particulars, no?, diguem particulars a les persones que no viuen en una residència o en un equipament, puguin també, doncs, gaudir del projecte. Precisament aquest matí hem tingut una reunió per començar a organitzar-nos per veure això, no?, que aquest projecte Nexes, que està a la cura d'aquestes persones pugui, doncs això, no?, oferir el nostre servei.
1: En el projecte, doncs, aquest en específic, en Bici Sense Edat, però també en tots els altres que col·laboreu, em podries explicar quin paper tenen, doncs, aquí l'Ajuntament, entitats, equipaments, ciutadania, doncs, en tota aquesta col·laboració?
2: Mira, normalment, el que comentava, no? Si hi ha una entitat del municipi que pot tenir els seus recursos, doncs pot mirar d'acollir el projecte des de la nostra ONG. Els ajudem, els ensenyem i els acompanyem, doncs, perquè després pues, sigui un projecte més del seu. I aleshores, per l'experiència que tenim amb tots els municipis, normalment són els ajuntaments els que poden i col·laboren, no?, activament amb el projecte, amb dotació econòmica, normalment. En el cas de Castelldefels es fa com la resta d'entitats, amb una subvenció anual que es presenta tot un projecte i aleshores l'Ajuntament, doncs, amb totes les subvencions que decideix otorgar, mirant els punts, mirant tot, doncs aporta una part del pressupost per fer l'activitat durant aquell any, perquè tot i que vam programar voluntariat, doncs l'activitat requereix uns suports econòmics d'un equip tècnic que ho està gestionant, d'assegurances, dels propis tricicles, de mecànica. Aleshores, en el cas de Castelldefels, s'està funcionant, doncs, fent una subvenció, presentant a l'Ajuntament una subvenció anual, que ells responen amb el percentatge que poden assumir, i la resta, doncs, bueno, és el gran repte que tenim sempre, no?, el finançament. Aleshores, doncs, com s'està assolint, no?, fins ara, doncs bé, una part l'ha anat posant la pròpia ONG en Vicència de Catalunya, després també el teixit local de Castelldefels, no?, hem tingut suport d'empreses i alguna entitat del municipi, pues, podria dir, pues, mira, els apartaments Velor l'any passat, pues, ens van fer un cop de mà amb una donació, el gimnàs del David Lloyd, pues, va fer suport de difusió, hi ha el restaurant Imperfect que té un projecte meravellós, doncs, que ells col·laboren amb nosaltres deixant-nos els espais per fer les formacions, no? I bueno, pues, també hi ha una empresa que es diu Bicifels que té aquí a Castelldefels té una de lloguer de vehicles, doncs ells han col·laborat amb nosaltres també aportant un suport mecànic també de manera desinteressada, doncs, bueno, anem buscant amb el teixit local i des d'aquí també fem una crida i aleshores, doncs això, no?, amb part que l'Ajuntament, però sí, és el gran repte de futur que tenim, no? I després, clar, el voluntariat, ara hi ha un equip de 64 persones voluntàries, doncs, que saben també d'aquest repte que tenim i sempre, doncs, van mirant d'assabentar-se alguna empresa que vulgui o que pugui col·laborar. També parlem amb els equipaments i els indiquem, doncs, si poden aportar, o sigui, no és, sobretot els diem, no és una activitat de pagament, no?, com se diu a l'ús, sinó simplement és una manera d'ajudar a cofinançar aquesta activitat, no? Llavors, alguns equipaments, doncs, sí que ens aporten una petita quantitat per poder ajudar aquesta sostenibilitat, que realment, com li passa a totes les entitats o quasi totes, és el gran nostre problema, no? I sobre els vehicles, doncs, l'Ajuntament va comprar el primer vehicle, que era bastant senzillet, i ara recentment, mira si recentment que ha estat aquesta setmana passada, doncs bé, l'any passat es vam reunir amb ells i bueno, doncs, han tingut l'oportunitat d'adquirir un vehicle, un tricicle nou, i aquest tricicle, doncs, bé, va arribar aquesta setmana passada i l'incorporarem ara a les passejades. I també hi ha un altre tricicle nou, que aquest és fruit també, doncs, d'una donació d'una empresa que també ha estat, doncs, buscada per persones que ajuden a a buscar aquest suport econòmic a un equip de treball i de fet tenim una campanya de crowdfunding sempre oberta, que fem aquí una crida com a la implicació col·lectiva, no? Aquesta campanya de crowdfunding es troba a la web d'Envisi Sense Edat. Si vas a la nostra web, hi ha un apartat que es diu Capítols, entres a Castelldefels i allà es poden veure les memòries amb tot el que fem, amb aquest impacte social, amb tota la informació, i allà hi ha un accés directe a la campanya de crowdfunding amb la qual es poden fer donacions. És amb una fundació que es diu Migrano d'Arena. També es pot anar a migranodarena.org i escriure Envisi Sense Edat Castelldefels i apareix. I una mica anem fent així, anem buscant així. No descartem, que també ho hem estat treballant, que alguna entitat del poble pugui tenir els recursos i vulgui acollir el projecte. I nosaltres no és que ens retirem, sinó el que et comento, no? Els acompanyaríem i de fet hi ha alguns, li diuen chapters, li diuen capítols. Els seus són estan vist sense edat pel món, li diuen capítols, no? I en el cas de Catalunya hi ha algun capítol que porta una entitat, però que inclús ens tenen a el que és la ONG, no? En Vist i Sense Edat de Catalunya, ens tenen com a consultors, no? durant l'any. Per exemple, ara Esplugues va començar l'any passat i aquest any estem fent com el seguiment a l'entitat perquè puguin, el que diem, volar sols, no? Però sempre està en xarxa. Si tu vas a Envisi Sense Edat a la web de Catalunya, veuràs que hi ha notícies de tots els capítols, les ciutats on estem, i la veritat és que ens dona molt, molt, molta satisfacció i molt orgull veure com es va escampant pel territori. I sobretot com s'amplia, perquè en un principi, si busqueu informació d'Envisi Sense Edat per internet en qualsevol idioma, veureu que està molt pensat per persones grans, no? Però des d'aquí a Catalunya hem apostat molt per les persones amb discapacitat, la que sigui. I això, la veritat és que ens està fent estar molt contents. Hem anat al Parlament de Catalunya, sessió plenària, a explicar el projecte. Fa poquet vam estar amb el president i tot, o sigui que anem treballant molt, però sí que des d'aquí fem una crida, no?, a Castelldefels per poder donar suport a aquest projecte. I un agraïment molt gran al voluntariat, que és espectacular.
1: Realment m'ha quedat molt clar que hi ha moltes maneres de participar, tant si és ciutadà, no?, algun ciutadà de peu, sí, una empresa, una entitat, vull dir, les sí, maneres són molt diverses, i també vosaltres feu tot el tema d'assessorament, d'orientació, vull dir que també doneu un servei molt integral, i m'he quedat també amb la idea de que heu incorporat els nous tricicles elèctrics. Ens podries explicar com són aquests tricicles, què hi ha de diferent, no? Perquè comentaves que al principi els primers eren com més bàsics. Què els fa més adequats aquests?
2: Bàsicament, de fabricants de tricicles normalment estan a Dinamarca o a Països Baixos, no? I s'utilitzen uns tres models per tot el món perquè són els més adequats, que tenen una plataforma d'accés a les persones que pot pujar qualsevol persona, tenen cinturó de seguretat, tenen manta tèrmica, tenen capota impermeable, tenen un sistema de fre de disc molt, molt, molt, molt potent i molt, molt segur. I aleshores, en principi, quan va començar a Castelldefels el projecte, no?, va ser mitjançant una petita prova pilot, que, el recurs per comprar un tricicle nou amb el cost que té no existia. Hi havia la possibilitat d'uns tricicles que havíem nosaltres descobert que eren més senzillets, eren una mica més punyeteros de conduir, no eren tan còmodes per les usuàries, era un cost que es podia assolir, no? I aleshores, el que es va fer, és incorporar aquest tricicle, i des d'aleshores s'ha estat mirant de poder aconseguir els recursos perquè hi hagués un tricicle més, més adient, no? I el tricicle, aquest que hi ha ara, que a més són dos, perquè ha coincidit això, no?, que per una banda l'Ajuntament l'any passat a finals va decidir poder bueno, va decidir, va poder incorporar-lo i bueno, es va fer a principi d'any i ha arribat ara. I l'altre, pues, són que les usuàries van més còmodes, és una miqueta més ampla, el sistema d'assistència elèctrica també és bastant més senzill i més normal d'utilitzar. A nivell mecànic, pues, tenen algun menys de manteniment, perquè bueno, tenen una tecnologia bastant... Tenen una tecnologia molt potent, no? I això fa doncs, que bé, que pugui ser més còmode i més segur també d'utilitzar, tot i que té un cost molt alt, molt són, tenen un cost important aquests equips, aquests vehicles.
1: Tot això per aconseguir doncs, que persones, les persones usuàries o beneficiaris, també dèiem, facin aquesta passejada, no? Gaudeixin també d'aquest acompanyament, d'aquesta part emocional. I tenim també no, previst una formació del voluntariat. També parlàvem de l'importància dels voluntaris. Podries explicar a qui va adreçada la formació i si cal tenir experiència prèvia?
2: Sí. Mira, bueno, primer sobre el que comentaves de que aquests dos vehicles, no, per poder, pues, a poder acompanyar les persones amb activitat, pues, sí que comentar que això també està, si vas a la pàgina web, a capítols de Castelldefels, a la memòria, no? Però l'any passat pues, vam poder quasi acompanyar 500 persones passatgeres a Castelldefels, no? Es van fer unes 250 passejades, que bueno, pues, i aquest any més o menys anirem per aquesta activitat. Això que se m'havia quedat pendent una mica de, perquè tenim una així la idea, no? En números de l'impacte de l'any passat a Castelldefels. I sobre la formació, pues mira, normalment per ser persona voluntària hem vist sense edat. El del sense edat no només va per les persones que acompanyem, sinó que també va pel voluntariat, perquè tenim la sort que hi ha voluntaris doncs, des de 16 anys que poden començar acompanyant en bicicleta, no poden portar el tricicle per un tema de l'assegurança, fins a voluntaris a Sant Just, per exemple, hi ha un que té 87 anys, o sigui que bueno, ja veieu que per ser voluntari el que cal, doncs no cal ser ciclista, no, o sigui, no cal tenir molta experiència perquè el tricicle es condueix diferent a una bicicleta. Sí que va bé que puguis saber d'anar en bicicleta, no? Per un tema de la relació de marxes i de com avançar-te. I sí que va bé també si saps circular, lògicament, no? Però no és imprescindible estar en forma, no és imprescindible doncs, això, ser un ciclista expert, no? Llavors el que nosaltres demanem és que puguis pues, bueno, donar el teu temps, provar-lo, sentir-te segur i gaudir-lo, perquè el voluntariat la veritat és que sempre ens comenta que ho gaudeix molt el projecte, i al gaudir-lo ells pues, fas gaudir a les persones, no? Però sí, el perfil de voluntariat doncs seria aquest, no? I, pues, pot ser bàsicament quasi qualsevol persona. És veritat que fem una formació teòrica, que expliquem el projecte i expliquem també la teoria de la conducció, i després fem unes pràctiques, no? I aleshores es fan les pràctiques que calguin, es fa el que necessiti per que se senti segur i segura i puguis doncs fer l'activitat amb absoluta, perquè al final és una responsabilitat que estàs acompanyant a una o dues usuàries, no? amb el vehicle, no? I bueno, sí que les formacions les fem bastant intenses, ja sigui en temps o que al principi poden acompanyar en bicicleta i anar conduint amb ajuda dels altres voluntaris per agafar confiança. I sí, la formació doncs, la teníem previst fer ara al juny, però vam decidir també amb l'equip tècnic passar-la al setembre per a part de molta sobrecàrrega de feina que tenim, però com que ara hi haurà l'aturada, al mes de juliol baixarem una miqueta la intensitat de passejades, a l'agost s'atura, doncs vam decidir fer-la a principis de setembre, que es farà el divendres, no sé si és 4 o 5 de setembre, es farà per la tarda, cap a les 5 de la tarda, i segurament a casa nostra, que diem al restaurant Imperfect, que ens deixa la sala, i llavors pues, sí, farem. Ja tenim una llista de persones interessades, perquè quan un vol ser voluntari, el que li diem és que vagi a la web d'Envis Sense Edat de Catalunya, i tu allà doncs, a la pàgina principal sempre tens per fer-te voluntari, i si no hi ha cap formació a la teva ciutat o poble propera, hi ha com una llista d'espera i tu t'apuntes allà, nosaltres contestem i incorporem en una base de dades que posem una formació avisant. Tal dia hi ha formació, si us plau, agafeu plaça, etc. O sigui que sí, sí, al setembre la farem i a veure, normalment igual s'incorporen unes 15 o 20 persones, és el que sol passar.
1: I per acabar, quin missatge enviaries doncs, als oients que n'estiguin escoltant aquí a la ciutat de Castelldefels en relació al projecte?
2: Bueno, pues, el primer, donar-vos gràcies, no?, a la ràdio per l'altaveu, no?, que al final també és vital per nosaltres, que hem vist ensenyat pues, que a Castelldefels es mou, mai millor dit, no?, gràcies a quasi 60 persones voluntàries, i que per aconseguir que cap persona gran o persona amb discapacitat es pugui sentir aïllada, pues necessitem el suport de la ciutadania i bueno, pues els animem a entrar al migranodarena.org

0: gran part les persones que surten i que pues, tornen a connectar amb els seus veïns i les seves veïnes. No? Al final, cada granet de sorra pues, en companyia pues, són somriures i quilòmetres de, que diem nosaltres, quilòmetres de benestar. I això ajuda a sentir, a continuar sentint el vent a la cara que has comentat abans.
1: Totalment d'acord, Carles. Realment, doncs, no? Un projecte que, com has explicat tu durant l'entrevista, promou aquest envelliment actiu, aquest tracte personal, també entre generacions. I jo només res més agrair-te doncs, estar aquí amb nosaltres i fins la propera.
0: Pues moltíssimes gràcies, Patrícia, a tu, a tot l'equip i bueno, fins a la propera, quan vulgueu, tornem a venir. I a veure si inclús poder venir aquí, que sempre és més és un plaer més veure'ns en persona.
1: Totalment d'acord. Moltes gràcies, Carles.
0: Moltes gràcies i que vagi molt bé.
2: A fons.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels. El govern esmena la consellera d'Interior, Núria Parlon, i assegura ara que el pla per posar Mossos en escoles i instituts continua actiu. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
0: La prova pilot per posar policies de paisà i desarmats en escoles i instituts per analitzar si ajuden a millorar la convivència continua finalment actiu, Natàlia Ramon.
2: Ho assegura el govern, tot i aquestes paraules d'aquest matí al matí de Catalunya Ràdio de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Després de sentir Parlon, connectem amb el Palau de la Generalitat i també amb el Parlament. Albert Prat, Jordi Corbalan.
4: El govern de Salvador Illa s'embolica amb un pla pilot que ja va néixer amb mal peu i en només un matí passa de donar-lo per mort a dir que continua viu. La consellera portaveu Sílvia Paneque ha confirmat que hi ha 7 instituts amb Mossos de paisà i que no enterraran el projecte.
5: El programa continua tal com estava previst i, per tant, no hi ha cap novetat en aquest sentit.
6: L'oposició, inclosos els socis parlamentaris, demanen al govern que deixi d'embolicar la troca i que aparqui definitivament el pla pilot.
7: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
8: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament.
9: Que s'aclareixin amb els seus líos, faria bé el govern de retirar-lo.
0: De seguida hi aprofundim. Mentrestant, de la crònica internacional, Donald Trump assegura que l'Iran mai tindrà l'arma nuclear i que l'acord de pau que s'ha de signar divendres obrirà una nova fase de negociacions per garantir-ho. Enviat especial a la cimera del G7 a Evian, a l'est de França, Jordi Baró.
10: Bon dia. L'acord de pau no és encara públic, però Trump en continua presumint el G7. Segons el president dels Estats Units, el text diu alt i clar que l'Iran mai tindrà un arma nuclear i amenaça, en cas contrari, en fer caure l'infern sobre el règim de Teheran. Amb l'Iran, presumiblement encarrilat, Trump mira de nou a la guerra ucraïna.

0: i li diu a Putin que arribi un acord per acabar-la.
1: Al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem els nous passos de la Generalitat i el govern espanyol perquè Catalunya continuï en la cursa per acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial que s'ubicaria a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre.
2: El govern català ha aprovat els tràmits administratius el mateix dia que el Consell de Ministres ha fixat una aportació de 719 milions d'euros per desenvolupar el projecte. Les autoritats europees preveuen crear 5 d'aquestes gigafactories que han de permetre dependre menys de la Xina i els Estats Units. Hi ha una setantena de competidors arreu del continent.
1: Tot això el dia que Junts ha anunciat que forçarà una votació al Congrés sobre la necessitat que Pedro Sánchez avanci les eleccions generals.
2: En plana judicial, el jutge ha denegat a Zapatero l'ajornament de la seva declaració per les joies que li van trobar a la caixa forta. Per tant, es manté a demà. Begoña Gómez, mentrestant, parella del president del govern espanyol, continua esperant si el jutge li imposa mesures cautelars per la seva causa.
1: Connectem amb Madrid, Tania Tàpia.
3: Fa un mes que Junts per Catalunya va demanar eleccions a Pedro Sánchez, creu que ja no li queden raons per allargar la legislatura i força que la cambra voti, serà dijous, un text on li demana al president espanyol que dissolgui les Corts i vagi ja a eleccions. El diputat Josep Maria Cruzet insta la resta de grups crítics amb la situació que viu el PSOE a sumar-se a la iniciativa.
4: Ara és el moment, entenem, d'anar més enllà i passar de les paraules als fets, i els fets s'acrediten votant en l'hemicicle i fixant clarament la posició de cadascun dels grups.
1: I com faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel amb el debut decebedor d'Espanya al Mundial.
5: L'empat a 0 amb Cap Verd va ser un cop a l'optimisme que envoltava la selecció espanyola amb les aspiracions en aquest Mundial. Lamine Yamal, tot i així, va jugar 20 minuts. També van empatar l'Uruguai amb l'Aràbia Saudita i l'Iran amb Nova Zelanda. Sentirem el seleccionador iranià lamentant i denunciant les condicions dures amb què han de jugar aquest Mundial pel conflicte que té l'Iran amb els Estats Units. I aquesta matinada, i aquesta nit també, debutaran França i l'Argentina amb Leo Messi titular. I fora del Mundial, avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala, s'enfronten al Barça i al Pozo Múrcia.
1: I hem vist que la selecció espanyola es va embussar i sapiguem ara com tenim les carreteres, si estan embussades o no, Clàudia Serra.
6: Doncs sense incidències destacades a aquesta hora, sí que hi ha punts amb trànsit una mica més dens a la P7, a Barberà, en sentit Girona, i en trams de les rondes de Barcelona, a la de dalt de Sarrià Horta, sentit Besòs, i a la litoral, a la zona franca i Santa Coloma cap a Trinitat. Un últim apunt de transport públic, perquè la línia T4 del tram circula amb les freqüències de pas alterades per una avaria.
1: I ara, temps pel temps.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Amb quin panorama, Francesc Mauri?
8: Bon dia, doncs amb un panorama càlid. Avui la calor augmenta 2-3 graus respecte ahir. Ara mateix la més alta, 20 Ebre, la Ribera d'Ebre amb 37. Valors com els que tenim aquests dies són de juliol i agost, i a més dels dies més càlids, no pas de juny. I continuarem per sobre del que toca per l'època tota la setmana, fins i tot amb una previsible punta de calor entre diumenge i dilluns.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Ara són les 2:06. El dia que us expliquem que el govern de la Generalitat ha sortit a corregir la consellera d'Interior, Núria Parlon, i assegura ara que la prova pilota per tenir Mossos als instituts que ho demanin continua actiu. L'embolic a l'executiu ha vingut arran de l'entrevista de la consellera d'Interior al Matí de Catalunya Ràdio, on ha deixat clar que el pla quedava aturat.
9: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
1: Això és exactament el que ha dit Parlon. Ara anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
10: Què tal, Joan? Bon dia.
1: Més enllà d'aquestes paraules, però primer a través d'una nota i fa uns minuts a través de la consellera portaveu, el govern ha dit que tot segueix igual, malgrat que Parlon ha dit que el pla, com sentíeu, estava en via de paràlisi.
10: Sí, el govern s'ha tornat a enredar amb un projecte que ja li va donar mal de caps quan es va conèixer a través de la premsa i que ara havia aconseguit apartar del focus mediàtic. L'executiu de Salvador Illa nega cap rectificació, però el cas és que aquest matí la consellera d'Interior ha donat la prova pràcticament per morta i al cap d'unes hores el mateix departament ha emès un comunicat esmenant les explicacions de la seva consellera i assegurant que el pla continua endavant. Fa una estona, la consellera portaveu Sílvia Paneque també ha defensat la mateixa versió.
11: Tant el departament com la pròpia consellera han traslladat precisament doncs que volien contextualitzar aquesta afirmació en el global de la declaració que ha fet, i en qualsevol cas, des del govern el que els hi traslladem és que no hi ha cap novetat al respecte d'aquest programa, d'aquesta prova.
10: Sigui com sigui, l'executiu són conscients que aquest pla va néixer amb el peu, com dèiem, enmig del conflicte amb el sector educatiu, però insisteixen que és bo pels instituts amb més conflictivitat. Ara mateix hi ha 7 centres, segons Paneque, que tenen agents de paisà, i la intenció de l'executiu és no ampliar-lo fins l'any que ve, quan es vol avaluar com ha anat aquesta prova pilot.
1: Doncs després de tot plegat, com és lògic, l'oposició, inclosos els socis parlamentaris, demanen al govern que s'aclareixi i que deixi al calaix definitivament el pla per desplegar Mossos en centres educatius. Ara connectem amb el Parlament. Jordi Corbalan.
12: Aquí al Parlament, el gruix de l'oposició recorda al govern que la cambra va votar una moció demanant la retirada del pla pilot i demanen a l'executiu de Salvador Illa que escolti el clam de la comunitat educativa en contra de la presència de policies a les escoles. Sentim Mònica Sales de Junts, Esther Capella d'Esquerra, David Cid dels Comuns i Pilar Castillejo de la CUP.
13: No sé ben bé si ara estan reconeixent l'error o no. Jo crec que el clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
14: Esperem que deixin de rectificar-se entre ells i exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i que també escoltin doncs, a la comunitat educativa i a la societat en general.
15: Que s'aclareixin amb els seus lius, els lius del govern, que el resolguin entre ells, faria bé el govern de retirar-lo.
16: Mai serà el moment oportú d'introduir els Mossos a les escoles.
12: En canvi, des de Vox han defensat la continuïtat del pla.
1: Doncs aquest és el principal tema del dia a Catalunya. Mentrestant, el món mira a Evian, a França. I allà Donald Trump revela que l'acord amb l'Iran elimina l'amenaça nuclear de Teheran. Ho ha dit en una trobada amb el líder de Qatar, com dèiem, a Evian, on es fa la cimera del G7. El president nord-americà reitera les amenaces contra el règim dels ayatolàs i renya el seu aliat israelià Benjamin Netanyahu. Els països més rics acorden a pujar també la pressió a Rússia per posar fi a la guerra d'Ucraïna en una sessió matinal on també hi era Zelensky. El nostre enviat especial a Evian és en Jordi Baró. Jordi, bon dia.
0: Bon dia. Segon dia de cimera del G7 i tota l'atenció encara en Trump i en l'acord amb l'Iran. No s'ha fet públic el memoràndum que s'espera que es firmi divendres a Ginebra, però el president dels Estats Units ha garantit que el pacte diu alt i clar que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear. Trump amenaçava, en cas contrari, amb represàlies.
17: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
0: Trump hauria tirat endavant amb l'acord amb l'Iran sense fer cas dels dubtes del director de la CIA sobre la voluntat de l'Iran de fer concessions en el programa nuclear. El president dels Estats Units ha estat avui, per altra banda, molt crític públicament amb Netanyahu, a qui demana que sigui més responsable en l'ofensiva contra l'Iran. L'altra gran qüestió avui a la taula del G7, Ucraïna, amb l'assistència de Zelensky i amb aquest missatge de Trump a Putin.
17: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
0: Zelensky, l'únic de negre avui entre els líders a Kiev i Han, ha insistit en negociar cara a cara amb Putin. Diu que vol reunir-s'hi abans de l'hivern.
1: I mentrestant, el Líban mira amb esperança l'acord entre els Estats Units i l'Iran, tot i que les declaracions que venen d'Israel no hi conviden, desafiant l'ocupant i les crides a la prudència del propi govern. Una part important de la població del sud del país intenta tornar a casa seva. Connectem ara amb Jerusalem. Jordi Brascó.
18: Bon dia. Aferrar-se a qualsevol cosa és normal quan t'han expulsat de casa i l'únic que desitges és tornar-hi. Per això molts libanesos que van haver de marxar del sud del país han considerat l'acord entre Estats Units i l'Iran com l'autorització que necessitaven per emprendre el camí de retorn, encara que en realitat no sàpiguen exactament què hi diu. Els veïns de pobles com Gandúrie s'han trobat amb un panorama desolador. Mohamed Ali Nader és el seu alcalde.
19: La situació és depriment, com podeu veure. Mireu, la terra és inevitable, les cases estan enderrocades i les que no són destruïdes no es poden evitar perquè estan destrossades per dins.
18: Les autoritats libaneses demanen als habitants del sud que encara no tornin, ja que és perillós. Ahir mateix, un atac amb drons i artilleria israeliana va matar una persona. A més, no és clar que l'accés a alguns pobles sigui possible. Netanyahu ja ha deixat clar que els seus soldats no pensen marxar.
20: Hem creat una zona d'amortiment, una zona de seguretat. Ens hi quedarem tant temps com calgui. L'Iran volia que ens retiréssim d'allà. No ha passat. Sabeu per què no ha passat, entre altres coses? Perquè m'he mantingut molt ferm.
18: Aquest to triomfalista de Netanyahu s'ha de posar en un context de precampanya electoral. El primer ministre israelià es dirigeix, sobretot, als israelians que viuen al nord, a tocar del Líban, i que ja fa temps que demanen solucions definitives en relació al conflicte amb Hezbollah.
21: 2 minuts i serà un quart. Ara farem una pausa per la publicitat i a la tornada us parlarem de la cursa perquè Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, aculli una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial.
22: Catalunya migdia.
23: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
24: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
25: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
26: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
27: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar l'Ajuntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
28: Catalunya migdia.
21: Us ho dèiem abans dels anuncis. Avui també és notícia una nova empenta a la candidatura perquè Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, aculli una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial. I la notícia és que el govern espanyol s'ha compromès a aportar 719 milions d'euros al projecte i la Generalitat ha aprovat la constitució de l'empresa semipública, de fet pública o privada, que l'impulsarà. Haurà de competir aquesta candidatura amb una setantena de candidatures més, d'entre les quals les autoritats europees n'escolliran 5 durant la segona meitat d'aquest mateix any 2026. Jordi Canal.
29: Aquestes gigafactories són grans centres de dades per desenvolupar i entrenar models de la intel·ligència artificial del futur i fer-ho a nivell comunitari per disposar de sobirania europea en aquest camp i no dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. Comptar amb una infraestructura com aquesta beneficiaria molts sectors, segons la ministra Porta veu el Masait.
30: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
29: La Generalitat considera que la candidatura de Móra la Nova reuneix tots els requisits per ser escollida per aquesta inversió, que podria arribar als 5.000 milions d'euros. El govern català és propietari dels terrenys on s'emplaçarà la gigafactoria i té una participació inicial de l'1% 20% en l'empresa que hi haurà darrere el projecte. L'executiu espanyol, un 48%, i el 51% restant se'l reparteixen empreses privades com el Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. El domicili social de l'empresa serà a Móra la Nova, tot i que la candidatura també inclou una subseu a San Fernando de Henares, a Madrid.
1: I mentrestant, en crònica política, Junts per Catalunya eleva la pressió sobre Pedro Sánchez enmig d'una setmana horribilis pel PSOE. Els de Carles Puigdemont volen forçar, veurem si se'n surten, una votació al Congrés dels Diputats per demanar al president del govern espanyol un avançament electoral. Aquest moviment, a més, coincidirà amb la declaració de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, a l'Audiència Nacional. Anem cap a Madrid, Tania Tàpia.
2: Bon dia. En una setmana de màxima tensió judicial per al PSOE, Junts per Catalunya redobla la pressió sobre el govern de Pedro Sánchez i força un moviment polític per evidenciar que la legislatura ha arribat al final i cal avançar eleccions. Fa un mes que Míriam Nogueras va dir-li a Sánchez a l'hemicicle i Junts interpreta que la situació ha empitjorat. Josep Maria Cruzet.
3: I malgrat ha passat un mes, el president ha estat incapaç de portar cap raó de pes que justifiqui que aquesta legislatura ha de continuar.
2: Per això els de Carles Puigdemont han aprofitat una moció del PP per presentar una esmena en aquest sentit. Un text que es debatrà probablement dimecres i es votarà segur dijous. No té vinculació jurídica, reconeixen a Junts, però obligarà tots els partits a posicionar-se. Elma Sainz, ministra portaveu.
4: No comparto ese planteamiento que hace Junts. Este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá.
2: Junts no és l'únic partit que ha fet el pas. El PP, pràcticament a la vegada, ha canviat el seu text per introduir la mateixa idea. Diu Esther Muñoz, portaveu del Congrés, que ha estat casualitat i destaca que es voti un text, l'altre o els dos. El més important és que...
5: Se va votar esta semana una cuestión de confianza. Esta no va ser una votación cualquiera. Si Pedro Sánchez pierde esta votación, va tener que convocar elecciones generales.
2: Uns textos, per cert, que hauran de passar el filtre de la mesa que ja els estudia. Qui no canvia de posició són els socis com Esquerra o Bildu, tot i que els republicans demanen a Sánchez que es mogui. Gabriel Rufián i Merche Espurua.
6: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores.
7: Creo que es favorecer a la derecha y nosotros no queremos. Por nuestra parte no lo entendemos.
2: Les mirades estan ara posades en un altre soci del PSOE, el PNB, que també ha demanat eleccions, però que de moment guarda silenci.
1: Tot plegat, ens quedem a Madrid, agafa el PSOE a un pas que el jutge del cas Zapatero el vegi demà, l'expresident del govern espanyol, perquè ha rebutjat ajornar la declaració de demà i, per tant, obliga l'expresident del govern espanyol a declarar per les joies que guardava a la caixa forta del seu despatx i també pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. El govern espanyol afronta la declaració de Zapatero amb l'ai al cor, però tornen a defensar la seva innocència. Anem ara al Palau de la Moncloa, Paula Brujats.
8: Què tal? Bon dia. La cita és demà a les 9 i Zapatero finalment haurà de respondre a les preguntes per les joies valorades en 1.300.000 euros que la policia es va emportar del seu despatx. Zapatero demanava més dies per acreditar l'origen de les joies que li han costat una segona imputació per contraband i frau fiscal, però el jutge es nega a ajornar aquesta declaració. La foto de Zapatero demà a l'Audiència Nacional és un cop dur per al govern espanyol i per al PSOE, però de cara en fora, tranquil·litat i confiança que és innocent. Elma Saiz, ministra porta veu, i Patxi López, portaveu dels socialistes.
4: Mira, el gobierno afronta esta semana con tranquilidad, sin miedo, la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
9: Se van a aclarar muchas cosas y de que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
8: Però no es mullen sobre si Zapatero hauria de retornar les joies si li van regalar quan era president del govern espanyol. En canvi, la Moncloa sí que es mulla sobre el previsible judici a Begoña Gómez. Diu la ministra portaveu que serà un escàndol si el jutge Peinado li retira el passaport.
4: Estamos hablando de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno de España. Es una medida que no se entendería.
8: I fons de la Moncloa afegeixen que és impensable justificar que Begoña Gómez té risc de fugida, és absurd i no s'ajustarà al dret si Peinado ho acorda. La decisió del jutge arribarà en les properes hores.
1: Doncs mentre l'esperem, us expliquem un altre tipus d'investigació. en aquest cas fa referència als grans bancs i a la guerra hipotecària que estan en el punt de mira de la Comissió dels Mercats i la Competència. L'organisme investiga les 6 principals entitats de l'Estat per possibles pràctiques anticompetitives i els obre un expedient sancionador, Jordi.
29: La CNMC estudia si el Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Banc Inter i Unicaja haurien pogut alterar la competència, revelant detalls de la seva política comercial. Segons Competència, alguns directius bancaris han fet declaracions sobre l'estratègia que seguirien amb els tipus d'interès de les hipoteques a tipus fix. Molts han coincidit que la guerra comercial per captar clients les ha abaratit massa per resultar rendibles i alguns han dit que reduïen la seva cartera hipotecària, mentre altres s'hi han continuat mostrant interessats, però a tipus més alts. Aquestes manifestacions, diu la CNMC, haurien permès a les diferents entitats anticipar els moviments dels seus competidors. L'organisme diu que l'obertura de l'expedient no prejutja el resultat final de la investigació, que es pot allargar fins a 2 anys.
1: Encara una altra investigació, perquè el Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar, els anomenats mercaurans, i també 50 fleques degustació per intrusisme i per incomplir la normativa municipal en Escura.
0: En el cas dels mercaurans, avui s'han denunciat 30 supermercats de la cadena Mercadona, però el Gremi ja ha dit que aviat farà el mateix amb altres marques de distribució. És la primera vegada a tot l'Estat que es presenta una denúncia d'aquest tipus. La normativa prohibeix que la zona que hi ha entre la porta del supermercat i les caixes es faci servir per a cap tipus d'activitat comercial. El director del Gremi, Roger Pallarols, ja ha explicat que han comprovat in situ que això s'incompleix.
10: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, pujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
0: Pel que fa a les fleques degustació, aquesta no és la primera vegada que es presenta una denúncia. De fet, avui s'han denunciat 50 establiments reincidents. Pallarols ha retret a l'Ajuntament la permissivitat amb què tracta aquest tipus de negocis.
10: Per què tolera que les fleques incompleixin de manera sistemàtica? Per què no actua contra les fleques reincidents amb la mateixa determinació amb què ho fa amb els reincidents d'altres sectors? I per què, quan les fleques i els bars cometen infraccions idèntiques, les fleques tenen el privilegi que no se'ls imposi cap sanció?
0: Ara per ara, les denúncies són administratives, però Roger Pallarols ja ha avisat que si l'Ajuntament segueix sense actuar, no descarten denunciar l'actuació municipal a la Fiscalia.
1: Ara és 3:15. Amb aquesta idea dels mercaurans, ens anem a publicitat. D'aquí 45 segons tornem.
22: Catalunya migdia.
11: Els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir i per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat en seran molts i moltes més, perquè s'obre una convocatòria amb 1.587 noves places. Si vols ser mosso o mossa, presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos d'Esquadra. Molt més que una feina.
28: Catalunya migdia.
1: Avui és 16 de juny de 2026, per tant, avui fa 50 anys de l'anomenat aixecament de Soweto. Un aixecament en què 176 estudiants negres van morir a l'enorme barri perifèric de Johannesburg, a Sud-àfrica, per la repressió policial a les protestes contra la segregació racial, Xavier Vilà.
12: Sí, la matança va començar quan grups d'escolars es van reunir en protesta per la introducció de l'afrikaans, la llengua de la minoria blanca governant a l'ensenyament obligatori a les escoles negres. Els alumnes que protestaven es van trobar afrontant bales, gas lacrimogen i gossos. L'escolar que va liderar la protesta es diu Jesse Machinini, que tenia llavors 19 anys.
13: De sobte van sortir dels seus cotxes i van avançar cap a nosaltres. El primer policia blanc va llançar gas lacrimogen. El mateix policia va disparar contra els estudiants. Jo estava amb l'Hector Peterson quan va ser tirotejat. Va ser el primer estudiant que vaig veure caure després que li van clavar un tret al cap. No m'ho podia creure.
12: Peterson, tirotejat al cap, com escoltàvem, tenia llavors 13 anys i va ser només una de les 176 víctimes mortals per aquella repressió que també va provocar la detenció de centenars de ciutadans negres. Entre els supervivents de la massacre hi ha en Seth Mazibuko, qui sostenia que els rastres ara esveïts de l'aixecament simbolitzen una nació que no ha pogut honorar el llegat dels que van morir.
14: Our children are leaderless.
13: Els nostres fills no tenen líder i no podem esperar d'ells que siguin el que vam ser nosaltres. No volem més bales, no volem més sang. El que ara volem és votar.
12: Mazibuko es va passar 7 anys entre reixes pels fets a la infame presó de Robben Island, on Nelson Mandela, l'ànima de la revolta negra a Sud-àfrica, va llanguir gairebé 3 dècades. Al final de l'apartheid, l'any 94, el nou govern democràtic va declarar el 16 de juny Dia Nacional de la Joventut, consagrat a honorar els caiguts avui fa mig segle.
21: Doncs això és el que passava fa 50 anys. Ara tornem al present. I ho fem amb un balanç de la visita del Papa a Catalunya i a altres punts d'Espanya la setmana passada. La Conferència Episcopal Espanyola nega que hi hagi hagut cap tipus de veto a cap associació de víctimes d'abusos sexuals de l'Església durant aquesta trobada que van tenir amb el Papa Lleó XIV en el seu viatge oficial a l'Estat la setmana passada. La cúpula dels bisbes espanyols ha fet aquest balanç que us dèiem avui d'aquesta visita que ha qualificat d'èxit rotund, Mònica Mas.
14: Sí, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha sortit al pas de les crítiques rebudes per associacions de víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església perquè se les havia deixat fora de la reunió amb el Papa el dia 8 de juny a Madrid.
15: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas y, por tanto, no ha habido una cuestión de veto ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
14: I paral·lelament al Congrés dels Diputats aquest matí, Miguel Hurtado, el primer denunciant dels abusos sexuals a Montserrat, ha demanat al ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, que deixi de paralitzar la llei que s'impulsa des de Catalunya per aixecar la prescripció dels delictes d'abusos sexuals.
16: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
14: Pel que fa al cost de la visita del Papa, la Conferència Episcopal assegura que s'han gastat uns 26 milions d'euros entre totes les administracions, per tant, els dels 25 que s'havien previst.
21: I des d'avui fins dijous, la Fundació Arrels espera entrevistar com a mínim unes 700 persones que viuen al carrer a Barcelona per poder elaborar una radiografia de la seva situació. Prop de 400 voluntaris fan possible aquesta enquesta que fa 10 anys que impulsa l'entitat i que es fa en prop d'una quinzena de punts de la ciutat, Marriera.
17: Aquest matí, al centre obert d'Arrels, el Raval era un anar i venir de voluntaris que entrevistaven persones sense llar. Se'ls feia una trentena de preguntes sobre quant temps porten al carrer, la seva salut o si han rebut suport social. Des de l'entitat esperen arribar al màxim de gent possible, ja que any rere any puja el sensellarisme a Barcelona. Segons l'última enquesta del mateix ajuntament, ja són més de 2.000 persones que dormen al carrer a la capital catalana. Sentim Bob Walker, membre de l'equip de carrer d'Arrels.
18: L'any passat, o l'última edició, vam enquestar quasi 700 persones i la intenció en aquest any és arribar més o menys. Sí que cal, la quantitat és important, però també, com que fem durant el dia, també és molt important la qualitat de les enquestes. I no hi ha pressa, que la persona se senti còmoda.
17: Fins dijous s'allargaran aquestes enquestes i després, amb totes les informacions recollides, es farà un informe sobre el sensellarisme a la capital catalana i els nous perfils de les persones que viuen al carrer.
21: Això a Barcelona, mentrestant, a València. Han detingut un jove de 24 anys acusat d'apunyalar mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys ahir a la tarda, Miquel Jarque.
19: El pare es va entregar a la policia i va confessar el crim. Va dir que sospitava que l'home havia abusat del seu fill. Segons el relat que va explicar la policia, va arribar al centre abans d'hora i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. El detingut assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, veure les càmeres de seguretat, però s'hi va negar. Després dels fets, el pare va deixar el fill a casa seva i es va entregar a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord del País Valencià.
21: Acabeu de sentir els senyals horaris de 2:15. El jutge que investiga l'actriu Elisa Mulià per suposades calúmnies a l'exporteu de Sumar, Íñigo Errejón, ordena que se la detengui.
19: En una interlocutòria, el jutge Arturo Zamarriego ordena que la detinguin i la posin a disposició judicial per no comparèixer per tercera vegada. El magistrat argumenta que Moulià ja havia estat advertida que, si continuava sense presentar-se davant de la justícia, s'exposava a ser arrestada.
1: Atenció avui també a això. Més de la meitat dels infants de l'Estat pateixen com a mínim tres situacions climàtiques extremes combinades, com ara onades de calor, sequeres o contaminació. Són dades del darrer informe d'UNICEF. L'organització més alerta que aquesta exposició múltiple afecta el desenvolupament dels infants, Cristian Roldán.
3: Les principals amenaces a l'Estat són les onades de calor, que afecten 6 milions d'infants, i la sequera, que n'afecta 4 milions. A més, cal tenir en compte també la contaminació, sobretot als entorns més poblats, com ara les ciutats. En aquest àmbit, des d'UNICEF, destaquen les conseqüències que experimenten els infants quan pateixen aquestes situacions extremes, sobretot combinades. Laura Contreras és la directora d'influència d'UNICEF.
5: No tiene los mecanismos físicos para enfrentar la ola de calor al mismo nivel que los adultos, y el ejemplo más claro es sudar. No sudan, los bebés sobre todo, no sudan. Cada respiración que hace un niño de aire contaminado tiene un impacto en sus pulmones mucho más intenso que los adultos.
3: La situació, a més, és extrapolable a la resta del món, on més de 1.000 milions d'infants s'enfronten també a tres d'aquestes amenaces climàtiques combinades. Per tot plegat, des d'UNICEF demanen als governs que redueixin les emissions i que les escoles i els centres sanitaris siguin resistents als efectes del clima. També exigeixen que els plans d'emergència tinguin especial cura de la infància i reconeguin la singularitat dels més petits.
1: I abans de la cultura us expliquem que fa més de 10.000 anys que hi ha humans de manera continuada al Pirineu a més de 2.000 metres d'altitud. Ho revelen les dades d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona. Anem a la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
6: Bon dia, sí, han publicat una base de dades que recull 124 datacions amb carboni 14 de 45 jaciments al Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici i que demostra que els humans hem ocupat aquests espais de manera continuada des del final del Paleolític. Armengol Gassiot és el director del grup d'arqueologia d'alta muntanya de la UAB.
7: Fa 10.500 anys tenim grups humans que estan ocupant petits abrics com a campaments per anar a caçar. Després aquests glaciars desapareixen i l'activitat humana s'intensifica ja amb els primers indicis d'activitat ramadera, no? Això el que ens està indicant és que les muntanyes, que fins ara pensàvem que eren espais només naturals, són també uns espais que allotgen patrimoni i història humana.
6: El jaciment més antic amb ocupació continuada és l'abric de les Obagues de Ratera, a 2.320 metres i més de 10.000 anys d'antiguitat, una troballa excepcional. També s'han trobat restes de construccions en pedra de fa més de 5.000 anys, les més antigues del Pirineu i de les més antigues de Catalunya.
1: Aquest era el panorama fa 10.000 anys al Pirineu. Avui, el panorama a Catalunya és que hi ha 947 municipis. Se n'ha fet un joc. Ara farem una pausa per la publicitat. D'aquí un minut us expliquem de què va aquest joc. Ja us anticipem que podeu anar pensant, a veure, en aquest minut, quants municipis sou capaços d'anomenar.
22: Catalunya migdia.
20: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
23: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
24: Senyores i senyors, bon dia.
25: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
24: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
26: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
27: ¡Hijo!
30: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
31: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
32: Sí, eh?
31: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
24: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
33: És veritat que la cara
24: però
33: estava rara.
24: Era Shakira o no era Shakira?
33: Jo estic segura que sí.
25: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
1: El que us dèiem, si fa uns anys va arrasar el Paraulògic, un joc per mòbils i tauletes per demostrar els coneixements de català, ara el que causa furor és els 947. És un joc en línia que en poques setmanes s'ha disparat, posa a prova els coneixements de geografia catalana i acumula més de 30.000 partides jugades. El nom fa referència als 947 municipis que hi ha a Catalunya i el seu creador és de Girona. Anem cap allà, Carla Saló Pujol.
34: L'impulsor del joc és Arnau Font, un creador de contingut especialitzat en tecnologia i intel·ligència artificial. Assegura que no tenia cap expectativa a l'hora de crear el joc i que ho va fer com un simple passatemps.
35: La veritat és que no tenia cap expectativa, però estic molt content, no, d'aquesta rebuda i sobretot que la gent s'hi hagi passat hores i hores jugant.
34: El repte té quatre modes de joc diferents i el seu creador explica que pot ser una bona manera de donar a conèixer aquells municipis catalans més petits.
35: Doncs a veure si gràcies a aquest rànquing o a aquest joc doncs anem descobrint allò més municipis més petits, més desconeguts, no?
34: Després de l'èxit del joc, ara Font està estudiant la creació d'un cinquè repte.
21: Canviem radicalment de registre. El llibre que va fundar la història de l'art occidental es podrà llegir per primera vegada en català. L'editorial Proa publica la traducció de les vides dels més excel·lents pintors, escultors i arquitectes. El clàssic del renaixentista Giorgio Vasari, editat a mitjans del segle XVI. Barcelona, Montse Mas.
0: L'obra inclou prop de 200 biografies d'artistes clau del renaixement italià des de Cimabue fins al mateix Vasari, passant per Michelangelo o Leonardo da Vinci, i és el resultat de més de 20 anys de treball de l'advocat valencià Martí Domínguez Pérez, que ha culminat ara el seu fill de manera pòstuma. Per l'escriptor i professor de periodisme Martí Domínguez Romero, Vasari és el primer periodista cultural de la història i el seu llibre és de lectura obligatòria. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Podem dir que sí, també és el primer sociòleg de l'art, el primer historiador de l'art i el primer museògraf. És obligatori per a qualsevol persona que tinga interès per la cultura, perquè ja no sols és que parla evidentment, de Ghirlandaio, de Michelangelo, de Rafael, o de Leonardo, o de dones pintores, que també és desprimer en parlar de dones pintores, sinó també reflecteix un món del renaixement, ell crea el terme renaixement.
0: L'edició catalana, publicada per Proa, consta de 3 volums, supera les 3.000 pàgines i, a més d'una extensa introducció, inclou els retrats dels artistes dibuixats pel propi Vasari.
21: I ara un altre canvi radical de registre. Perquè quin està, Marina Herlop, Quimi Portet o Mimi Maikia són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. Barcelona, Marc Ruiz.
4: Al cartell d'aquest any destaquen artistes que viuen un gran moment de popularitat com Ginestà, amb d'altres d'emergents que es consoliden com Lia Cali, i amb veterans com Nacho Vegas o Quimi Portet, i d'altres que s'han guanyat el respecte del públic i el sector, com Momi Maiga. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia, dirigida per la dramaturga italiana resident a Barcelona, Lucia del Greco. Barrejarà diversos estils artístics per parlar de l'experiència de la música en viu i com l'han transformada les xarxes o la intel·ligència artificial. El director artístic Jordi Rial defensa la voluntat del mercat de ser també un espai de pensament.
8: Tant de bo que ens agradaria molt que servís per reflexionar i que també hi hagués aquest espai en el mercat, no només de treballar i d'aconseguir concerts i de fer negoci, sinó que també hi hagués aquest punt de pausa i de metapensament en el sector.
4: Una altra de les novetats d'aquest any és que desapareix el sucre i es reforça la carpa. A més, s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, també com a homenatge al membre de la banda i exdirector del mercat que va morir el 2025. S'hi han presentat 150 propostes, de les quals han quedat 27 filanistes, i se sabrà el guanyador al mercat.
9: Anem a brindar per l'alegria, per tots aquests anys de bogeria.
21: Mentrestant, a Lleida, una vintena de locals d'oci nocturn, els més importants, uneixen forces per promoure la llengua catalana en una iniciativa que és pionera. Volen que soni més música en català i que sigui la llengua principal per atendre els clients. Noelia Casellas, ho faran conjuntament amb Òmnium Cultural.
10: Sí, són locals grans i coneguts com el Biloba, la Manolita, la Nuit, el Traganitz o la Buat, fins a un total de 18. La campanya es diu que soni el català i es comprometen a utilitzar-lo com a llengua habitual en la publicitat, en els espais i en la música que punxen. Dolors Pifarré és la presidenta d'Òmnium a Lleida.
11: Per què no fer doncs, que la socialització de joves i no tan joves, doncs, a la pista, a la barra, als concerts, a les converses, per què no posar el català allí també?
10: Per potenciar aquest ús, per exemple, Òmnium farà cursos de català als treballadors que no en parlin. Toni Revés, del Cafè del Teatre, assegura que hi ha locals que no parteixen de zero, però que cal fomentar-ho.
12: Tot i que s'estigui fent, van bé per prendre consciència d'on som, de consciència de com està la llengua.
10: A més, es vol fer una festa anual destinada a la promoció de la llengua.
21: Catalunya migdia. 20 minuts i seran a les 3. Des d'ara, informació esportiva, Laia Tudel, amb la festa de Cap Verd després de debutar contra Espanya.
13: Perquè s'esperaven sortir golejats d'aquest primer partit i, en canvi, van aconseguir un històric empat a 0.

0: Doncs sorprenent va ser el debut d'Espanya al Mundial. Les travesses eren molt optimistes amb el conjunt espanyol. S'esperaven una golejada per part d'Espanya i, en canvi, no van poder marcar ni un gol. Espanya 0, Cap Verd 0. Enviada especial al Mundial, Sònia Jalmà. Sens dubte, aquest resultat ha estat una de les sorpreses del Mundial.
1: La principal sorpresa, diria, si més no per diferència al rànquing, jugava la número 2 mundial contra la número 67. No va ser el partit que havia imaginat Luis de la Fuente, que va apostar per Ferran i Gavi a les bandes i no va poder comptar amb Lamine Yamal fins als últims 20 minuts. Amb Lamine i sense Lamine, el resultat va ser el mateix, empat a 0, impotència ofensiva que va acabar amb aquest empat sense gols davant d'una selecció debutant i a priori assequible com Cap Verd. Un entrebanc que rebaixa l'eufòria general que es vivia a l'entorn de la selecció espanyola, conscient del soroll que generaran els pròxims dies. Luis de la Fuente va mirar de posar calma.
2: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido hoy... partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
1: Per contra, l'altra cara de la moneda va ser Cap Verd, una gesta personificada en el seu porter de 40 anys, Bosinha, l'MVP del partit, que ve de jugar a la segona divisió portuguesa i que ahir debutava en un Mundial mantenint la porteria zero davant tota una candidata al títol. Es va emocionar amb llàgrimes un cop acabat el partit, pensant en els seus avis, que ja no hi són, i explicava després que tampoc havia pogut portar la mare i la resta de la família per problemes amb el visat.
3: As regras de Estados Unidos cambiaron y teníamos que pagar una tasa muy grande para traer mi mãe y mis otros hermanos. Y entonces no conseguimos tratar a tiempo, pero pienso que voy a intentar ver si consigo para, pelo menos, el último juego para mi mãe también estar aquí.
1: Són les històries que també fan gran els mundials. Per cert, Bosinha ha començat el partit, va començar el partit que el seguien unes 200.000 persones a Instagram. L'últim cop que ho he mirat anava a camí dels 7 milions de seguidors.
0: D'un-n'hi-do. L'impacte que va tenir aquest partit de Bosinha en aquest Mundial. És lògic, el segueix molta gent i, com dèiem, una gesta històrica el que va aconseguir Cap Verd davant d'Espanya. Va acabar amb empat aquest partit, però vaja, és que tots els partits que es van jugar ahir, Sònia, van acabar tots amb empat.
1: Sí, n'hi havia un que interessava especialment la selecció espanyola. A l'altre partit del grup, aquest empat a un entre l'Uruguai i l'Aràbia Saudita deixa sense un gran efecte l'ensopegada espanyola. Tornen a partir de zero, per dir-ho així, en aquests dos partits que queden els quatre rivals d'aquest grup. Mateix resultat, empat a un entre Bèlgica i Egipte, on per cert va jugar uns minuts el juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim, i també empat, en aquest cas, a l'últim partit d'ahir nit, empat a dos entre l'Iran i Nova Zelanda.
0: Aquest partit de l'Iran, que es juga enmig d'aquest conflicte obert que tenen els Estats Units i l'Iran, i que quan va sonar l'himne nacional de l'Iran abans del partit, una part del públic de l'estadi el va xiular. La situació de la selecció de l'Iran en aquest Mundial és complicada. Sònia, està molt marcada per aquest conflicte.
1: Sí, per començar, ho demostra el fet que va viatjar la nit abans del partit des de Mèxic fins als Estats Units amb una delegació molt reduïda de jugadors i staff per les restriccions amb els visats. No van entrar a terra nord-americà, per exemple, ni el president de la Federació de Futbol Iraniana, ni el director de l'equip, ni tan sols el cap de comunicació, entre d'altres. A Iran només li permeten dormir la nit abans del partit als Estats Units. Van haver de marxar directament un cop jugat el partit en un altre vol des de Los Angeles a Tijuana, on es troben concentrats. Voldrien haver-se quedat a descansar aquí aquesta nit, però no els hi van permès, i abans de volar, el seleccionador iranià, Amir Galenoi, aixecava la veu contra el tracte que estan rebent.
4: Segurament el nostre equip sigui el més oprimit de tot el Mundial. Penseu que el nostre màxim responsable, el president de la Federació de l'Iran, no és aquí. Els nostres mitjans de comunicació tampoc hi són aquí.
0: Doncs aquesta és la situació complicada que té l'Iran per disputar aquest Mundial de Futbol. Tunísia, per cert, ja té nou entrenador, el francès Hervé Renard, és el nou seleccionador després de la destitució de Sabri Lamouchi per la derrota de 5-1 davant Suècia en el primer partit que van disputar en aquest Mundial. Tot això que us hem explicat va passar ahir. Ara repassarem la jornada d'avui. Aquesta jornada té previst 4 partits, però en destaquen especialment 2. El debut de la França d'Mbappé, també de Jules Koundé, i el de l'Argentina de Leo Messi, que recordem, Eudald Serra, estem parlant de l'actual campiona del món.
5: Doncs sí, serà França, però, qui precisament obrirà la jornada d'avui, enfrontant-se al Senegal a partir de les 9 del vespre. Els africans van guanyar l'última edició de la Copa d'Àfrica, però poc després van ser desposseïts del títol en favor del Marroc, perquè durant la final van abandonar el terreny de joc durant uns minuts com a protesta per un penal xiulat en contra. Només una vegada s'han enfrontat França i Senegal en un Mundial. També va ser la primera jornada i llavors, atenció, perquè els africans van donar la gran sorpresa guanyant per 0-1. Va ser el Mundial del 2002. Més tard, a les 3 de la matinada, hora nostra, debutarà l'Argentina davant Algèria. Serà el 6è Mundial per Leo Messi, que juntament amb Cristiano Ronaldo establiran un nou rècord a la història de la competició. Tot i que està a punt de fer 39 anys, de fet els fa la setmana que ve, l'ex blaugrana serà titular aquesta matinada, tal com ha confirmat el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
6: Yo creo que ya lo dije lo de Leo, creemos no solo los argentinos, creemos que todo el mundo lo quiere ver adentro de una cancha, quiere verlo jugar, porque es lo que le genera a todo el mundo, no solo a los argentinos. Entonces, de mi parte siempre será así, no veo nada negativo, sinceramente, que él esté dentro de la cancha y ha estado en diferents condicions, però sempre ha estat i sempre per a nosaltres ha sido fundamental.
5: A banda d'aquests dos partits aquesta matinada, se'n jugaran dos més. Irak-Noruega a les 12 de la nit i Àustria-Jordània a les 6 de la matinada.
0: Doncs precisament en un d'aquests partits que hem destacat de la jornada d'avui, el França-Senegal, hi juguen dos germans, els germans Hernández en França, però això no és un fet excepcional, perquè Marcos García també podria ser aquest el Mundial dels Germans.
7: 7 parelles de germans disputen aquest Mundial, més que en cap altra Copa del Món. 3 dels germans comparteixen equip. A Cap Verd tenim els Duarte, Laros i Deroy. Els Hernández, Lucas i Teo, juguen en França. Amb Curaçao hi tenim els germans Vacuna, Leandro i Juninho. I 4 d'aquests germans no comparteixen equip. Són els Williams, Nico amb Espanya i Iñaki amb Ghana. Els Doué tampoc juguen a la mateixa selecció. Guela juga amb Costa d'Ivori i Desiré juga amb França. Els Lucas and Brovey comparteixen mare i no comparteixen pare ni selecció. Derek Lucassen juga amb Ghana i Brian Brovey juga amb els Països Baixos. El Sauter, en John juga amb Escòcia i en Harry juga amb Austràlia. I encara hi podríem haver sumat uns altres, els germans Timber dels Països Baixos. Quentin juga al Mundial, però el seu germà Jurien va a haver de deixar la concentració abans d'hora per lesió. El que queda molt lluny d'aquestes 7 parelles és la fita dels Boateng, Kevin i Jerome, que es van enfrontar dues vegades en un Mundial, entre Alemanya i Ghana en els Mundials de l'any 2010 i 2014.
0: Doncs deixem ara per un moment el Mundial de Futbol i parlem de la final de la Lliga de Futbol Sala. La juguen el Barça i el Pozo Murcia, l'equip de Javi Rodríguez, que vol fer el primer pas per aixecar un títol més de 2 anys després. Francesc Ripoll.
8: Des del març del 2024, el Barça de Futbol Sala no guanya un títol i ara ho té ben a prop. Els catalans enceten la final sense haver perdut cap partit en tot el play-off. L'últim obstacle és el Pozo Murcia, segon classificat a la Lliga regular. Final al millor de 5 partits i amb el factor pista favorable al Barça. Dídac Plana, porter i capità blaugrana, sap que és important guanyar el partit d'avui.
9: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
8: Avui primer partit, dijous també al Palau, el segon. Per cert, una novetat important a la convocatòria del Barça. Torna Adolfo després de més de 2 mesos i mig de baixa. Pol Pacheco i Lucas Granda continuen lesionats. I atenció a la dada, el Barça ha guanyat totes les finals que ha disputat contra el Pozo Murcia, 13 de 13.
0: 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
10: El fet de no tenir un equip competitiu, doncs fa que...
0: Moviments al mercat del waterpolo.
11: Catalunya migdia. Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
12: L'afició ho celebra. Ja és aquí el dia sensible de MediaMark. Només avui, 16 de juny, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMark Funès i a l'app.
13: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
14: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
15: Molt bé.
14: Arribarem a tot?
15: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
16: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
17: Un de cada tres infants de Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran l'oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peraterrés.org.
18: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
0: En waterpolo, el Sant Andreu femení comença nova etapa. Ja és oficial que el fins ara tècnic Javi Aznar deixa l'equip i ell mateix explica els motius d'aquest adeu. David Ubach.
20: El Club Natació Sant Andreu i Javi Aznar han pactat la sortida del tècnic de mutu acord. La nova directiva del Club Andreuen, que s'ha estrenat aquesta temporada, ha establert una reorganització dels recursos econòmics interns, de manera que el projecte que Aznar ha capitanejat els últims 12 anys a l'equip femení de waterpolo queda tocat de mort. La majoria de jugadores importants, com hem anat explicant aquests últims dies, marxaran, i això es combina amb l'oficialitat també de la sortida del tècnic, que valorava així.
21: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que hem acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
20: Com a entrenador del Sant Andreu femení de waterpolo, Aznar ha guanyat un títol de Lliga de Campions, una Supercopa Europea, tres Supercopes espanyoles i també dues copes. Aznar, tot i que no és oficial encara, el rellevarà el que fins ara ha estat el seu segon preparador, Marc Comas. I del Sant Andreu al Sabadell. Aquests dies s'ha marcat mogut el waterpolo i a l'equip masculí ballesà s'ha oficialitzat també el retorn de Fran Valera, jugador internacional que aquesta última temporada havia jugat al Jadran Hercegovina Novi Montenegrí i que ara torna a casa.
0: La USAP de Perpinyà comença a preparar la temporada que ve sabent que seguirà la màxima categoria del rugbi francès. Ha aconseguit la permanència aquest cap de setmana en el decisiu partit jugat al Camp d'Ais de Provença. Corresponsal a la Catalunya Nord, Laura Bertran.
22: Dels nord-catalans contra el Club d'Ais de Provença en el partit per la permanència. El resultat final ha estat de 24 a 47, malgrat una primera mitja hora preocupant i un marcador inicial de 10 a 0 per als provençals. Al final, els més de 2.000 seguidors catalans que s'hi van desplaçar ho van poder celebrar. Entre ells, el president de la penya Trabucaires, Vicenç Panaviera.
23: Aquest partit era molt important justament per salvar-nos i per tenir una visió a mig termini. Dos o tres anys amb aquest nou entrenador, amb aquest nou staff, amb nous jugadors que arribaran a l'estiu i era justament una etapa molt important per no aturar-se en el procés d'evolució del club.
22: L'USAP ja ha anunciat fitxatges importants per la pròxima temporada. El retorn del pilar Enzo Forleta, a més de Marco Riccioni, José Madeira, Luke McGrath i, sobretot, Sevu Rhys.
0: I tornem a parlar de futbol. El Sabadell i el Badalona hauran de buscar la remuntada aquest cap de setmana si volen tots dos aconseguir l'ascens a categoria. Van perdre els partits d'anada, tot i que els badalonins són els que ho tenen més complicat, Eudald.
5: El Sabadell haurà de remuntar divendres que ve a la Nova Creu Alta un 1-0 en contra davant el Zamora després de perdre el partit d'anada jugat a Castell i Lleó. Els atlequinats van encaixar l'únic gol del partit tot just a l'inici, per bé que van dominar el partit i van tenir alguna ocasió per empatar, al final van acabar perdent. Si divendres aconsegueixen igualar només aquest resultat, 1-0, aconseguiran l'ascens directe a segona divisió. Molt més complicat, com deies, ho tindrà el Badalona a casa davant el Compostela si els escapulats volen pujar a segona federació. I és que l'anada a Galícia van encaixar un 3-0 en contra en un partit on els de Miquel Azparren van ser clarament superats pels gallecs.
1: No es dominar el resultado, no es dominar las áreas, no es dominar el balón parado. Yo creo que han tenido una contundencia que necesita un equipo que quiere ascender. Nosotros no l'hemos tenido.
5: El partit de tornada entre el Badalona i el Compostela jugarà diumenge que ve al migdia a l'Estadi Municipal de Badalona.
0: D'aquí a 3 setmanes comença el Tour de França amb el gran depart des de Barcelona i l'Ajuntament de la ciutat ha previst un dispositiu molt especial. Josep Gaya.
2: Prop de 900 agents de la Guàrdia Urbana prendran part en els dispositius de mobilitat i seguretat, amb especial atenció a la regulació del trànsit. Les afectacions començaran la nit de l'1 de juliol. L'endemà, el dia 2, i amb la presentació dels equips al recinte modernista de Sant Pau, les alteracions se centraran en l'entorn de la Sagrada Família i l'Avinguda de Gaudí. El dia 4 serà el més complicat. La contrarrellotge per equips travessarà la ciutat des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc, amb afectacions a pràcticament tots els carrers principals de Barcelona. Finalment, el dia 5, amb l'arribada de la segona etapa, l'activitat se centrarà a Montjuïc. Per garantir la mobilitat de les persones, s'habilitarà 50 punts de pas per a vianants. Així ho explica David Escudé, regidor.

0: la franquícia de Raleigh, en Carolina del Nord, suma un nou títol de l'NHL dos dècades després de l'última vegada. S'emporten, per tant, com deies, Laia, la Stanley Cup, que és com se coneix el trofeu que donen al guanyador. Esta és una de les competicions més prestigioses del món de hockey gel, si no la que més. Tant és així, que entre els aficionats d'aquest esport se la coneix com el Sant Grial. És també la més antiga. En 1892, Lord Stanley de Preston, en aquest moment governador general del Canadà, va adquirir el trofeu per un mòdic preu, 50 cèntims de dòlar. Només existeix un únic trofeu i com que el nom de tots els guanyadors i els tècnics se grava allí mateix, s'han d'anar afegint pisos per la base i el trofeu se va fent més gran. I la tradició dicta que cada jugador de l'equip guanyador s'ha d'endur la copa a casa durant un dia d'aquest estiu.
1: Doncs aquestes són algunes de les històries que sempre ens apropa la Marta García. Ara amb ella acabarem aquest repàs de l'actualitat esportiva, encara amb un parell de punts més. Comencem amb l'Espanyol i la pretemporada.
0: Ha confirmat un nou amistós. Els blanquiblaus jugaran el 21 de juliol contra el Pau de la segona divisió francesa en el municipal de Palamós a partir de les 7. L'Espanyol farà l'estatge de pretemporada en Navata del 15 al 22 de juliol i aprofitarà aquests dies per a jugar diversos partits. L'equip femení, per cert, ha renovat la portera Paula Cova una temporada més fins al 2027. I ja que estem parlant de renovacions,
1: sí,
0: l'internacional alemany Antonio Rüdiger ha renovat també el Madrid una temporada més. L'Uni Girona per Mariam Koulibaly, la pivot maliana deixa l'equip gironí després de vestir la samarreta una temporada. En hoquei patins, el Pons Lleida ha presentat este migdia Carlos Cortijo com a nou entrenador per les tres pròximes temporades. I el Noia ha presentat un jugador molt jove, d'19 anys, Marc Sanon, que firma per la pròxima temporada.
1: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. A les 7, més esports al tot costa. I també a les 11 de la nit, Club de la Mitjanit Especial Mundial. Ara seguim a Catalunya Ràdio amb el Catalunya Migdia i el Joan Bota.
2: Són les 3.
3: Catalunya Migdia.
2: Fins ara al Catalunya Migdia us hem explicat que el govern diu que manté el pla pilot per posar Mossos d'Esquadra en escoles i instituts. Això tot i que avui al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que el projecte havia entrat textualment en una via de paràlisi. També hem connectat amb la cimera del G7 que s'està fent aviant a l'est de França, des d'on Donald Trump ha assegurat que l'Iran mai tindrà l'arma nuclear i que l'acord de pau que s'ha de signar divendres obrirà una nova fase de negociacions per garantir-ho. I ens hem fixat en els nous passos de la Generalitat i el govern espanyol perquè Catalunya continuï a la cursa per acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial que volen ubicar a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. La decisió final serà de les autoritats europees que han de triar 5 seus d'entre una setantena de candidatures. A aquesta hora, què més destaquem, Natàlia Ramon?
4: Doncs ho acabem de saber, la mesa del Congrés veta l'esmena de Junts per forçar que aquest dijous el ple acabi votant un avançament electoral. Els de Carles Puigdemont han presentat aquest matí una modificació a una moció del Partit Popular perquè el Congrés acabi debatent i votant la convocatòria electoral. Poca estona després, el PSOE i Sumar han fet valdre la seva majoria a la mesa per tombar-ho i impedir que s'arribi a votar. Aleguen que la dissolució de les Corts és una competència exclusiva del president espanyol, tot i que en el text que havia presentat Junts també s'incloia. I el govern espanyol destinarà 216 milions d'euros als propers 5 anys per mantenir l'AP7 i l'AP2 a Catalunya i també la B30. El Consell de Ministres ha autoritzat licitar contractes per aquesta quantitat per conservar més de 500 quilòmetres d'aquestes 3 vies ràpides a les 4 demarcacions catalanes. Es milloraran diferents enllaços, vies de servei, si se subministraran tanques deteriorades. També es reforçarà la vigilància i l'atenció d'accidents i les comunicacions. I pel que fa als trens, també s'ha autoritzat el contracte de manteniment del Centre de Control de Trànsit d'Alta Velocitat entre Lleida, Barcelona i Figueres. I els creueristes que només facin escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros de la taxa turística. El Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment, que estan menys de 12 hores als creueristes, que estan menys de 12 hores a la ciutat. Podria passar a ser de 24 euros, als quals afegirien els 6 euros del tribut del govern. El tinent d'alcalde responsable de turisme de l'Ajuntament, Jordi Valls, defensa la mesura i l'acord amb el Port de Barcelona per limitar les terminals per intervenir en la

0: massificació turística.
1: I juntament amb el tema fiscal, que és bàsicament el que afronta avui aquesta proposta que abans feia referència dels grups municipals per poder arribar fins a 24 euros, continuem també reconeixent positivament l'acord signat entre el Port de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per poder reduir les terminals de 7 a 5.
0: I el Partit Popular de Catalunya reclama suprimir les subvencions a entitats i institucions que promou el català, com ara la Plataforma per la Llengua, la Bressola, la de Bressola, l'Escola de la Catalunya Nord. Pel portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, s'ha d'acabar amb les ajudes que qualifica de xiringuitos independentistes.
2: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista, i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
0: I encara un apunt més, perquè l'FBI diu que ha detingut 5 persones i n'ha identificat 23 més implicades en un suposat complot que buscava atacar amb drons carregats d'explosius l'esdeveniment de lluita lliure celebrat diumenge a la Casa Blanca per celebrar els 80 anys del president Donald Trump. El suposat pla desarticulat per l'agència preveia atacar edificis propers a l'esdeveniment per forçar una evacuació massiva i dirigir la multitud congregada a la zona cap a un indret on hi havia un equip de franctiradors. D'acord amb fonts de la investigació, el complot desarticulat també planejava una segona fase en què es preveia assaltar la mateixa Casa Blanca.
3: Ara passen gairebé 5 minuts de les 3.
4: Catalunya migdia, amb Joan Bota.
3: I avui també amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés, en Maiol Roger, periodista subdirector del Matí de Catalunya Ràdio, i en Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Bona tarda als 3.
5: Bona tarda.
3: I si és dimarts, també... amb la Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
3: Què ens proposes avui?
6: Mira, avui us volia parlar d'això que avui he llegit amb consternació, que són aquests casos d'abusos per part de personal de Metges Sense Fronteres al Txad, a la frontera amb el Sudan, casos que inclouen assetjament, abusos i explotació sexual de dones adultes i també de menors. Sembla que alguns abusos eren a canvi d'aliments, d'aigua, de llet o a canvi de diners o de feina. Arran d'això, 18 persones han estat acomiadades de l'organització i trobo que és molt trist que tot plegat se saldi amb un acomiadament. Cal dir que el càstig, evidentment, no depèn de l'ONG, no? Sinó que depèn de la justícia del país. Cal dir també que en una organització de més de 40.000 persones, segurament 18 persones és una xifra baixa. Però això no evitarà que hi hagi de cop una sensació de desconfiança, no? Envers tot el que són les ONGs, cosa que és bastant injusta i bastant trista, no? I quina vulnerabilitat i quina ràbia que davant d'aquesta mena de casos, on els que haurien de protegir són els que són els autors de la violència. Això em recorda l'escàndol de fa uns anys amb alguns responsables d'Oxfam, Haití, o el cas de la Degaia, que ens toca més de prop, o la dada esfereïdora que ja coneixem, que 8 de cada 10 casos d'abusos infantils són obra d'un familiar o conegut. Un cop més, amb tot plegat, se m'inflama la fúria. Aquesta fúria que crec que no és meva, sinó que no és individual, sinó que és una fúria col·lectiva, una fúria que costa molt de canalitzar cap a alguna banda. Necessitem respostes exemplars, dures, o més que dures. Necessitem respostes extremes d'una punyetera vegada.
3: Realment són els confins de la maldat, no? És allò, sí, sí. Anar a buscar, aviam, el pitjor que et pots imaginar, fer-ho on encara és pitjor fer-ho.
7: Bueno, però és que, això no és la primera vegada que passa. A Bòsnia ja s'havien produït casos similars i sempre que hi ha una relació de poder vinculada amb estats fallits, és que, clar, s'ha solucionat amb un acomiadament. És que és el Txad. No pots esperar res més, ja. No hi ha justícia, no hi ha aparell de l'estat, no hi ha res allà. És a dir, per tant, no hi ha... Carlota, no hi ha una altra via, però sempre que en situacions d'extremada feblesa apareix un factor de poder, aquest factor de poder té una tendència natural, diguem-ne, a aprofitar-se. Diguem-ne, sempre hi haurà en aquesta mena de casos, és bo que es detectin i és bo que, en la mesura de lo possible, es pugui rectificar. I jo crec que això no té res que veure amb demonitzar les ONGs o aquesta mena de col·lectius que crec que fan una funció molt important. És a dir, en el cas de Bòsnia havien estat els cas blaus, però no podem dir que els cas blaus són dolents per això. És a dir, doncs són coses que passen i que segurament en el futur passaran.
5: És veritat, això que deies, Marcos, em sona interessant perquè, a part de que de l'abús de poder hi ha la condició humana, no? No sé si l'home és un llop o no, però, en fi, la condició humana sempre...
7: Hops.
5: Sí. És que abans estàvem parlant de filosofia, abans d'entrar. Aquestes coses rares.
3: Jo no hi era. Vull avisar que jo no hi era, perquè si no haguéssim parlat del Mundial.
5: Clar, no et vols sentir culpable, no?
3: Exacte.
5: No, però és important separar-ho, perquè jo el cas que conec més de prop va ser el d'Intermón Oxfam, i ells van tenir una campanya de baixes brutal, malgrat que, en fi, la immensa majoria, per sort, en aquestes ONGs fan la feina bé i en condicions molt difícils, no? Però sí, els telèfons els van estar cremant i van tenir una campanya duríssima de gent que es donava de baixa, no? Ara, quan tu deies, Joan, és el pitjor lloc, no? I doncs sí, la misèria humana és així. Són capaços de...
6: La misèria masculina, perdó, perquè sempre estem amb el mateix, no? Que quan, cert, saps? Vull dir, això sempre ho fan els homes. Només ho fan els homes.
3: Però, i en aquest cas, Carlota, homes, evidentment són homes, però són homes que en principi tenen un punt de vista sobre el món, tenen una tasca, van a fer-la a un lloc concret, tenen una voluntat d'ajudar. Vull dir que no, una altra vegada sortim d'aquell retrat d'allò que sempre es diu, no, el violador porta una caputxa, està en un carrer fosc esperant-te, no el coneixes de res i se't tirarà a sobre quan menys t'ho esperis.
5: No,
3: torna a fallar el retrat
8: és
3: aquest,
8: que,
3: no?
8: En aquest cas parla més de la maldat de les persones que de les ONGs, diguem-ne. Perquè siguin de Menjar Sense Fronteres, ho ha dit, quants afiliats has dit que hi havia? 18.000? O 40.000 afiliats i 18 acusats, que ara no m'he recordat.
6: D'empleats són més de 40.000, d'empleats, o sigui, persones vinculades, més de 40.000. Vull dir que, clar, el percentatge és molt baix. I en el fons és molt més baix, segurament, que en la majoria d'organitzacions, no? Però igualment això és això, la por que això porti una campanya de gent que es desapunta, que deixa de contribuir, no?
5: Arran això és el que s'hauria d'evitar.
8: Clar, per això dic que al final la maldat és de les persones que ho han fet, no de l'organització, que ha fet una investigació interna, que els ha fet fora, que els hi ha aplicat la llei del país, que és el que pot aplicar. Vull dir que mai hi ha actuacions impecables en això, perquè sempre passa que podria ser més ràpid, que podrien haver-ho detectat abans, però això no hauria de castigar una ONG que en general fa una feina impecable.
5: També han après amb això, perquè hi va haver alguns casos on la diligència no va ser
8: sempre
5: la més correcta.
8: Sempre ha sigut lenta, sí.
3: I en aquest cas, el fet mateix que es pugui publicar un article on hi ha fons de la mateixa organització de Menjar Sense Fronteres vol dir que com a mínim aquí no hi ha hagut una voluntat d'ocultació. Ara la Carlota feia referència a altres organitzacions. A tots ens venen al cap moltes víctimes d'abusos que els últims dies doncs, han volgut sortir a dir la seva, per exemple, en el marc d'aquesta visita del Papa. Com a mínim, a Metges Sense Fronteres se'ls pot reconèixer que no han volgut amagar-ho, no han volgut tapar, no han enviat aquests violadors en altres regions, no han fet cap cosa estranya, senzillament.
5: No han fet com l'Església, vols dir?
3: Exactament. I han fet, lamentablement, el màxim que podien fer en el context d'aquests països fallits que diuen Marcos, no?
6: Sí, també trobo que és molt d'agrair el fet de que ho exposin públicament, que ells mateixos ho investiguin, perquè d'alguna manera saben que això els penalitzarà. Malgrat que siguin just, els acabarà penalitzant. I, per tant, em sembla un gest de coratge, no?, per part de l'organització.
3: Doncs aquesta és la dèria d'avui de la Carlota, que ens treu aquesta fúria que moltes vegades, Carlota, veiem en les teves reflexions i que ens torna a portar, com deien, aquests confins de la maldat. Gràcies, Carlota.
6: A vosaltres.
4: Catalunya migdia. El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
9: Quina ratxa! Quants matx portes?
4: 150.
9: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
10: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
12: Però tu en saps d'anar amb moto?
11: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
12: I què?
11: Que em vaig trencar una cama.
12: Apa!
11: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
13: Sort del RAC.
12: Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, hi som per ajudar.
13: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
14: Catalunya migdia.
15: Les dones i els dies.
16: Amb Montse Virgili.
17: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
15: Per orelles fines i cors oberts.
17: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
15: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
17: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
16: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
17: Però què pensava que era la intel·ligència?
14: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
3: Un minut i serà un quart de quatre de la taula. Aprofitant que tenim aquí en Maiol Roger, sots director del Matí de Catalunya Ràdio, començarem parlant d'un tema que surt del programa d'aquest matí. La portaveu del govern ha esmenat aquest migdia la consellera d'Interior, Núria Parlon. Sílvia Paneque ha assegurat que el pla per posar Mossos d'Esquadra als instituts continua actiu, tot i que, com dèiem, la titular de del departament que porta la policia ha dit literalment al Matí de Catalunya Ràdio que el pla estava en via de paràlisi. Aquestes són les paraules concretes que ha fet servir Parlon. Com que ara en parlarem, us deixem sentir tota l'explicació.
18: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí, perquè no és asseure a un mosso en una classe, estar allà, ni a registrar motxilles, ni res d'això, sinó que simplement és un agent en vinculació amb la comunitat educativa i social i familiar que pot ajudar, que pot aportar la seva visió.
3: Això és el que ha dit Parlon al Matí de Catalunya Ràdio sobre el pla per posar Mossos d'Esquadra en escoles i instituts, en teoria per afavorir la convivència en aquests centres, però segons la consellera portaveu Sílvia Paneque ha dit això.
19: La consellera Parlon es referia a que precisament no hi ha cap novetat sobre aquesta prova de concepte. Això és el que li trasllado. Tant el departament com la pròpia consellera han traslladat precisament doncs que volien contextualitzar aquesta afirmació en el global de la declaració que ha fet.
3: Aviam, què ha dit la consellera?
6: Jo el Maiol, que hi era.
8: Jo hi era. I aquest cop, per molt que a vegades no ho sembli, no ha sigut culpa nostra.
3: Això li ha fet una... vegades.
8: Això passa.
3: A vegades algú diu alguna cosa, els mitjans n'agafen un titular...
8: Però aquest cop, jo t'he de confessar que quan he llegit el comunicat d'Interior que deia s'ha descontextualitzat, he pensat, ostres, què hem fet? Perquè a vegades, òbviament, doncs, un titular, es puja a xarxes i, ostres, vaig a mirar-ho. I era exactament la resposta que ha fet la consellera. Hi ha hagut una pregunta, d'altra banda, perfectament esperable, que era com ha quedat el pla dels Mossos a les escoles. Vull dir, aquesta era fàcil de saber que sortia, que era l'última o la penúltima pregunta de l'entrevista.
3: Això sol passar, també.
8: Això sol passar. I la resposta ha sigut exactament la que has posat de la consellera. És a dir, aquí no hi ha un error de contextualització. Em sap greu, a vegades som culpables, aquest cop no. Aquí hi ha una consellera que o bé ha sigut molt sincera, perquè tampoc crec que estiguin accelerant el pla dels Mossos a les escoles, sinó que crec que senzillament han dit, bueno, deixem-lo en un raconet fins que això es calmi, perquè encara la liarem més. Hi ha resposta amb aquesta sinceritat, quan segurament no ho hauria de fet, i hi ha hagut una rectificació una mica maldestra, també, perquè al final és tan fàcil com dir, mira, pues no, no s'ha aturat, o... Com busquem de sortir d'aquesta sense que sembli que l'hem cagat?
3: I doncs, a més, no passa res. Rectificació en dos temps, perquè primer ve del mateix departament, però, clar, conceptualment, que el departament corregeixi, encara que ells no diguin corregir, sinó posar context a la consellera, que és la cap del departament, conceptualment és una mica estrany. Després, quan la portaveu del govern diu el que diu, sí que aquí ja es detecta aquesta esmena, no?
5: Els departaments d'interior, les conselleries d'interior o els ministeris d'interior probablement són dels que tenen més problemes arreu, perquè per una qüestió de les competències que tenen, o sigui, no té més misteri. Per tant, diguéssim que tenen en el dia a dia molts problemes, i problemes difícils de resoldre, no? L'altre dia un company d'un altre mitjà em deia, el que ha de fer el govern és acabar amb les màfies. Home, sí, aquest, el francès, l'italià, l'holandès... Però, clar, en fi, com a propòsit, segur que és l'objectiu, no? Però no és tan fàcil. Vull dir que és una conselleria especialment complexa a l'hora de gestionar. Per tant, té molts problemes. El que és una mica inexplicable és que se'n provoqui alguns com aquest, perquè això és un problema que han generat ells. Primer, perquè la informació de que hi haurà Mossos en instituts o escoles surt gràcies a una companya, no crec que és El País, que fan aquesta informació, i per tant ben feta la informació. Quan surt aquesta informació, Educació, Interior, quan pregunten als periodistes, gairebé xiulen, no? Que és tan fàcil com dir sí o no. Es comencen a embolicar perquè un departament deia una cosa, l'altre deia una altra, i el que ha passat avui... jo sempre crec que tinc una fe bastant limitada en tot això que es diu la Compol i la comunicació política... I resoldre tot això, perquè tinc una fe molt limitada per no faltar el respecte a ningú. Però això d'avui és un exemple de com de malament es pot gestionar... una informació.
7: Però en el vídeo, estic molt d'acord amb el que ha dit el Mayol, primera cosa.
5: Bueno, perquè tots hem fet això que diu el Mayol. Jo estava a TV3 no i quan sembla. He escoltat el tall...
7: Ella no dubta, sembla molt segura. Per tant, en termes de comunicació, i jo no crec en els doctors, en els spin doctors, perquè normalment ni spin ni doctors, però...
5: Avui ens passaran tots,
7: quina por!
3: No patiu, que no us traurem de context aquestes afirmacions.
7: Sí, que la treguin. Però,
5: jo no és el primer cop que ho diem,
7: escolta,
5: crec.
7: Però, sisplau, sembla la típica pregunta que està preparada en el Q&A. És a dir, quan un alt càrrec, ja sigui d'una empresa o d'una institució, va a una entrevista, se li fan, el seu equip li prepara les preguntes que potser li faran amb les respostes que ha de donar per protegir o per mantenir la línia de la institució.
3: Vols dir que quan la consellera ha sentit la pregunta ha dit aquesta me la sé?
5: Correcte. Bueno, que en el temari, anava segur.
7: Ho sento. Llavors si això ho ha de pagar algú, ho ha de pagar la persona que va redactar el Q&A. És a dir, però, evidentment...
5: Això és pressuposar moltes coses,
7: Sí.
5: Perquè tu pots dir, et preguntaran això, compte que et caurà aquesta, i no necessàriament...
7: El Departament de Comunicació és molt potent. I quanta gent hi ha? Més que en algunes redaccions.
5: Sí,
7: d'aquesta ciutat.
5: Però tu dones...
7: I millor pagats, per cert. No, clar, parlem de tot.
5: Ara tret la pancarta.
7: Parlem de tot. Llavors,
5: sí,
7: clar,
5: però Marcos,
7: llavors
5: tu dones per... Però tu dones, clar, no, però tu que, dones clar. Per fet que quan que el polític tu li pots dir quines preguntes li cauran en el temari. La resposta, a vegades, no la tries tu, la tria el polític, que per això és qui decideix i pren les decisions, no? En aquell departament i en tots.
7: Sí.
8: Deixeu-me compartir amb els oients, si em deixes, Joan, el missatge exacte que han enviat el Departament d'Interior als mitjans. Perquè diu, s'ha descontextualitzat una frase de la consellera que ha afirmat que la prova de concepte ha entrat en una certa via de paràlisi. És a dir, diu que s'ha descontextualitzat la mateixa frase que ells admeten que ha dit. I llavors ja diu, la prova de concepte, escriuen una mica estranya, continua amb els canvis que es van fer inicialment, no s'afegiran nous centres. Quan, a part, el que és més destacable no és que hagi entrat en una certa via de paràlisi, que de fet té una certa lògica, tenint en compte les alçades de curs que estem i com estem, sinó el que diu inicialment.
5: Que ja veurem si es continua.
8: No, i que diu que es va presentar en un moment molt inoportú. Ella, hi ha una autocrítica bastant important a aquest propi pla i a la manera de presentar-lo.
3: Les paraules volen dir coses,
8: clar. I
3: hi ha quatre conceptes molt importants. Diu, moment inoportú, aquesta via de paràlisi, que a més tots estem dient exactament les paraules perquè no ens puguin dir que ho traiem de context, diu reprendre, diu ja veurem si es pot reprendre.
5: Clar, si es reprèn és perquè no està.
3: I admet aquest context de conflicte que, per cert, encara no s'ha superat avui. D'alguna manera el que queda clar és que aquest pla pilot que va no sé si dir molestar, o en tot cas no va provocar el consens de la comunitat educativa.
7: Tampoc
3: genera el consens en contra, més aviat.
5: No li treguis al Marcos, només sentir la paraula educativa...
3: Vull dir que tampoc en genera consens pel que es veu a dins del govern o entre alguns departaments, entre els que ho han d'aplicar, no?
5: Que la consellera, jo, en alguna altra entrevista li havia escoltat dir ja que el moment probablement havia estat oportú, que era un moment delicat, i això ho havia dit. La diferència entre el que havia dit fins ara i el que ha dit avui, que després s'ha dit que no havia dit, és que quedava paralitzat i, a més, ha dit que tant de bo pogués tornar-se a fer, però no ha donat per fet que continués, no?
3: El que passa és que el govern el que sí que diu és que hi haurà una anàlisi d'aquest pla pilot a principis del 2027. Clar, per analitzar necessites tindre dades i, per tant, necessites estar fent alguna cosa que tu després puguis dir, mira, això m'ha funcionat aquí, no m'ha funcionat allà. Per tant, d'alguna manera ho hauràs de mantenir, això, si ho vols analitzar.
7: En tot cas, és un tema maleït. O sigui, aquest tema, el tema dels Mossos a l'escola, és un tema maleït.
5: Però jo el que no entenc, ho dic en sèrio, és a dir... Si Educació tenia dubtes, i de fet el que deien és això és una cosa una mica, no, venien a dir, és d'Interior. Si la consellera diu el que diu, per què després tenen aquesta necessitat de complicar-se la vida, saps? És el que no acabo d'entendre.
8: És que tornem als Spin Doctors un altre cop. No ho sé, jo tampoc ho sé, perquè al final és... Existeix un pla, no? S'ha escrit aquest pla pilot. Algú l'ha escrit, d'acord. Aquest algú té alguna autoritat sobre el govern?
7: No.
8: És d'Educació o és d'Interior? Entenem que sí, que a part de portar el segell i haver-hi impresa en una impressora de la Generalitat, és algú a qui li paguen per tenir idees.
7: I en quatre centres s'està fent.
8: I que aquestes idees les ha avalat, exacte. S'està fent en quatre centres, que són menys dels que havien dit inicialment.
3: A preguntes de Catalunya Ràdio em dic que era a 7 centres on s'estava fent. Hi havia algun dubte en la resposta de la...
7: Però a Paneque no ha estat capaç de dir en quants centres hi era.
3: Però l'Albert Prat li ha preguntat específicament si eren 7 centres i la consellera de Porteu ha dit sí. Sí, vol
8: llavors,
3: dir 7.
8: Avui encara és dialectiu, no? Que no sé com anem. Sí, avui encara
5: avui
8: és dialectiu.
5: Avui hi ha hagut Mossos a set escoles
8: i la consellera d'Interior no sap si hi són, que tampoc té necessitat de saber on estan cadascun dels 16.000 Mossos, però potser... Davant d'aquesta pregunta, que era molt lògica que es fes, home, hauria estat bé que algú li digués, consellera, sí, aquests 7 centres ja tenen Mossos i estan fent aquesta feina.
5: Passa que això, el que s'hauria de vigilar és que això no sigui simptomàtic d'una certa descoordinació que crec que no convé a cap govern.
8: I menja un monocolor, perquè normalment això ho hem vist en governs de diferents partits que ja estem més acostumats.
7: Jo no crec que sigui descoordinació del govern, eh? Jo crec que això no és descoordinació del govern.
3: Mira,
7: això és un
3: problema. T'afegeixo que l'Albert Prat, que és qui ha fet la pregunta, m'acaba d'escriure, ha dit, no només quan li ha preguntat directament a la consellera Paner, que m'ha dit si són 7, sinó que després ha fet la consulta al Departament d'Interior i al Departament d'Interior també li ha dit que són 7.
7: Doncs jo estava allà, jo quan he sentit he pensat que era que ja dubtava.
5: Per tant... No s'ha paralitzat, ho dic perquè la gent sàpigui exactament què està passant. El que la conclusió és que no s'ha paralitzat, que en aquests 7 centres que els queda una setmana de classe, encara hi haurà algun mosso per allà.
7: Sí, aquest divendres els mossos rebran una nota que dirà Déu, ha de millorar.
5: I... No li vull riure aquesta gràcia. I se n'en van
3: de vaca. Una intervenció de Marcos Lamela sense carregar contra el col·lectiu de docents.
5: Mai. A les properes manifestacions sortirà la seva cara, no només la de la consellera. I al setembre entenc que aquests centres començaran en presència d'agents i al desembre s'avaluarà com ha anat?
8: A no ser que el pla pilot inicialment calculés que d'aquests 7 centres que hi ha avui se'n passés a 25 al setembre, i que aquesta certa paràlisi de la que parla la consellera és que efectivament seguiran aquests 7 centres, es veurà... Em sento recontextualitzar el que ha dit la consellera, però potser estic interpretant perquè les dues parts tinguin raó, diguem-ne, que no s'hagi avançat més en aquest pla, que es deixin els 7 centres, que es miri com ha anat, i ja veurem el 2027, que és una mica el que diuen tots els missatges, que això també podria ser. Si i que no admetin de hem fet una mica enrere, perquè un govern mai admet quan tira enrere.
7: Si això fos un judici de les pel·lícules americanes, diria protesto, especulació.
8: I tant, no cal que s'admet la protesta.
3: Doncs aquest és el panorama que ens ha deixat avui aquesta entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Per tant, a Maiol, ens heu esbarat el dia. Recordem que
8: com sempre, de 6 a 12, fem el que podem.
3: I després, de 2 a 4, deixa'm afegir que ho analitzem.
8: També, sempre.
3: Això són sinergies de la ràdio pública.
5: També fem el que podem.
3: Va, ens falten 3 minuts per 2 quarts. Obrim un dels altres temes del dia. aquest cas és la nova empenta a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre per acollir una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial. Avui el govern espanyol s'ha compromès a aportar 719 milions d'euros a aquest projecte i la Generalitat ha aprovat la constitució de l'empresa público-privada que ho impulsarà. Móra la Nova competirà amb una setantena de candidatures més, entre les quals les autoritats europees n'acabaran escollint 4 o 5 durant la segona meitat d'aquest 2026. El govern posa a disposició els terrenys de Móra la Nova i té una participació inicial de l'1% en aquesta empresa que tirarà endavant el projecte en cas de guanyar-lo. El govern espanyol tindrà el 48% i el 51% restant se'l repartiran empreses privades, com per exemple el Banc de Santander, Telefònica o la constructora ACS. El domicili social, per cert, d'aquesta empresa serà a Móra la Nova, tot i que la candidatura inclou també una subseu, que en aquest cas és a San Fernando de Henares, a Madrid. Després en podrem parlar, però ara, per fer quatre preguntes molt bàsiques per entendre de què estem parlant, al Catalunya Migdia saludem la Carina Gibert, que és degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya i catedràtica i cofundadora del Centre de Recerca IDEAI UPC. Carina Gibert, bona tarda.
20: Bona tarda, encantada d'estar amb vosaltres.
3: I començo per la pregunta que ens fèiem aquest matí, que ens vam fer també el dia que es va començar a parlar d'aquesta gigafactoria, després en parlarem, és aquell dia que el president Salvador Illa va anar a la Moncloa a reunir-se amb Pedro Sánchez en plena crisi, una de les crisis al govern espanyol, i de cop a la tarda va sortir l'anunci d'aquesta gigafactoria. La pregunta bàsica és: què és una gigafactoria d'intel·ligència artificial?
20: Doncs una gigafactoria d'intel·ligència artificial seria una infraestructura bàsica molt estratègica que bàsicament seria com un centre de dades supergran, perquè ens entenguem així, d'estar per casa, com si diguéssim, no? Els centres de dades són els espais on es guarden els servidors que tenen totes les dades que viuen al núvol. O sigui, quan nosaltres enviem dades al núvol, no viuen en un núvol físic, eh? Viuen, nosaltres hi interactuem amb aquests núvols, com si diguéssim, a través de les xarxes de comunicacions, però hi ha un lloc on aquestes dades existeixen i tenen un espai físic, que són els centres de dades, no? Llavors, la gigafactoria seria com un centre de dades molt, molt gran i molt potent, que a més està preparat perquè les persones que desenvolupen intel·ligència artificial puguin entrenar, validar i comprovar que els seus models funcionen bé abans de posar-los en marxa, com si diguéssim, no?
3: La Comissió Europea vol construir, ja ho dèiem, entre 4 i 5 d'aquestes gigafactories en diferents països de la Unió. És per garantir, diuen, la sobirania digital europea. Una d'aquestes és aquesta que parlem de Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, és una de les candidates, si guanya aquest concurs. Per tant, hem de voler que guanyi aquest concurs. Això seria bo pel país des del punt de vista tecnològic?
20: És absolutament estratègic. Penseu que nosaltres, en aquest moment, Europa està amb el cul llogat, que se'n diu, eh? O sigui, tenim tota una empresa i totes unes entitats públiques que fan servir moltíssima tecnologia, i la tecnologia que fem servir és tota d'importació, bàsicament, perquè tots són Amazon Web Services i tots són núvols estrangers i tots són Googles i Metes i coses d'aquestes. Per tant, estem, d'alguna manera, en fals, perquè en qualsevol moment que es trenquessin relacions diplomàtiques amb els països on estan aquestes empreses que ens donen aquests serveis, ens podríem trobar amb un problema. Vam viure ja una crisi espantosa amb la pandèmia, on arribaven recanvis dels ordinadors i tantíssimes altres coses, i per nosaltres poder ser més o menys, poder tenir el control, com si diguéssim, de que les coses que tenim a casa funcionin quan nosaltres volem que funcionin, el millor que podem fer és tenir el control de les infraestructures, no? I per tant, quan parlem de transformació digital, quan parlem de societat digital, de societat 5.0, quan parlem de tecnologies digitals, pràcticament tot, i això inclou la intel·ligència artificial, però no només, pràcticament tot necessita dades, i les dades, si les acabem posant en un servidor d'Amazon que està en Cincinnati, depenem de que qualsevol dia s'aixequi un que tots sabem i digui: ai, mira, aquests, mira, tan coleixeta, no? Llavors, això és una cosa que jo l'he vista passar fa molts anys amb una empresa que donava serveis de núvol, justament, i va fer, no sé què va fer amb Hisenda, i Hisenda la va precintar, i de sobte ens vam trobar no sé quantes empreses a Catalunya que es van aixecar al matí i no podien fer facturació, no podien fer comandes, no podien fer res perquè els havien tancat i precintat l'empresa on tenien les seves dades. Llavors, tenir les dades a casa és, una garantia de continuïtat i de control sobre les nostres pròpies infraestructures i els nostres propis actius, que és molt important. Llavors, Europa ja porta un temps que intenta canviar les polítiques i intenta reforçar la indústria interna, reforçar l'estructura digital del terreny europeu, perquè d'alguna manera les dependències amb aquestes altres potències que fins ara controlen totes aquestes tecnologies es redueixi una mica, com si diguéssim, no?
3: La Carina Gibert ha citat dues vegades Amazon Web Services. A l'Aragó, Amazon està acabant un megacomplex que diuen que consumirà gairebé 11.000 gigawatts. Són xifres amb les que ens perdem, però és l'equivalent al consum de tot l'Aragó. Si finalment es fa aquesta planta de Móra la Nova, la despesa energètica, diuen els detractors, que arribarà a consumir 300 megawatts. Altra vegada, són xifres que ens costa de traslladar a dades concretes, no? Però per això fem aquestes comparacions. Hi ha qui parla de vampirs energètics. Des d'aquest punt de vista, seria un problema?
20: Mira, jo primer faig un disclaimer, que he dit Amazon com podia haver dit qualsevol de les altres, eh? O sigui, que no em posiciono ni a favor ni més ni menys que qualsevol altra de les empreses tecnològiques del moment. És cert que quan parlem d'intel·ligència artificial, de big data, de supercomputació, de centres de dades, tot això comporta tota una sèrie de despesa tecnològica, de despesa energètica, que és crítica, val? També és cert que tot evoluciona molt de pressa i tenim algunes companyies importants que estan fent avenços molt ràpids cap a bateries que consumeixen 3 ordres de magnitud menys, cap a ordinadors portàtils que podran processar el Big Data sense tant de data center, o sigui que d'aquí molt poquet, és possible que abans que estigui construït aquest data center, l'avenç tecnològic ens permeti reduir moltíssim aquesta despesa, no? L'altra cosa que és molt important és que jo crec que quan construeixes una infraestructura de vell nou, com si diguéssim que serà aquesta de Móra de la Nova, si ens la donen al final, el pes de les energies renovables ha d'estar com un factor de disseny des de minut zero. O sigui, nosaltres no podem pensar en no tractar el tema de l'energia des del minut zero, des de la forma més respectuosa, no? I també es parla molt del consum d'aigua. Bueno, aquestes gigafactories en aquest moment ja van amb circuits interns, amb refrigerant, per tant, no tenen més consum d'aigua que altres naus industrials, com si diguéssim, no? Per tant, hi ha una mica de mite. Sí que és veritat, que el problema energètic hi és, però hi ha una mica de mite. Jo no seria alarmista, perquè en aquest moment nosaltres, des de l'àmbit científic, veiem avenços que van molt, molt ràpid. Cada mes surten coses noves, cada mes trobem algoritmes que baixen el consum dels processaments, etcètera, etcètera, no? I després hi ha una altra feina que hem de fer en el temps que es construeixi això, que és... Està molt relacionat amb la meva especialitat, que és una mica el valor estratègic que s'extreu de les dades i aquesta capa ètica que jo treballo tant perquè sempre la tinguem present, no? En aquest moment s'està fent un ús una mica indiscriminat d'aquestes IAs tan costoses. No tots els han de resoldre la humanitat i que requereixen intel·ligència artificial necessiten una intel·ligència artificial d'aquestes característiques, no? Llavors, ara necessitem endreçar-nos tots una mica també i adquirir com aquesta higiene de que cada vegada que ens plantegin un problema hem de decidir quantes dades recollir les pertinents i no més, i utilitzar els algoritmes més petits que puguem per resoldre aquell problema, perquè al final el tamany de l'algoritme està relacionat amb l'estructura, amb el nivell de dificultat del problema, i hi ha moltíssims problemes reals que es poden resoldre amb intel·ligències artificials que ni gasten tant, ni consumeixen tant, ni són tan dispendioses, no? Per tant, Bé, jo crec que és molt important, quan es parli d'aquesta gigafactoria, de treballar l'impacte paisatgístic des del minut zero. L'altre dia vaig estar amb una convenció d'arquitectura i amb les tecnologies modernes tu pots fer coses que pràcticament ni les veus al mig del bosc, eh? O sigui que tenim manera de tractar l'impacte paisatgístic i l'impacte energètic i l'impacte territori prou elegantment com perquè això no representi perjudicis pel territori, al contrari, que sigui un gran tractor per desenvolupar econòmica i culturalment el terreny, aquesta zona on s'ha decidit posar la gigafactoria, si ens la donen, no?
3: Marcos.
7: Sí, professor Llibert, sóc el Marcos Lamelas. Li volia preguntar, un cop que la gigafactoria estigui, en teoria, si ens la donen i es construeix, un cop que ha passat la fase de construcció i instal·lació, quanta gent ocuparia un complex d'aquesta mena? És a dir, en termes d'ocupació, de quanta gent estem parlant?
20: Mira, la veritat és que no, segurament deu estar en algun dels documents, però jo ara no diré una xifra perquè potser m'equivoco i després surto a tots els titulars. Però en qualsevol cas, o sigui, els data centers en realitat funcionen, no necessiten molta gent per funcionar, i la gent que porta un data center no tota té que estar dintre el data center. O sigui, tu pots controlar des d'allà mateix o pots controlar en remot, no? I fixeu-vos que una part d'aquesta gigafactoria no la tindrem ni a Catalunya, la tindrem a Alcalà, no? O sigui que... però sí que és veritat que si hem de poder provar models i hem de poder fer experimentacions des del territori, hem de poder fer experimentacions amb aquesta infraestructura, vol dir que hi haurà tot un banc de professionals que hauran d'estar al servei, no? Doncs de veure quines hores es donen, com es reserven els espais allà dintre, etcètera, etcètera. I per tant, segur que el volum d'empleabilitat que generarà aquesta infraestructura serà elevat no només a Móra d'Ebre, sinó a tot el territori català.
3: Neus.
5: Sí, senyora Gibert, bona tarda. Jo li volia fer una pregunta respecte a... Vostè feia la comparació de que la política que té la Unió Europea és diferent de la que té Estats Units en aquest àmbit, no? I crec que ara el Joan i vostè també citaven els percentatges, no? Un 1% serà controlat per la Generalitat, un 49% per l'Estat, però això significa que el 51% estarà en mans de les grans tecnològiques. Què li fa pensar que, tenint en compte que la majoria serà empresarial, i per tant ja veurem si d'unes empreses amb més o menys ètica en aquest àmbit, les coses es faran millor que en altres llocs, perquè al final l'última paraula doncs, no la tindran les administracions, sinó unes empreses que el propòsit que tenen, evidentment, és guanyar diners i tots els que puguin.
20: Bueno, jo crec que la administració catalana té bastant a dir aquí, eh? Nosaltres som un dels primers territoris del món que vam tenir una estratègia d'intel·ligència artificial desplegada. Hi ha acords de govern que parlen de quins seran els principis rectors de tot aquest desenvolupament i, per tant, dintre el que és el territori català, Catalunya és sobirana d'afegir o treure normatives al voltant del que digui Europa, o sigui, per sobre del que és la llei europea. Nosaltres ja tenim, ja tenim una regulació que ens posa bastantes més exigències ètiques que si estéssim parlant de fer aquesta gigafactoria als Estats Units, no? Per tant, tenim un marc legal diferent, tenim la voluntat d'un govern que es vol mantenir dintre d'aquests principis ètics alineats amb la Comissió Europea, i al final aquestes grans tecnològiques el que és activar el territori, perquè serà el territori el que generarà negoci per elles, i ja es preocuparan de fer-ho de manera que el territori se senti beneficiat d'aquesta infraestructura. O sigui que no són tan lliures les empreses privades de fer el que vulguin amb aquest tipus d'infraestructures que són col·laboracions públic-privades, on els governs posen pautes, diuen com s'han de fer les coses, i jo, que sóc assessora del govern i que vaig estar a l'equip que vam escriure la primera estratègia i he sigut experta de la segona, que es va engegar el mes de gener, era un dels eixos d'aquesta estratègia d'intel·ligència artificial. De fet, és un dels eixos desenvolupar aquest data center públic, no? Justament perquè tot el teixit de pimes que tenim a Catalunya puguin pujar en el carro d'aquesta intel·ligència artificial i mantenir-se en aquesta competitivitat global en un sector que és molt exigent i que, si tu no estàs entre els millors, d'empreses que es dissolen sobre l'àmbit tecnològic a Catalunya i a tot arreu, n'hi ha moltíssimes cada setmana, no? Per tant, una mica aquí la idea, jo crec que la idea que hi ha darrere d'aquesta gigafactoria és poder traccionar la petita empresa, que és el que tenim a Catalunya. Per tant, hem de veure tot com s'acaba configurant, però per mi el valor més estratègic que té aquesta infraestructura no és per les grans tecnològiques, que elles ja saben, ja tenen servidors i ja tenen de tot, sinó que és com, a través de la col·laboració de totes aquestes tecnològiques importants, tu crees una infraestructura de país que permet que la petita i mitjana empresa del teu país pugui fer el salt a la indústria 4.0, a la societat digital, a la transformació digital, acompanyat d'una infraestructura pública.
3: Doncs són les explicacions de la Carina Gibert, degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya i catedràtica i fundadora del Centre de Recerca IDEAI UPC, el dia que hem assegut aquest nou pas perquè aquesta candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre per acollir la gigafactoria doncs pugui tirar endavant. Carina Gibert, gràcies, bona tarda.
20: Moltes gràcies.
3: I segurament els nostres oients del sud del país pensen, ah, mira, quan ens ha tornat a tocar una infraestructura d'aquestes gegants que consumirà moltíssima energia i que necessita aigua...
8: Que fa soroll, diuen.
3: Torna a caure cap aquí. Altres ho veuran bé. Passa com amb les nuclears, com amb les energies renovables.
5: Veient com ha anat, com està anant aquesta megafactoria d'Amazon a Aragó, això de que hi ha un control per part de les administracions, home, clar que hi ha un control, sempre hi és, però allà, diguéssim que... És veritat que han tingut una oposició minsa, és a dir, s'han queixat col·lectius ecologistes, per exemple, pel consum d'aigua, però no hi ha hagut massa protestes. Crec que tampoc molta gent s'ha fet massa preguntes, vull dir, s'ha parlat dels sí, milions de fet, que implica i ja està.
3: A l'Aragó tampoc hi ha aquest debat constant sobre l'energia renovable i de fet estan construint allà eòlica i solar i després enviant-la cap aquí per línies d'alta tensió que tampoc volem.
5: Bé, el que passa és que aquí també ens hauríem d'aclarir, eh? És a dir, perquè ho volem tot, és a dir, volem un subministrament perfecte arreu, que és el que s'espera, i no volem renovables, i sobretot quan més puges, no? Quan més amunt vas a la costa, menys renovables volen. Llavors, crec que els científics que s'hi dediquen, i sobretot els que es creuen que encara hem de poder lluitar contra el canvi climàtic, el que et diuen és que la solució és les renovables. El que passa és que aquí, no en mi patio d'atràs, no? NIMBY. No, vull dir que al final ens hem d'aclarir, perquè tothom vol tenir els màxims subministraments, però després no vols ni plaques,
3: si vols,
5: ni vols eòlics.
3: Si vols la sobirania, ho has de tenir a casa.
5: Bueno, no es produeix sola.
7: Però és que, a més, què volem? Volem construir 200.000 vivendes a Catalunya en els propers 10 anys sense llum?
5: Clar, però això pregunto.
7: És a dir, algú va preguntar quanta llum gastaria al Barcelona Computing Center, Supercomputing Center? Perquè si ens haguéssim fet aquesta pregunta, ara no el tindríem. És a dir, el consum d'energia d'una infraestructura que jo crec clau i estratègica per Catalunya com aquesta, no es va sotmetre a votació de la població. És a dir, hi ha un grup de savis que diuen, per aquí, el grup de savis es pot equivocar? Sí, però fa falta una èlit que digui, anem cap aquí. I anem cap aquí. És a dir, llavors, el que diu la Neus té tota la raó. El que no podem estar sempre és no a tot, i anar cap al col·lapse. Que és...
5: No, és a dir, tu vols nuclears, sí o no? No les vols? Personalment, jo crec que l'energia nuclear, a diferència del que està fent França, hauríem d'anar-la limitant. Ara, si no la vols, i això qualsevol expert en energia t'ho diu, has de buscar l'alternativa. I l'alternativa, tenint en compte que la més neta de les alternatives que ara existeixen podria ser la hidroelèctrica, però dona pel que dona, i a més en èpoques com les que hem patit de sequera, perquè recordo que totes aquestes centrals hidroelèctriques que tenim pel Pirineu, la llum que fan no és pels que viuen allà, vull dir que està bé recordar-ho, com la que es fa a Tarragona, no és pels de Tarragona, només. Llavors, jo, com que això no apareix per màgia, doncs la gent ha de saber que sí, que resulta que Roses, aquell parc que els molesta tant a la visió, doncs segurament s'ha de fer. I altres també. El que passa és que, com deia una vegada un responsable d'una empresa d'aquestes que es dedica a buscar espais per energies alternatives, deia, tu en un poble dius, faré això i encara no has sortit de l'Ajuntament, ja tens la plataforma muntada, probablement per algun dels regidors.
8: Sí, però entre el no a tot i vendre la gigafactoria com si fos el monorail de Simpson, que tot és una meravella...
5: No, és que jo tinc dubtes amb la gigafactoria.
8: Per això, ens deia l'experta que estava parlant ara, deia, no, és que hi haurà un retorn econòmic i cultural al municipi. No sé quin... És a dir, retorn econòmic es pot esperar en quan el PIB del poble creixerà, òbviament, però el retorn cultural, no sé si està associat a que es faci un teatre, m'ho invento, amb l'acord. Després parlava...
5: Sí, és a dir, els ajuntaments aquests...
7: Si tu tens una nuclear, per exemple...
5: Ets un ajuntament ric.
7: Ets un ajuntament,
5: ets un ajuntament molt ric.
8: Ets un ajuntament ric, però a canvi de què?
5: Tens el millor polis...
7: Pues, escolta, l'Ajuntament del Prat és un ajuntament molt ric perquè cobra l'IBI del port i de l'aeroport. I després estan tot el dia donant-se cops de pit perquè estan en contra de l'aeroport, però no
5: estan en contra de l'ampliació de l'aeroport.
7: No es vaig mai renunciar a l'IBI. És a dir, un dels ajuntaments històricament més d'esquerres que hi ha hagut a Catalunya, sempre per trincar l'IBI sempre han estat disposats.
8: No diguis que trinca.
5: Sí, jo crec que en el tema de les... Perdó, només acabo. En el tema de les energies renovables, el que sí que has de trobar és l'equilibri entre que els pagesos puguin continuar visquent de la pagesia i els espais perquè hi pugui haver les plaques o... És igual, o la eòlica. És a dir, aquest equilibri l'has de buscar. Has d'intentar també que hi hagi gent que no estigui fent uns negocis o intentant-ho uns negocis astronòmics, aprofitant-se perquè tenen amics a l'administració, que això també està passant. Però, clar, la percepció aquesta de que l'energia es crea per ciència difusa no passa.
3: Hem començat parlant d'aquesta gigafactoria i ens deia l'experta que això anava de sobirania a l'hora de tenir dades emmagatzemades, de saber on són les nostres dades, i hem acabat parlant de la gestió del territori perquè una mica tot va confluir allà mateix, i per això us deia que segurament la gent que ens escolta des del sud deu pensar això de ens torna a tocar. 10 minuts seran les 4, tenim pendent una pausa de publicitat i a la tornada parlarem d'una cosa que ha passat els últims minuts, que és que Junts volia forçar una votació al Congrés per demanar que es convoquessin eleccions generals anticipades, i la mesa del Congrés ha dit que no.
14: Catalunya migdia.
1: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
21: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
22: No, te'n falta una.
21: Ah, clar, la del tot costa.
22: Doncs som-hi, convocatòria.
23: Ahora bien lo bonito, atacantes.
22: Marc Crosas.
21: Natàlia Arroyo.
22: Gemmarí Dongu.
21: Bruna Vilamala.
22: Damià Abella. Ion Vaquero.
21: Ilia Sánchez.
24: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
21: Al tot costa.
23: Momento, seguimos.
24: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.
14: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
14: Catalunya migdia.
25: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
0: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i
2: Esclat. Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
4: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
9: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
10: Si ets fan del Super 3, no et perdis aquests llibres.
11: Sí.
10: Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocà, 15 històries reals per entendre el món. Manduka Duo i el còmic de Valentina de Montblanc. Quatre bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals.
26: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
27: Som 3CAT.
3: Us ho dèiem abans dels anuncis, és notícia d'aquest migdia. La mesa del Congrés dels Diputats ha inadmès, o sigui, ha rebutjat una proposta que era del PP i que portava una esmena de Junts perquè la cambra, el ple del Congrés, votés sobre si Pedro Sánchez hauria de convocar eleccions generals anticipades. L'argument és que això no és una prerrogativa de la cambra, sinó que les eleccions només les pot convocar el president del govern espanyol, però aquesta esmena de Junts volia una mica esquivar aquest problema que ja es van trobar quan van demanar aquella moció de confiança també a Pedro Sánchez, dient que era el Congrés el que li demanava al govern, que el govern espanyol li demanés al president que convoqués aquestes eleccions. En tot cas, no hi haurà pronunciament del ple sobre això. No sé si aquí hi ha una nova crisi dels socis del govern espanyol amb els seus socis, o si ja no són socis, i per tant aquí no hi ha crisi de res, però en tot cas és una mica aquella sensació que cada pantalla és allò, una escena més del divorci, però que cada vegada va cutrejant una mica més, si m'ho permeteu.
8: Podem tornar a rajar els espinotors.
7: És procés pur.
3: Sí.
7: És primera cosa, és procés pur.
5: Processisme, més aviat, no?
7: Bueno, és processisme pur. Això no es pot fer, intentem buscar una fórmula en la que es pugui fer, siguem imaginatius, llavors arriba la mesa del Congrés i diu que això no es pot fer, com era lògic, això no es pot fer. Està el tema de les mocions de confiança, que agrada molt a Junts. Junts té una grandària per les mocions de confiança.
8: Perquè van fer una que li va sortir més o menys
5: bé. Li va sortir bé al president
8: Puigdemont. I a partir d'aquí ja ha sonat com la fórmula màgica.
7: Ja, bueno, escolta,
5: però et dic una cosa. Els que hem fet informació parlamentària i anava a dir, tenim la sort ja de no haver-la de fer.
8: I hem sortit d'aquesta
5: edició. Hem sobreviscut, no?, aquí els tres presents. La qüestió de confiança és un instrument, jo crec que interessant, per revalidar el paper d'un govern quan té moltes dificultats per continuar, que és el que va fer el president Puigdemont en el seu moment.
8: I li va sortir bé perquè era un bon moment per presentar-lo.
5: Exacte. Per tant, i la va presentar ell, que jo crec que és el que, en principi, ha de fer un govern quan està en una situació complicada, com és el que està passant a Madrid. Aquesta cosa de Junts, de dir, no, jo no estic pactant amb el PP, però presenta una moció perquè pugui semblar una qüestió de confiança, que el PP ho ha dit, diu, bueno, és una qüestió de confiança. Doncs és una mica, té un punt de filibusterisme parlamentari.
8: Uns no s'atreveixen a presentar una moció de censura i els altres no s'atreveixen a perdre una votació, que tampoc és res. Si la mesa ho hagués aprovat, era una moció que no ha de tirar endavant.
7: I és fascinant com manega just la telepatia, perquè suposadament no es parla amb el PP, suposadament no es parla amb el Partit Socialista, i és curiós com passen les coses. O sigui, hi ha una mena de poder telepàtic.
8: Jo crec que és l'efecte de la gigafactoria que fa que les dades es moguin.
7: O sigui, fascinant.
5: No, però és a dir, tu quan tu decideixes presentar una esmena, i aquest tipus d'esmena, el que estàs és jugant amb la possibilitat de que això prosperi. I, per tant, jo crec que la mesa, controlada per la majoria d'esquerres, diu, ostres, ens trobarem aquí amb el que és una mena de qüestió de confiança encoberta, no? això és forma part del joc de la boleta d'uns i altres. La qüestió de fons és: aquest govern faria bé de sotmetre's a una qüestió de confiança perquè quedi clar que té el suport de la cambra, sí o no? Aquesta és la pregunta que probablement s'hauria de fer el govern i que hi ha la resposta avui. Quan tu no acceptes aquesta proposta és perquè tens por que no te'n sortiràs.
3: Perquè probablement ara mateix no hi ha ni una majoria que aguanti el govern, clar, ni una majoria que el pugui tombar.
5: Perquè estan bloquejats uns i altres.
8: És exactament aquest el problema. I mentrestant tots anem jugant i anem fent girar la bola fins que acabi la legislatura o fins que Pedro Sánchez decideixi que en aquell moment li va haver fet alguna cosa.
3: I tot això
5: que serà,
3: tenim...
5: que serà això segons.
7: Però és que el sistema és aquest. És el president el que convoca les eleccions.
5: Sí, sí.
7: I és el president el que decideixi si presenta o no una qüestió de confiança.
5: Sí.
7: Perdó, és que ha de ser el president.
5: Estic d'acord, sí, sí, és clar, això, sí, parlamentàriament és així.
3: I els capítols que tenim a l'horitzó, estem esperant a veure si el jutge Peinado imposa alguna mena de mesura cautelar a la parella de Pedro Sánchez. Demà, José Luis Rodríguez Zapatero ha de compareixer per donar explicacions tant per Plus Ultra com també per Les Joies, finalment, perquè avui li han desestimat aquesta petició d'ajornar-ho. Aquests capítols que tindrem immediatament els pròxims dies amb un calendari a vegades molt sincronitzat, mourà coses o...
5: Si tu em dius què farà el jutge Peinado, no ho sé. Jo crec que és un jutge capaç de tot i, per tant, ni idea. En el cas de la declaració de l'expresident Zapatero, jo suposo que el jutge no demanarà mesures cautelars. Ara, no té fàcil la declaració. En cap de les dues peces, ni en la part de Plus Ultra, que aquí potser és més difícil que el jutge pugui demostrar algunes de les coses que hi ha en l'auto, i en el cas de les joies, que és el que crec que la majoria de la gent pot entendre més ràpid, doncs veurem si explica qui, quan i on.

0: I a tot això continuem esperant la sentència del cas Mascaretes, que pot
1: que caure
0: en qualsevol moment.
2: És que ho poden fer tot el mateix dia, són capaços.
0: Aquests són capaços és
1: que sigui a bona hora,
0: també
1: si us plau.
0: Molt revelador del clima polític que viu l'Estat. En fi, un minut i seran les 4, un minut i tindreu els blocs informatius de 3CatInfo per seguir-vos informant aquesta tarda o la tarda de Catalunya Ràdio amb en Francesc Garriga. El Catalunya Migdia ho deixarem aquí. Avui hem fet tertúlia amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Aponès, en Maiol Roger, periodista, subdirector del Matí de Catalunya Ràdio i animador de l'actualitat de 6 a 12 cada dia aquesta emissora, com s'ha comprovat avui amb tot aquest afer parlant, i també amb en Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Gràcies als tres.
1: Adéu.
3: Adéu. Bona tarda.
4: Catalunya migdia.
5: Amb Joan Bota.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. 35 empreses inscrites amb més de 100 ofertes de feina i gairebé 400 persones candidates al World Cup Castelldefels, el primer fòrum d'ocupació que uneix des d'avui, des d'aquest matí, empreses i persones que busquen feina. El primer fòrum d'ocupació connecta empreses i talent local avui i demà al Castell, una nova cita pensada per apropar oportunitats laborals reals a la ciutadania i facilitar aquest contacte directe entre persones en recerca de feina, empreses, entitats i recursos d'orientació professional. El dispositiu especial de la Revetlla de Sant Joan garantirà una festa cívica i segura. El proper 23 de juny, la policia local comptarà amb el suport d'una unitat canina especialitzada en la detecció de drogues i es reforçaran els controls d'alcoholèmia per prevenir accidents de trànsit. Es tancaran els aparcaments dels carrers 9 i 11, a més del passeig marítim entre l'Avinguda República Argentina i el pont del Poal. El dispositiu ampliarà també la vigilància a la plaça de les Palmeres. I Castelldefels continua commemorant el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Aquest dia internacional se celebra el dissabte 20 de juny i al voltant d'aquesta commemoració hi ha una sèrie d'activitats que inclouen un cinefòrum celebrat ahir i una gincana Activa't pels Refugiats, que té lloc aquest matí a la plaça de l'Església, amb la lectura d'un manifest juvenil amb la participació dels instituts de Castelldefels. Això serà a les 12 del migdia. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem en una hora amb més notícies. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també està en la musa de

0: història des del principi dels temps, avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: Que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
3: Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Cels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels. Així som. Enseguida sabremos los contenidos de Canto Popular Latinoamericano, el programa que, como sabes, llega en directo hoy martes a la parrilla de Radio Castelldefels. Nuestro cofio es protagonizado, como cada martes, por el Partido Popular. En este caso, tendremos aquí la presencia en los estudios del concejal de Cultura y Juventud, Cristian Undamal. Al sotsinspector de la policia local, Leo Piqué, també a banda d'explicar-nos incidències relacionades amb la seguretat dels últims dies, ens explicarà com s'han plantejat el que és l'operatiu policial més important de l'any, l'operatiu que es fa a motiu de la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Anirem a Barcelona per conèixer el programa destacat d'un gran festival flamenc, el Desvarío. I anirem en directe a escoltar el manifest que amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades llegiran doncs, un col·lectiu d'estudiants del nostre municipi. El Pep Ribas, des del Centre Cívic Federer Montpou, bueno, vindrà als nostres estudis, però us explicaran què consistirà la festa de fi de curs de la gent gran. I la doctora Fortuño, dermatòloga a l'Hospital de Viladecans, ens explicaran què consisteix l'iniciativa duta a terme juntament amb l'entitat Bolibum Castelldefels, que fa equip a l'Hospital de Viladecans per la protecció solar dels més joves. Els ajuntaments de Castelldefels i Viladecans hi contribueixen amb accions de difusió i sessions formatives per als professionals del lleure. Deia la doctora Yolanda Fortuño que cal reforçar la prevenció des d'avui mateix perquè ella pronostica que el càncer de pell serà el segon més freqüent l'any 2040. I la nostra mòbil tornarà a acostar-nos a un comerç de proximitat, com sempre. Comencem. Welcome!

0: Castelldefels Coffee.
1: Doncs efectivament, com cada dimarts, el Partit Popular en aquest espai, i avui ens acompanya Cristian Undamal, regidor de Cultura i Joventut. Molt bon dia.
2: Bon dia, Anna, què tal?
1: Doncs comencem a parlar de la Festa de la Música el proper 21 de juny, que plega amb molts concerts enguany, no?
2: Sí, gairebé són 300 músics que pisaran en les diferents escenaris de la ciutat. La veritat que és un rècord històric. Pràcticament estem comptant uns 58 propostes musicals durant tot el dia i gairebé quasi totes locals. La veritat és que estem molt agraïts de que la gent artística de Castelldefels s'adheri a aquestes iniciatives que formem part de l'Ajuntament i que un any més és un èxit, no? Ja van començar l'any passat que havien 36 propostes musicals, enguany ja són 58, o sigui, ja és una bogeria el que ens trobarem a la nostra ciutat, però en tots els estils musicals. I la veritat és que també estem molt agraïts això, no? que tots els artistes vulguin sumar-se en aquesta iniciativa. Jo crec que es fa ciutat, fa comunitat, i la veritat és que podrem veure de tots els estils durant tot el dia, no només concerts fixes, sinó també cercaviles. Enguany també 4 entitats participen a fer cercaviles per tota la ciutat, com l'Armandal, l'Associació de Costaleros de Castelldefels, els Toneros o Entre Tambores, no? Que faran també dinamització en diferents punts de la nostra ciutat, i musicals, la veritat, molt, sobretot jovent, que també és el que ens agrada molt, que participen en aquestes iniciatives, no? I és que hi ha moltes, la plaça Església, les festes de Can Roca enguany també. També, com a novetat, també tenim un espai al barri de Vistalera, just davant de l'edifici de l'Associació de Veïns, la plaça Joan 23, la platja... Bueno, hi ha un munt d'activitats que la veritat és que podrem gaudir.
1: Va, és que se solaparan uns concerts amb altres, no?
2: Sí, exacte.
1: Haurem de triar on anar.
2: Serà molt difícil, perquè jo a vegades hi ha alguns jocs que no arribo ja per temps, però serà molt difícil. També, sobretot, el que està enfocat és els veïns del voltant, que puguin gaudir del seu barri, de propostes musicals locals, de tots els estils, i jo crec que venen propostes molt, molt interessants.
1: Durant tot el dia, quan comença i quan acaba la festa?
2: Comença a les 10 del matí i finalitzarà pràcticament a 10:45 aproximadament.
1: I, com deia, varietat de propostes, estils molt diferents, no?
2: Molt diferents. La veritat és que ja enguany sempre totes les propostes musicals que s'adhereixen són molt variades. I podem trobar del heavy metal, al rock, al pop, al reggae, a l'urban. És que hi ha un munt, la veritat.
1: I gairebé totes aquestes propostes són d'artistes de Castelldefels.
2: Sí, exacte. Hi ha moltes propostes i gent que no coneixíem, que ens han escrit i volem participar. Jo tinc una banda també. Serà el primer cop que participa a la meva ciutat i donar-los aquesta oportunitat, la veritat és que nosaltres ens omple d'il·lusió.
1: Doncs després del 21 de juny arriba la Revetlla de Sant Joan, amb l'arribada també, com és habitual, de la Flama del Canigó.
2: Exactament, això ho fem també amb els gratacims i els buscaires, ja és una tradició de molts anys, porten la Flama al Canigó des del centre de la ciutat, on comença també amb el correfocs i amb els tabalers de la ciutat, i després ja s'adreixen, dirigeixen a la part de la muntanyeta, on faran la lectura del manifest i actuacions musicals també amb artistes locals, i també pot repartir en coca, cava i una mica de sopa.
1: Doncs parlàvem abans, quan referíem a la celebració de la Festa de la Música, al talent local, i justament fins al 30 de juny estan obertes les inscripcions per participar a la nova convocatòria dels nous talents.
2: Exacte, hi ha molta gent que esperava aquestes inscripcions, enguany la veritat és que ve amb moltes novetats. Sí, és veritat que repetim aquest format de fer-ho al castell, perquè crec que potència també la proposta artística dels joves de la nostra ciutat, amb un jurat professional, també gent del sector de l'indústria musical, que també estarà al públic veient les propostes, a veure si alguna li interessa. Però la novetat també molt important és la que sempre fèiem amb música, amb cant, però enguany fem amb dansa. Dues propostes totalment diferents, cadascú té els seus premis, però sempre, no? El primer premi seran 1.000 euros més actuació a la Festa Major, el segon seran 650 euros i el tercer premi són 350 euros. La veritat és que ens omple molta il·lusió tornar que sigui un format d'èxit per als joves de la nostra ciutat, que la veritat és que en un lloc emblemàtic com és el Castell, doncs ens animem que no, que les dates seran del 17 al 19 de juliol, tot junt, I res, i animem a tot el jovent que ens estigui escoltant a que es puguin escriure fins al 30 de juny. Podreu seguir l'enllaç a través de la web de l'oficial de l'Ajuntament, sí, o de la compte, per exemple, de Castelldefels Cultura, que tenen ja l'enllaç directament per la inscripció.
1: Hi ha uns requisits destacats per participar-hi?
2: Pues les edats són de a partir dels 12 anys fins als 35 anys i de propostes poden ser qualsevol. O sigui, són persones que visquin a Castelldefels o que també vagin a un centre educatiu, tant educatiu com extraescolar, com música, dansa, també es podran inscriure. No? I us animem a tots, la veritat. Jo crec que l'originalitat, jo sempre ho dic a tots els joves, l'originalitat sempre suma punts, i així que jo crec que bueno, qualsevol proposta serà guanyadora, això segur, i que com l'any passat serà molt difícil escollir el guanyador, doncs jo crec que d'enguany també.
1: Doncs parlant de dansa, d'aquesta nova especialitat dels nous talents, per què continua la proposta Biodansa a la ciutat?
2: Exacte, Biodansa la veritat és que està agafant una bona acollida per la ciutadania de Castelldefels, l'assistència en tots els actes ha sigut tot un èxit. Just fa uns dies vam poder veure un dels actes que és el social de Salsa Bachata, realment únic perquè vam poder unir les tres escoles de Salsa Bachata, que és Dance Me, Jara Dansa i Salsa Malecón, totes juntes, amb un èxit de participació, pràcticament gairebé durant tot el dia vam poder passar més de 5.000 persones a la plaça de les Palmeres per gaudir d'una cultura latina que està agafant cada cop més adients aquí a Espanya. I la veritat és que totes les actuacions, no? I després de veure les propostes que hem viscut, sens dubte també a la plaça hem pogut veure un munt de companyies internacionals amb un gran reconeixement a nivell mundial. També tenir la Laura Fúnez, que jo crec que és una de les ballarines a nivell referent, que jo crec que uns anys la veurem a grans escenaris ballant i l'hem tingut aquí a Castelldefels, no? I després ja ve doncs, ja el 4 de juliol que farem la gala de clausura als Jardins del Castell, on podrem veure la companyia de Comset, que és una companyia cubana que directament ha vingut a Barcelona a preparar-se per al Festival de Biodansa i que està uns dies aquí, que el podrem veure el 4 de juliol i també veurem algunes novetats i un resum de com ha anat el festival, no? Però el festival té molt bona acollida perquè realment hi ha actes com la plaça Església amb propostes també de talent local on podem veure gairebé quasi 1.000 persones que han pogut veure aquests espectacles. El teatre, per suposat, també pràcticament sol deu en totes les propostes que hem portat del festival i del talent local, realment, no? Perquè també és un dels protagonistes nostres. Jo crec que el talent local ha tingut un pes molt important en aquest festival i que el que volem saber sobretot és veure que de cara a l'any que ve també estudiar totes les coses que hem de corregir i que el Festival Internacional de Dansa de Castelldefels sigui un referent no només de la comarca, sinó de la província i de tot l'estat espanyol. I això estem treballant. La veritat és que Biodansa ha vingut per quedar-se.
1: Molt bé. El que ha finalitzat ja també és la temporada de teatre estable, preparant la següent.
2: Exacte. Sí, la veritat és que la temporada del teatre d'enguany ha sigut tot un èxit. Abans era impossible parlar-hi d'un sold out o d'unes entrades eixaurides a un qualsevol espectacle i ja l'hem vist com algú ja habitual del Teatre Plaça i la veritat és que les propostes han sigut molt variades, no? Enguany també hem ficat molta dansa. Per posar-te una dada, realment som del pràcticament el pocs o l'únic municipi de gairebé de tota Catalunya que ha programat molta dansa al Teatre Plaça, o sigui que també aquest reconeixement de la Diputació de Barcelona és d'ahir. També posa el Festival Inajena, no? Que ha estat sent tot un èxit d'assistència, tots els espectacles que hem fet, no? La veritat és que hem començat molt fort i que estem treballant en unes propostes molt interessants per tots els gustos, per totes les edats a partir de setembre i que les entrades segurament les posem ja a la venda a finals de juliol.
1: I ens referim també a la Biblioteca de la Platja Carme Romaní, que ja comença un any més doncs, les seves activitats, ho farà a partir de l'1 de juliol.
2: Exacte, la Biblioteca de la Platja Carme Romaní, la veritat és que és un dels centres culturals més esperats per la zona del barri de la platja, però també per la ciutadania de Castelldefels en general, la veritat, perquè som l'única platja de la Biblioplatja que té tota Catalunya, i totes les propostes que fem per totes les edats, les propostes literàries, el fons documental en general que té la Biblioteca Carme Romaní també és molt interessant, és un lloc també molt privilegiat davant del mar i comencem això, com has dit, no? A partir de l'1 de juliol aquesta temporada de Biblioplatja que durarà fins a finals d'agost, també no només amb amb el fons documental que ja té la biblioteca en si, sinó també activitats infantils i que també seran adherides a totes les festes que vinguin. Festes del Mar també hi haurà activitats. I la veritat és que és un lloc fantàstic per desconnectar i que animem tota la gent a que visiti la Biblioplatja.
1: Molt bé, doncs activitats com sempre per a les famílies i també, com sempre, funcionarà amb el sistema de préstec de documents.
2: Exactament, sí, exacte. Qualsevol persona que pugui portar-se un llibre, també ara que els nens ja comencen les vacances i els pares ja crec també ho estan desitjant, per poder gaudir els seus fills, doncs podrem gaudir de qualsevol prestatgeria, no? Qualsevol llibre infantil o també adult i llegir-s'ho tranquil·lament a la platja, a la seva casa o a qualsevol espai verd de la nostra ciutat.
1: A més, està també la premsa del dia per si un es vol seure allà i llegir-la tranquil·lament.
2: Sí, aquest diria que és una de les activitats més concorrides que té la Biblioplatja, perquè al matí la veritat és que molta gent ve a la Biblioplatja pues, veure les notícies del dia, amb totes les propostes, tant no només polítiques i no de la societat, sinó de culturals, esportives, i la veritat és que és un lloc on la gent pot descansar una mica, de gaudir del silenci que pots gaudir d'aquell lloc i passar un bon temps, perquè també s'està de meravella.
1: Però continua funcionant també al llarg de l'estiu l'altra biblioteca, la Central o la Mare, la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, que concentra també aquests dies les aules d'estudi o que ofereix el seu espai com a aules d'estudi.
2: Exacte, la biblioteca també de Ramon Fernández Jurado també estarà obert tot l'estiu, a part perquè també som un refugi climàtic, es pot d'alguna manera descansar del calor que ens espera, que ja estem una miqueta patint, però també això, no? Les aules d'estudi que van començar a principis de maig i ja aquest divendres finalitzem. Però la veritat és que és tot un èxit d'assistència perquè en total estem gairebé entre els 7.000 i 8.000 alumnes que han visitat la biblioteca de la nostra ciutat i després totes les activitats que hi ha plenes també. La participació ha sigut molt elevada. La gent, jo sempre ho he dit, que la biblioteca serà el motor de la cultura de la nostra ciutat, és un espai molt referent i que poden gaudir no només del gran fons documental que té la biblioteca, que ja és un referent també, sinó també de totes les activitats o els espais que tenen el mateix edifici.
1: Però hi ha una novetat també relacionada amb les aules d'estudi enguany.
2: Sí. Bueno, enguany fem dos extraordinaris, que és el 20 de juny i el 27 de juny, que també seran horaris extraordinaris per a persones que vulguin preparar-se per setembre o per qualsevol cosa que vulguin preparar-se, també tindran aquests dos dates per poder també estudiar.
1: Doncs el seu àmbit depèn també de joventut i en aquest sentit la proposta Jove Estiu s'ha dit que ha tingut bona acollida perquè ja està, ha fet sold out també.
2: Sí, exacte. La veritat és que sempre que venim sempre diem sold out, però és que està passant. No, sí, la veritat és que el Jove Estiu ja és una iniciativa que es fa de fa molts anys i la veritat que enguany en menys d'una setmana es van finalitzar les inscripcions perquè es van esgotar completament i això amb una iniciativa. La veritat és que l'equip de joventut fa unes bones propostes en el mes de juliol, on la veritat és que el jovent que participa en aquestes activitats de Jove Estiu tenen molt èxit, la veritat és que també fan molta comunitat, fan molta pinya entre ells, i la veritat és que és molt bonic veure que quan finalitza l'estiu doncs, gent que ens no es coneixia ja són amics, no? I que després de quan comença la temporada educativa també visiten junts l'espai jove doncs, per participar a totes les activitats que es fan, i és molt bonic, no? Perquè fan aquesta comunitat, aquesta pinya, i que es creen molt amistats noves que són màgiques, pràcticament.
1: Veia que els joves també participant estava pensant en una altra activitat a la nit, una altra moguda, que és una proposta d'oci alternatiu.
2: Exacte, també el que té una bona acollida, la veritat, és que hi ha gent que conec i em diu, hòstia, vaig a les activitats del Jove Estiu, que juguen al vòlei o que juguen a la certa, que són les activitats que el jovent sempre demana, però també de totes les iniciatives esportives, no? Del vòlei, el bàsquet, el futbol sala. Bueno, la veritat és que el jovent ho ha acollit amb molt bona acollida. És un remei, com dius, no? Un oci totalment saludable i que també fa consciència i que també coneixes noves amistats, nova gent, fas comunitat i que el jovent sempre estigui unit, que amb aquestes iniciatives s'omple d'il·lusió.
1: Doncs continuem parlant del jovent perquè fa poc es va realitzar una reunió, no sé si la Cloenda ara ens explica millor, de l'EPA, Espai de Participació dels Adolescents. En què consisteix aquesta proposta?
2: Doncs mira, era una de les propostes a l'equip de govern quan van començar l'any 2023, que era crear, ja existia el Consell de la Infància, però també crear el Consell de la Joventut, no? I aquest Consell de la Joventut, amb el tècnic es van fer un estudi de com fer-ho de manera oficial, no? I van començar amb els instituts. I bueno, el Consell d'Infància és el que genera i que creiem que l'hauríem de donar molta importància per al fet de decidir totes les polítiques joves de la nostra ciutat, no? Del futur i el present, bueno, el present i el futur del que està vivint Castelldefels, els reptes que ha de veure Castelldefels a les polítiques de joventut i donar-los aquesta importància, no? Que els joves prenguin aquestes decisions i de la mà de l'Ajuntament i de l'alcalde i tot l'equip de govern, doncs, prendre aquestes decisions, no? De com volen la seva ciutat, iniciatives, propostes que podem portar a terme, i la veritat és que els joves que han pogut participar estan molt contents. La veritat és que alguns ja m'han dit que no volen marxar, que volen que sigui ampliant això, i això és el que estem treballant, en que el Consell de la Joventut s'hi creixi, que representi realment a tots els estils i els gustos i pensaments dels joves de Castelldefels, i que aquest Consell decideixi també el futur i els joves puguin gaudir de la seva ciutat.
1: I quines propostes s'han fet fins ara o la darrera reunió que va mantenir aquest Consell, què aportacions s'han fet?
2: Pues mira, del Consell de la Joventut s'han sortit moltes propostes, sobretot el tema de polítiques verdes, medi ambient, ecologistes, el tema de cuidar el nostre entorn, que també s'està molt bé. S'ha treballat també molt en el tema de propostes culturals, propostes d'oci saludable, alternatius, perquè representin realment els gustos dels joves. També estem treballant en això. També el tema esportius, el tema de propostes esportives, que es valoren molt també el tema de, com hem parlat ara, de la nit d'una altra moguda, valoren molt aquestes tipus d'iniciatives, però que crec que hi volen més també, no? I també propostes de tema educatius, el tema espais, habilitar els espais per als joves. També s'ha parlat molt del futur de Castelldefels, com ells, els joves, volen el futur de Castelldefels en general, no? El tema de poder viure aquí, de com podem enfocar-ho. Bueno, s'han sortit moltes iniciatives que l'Ajuntament agafa aquests deures del jovent i comença a treballar-los a partir d'allà perquè totes les seves propostes es compleixin.
1: Ja la propera reunió serà la tardor.
2: Exacte. Ja ha començat amb un altre nou equip, la veritat. Comença amb un nou equip que entra ja de l'EPA, perquè sempre fan aquests relleus, però sí, és veritat que els equips que surten intentem agafar-los perquè també creguin, facin de consellers o d'assessors del Consell de la Joventut, no? I la veritat és que bueno, ells ho valoren també positivament, i cada cop que surtin o entrin nous equips, pues, unir tots perquè decideixin, no? Les polítiques de joventut de la nostra ciutat.
1: I amb l'Espai Jove, què passa durant l'estiu? A l'agost tanca les seves instal·lacions?
2: No, l'agost realment torna a obrir amb un horari no habitual. Sí, és veritat que s'utilitzen per aules d'estudi. Sí, és veritat que els tallers de música i cant sí que no ho fem perquè finalitzem ara a finals d'aquest mes, però tots els espais estan habituals per fer comunitat, també per preguntar qualsevol cosa als tècnics, i ja a setembre ja comencem ja amb tota energia, amb totes les activitats i moltes parades per al jovent.
1: Clar, imagino que ara també hi ha moltes consultes referent als programes Erasmus o intercanvi a l'estranger i pel que fa referència als joves, com es poden moure a l'hora de viatjar, oi?
2: Sí, és una cosa que a mi m'interessava molt mantenir i que s'havia deixat de fer, que és el mute internacional, sobretot perquè moltes joves ho deien, no? Saps què? Jo ara començar un Erasmus a la uni o vostè tinc una proposta o vull fer algun tipus de beca que treu la Unió Europea per poder treballar o fer qualsevol treball a la Unió Europea, o tot el tema de l'au pair o assessorament. Pues aquest servei serveix per això, no? per assessorar-te en tot moment de tots els avantatges que només té també l'Ajuntament sinó, o d'altres administracions públiques, o el que té o que té també la Unió Europea en polítiques de joventut. La veritat és que és un servei que té molta bona acollida i que el jovent ho agraeix, no? Que l'Ajuntament tingui aquest servei realment per poder fer també, doncs, una aventura a la Unió Europea, aprendre un idioma, aprendre una nova cultura i que vinguin aquí millor preparats del que havien sortit, no?
1: Clar, tant si volen estudiar com si volen treballar en aquest cas, no?
2: Exactament.
1: I assessorament en les dues situacions.
2: Sí, hi ha moltes propostes de fer una beca o una pràctica, també pràctiques. Vull fer una pràctica no només aquí a Barcelona o a Castelldefels, sinó vull fer una beca a Polònia. Doncs la Unió Europea et busca aquestes propostes i t'assessora en tot moment.
1: Molt bé, doncs emplacem a tothom a visitar els carrers de la ciutat, les places, el proper 21 de juny amb motiu de la Festa de la Música, perquè des del matí fins a la nit Castelldefels bullirà la música.
2: Sí, hi ha un moment que pararem perquè hem de respectar, a veure, hem de dir que ara Espanya està jugant al Mundial, justament el dia diumenge juga a les 6 de la tarda a Espanya Aràbia Saudí i hem de parar una mica, perquè també el jovent m'ho han demanat molt, en plan, podem parar, sisplau, a les 6 per veure Espanya i després ja continuo, i jo, vinga, vale. Perquè és un moment molt especial, encara que ahir no vam tenir molta sort a guanyar el primer partit, però sí, farem aquest impàs, que és més de 6 a 8 de la tarda, que farem aquest parón perquè la gent pugui veure'l. I després gaudir això, no només del Dia de la Música, també sinó el 4 de juliol, la gala de clausura dels Jardins del Castell, a partir de les 9 de la nit, amb la companyia de Concept i també sorpreses que vindran durant tota la nit.
1: Molt bé. Molt atents precisament a aquesta cloenda del Viudança, també a la Festa de la Música, a la Revetlla de Sant Joan, també, i en totes les activitats que depenen del Departament de Cultura i Joventut. Doncs moltíssimes gràcies, Cristian Undamal. Alguna cosa a afegir?
2: Res més, a vosaltres. Ja comença l'estiu, amb moltes ganes, gaudir de totes les festes que venen, de tot el que s'ha preparat al part de l'equip de cultura, també de la meva companya Cristina Festes, que estem segurs que a la ciutat li agradarà.
1: Doncs en parlarem precisament la regidora de festes de la festa major d'estiu, que és per autonomàcia la festa més destacada del calendari de festes de Castelldefels, no?
2: Exacte, sí. Hi ha gent ja pel carrer, a la Cristina li pregunta molt, què vindrà? Bueno, jo això ho anunciarem en breus.
1: I a vostè el tornarem a convocar perquè també tindrà una participació destacada l'àrea de cultura a la festa major.
2: Sí, molta, la veritat és que molta.
1: Moltíssimes gràcies, Cristian Undamal, regidor de Cultura i Joventut pel Partit Popular. Que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres. Bon estiu.
1: Bon estiu.
0: Castelldefels Coffee.
3: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: És moment d'actualitzar la informació més pròxima. Obrim ara el butlletí Castelldefels avui amb un resum dels principals temes que centren l'actualitat local. Aquests són els titulars. Castelldefels sol·licita una prova pilot de sistema de vigilància epidemiològica de l'impacte del soroll de l'aeroport. L'Ajuntament entén que és una mesura necessària per monitoritzar de manera sistemàtica els possibles efectes sobre la salut associats a l'exposició continuada al soroll aeroportuari. L'activitat de la infraestructura aeroportuària ha de ser compatible amb el respecte a la salut i el benestar de la població. Èxit del programa Fem Esport als Barris. Més de 2.500 persones participants a la segona temporada. Un programa gratuït pioner que fomenta la vida activa i la cohesió social. Un 93,5% de les persones participants han estat dones. Aquest dijous arriba el torn de la festa de cloenda d'aquest curs a la plaça de l'Església. Serà la tarda a les 5. L'Hospital de Viladecans, Voleibum Castelldefels i els ajuntaments de Castelldefels i Viladecans fan equip per la protecció solar dels més joves. La iniciativa La pell té memòria, protegeix-la avui, pretén generar hàbits saludables i afavorir la conscienciació sobre els efectes de les radiacions solars. L'entitat protagonista de la campanya d'enguany de l'Hospital de Viladecans és Voleibum, un club de voli platja arrelat a Castelldefels. Així mateix, els ajuntaments de Castelldefels i Viladecans hi contribueixen amb accions de difusió als seus municipis i l'organització de sessions formatives adreçades als professionals del lleure. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank.

0: o imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Castelldefels, així som.

0: Doncs com habitualment, cada setmana ens visita Leo Piqué, sotinspector de la policia local, per explicar-nos incidències sobre seguretat que han passat al nostre municipi. Què tal? Molt bon dia, Leo.
1: Bon dia.
0: I aquest cap de setmana van haver de lamentar el conat d'un petit incendi que, per sort, no va tenir conseqüències greus.
1: Doncs sí, tal com ja de fa un temps veníem mostrant la nostra preocupació des de la policia local, doncs aquest cap de setmana, el dissabte concretament, vam tenir un conat d'incendi a una zona forestal de Castelldefels, concretament a la Roca Negra. Qui no estigui molt situat és una mica per sobre de la masia de Cal Ganxo, aquí sí que és referent a tothom. I va ser per la tarda, va ser un dia molt, molt calorós, hem tingut un cap de setmana les temperatures molt elevades, la sequetat ja comença a imposar-se, l'estrès hídric vegetal ja se manifesta, està tota aquesta herba que vam tenir, que ja dèiem a la primavera, aquelles pluges tan benèvoles que vam tenir, doncs s'ha convertit en matèria seca, en biomassa possible combustible, i se va prendre foc concretament a la Roca Negra a una hora molt dolenta, sobre les 5 de la tarda, un horari de molta calor, i per sort tenim que agrair el bon treball dels nostres forestals amb la nostra cuba, que van fer la primera intervenció per aturar aquest incendi, i gràcies a aquesta intervenció que van poder aturar les flames va poder arribar efectius més potents de bombers de Begues, Gavà, Sant Boi, que des d'aquí també vull mostrar-los el nostre agraïment, i vàrem poder mantenir aquest incendi controlat, perquè ja aquell lloc era preocupant per la situació, era un lloc de difícil accés i en risc potencial pel massís del Garraf.
0: Justament feia poques setmanes que parlaven de la vigilància, que cal extremar la prevenció per evitar que es produeixin aquests incendis, justament per a la situació en la que estem, climatològica.
1: Sí, ja dic, desgraciadament contra les condicions meteorològiques no podem lluitar, tal com és habitual, doncs aquest any podria una mica més, hem tingut un mes de maig molt calorós, estem tenint un mes de juny amb temperatures ja bastant avançades, i això ha provocat que tinguem una sequetat important, la vegetació pateix un estrès hídric important i és molt favorable al foc. Ha estat el primer avís, a partir d'aquí doncs, hem de tenir tots molta cura. Arriba Sant Joan, els petards, barbacoes, festes, celebracions, i no perdem de vista que tenim un patrimoni vegetal, un patrimoni natural molt a prop, que és el massís del Garraf, i tenim l'obligació de protegir-ho i sobretot de tenir cura de que això no se'ns cremi una vegada més.
0: Doncs el que tenim per endavant és una de les cites que des de la policia local s'està a sobre, evidentment, i és la revetlla de Sant Joan. Moltes persones, no només ciutadania d'aquí, sinó de fora de Castelldefels, venen a gaudir de la revetlla a la platja de Sant Joan, i amb aquest motiu cada any es munta un operatiu especial.
1: Doncs sí, Anna, com tu bé dius, Sant Joan, la revetlla de Sant Joan és l'acte més multitudinari que tenim a Castelldefels anualment, més gran que Cap d'Any, més gran que la Festa Major. Tenim 5 quilòmetres de platja, tothom vol gaudir de la nit de Sant Joan, aquesta nit màgica de festa a la vora del mar i demés, i nosaltres, la policia local, estem totalment d'acord en que el tinguem visitants i gaudir-ho, però sobretot d'una forma cívica, racional, i doncs, que qui vingui a gaudir de Castelldefels se n'entorni amb un bon sabor de boca i no en cap susto ni cap problema. Nosaltres, com tu has dit, tenim el dispositiu més gran de l'any a nivell policial i a nivell d'agents forestals nostres, els forestals que tenim aquí a l'Ajuntament, Protecció Civil també actua. Concretament podem ser uns 170 efectius entre el dia 23 per la nit i el 24 per matí. És un dispositiu coordinat Mossos Policials Local, és un dispositiu ja molt rodat de fa molts anys, funciona perfectament, podem donar cobertura de sobre a la nostra platja i al nostre municipi, no perdem de vista que aquí també és Sant Joan, no? El que és el casc antic, i també podem passar coses i tenim que assegurar que la gent pugui gaudir amb seguretat. I bueno, doncs tenim una sèrie de punts concrets on incrementem la vigilància, com poden ser el baixador, com pot ser l'avinguda dels Banys, com pot ser les Palmeres, per tal d'evitar que n'hi hagi cap malifeta i cap baralla, cap foc. Bueno, doncs són nits de molt, molt intenses, i de vegades doncs, hem de multiplicar-nos per aconseguir que el Sant Joan sigui tranquil i pacífic.
0: Recordem que està prohibida l'encesa de fogueres a la platja.
1: Sí, la platja, per la gent que gaudeix el dia 23 per la nit, hem de recordar que el dia 24 pel matí molta gent que s'ha anat a dormir més aviat que alguns que se queden ja per passar nit a la platja, doncs volen gaudir de la platja, tenen tot el dret, i per això hem d'intentar que no se facin fogueres, perquè queden estelles, poden quedar ferros, poden quedar claus, poden quedar restes de material que la gent se pot fer mal, i doncs hem d'estar totalment prohibides, no permetem fogueres. I a més, voldria també aprofitar els teus micròfons, els vostres micròfons de Castell de Fels, per recordar que el dia 24, és a dir, ja pel matí, després de la revetlla, doncs nosaltres fem un dispositiu molt important de, diem, d'escombrada de platja, que és que anem aixecant tothom que estigui a la platja. Sortim a 6:45 des del Club Marítim, se fa un barrido, com fa molts municipis, per tal d'invitar la gent que pugui venir a la platja a que se retire d'allà i se'n vagin a fora, poden quedar-se per fora, als bancs, on sigui el passeig, però no a la sorra, perquè cal netejar aquestes platges, hem de passar la maquinària de l'AMB per netejar i garantir de que al matí següent no n'hi hagi ni cap vidre, ni cap ferro, ni cap circumstància perillosa, i que sigui compatible aquest oci nocturn, aquesta intensitat que hem tingut per la nit, amb el disfrut, el gaudir de familiar de la gent del dia 24. Això és compatible, totalment compatible, per això demanem que la gent que ens visiti el dia 23, que recordi que no se pot pernoctar a la platja, que de la platja a les 6 no ha de quedar ningú, i doncs a partir d'aquí ja la platja tindrà els altres visitants, que seran visitants també de fora, però que vindran a passar un dia a la platja, a passar el dia de sol i gaudir del nostre entorn, com sempre.
0: També per garantir la seguretat es limita l'accés, es talla el trànsit en alguns carrers, i pel que fa a l'estació del tren del Baixador, que recordar que ja des de fa uns anys els trens que venen des de Barcelona doncs s'aturen a la via mar, per si diguéssim, no?
1: Sí, malauradament tots tenim un record que va succeir a Castelldefels, aquell trist accident d'una revetlla a Sant Joan en què va morir bastantes persones, bastanta gent jove al nostre municipi, i d'aleshores s'ha incrementat moltíssim tot el que és el treball que fa Renfe i Adif per garantir la seguretat. Doncs, per exemple, hi ha 25 vigilants jurats vetllant per la seguretat dels usuaris de Renfe. Després, la freqüència dels trens augmenta moltíssim, no m'atreviria a dir-ho quan, però els trens són tots dobles i augmenta molt la freqüència perquè no n'hi hagin acumulacions, i, com tu bé dius, s'aturen a la banda de mar perquè no hi hagi que creuar les vies. Després també vull recordar que pel matí, a primera hora, a partir de les 5:30, ja comencen els trens de recollida. A l'estació s'aturen tots els trens que venen també de Vilanova, sentit Barcelona. Són trens de gran capacitat. N'hi ha un filtratge molt important per part de vigilants nostres i de Mossos, per tal de que no pugui entrar ningú als trens, als convois, amb estris perillosos, com poden ser navalles, vidre, botelles, alcohol, el que sigui, per tal de que el viatge de tornada sigui segur i garantir-lo. Bueno, en definitiva, insisteixo, és el dispositiu més gran que fem a l'any, és conjunt Mossos Policia Local, conjunt també vull recordar el paper que fa els vigilants de Renfe, SEM també, bombers, vull dir, és un operatiu molt complicat, i és veritat que els talls que fem sobretot són al passeig marítim per evitar doncs, que els vehicles circulen i creen risc a la gent que està visitant. En concret, se tallarà el passeig marítim a les 9 de la nit, se tallarà a l'alçada del Baixador, ¿vale? És a dir, del Baixador ningú podrà continuar pel passeig marítim cap a sentit Sitges. Sí que se podran, hi ha més alternatives. Vull dir, hosti, la pregunta és, tinc una revetlla a casa d'uns familiars al passeig marítim? Sí, se pot arribar, però per vies alternatives que estan correctament senyalitzades i en condicions d'ús de seguretat.
0: Molt bé, que el com s'ha afegit en aquest sentit?
1: Doncs res, recordar prudència a tota la gent que de Castelldefels que gaudeixi de la revetlla, tant al municipi com el casc urbà com la platja, i sobretot als visitants també que tinguin un bon record de Castelldefels, que passi una gran revetlla inolvidable, però sobretot que tinguin un comportament cívic i que no tinguin problemes, sisplau.
0: Moltíssimes gràcies a l'Opiqués, sotinspector de la policia local. Ja ha plantejat aquest dispositiu policial especial amb motiu de la celebració de la revetlla de Sant Joan el proper 23 de juny. Gràcies, que vagi molt bé. Bon dia.
1: A vosaltres, Anna, com sempre.
2: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya. Castelldefels.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per cert, dissabte aniràs al partit? Vols que quedem per esmorzar?
2: I tant! Quan deixem les nenes, anem a esmorzar.
1: Perfecte, perquè ja hem de ser a les 8 del matí, oi? Un altre diumenge que toca matinar.
2: Sí, però aquesta temporada val la pena. Estan jugant molt bé. Trobo que totes les jugadores estan a l'altura d'un equip de primera.
0: A Punt de Sal. En català, per indicar que dues persones o coses es troben en un nivell d'igualtat respecte d'una qualitat o aptitud, diem estar a l'altura. Per exemple, les jugadores estan a l'altura d'un equip de primera. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: el magazín de Ràdio Castelldefels

0: I ara parlem amb el Pep Ribas, que ja el tenim també aquí esperant, el coordinador del Centre Cívic Frederic Mompou. Què tal, Pep?
1: Com anem? Hola, què tal? Bon dia, molt bé.
0: Molt bé. Parlem de l'escola d'estiu, de la gent gran. Ara ja les diferents entitats que programen activitats han celebrat el fi de curs habitual,
1: sí.
0: No?
1: Sí, hem celebrat el fi de curs. Realment encara queda alguna cosa. Aquesta tarda queda la comiat de l'aula sènior universitària de l'UPC. Demà tenim la col·lenda de l'altra aula sènior, de l'Experiència, i crec que queden un parell d'actes al dilluns 22 la gent gran fa el fi de curs al Mompou i el Rafael Casanova fa també una espècie de final de curs al teatre per mostrar les seves activitats el proper dia 28. Això seria pel que fa a les entitats. I nosaltres, com a àrea de gent gran, doncs, tenim l'escola d'estiu, que és la part important que ens queda ara abans d'acabar aquest curs i entrar al proper curs i anar a vacances, evidentment que sí.
0: En què consistirà aquesta escola d'estiu, Pep?
1: Doncs mira, una escola d'estiu que, si voldria fer un petit recordatori d'on venim, no? Venim d'un inici d'escola d'estiu fa uns anys que van plantejar activitats a la platja i algunes caminades. Després vam ampliar aquestes caminades i aquesta activitat a la platja per unes activitats també de ioga, vam ampliar una mica, però ens vam adonar compte ja des de fa un parell d'anys que la calor i el canvi climàtic era important també en aquest sentit i vam decidir fer aquestes activitats en la que en aquell moment es van anomenar com a centre climàtic, que va ser el Mompou, és un d'ells, i per tant fem les activitats a la sala polivalent del Mompou, una sala àmplia amb aire condicionat per la gent gran. Llavors, des de fa 3 anys ja les fem al Mompou i fem durant tot el mes de juliol tot un seguit d'activitats de matí, en aquest cas enguany, en 7 tallers diferents, que seran 8 classes diferents durant tot el matí on la gent gran s'ha anat apuntant.
0: Ja estan les places cobertes o encara
1: doncs,
0: queda lloc?
1: Doncs pràcticament plenes. Si és cert que hem fet una divisió per quinzenes, hem donat l'opció a la gent que s'apunti o bé la primera quinzena o tot el mes. Majoritàriament tothom s'ha apuntat a la primera quinzena, molts ja han ampliat a la segona, però sempre passa que la gent quan s'apunta i després s'ha d'anar a donar compte que no s'ha apuntat a l'altre grup, al grup següent, diguem, a la segona quinzena, i es queda, no? I llavors, jo també vindré dilluns, ja ens ampliarem. Si és cert que fem grups amplis, fem grups de 50 persones, per això hem contractat una empresa especialitzada en aquest tipus de tallers, que em dic que aquest any tenim balls llatins, tenim tai chi, yoga, aeròbic, risoteràpia, relaxació i country. Són activitats, evidentment, que necessiten professors que sàpiguen de la matèria. Els nostres tècnics de gent gran seran també a cada classe, acompanyant aquest tècnic de fora per ampliar el ràtio de persones per arribar a la 50ena de persones a cada taller, que com dic ja estan pràcticament plens, i per tant el que farem serà aprofitar aquests matins perquè la gent passi durant certes hores a fer una activitat 2 dies a la setmana.
0: Els tallers seran al matí amb la climatització pròpia del Frederic Mompou, ja ningú passarà calor, tenint en compte més perquè algunes activitats requereixen esforç físic.
1: Sí, exacte, és a dir, el que hem fet és intentar lligar-los d'una manera que primer afavoreixi la presència dels professors externs, que evidentment, doncs, per venir un cop a la setmana o 2 cops a la setmana durant una hora, doncs fèiem que algun d'ells que repeteixen classes se poguessin fer el mateix dia per no haver-se desplaçat tant. Hem reunit primer els més canyeros, podem dir, a primera hora del matí, o sigui, el dilluns i dimecres tenim baix llatins a primera hora i el dimarts tenim aeròbic, dimarts i dos tenim aeròbic a primera hora, o sigui, els més canyeros, diguem, són els més matiners. Després, el dilluns i dimecres, al mig matí, tenim el tai chi i la risoteràpia, dilluns i dimecres, dimarts i dijous, i a última hora tenim els més relaxats, podem dir, dilluns i dimecres el ioga, dimarts i dijous la relaxació. Així hem fet una mica allò, començant per la canya i acabem amb la... I els divendres està reservat a 2 grups diferents de country. Els divendres és el dia del country, tant el grup 1 com el grup 2, perquè seran uns grups amplis, doncs hem decidit fer 2 horaris i, per tant, d'aquesta manera completarem 8 tallers.
0: A les tardes hi haurà alguna activitat
1: de
0: l'escola d'estiu o no?
1: A tarda festa, a la tarda els avis pels nets que ho necessiten, o per anar a la platja, per descansar. No, vam considerar que era millor fer-ho només a horaris de matí, que és que majoritàriament durant l'any la gent gran ho fa majoritàriament en horaris de matí i l'escola d'estiu ja fa anys que es va pensar per fer-ho al matí. A més, tenint en compte que els nostres monitors, evidentment, estem en època de jornada intensiva i, per tant, a la tarda no treballa ningú i, per tant, doncs, no podíem fer activitats de tarda.
0: Molt bé. I amb la realització d'aquesta escola d'estiu, tanca les seves activitats aquesta temporada al Centre Cívic Frederic Mompou.
1: Sí, tanquem el curs 25-26 pel que fa a tota l'activitat de gent gran. Ja al setembre comencen les inscripcions pel nou curs. Intentarem ampliar places, tenim llista d'espera, com bé sabeu, estem overbooking. També en la natació gratuïta també tenim moltíssima demanda i, per tant, setembre descobrirem quanta gent podem inscriure, si podem fer algun grup nou, esperant també noves instal·lacions, nous monitors. Per tant, doncs, això de cara al curs vinent encara serà molt semblant a l'actual.

0: aquest curs i més endavant ja veurem com van les coses.
1: Tot i així, el centre romandrà obert el mes d'agost?
0: Sí, sí, el centre és obert tot l'any, només tanquem 3 dies l'any, igual que l'edifici de la República i el centre Cívic Vista Alegre, que se creen en els seus horaris habituals, excepte els dies festius. Aquest República sí obre els diumenges, no els festius, i el Montpou sí que obrirà tots els diumenges i festius durant juliol, agost i, evidentment, la primera quinzena de setembre, que encara no hi haurà activitats pròpiament de les entitats.
1: I durant el mes d'agost també es mantindran els mateixos horaris?
0: Sí, sí, tot els mateixos horaris durant l'any, simplement serà lloc. Primer, perquè la gent pugui relacionar-se, perquè pugui jugar als jocs que vulguin i, sobretot, perquè tinguin un refugi climàtic per poder passar el matí i la tarda sense haver d'estar al carrer.
1: El que no hi haurà serà ball el mes d'agost, no?
0: No, el mes d'agost. El juliol sí, mantenim els balls de diumenge, però l'agost és un mes que sí que fem una mica de relaxació general que menys hem guanyat.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies, Pep Ribas, Escola d'Estiu, ja preparada per la gent gran de Castelldefels, a l'espera ja d'obrir el nou curs el mes de setembre.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé, bon dia.
0: Adéu-siau.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per cert, com va tot? Quan inaugures la botiga?
2: Bé, la inaugurem el mes vinent i encara tenim 1.000 temes pendents. Mira, t'ensenyo uns fullets que hem preparat i em dius quin t'agrada més. No sabem quin triar.
1: A veure... M'agrada més el primer. Llums, roure. Il·lumina la teva llar amb nosaltres. Però, escolta, s'ha de corregir el punt de la L geminada. Heu escrit il·lumina amb un punt normal entre les L's i ha de ser un punt volat.
2: Un punt què?
3: El 24 de gener és el dia del punt de volat. És el punt que porta la L geminada i que és una mica més alt que el punt normal. Si esteu escrivint en un ordinador i el necessiteu, premeu majúscula i la tecla del número 3.
0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
4: Viajando por las ondas. El programa que te lleva de viaje a través del 98.0.
5: El lunes a las 8
4: de la tarde. En Radio Castelldefels.
6: Castelldefels, així som.

0: pues durante toda la mañana o hasta la una está previsto que se lea ese manifiesto referente al Día Mundial de las Personas Refugiadas a cargo de alumnos de Castelldefels. Pero la celebración de este día cuenta con más actividades que detallan esta entrevista a Lourdes Carreras. Aquesta setmana se celebra el Dia Mundial de les Persones Refugiades i per parlar de les activitats que es duran a terme, nosaltres, la tècnica de Pau i Solidaritat, Lourdes Carreras. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, què tal?
0: Porta algun lema al Dia Mundial de les Persones Refugiades enguany?
1: Sí, ens hem volgut centrar... saps que aquesta activitat la coordinem entre Nova Ciutadania i Pau i Solidaritat, no? Per aquesta idea sempre que expliquem que la persona refugiada doncs, és la mateixa des de que surt, no? Malauradament, de casa seva, fins que arriba un dia a algun lloc i pot ser acollida. Però també gent que va quedant pel camí, doncs també les considerem persones que necessitaven refugi, no? Per tant, tota aquesta gent està al nostre pensament. I aquest any ens hem volgut centrar en aquesta idea de podria ser tu, podria ser jo. És a dir, no hi ha res que ens salvi que una guerra, una gran sequera, un canvi climàtic... i violència, fins i tot un meteorit, et diria, no? És a dir, coses que no pensem i ens poden fer sortir de casa i quedar-nos sols, quedar-nos abandonats i en un moment determinat necessitar refugi, necessitar asil. Per tant, qualsevol dia doncs, podria ser tu, Anna, o podria ser jo, Lourdes.
0: Molt bé. I què hem preparat pel que fa a les activitats des de l'Ajuntament enguany, des de l'àrea?
1: Comencem amb una pel·lícula, sempre fem aquesta projecció i la fem en col·laboració amb l'Associació Cinema Àfriques i llavors alhora que parlem d'aquests temes doncs també promocionem un tipus de cultura diferent, no? El cinema africà el coneixem molt poc i doncs de dues tacades doncs en fem una, no?
0: Quina història explica la pel·lícula?
1: Quina, perdona?
0: Quina història explica la pel·lícula?
1: Que vinguin, la vegin. Però és una història que parla una mica de tot. Parla de la solitud, de haver de marxar, parla de no voler marxar, parla de les coses que van passant i que tu no tens, no? Que es descontrolen, tant de prop com del voltant, parla de moltes coses, a partir dels ulls d'una noia, que es diu Aya i que és la protagonista d'aquesta història.
0: Molt bé, hi ha una activitat en la qual participen estudiants també de la ciutat.
1: Sí, amb l'Institut Les Marines i amb els estudiants de la Casa d'Oficis, que fan concretament el mòdul de monitor de lleure, doncs tenim una gincama, una activitat, que és una mica anar passant per etapes i reproduint fent aquest roleplay de què li passa a una persona des que ha de sortir de casa fins que arriba a un lloc on sigui benvinguda, com volem fer aquí a Castelldefels.
0: Més coses.
1: Si la gent passa per l'església, hauran vist uns vinils que estan col·locats en tota la plaça i que justament doncs, seran la guia d'aquesta, no? D'aquesta ruta que faran els estudiants. I ells mateixos, al final de l'activitat, faran un manifest juvenil, no? A la seva manera i amb les seves paraules. I acabarem amb el manifest ciutadà obert a tothom, que es fa el divendres 19 al migdia, perquè el dia 20 és dissabte i és un mal dia per fer un manifest així que puguis convidar tothom i el dissabte sempre és un dia més difícil, no? per fer manifestos i coses així i llavors ho hem avançat, però la nostra idea és que la gent des d'avui fins al dia 20 estiguin amb aquesta conscienciació, amb aquesta idea que això, que ens pot passar a qualsevol i que un dia podem ser nosaltres els que necessitem refugi, així que hem de ser una ciutat que acull, una ciutat que, no, que valora els drets humans i una ciutat que protegeix a les persones.
0: Qui farà la lectura del manifest institucional?
1: És un manifest plural, coral, sempre ho fem. Participen gent d'entitats socials de la ciutat, de gent de solidaritat i després hi ha algunes persones familiars d'algun refugiat que les representen i alguna persona que ha estat ella mateixa refugiada en algun moment. Però... no volem, diguem, tampoc, saps? No posem molt èmfasi en qui és qui, perquè volem que tothom senti, no? Quan llegim el manifest, que podria ser ell mateix i que es pot dir, pues, com ara m'inventaré noms, no sé, es pot dir Mikhail o es pot dir Mamadou o es pot dir Fàtima, però també es pot dir Anna, Lourdes, Carlos o Albert.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Lourdes Carreras des de l'àrea de Pau i Solidaritat per acostar-nos a les activitats programades a motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades enguany.
1: Moltíssimes gràcies. I recordeu que surt a les pantalles, que ho dieu aquí a la ràdio, que surt al Castell Digital, o sigui que podeu mirar el programa. Gràcies.
0: Gràcies, bon dia.

0: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
1: Thank you for that lovely tune, that funky music.
2: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.
3: Castelldefels, així som.

0: L'Hospital de Viladecans i l'entitat Volibum Castelldefels han posat en marxa la iniciativa La pell té memòria. Protegeix-la avui, pretén generar hàbits saludables i afavorir la conscienciació sobre els efectes de les radiacions solars. És una iniciativa que se posa en marxa per tercer any consecutiu des del Servei de Dermatologia de l'Hospital de Viladecans. Doncs precisament parlem des d'aquest Servei de Dermatologia amb la doctora Yolanda Fortuño. Què tal? Molt bon dia, doctora.
1: Hola, bon dia, bon dia.
0: El que es pretén és conscienciar sobretot a la gent més jove dels perills de prendre el sol sense protecció.
1: Sí, correcte, correcte. A veure, l'alerta ve de la mà de que, bueno, fa els últims anys els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben segut per nosaltres que, diguéssim, que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta. És el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no? Quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i, a termes de salut, doncs el càncer cutani, que és el que estem veient. I és per això que vam decidir començar a fer campanyes de la mateixa manera que es va fer en el seu moment amb la higiene bucodental a les escoles i que ha estat un projecte fantàstic i era gairebé tots els nens i joves per una correcta higiene dental, doncs una mica la intenció seria aquesta, no? Copiar o imitar aquest model que ha estat d'èxit, però amb el tema de la protecció del sol.
0: Vaja, les previsions són alarmants perquè vostè diu que al voltant del 2040 se situa el càncer de pell com el segon en incidència global, per davant fins i tot del càncer de còlon i el de pulmó.
1: Correcte, correcte. Aquesta és una previsió que s'ha fet a nivell internacional i realment aquestes xifres són molt, molt, molt alarmants. Això també ho estem veient al dia a dia. Aquí a l'Hospital de Viladecans, a partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no? El pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat vam diagnosticar i tractar 2.050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge amb accés directe a quiròfan 24-48 hores, però també ens està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell amb aproximadament un 10% cada any. I això és com un augment quasi gairebé exponencial.
0: Vostè, com a responsable de la secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, va impartir dues conferències al Prat, però també aquí a Castelldefels, i van assistir moltes persones, la qual cosa vol dir que hi ha un interès creixent per la cura de la pell.
1: Sí, però he de dir que les persones que van assistir sobretot eren dones, hi havia molt poc senyor, i eren dones al voltant de 40-50 anys cap amunt. Vull dir, sembla ser que el col·lectiu de dones amb una edat són les que realment s'interessen pels temes de salut. Aquí sí que la crida seria, no?, ampliar tota la població, que vingués gent més jove, i homes, dones i tothom, no? Només aquest perfil de dona, que està estupendo, eh? Sembla que tenen com més consciència, no?, les dones.
0: Sí.
1: Però sí que... I és per això que ara la iniciativa és formar els monitors d'esplai, monitors d'esport a l'aire lliure, mestres d'institut, mestres de les escoles, fer aquesta formació en protecció solar i ells poder fer una informació piramidal a la resta dels seus nens i tot el col·lectiu d'adolescents i petits. La intenció és aquesta, no? De que arribi aquesta informació a tothom.
0: Clar, és per això justament que en aquesta campanya participa l'entitat Boliboom, un club de voli platja, relata Castelldefels. El voli platja, evidentment, és salut, és esport, però és un tipus d'esport que es practica a l'aire lliure i, evidentment, doncs, vol conscienciar, sobretot, el col·lectiu que més participa en aquest esport, com és la gent jove, de tenir cura de la pell. Quines mesures preventives haurien de prendre de tothom en general, doctora?
1: Sí, a tothom en general, el que hem de tenir en compte és que el sol surt els 365 dies de l'any, no és només a l'estiu que ens hem de protegir, o el concepte de em poso crema només si vaig a la platja tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen, uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja? Dic, bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs, vostè ha estat treballant a la construcció... Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell. Les recomanacions són evitar a partir del mes d'abril a octubre ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4 a preestiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protectors solars. Quan parlem de protecció solar, ara podem dir que abans sí que ens dirigíem una mica al tipus de pell. Si una persona més blanca, fer servir un 50, si una persona que era més morena, amb un 20 ja en tenia prou. Però com la radiació solar cada any està més potent per culpa de la capa d'ozó, per la contaminació, no? El que parlem dels canvis climàtics,
0: sí.
1: La capa d'ozó ja no fa el filtre que feia anys enrere. Ara, bàsicament, tots els dermatòlegs recomanem per tothom un 50, estarem ben protegits. Tenim en compte també que la quantitat que posem a vegades no és la dient, no? En principi s'hauria de posar 2 grams per centímetre quadrat, això és molt difícil, de fet hi ha persones que el protector compren un protector i dura tot l'estiu, això és que no s'ha posat quantitat suficient, i és per això que recomanem aplicar el producte almenys cada 2 hores, anar repetint. Sí que és cert que cada cop més es fan protectors solars que són resistents a l'aigua, la suor, però en principi, pensant en la quantitat, l'ideal seria a posar el protector solar cada 2-3 hores i si ens remullem, doncs tornar a fer una reaplicació. A part del protector solar, mesures de protecció física com els barrets, no? Els parasols, ulleres de sol, això també és molt recomanable. Sobretot en els nadons. Un nadó per sota dels 6 mesos no es pot exposar directament al sol. Tot i que tenim protectors solars que ja són segurs a partir del naixement, a partir dels 0 mesos, diguéssim, l'ideal és que el bebè estigui protegit directament del sol, doncs amb parasols, barrets... Entre 6 mesos i 3 anyets, l'ideal sempre seran també les mesures físiques, no? Amb parasols, barrets, ulleres, però en aquests casos, a més es pot posar crema de protecció solar de tipus mineral, que són protectors per pells molt sensibles i per pells de nadons.
0: Doncs moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions que hem de tenir en compte per protegir-nos del sol, doncs davant aquestes xifres que han constatat els professionals de la salut en el terreny de la dermatologia. Moltíssimes gràcies per la seva intervenció, doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans.
1: Gràcies a vosaltres per fer-me participar i poder ajudar a difondre el missatge. I la nostra intenció serà fer una gran escalada i que podem arribar a totes les escoles i a tots els instituts de la mateixa manera que es va fer amb la higiene bucodental. És la nostra intenció i a veure si ho aconseguim.
0: Segur que sí. Moltíssimes gràcies i que passi un bon dia.
1: Gràcies, bon dia. Adéu, adéu.
0: Adéu.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Castelldefels, així som.

0: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 16 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. L'Ajuntament de Castelldefels reconeix l'esforç dels 41 alumnes dels programes de formació i inserció en la cloenda del curs. Aquesta iniciativa educativa s'adreça a joves d'entre 16 i 21 anys que no han obtingut el graduat en l'ESO i que volen incorporar-se al món laboral o continuar el seu itinerari formatiu. La ciutat de Castelldefels commemora el Dia Mundial de les Persones Refugiades amb activitats de sensibilització. La proposta, impulsada des de l'Àrea de Pau i Solidaritat, vol sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat de les persones refugiades i desplaçades a la força. El Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans alerta de l'augment de les denúncies a Catalunya. S'ha registrat un augment del 50% en les denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic en els últims 5 anys. Comencem l'informatiu. Aquest dilluns 15 de juny s'ha celebrat l'acte de la cloenda dels programes de formació i inserció en la modalitat Pla de Transició del Treball, el PFI i PTT, del curs 2025-2026. La sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado va acollir l'acte que ha comptat amb la presència, entre d'altres, de l'inspector d'Educació dels Serveis Territorials del Baix Llobregat, l'Eduard Carbonell, el director de l'Institut Mediterrània de Castelldefels, el Ferran Sant, i l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, que ha estat acompanyat pel regidor d'Educació, el Ramon Amador, el regidor de Joventut, el Cristian Undamal, i el primer tinent d'alcalde, el Nico Cerpa. Escoltem el reconeixement fet per part de l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes.
1: La verdad es que es un placer llegar a este punto del curso, esta clausura, con todos vosotros, con esas caras sonrientes. Eso quiero entender que lo habéis pasado bien. ¿Lo habéis pasado bien? ¿Sí? ¿Habéis aprendido mucho? De eso se trata, de que lo pasarais bien, de que aprendierais mucho, porque lo que queremos todos es lo mejor para vosotros. Dejadme comenzar primero agradeciendo el trabajo que hacen los técnicos, los profes, el Departamento de Educación de la Generalitat, el del Ayuntamiento, también la colaboración, como no puede ser de otra manera, con el Instituto Mediterránea, porque gracias a todos ellos hemos podido tirar adelante este nuevo PFI y también gracias a las familias por la confianza en nuestro sistema educativo. Por tanto, agradecer en nombre de todos mis compañeros que hoy nos acompañan del consistorio esa confianza y ese trabajo, y yo creo que se merecen todos un fuerte aplauso. Va.
0: Aquesta iniciativa educativa s'adreça a joves d'entre 16 i 21 anys que no han obtingut el títol de graduat d'ESO i que volen incorporar-se al món laboral o continuar la seva formació amb un cicle formatiu de grau mitjà. Escoltem ara la valoració que ha fet el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
2: És un programa diversificació, d'acompanyament d'aquest col·lectiu, per mi també, aquest moment i aquestes cloendes que es fan al llarg de l'any, d'aquest mes sobretot, a finals de maig i principis de juny, són moments molt, molt bonics, perquè darrere de cada cloenda no hi ha només una activitat que acaba, els tècnics, el professorat, s'han reconegut per aquesta cloenda i aquesta activitat que acaba, però hi ha també un esforç, un aprenentatge, i hi ha persones, i per mi això és el més valuós, que han crescut i que professionals han acompanyat a aquests joves, i aquesta setmana, ara en parell d'hores, tenim aquesta cloenda, que és un programa personalment que m'emociona molt, no? Però també hem tingut altres cloendes, de, per exemple, l'Estiment, que el van fer la setmana passada, si no recordo malament, i com a administració tenim també un objectiu clar, no? Que és que cap jove es quedi sense aquestes oportunitats. I el PFI, tot el programa PFI, tot el professorat que hi ha darrere, estan molt compromesos amb aquesta activitat.
0: Durant el curs han estat 41 els joves que han

0: participat en aquests programes repartits en quatre especialitats formatives. Ens explica més sobre les modalitats la tutora del PFI, l'Angie Benavent.
1: Tenim quatre modalitats. Una és auxiliar, totes són auxiliar, doncs auxiliar de comerç i atenció al públic, l'altra és auxiliar de serveis de restauració i cuina, auxiliar de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis i auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics. Tenen una estructura, els quatre perfils tenen la mateixa estructura. Hi ha mòduls de formació general, que en els quatre perfils són iguals, que estem parlant de matemàtiques, comunicació, que entraria castellà, català, anglès, noves tecnologies, TIC, món laboral o entorn, potser. Després hi ha... Aquesta formació general és compartida amb els quatre perfils i després també és compartit a les PRL, que seria la prevenció de riscos laborals, que l'han d'aprovar sí o sí doncs, per poder anar a pràctiques. I després cada perfil té els seus mòduls de formació professional, que en aquest cas doncs, aprenen l'ofici de cada perfil. Els cuiners doncs, a cuinar i a servir sala, el tema d'electricitat doncs, també a fer tots els canals d'electricitat i de més, i, bueno, i així amb els quatre perfils.
0: Enguany la participació ha estat repartida entre aquests diferents mòduls. 7 alumnes en el mòdul d'auxiliar de serveis de restauració i cuina, 15 en auxiliar de muntatge i instal·lacions electròniques en edifici, 9 alumnes en auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics i 10 alumnes en auxiliar de comerç i atenció al públic. Els seus objectius principals són proporcionar formació professional bàsica, fomentar el creixement personal i social dels joves i afavorir la seva inserció laboral o la continuïtat educativa. Escoltem a la tutora, l'Angie Benavent.
1: Aquí hi ha diverses sortides. Després del PFI doncs, poden anar al món laboral, com bé dius, amb aquesta titulació, no? Amb aquest certificat professional, tot i que és molt bàsic. I després, doncs, si treuen, hi ha una normativa, que és que si treuen més d'un 3 en comunicació i en matemàtiques, doncs poden anar a un grau mig a través de les proves d'accés. I seguir estudiant. Llavors tenim una miqueta de tot. Hi ha gent que segueix estudiant, hi ha gent que se'n va al món laboral, hi ha gent que funciona molt bé a les pràctiques i el contracten després, però potser podem veure que un gran volum segueix estudiant, no? Llavors és una mica reenganxar el gust per aprendre i seguir creant el camí, no? Que és una mica el que necessiten.
0: Un programa desenvolupat en conveni amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. L'acte de cloenda que va ser ahir dilluns ha estat un reconeixement a l'esforç i a la dedicació de l'alumnat, així com a la tasca del professorat i dels centres col·laboradors. També s'ha posat en valor la importància de la cooperació i la solidaritat com a eixos transversals d'aquest programa. I pel que fa al regidor d'Educació, Ramon Amador, ens explicava ahir aquí a Ràdio Castelldefels que també aquesta setmana és el torn de les cloendes de les aules sèniors.
2: Demà i demà passat les cloendes de les aules sèniors. Aquí en Castelldefels tenim dues aules sèniors. Tenim l'aula sènior de l'UPC i l'aula Experientia, que porta ja molt poc temps i també tant les dues aules porten i tenen una llista d'espera immensa per la gent gran, no? I també educar. O sigui, per això el que he comentat, no? Que l'educació en totes les etapes de la vida doncs, s'ha de tenir cura i s'ha de tenir doncs, presència i responsabilitat, no? I aquestes aules, aules sènior, doncs, de fet són exemples molt bonics del que significa ser una ciutat educadora en totes les seves etapes, no? I aprendre, ja ho sabem, no té edat.
0: Castelldefels commemora aquests dies el Dia Mundial de les Persones Refugiades, que se celebra cada any el 20 de juny amb una programació d'activitats sota el lema «Podries ser tu, podria ser jo». La proposta, impulsada des de l'àrea de Pau i Solidaritat, vol sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat de les persones refugiades i desplaçades a la força i posar en valor la importància de garantir-ne els drets, la protecció i la dignitat. Les activitats van començar ahir dilluns 15 de juny a la Sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado amb un cinefòrum que va incloure la projecció de la pel·lícula Aya i un debat posterior. L'activitat formava part també del Festival Itinerant de Cinemes Africans, el FICAT, i aquest dimarts 16 de juny a la plaça de l'Església s'acull, durant acollit aquest matí, la gincana Activat pels Refugiats amb la participació de l'alumnat dels instituts de Castelldefels. La jornada ha inclòs també la lectura d'un manifest juvenil en què els joves expressen el seu compromís amb la defensa dels drets de les persones refugiades. I la programació continuarà divendres 19 de juny a les 12 del migdia, també a la plaça de l'Església, amb una lectura del manifest de la jornada sota el títol Podries ser tu, podries ser jo, i escoltem ara el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
2: Hi ha una lectura d'un manifest, en aquest cas juvenil, per aquest Dia Mundial de les Persones Refugiades. I vindran a la plaça de l'Església doncs, més de 120 alumnes de primer d'ESO, de tots els centres de l'institut del municipi, a fer el seu manifest, a llegir la seva lectura del seu manifest. I això, doncs, alguna cosa, jo el que veig quan hi ha persones joves que som sensibles, doncs veig aquí també que com a ciutat estem treballant i hem fet doncs, els deures correctament, no? Perquè hi ha un relleu de també d'interès, no? No només de persones grans, a vegades, i això passa també molt sovint en moltes entitats, que no hi ha relleu juvenil o d'altres persones més joves, més adultes, i aquí doncs, sensibilitzar a aquest jovent, doncs, per mi també doncs, és d'agrair.
0: Una lectura d'un manifest juvenil que contribueix a conscienciar els joves sobre la realitat de les persones refugiades en el marc d'aquesta commemoració d'aquesta jornada internacional. Escoltem el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
2: És més una lectura manifest juvenil, que es diu, lectura manifest juvenil del Dia Mundial de les Persones Refugiades. Vindran 5 grups de primer d'ESO, uns 125 alumnes, i el divendres 19, aquest divendres a les 12, ja serà una lectura del manifest també del Dia Mundial de les Persones Refugiades, però més institucional. I els joves doncs, que entenguin que darrere de la paraula refugiat doncs, hi ha persones, això doncs, també és molt bonic i emociona. No? Hi ha famílies, hi ha històries de vida, somnis, projectes que de sobre doncs, per la guerra s'han vist interromput. No? I educar doncs, també és educar en aquesta sensibilització, en aquesta empatia, en drets humans, que també des de l'àrea de cooperació doncs, el que pretenem doncs, durant tot l'any és fer tallers i cursos a les escoles per poder educar en aquest aspecte més solidari.
0: Segons les Nacions Unides, més de 120 milions de persones es troben actualment desplaçades per la força arreu del món a causa de conflictes armats, violència, persecucions, fins i tot crisis climàtiques, fam o altres situacions que obliguen a fugir del seu lloc d'origen. L'ACNUR defineix una persona refugiada com aquella que es troba fora del seu país per una por profunda de persecució per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a un determinat grup social o opinions polítiques i que no pot o no vol acollir-se a la protecció del seu país d'origen. Aquesta commemoració a Castelldefels se suma a la crida internacional per recordar que darrere de cada xifra hi ha històries de vida i que l'acollida, la solidaritat i la defensa dels drets humans són responsabilitats compartides. Catalunya ha registrat un augment del 50% en les denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic en els últims 5 anys. La xifra correspon a dades dels Mossos d'Esquadra presentades conjuntament amb Alzheimer Catalunya Fundació. Eleva així a 1.766 denúncies registrades només al 2025, una dada que totes dues institucions han fet pública en el marc del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament de persones grans celebrat ahir. Des de l'Ajuntament de Castelldefels, l'àrea de serveis socials ofereix acompanyament i suport tant a persones grans com a les seves famílies. N'escoltem la Raquel Sanz.
3: Nosaltres atenem a famílies de totes les franges d'edat, no? Però des de serveis socials una part molt important és l'atenció a persones grans, majors de 65 anys, i en aquest àmbit ens podem trobar moltes situacions de maltractament a la gent gran o de no bon tracte que de vegades es detecten en la nostra intervenció del dia a dia. No tant perquè la persona acudeix a serveis socials per denunciar aquesta situació, sinó perquè en l'exploració del cas o quan comences a veure les dinàmiques familiars es detecta que es donen situacions d'abús o de no bon tracte, ja sigui psicològic, econòmic, també moltes vegades hi ha un factor important a nivell d'abús econòmic, no? I després també hi ha casos de maltractament físic o negligència també.
0: L'àrea de serveis socials treballa així de manera coordinada amb altres organismes i professionals per activar quan calgui els protocols i les mesures de protecció necessàries.
3: Com a treballadors de serveis socials tenim l'obligació d'informar la Fiscalia perquè prenguin les mesures adients i es comencin els procediments d'ofici per vetllar per la seguretat i integritat de la persona. També tenim els nostres mecanismes interns i hi ha equips especialitzats en el maltractament a la gent gran que assessoren els professionals, no?, amb diferents perfils des de geriatres, juristes, treballadors socials, psicòlegs, no?, que ens donen el recolzament per tractar aquests casos d'una manera integrada i completa, no?, per poder atendre a la persona de la millor manera possible i protegir-la.
0: Els principals delictes registrats l'any passat van ser el maltractament a la llar, el trencament de la condemna i les amenaces. El perfil de les víctimes és majoritàriament femení. Un 66% de les dones ateses eren dones i el 34% homes. Pel que fa a la franja d'edat, el 74% de les víctimes tenien entre 65 i 79 anys. El projecte Oblit Zero, impulsat pel CMR Catalunya des del 2021, ha acompanyat més de 220 víctimes de maltractament i ha tingut un impacte en més de 300 familiars, cuidadors i professionals. S'explica també que moltes agressions passen a l'entorn familiar i l'estigma de que això passi dificulta de vegades que se'n parli. Escoltem a la Raquel Sanz.
3: Hi ha un número molt important que és per part dels fills, no? Llavors a la gent gran li costa moltíssim de denunciar perquè quan saben les conseqüències que tindrà per el seu fill si la persona denuncia, pues ja encara molta por, no? I això és un problema molt greu. També hi ha un tema de gènere, també encara és la dona la que pateix gran part d'aquests maltractaments a la llar i hi ha un edatisme també en aquest sentit, no? Perquè sembla que el maltractament a la dona és més aviat està pensat per dones joves i no, encara hi ha moltes dones grans que no es fa visible aquestes situacions de maltractament, no? Tant per part de les parelles de vegades o dels propis fills.
0: També des de l'àrea d'Ajuntament i l'àrea de serveis socials formen part d'entitats de cooperació i treball en xarxa al Baix Llobregat. Escoltem a la tècnica, la Raquel Sanz.
3: Existeix un servei que es diu SEAP, que és aquests professionals que ens donen orientació i recolzament per tots aquests casos de maltractament que es detecten que existeix un no bon tracte a la gent gran o persones amb dependència i ens assessoren i ens orienten per com podem enfocar de la millor manera perquè al final cada cas és diferent. Cada cas té unes casuístiques, no?, particulars i s'ha de veure la millor manera d'atendre'l i de plantejar-lo, no? Sempre intentant buscar la millor manera de que aquesta persona pugui estar atesa si surt de la llar o si es queda a la llar, pues, amb qui o de quina manera es pot garantir la seva integritat i la seva seguretat.
0: Així mateix, pel que fa al personal de serveis socials de l'Ajuntament, ens confirmen que es manté la formació contínua en diferents àmbits per adaptar-se així a les noves realitats socials i als recursos disponibles. En el cas de l'atenció a les persones grans, aquesta actualització constant és clau per saber com actuar de la manera més adequada i oferir un bon servei a la ciutadania. La regidoria de joventut de l'Ajuntament de Castelldefels ha obert el període d'inscripcions per participar al concurs musical i de dansa per a joves nous talents. La iniciativa té com a objectiu fomentar l'esperit creatiu i artístic de la joventut del municipi i alhora promoure el talent local. Un concurs molt esperat, segons explica el regidor de joventut, el Cristian Undamal.
4: Hi ha molta gent que esperava aquestes inscripcions. Enguany, la veritat, és que ve amb moltes novetats. Sí, és veritat que repetim aquest format de fer-ho al castell, perquè crec que potencia també la proposta artística dels joves de la nostra ciutat, amb un jurat professional, també gent del sector de l'indústria musical, que també estarà al públic veient les propostes, a veure si alguna li interessa. Però la novetat també molt important és la que sempre fèiem amb música, amb cant, però enguany fem amb dansa. Dues propostes totalment diferents, cadascú té els seus premis, però sempre, no? El primer premi seran 1.000 euros més actuació a la Festa Major, el segon seran 650 euros i el tercer premi són 350 euros. La veritat és que ens omple molta il·lusió tornar a que sigui un format d'èxit per als joves de la nostra ciutat.
0: El concurs s'adreça a grups, intèrprets musicals i artistes de dansa joves que visquin o estudiïn en algun centre de Castelldefels, ja sigui en formació reglada o no formal. En el cas de les bandes, duos o altres formacions, com a mínim es demana que un dels membres haurà d'estar empadronat a la ciutat de Castelldefels o matriculat en un centre acadèmic o formatiu del municipi. Les inscripcions es poden presentar fins al 30 de juny a les 12 de la nit i per formalitzar la sol·licitud les persones participants hauran de portar un enllaç on es pugui veure la seva actuació en directe, així com un radar tècnic del grup o solista i les dades personals de totes les persones participants. La presentació de la pròxima edició del concurs de nous talents de Castelldefels tindrà lloc al castell, que es convertirà en l'escenari d'activitats musicals i artístiques pensades per donar visibilitat al talent local. Escoltem el regidor de joventut, el Cristian Undamal.
4: Que la veritat és que en un lloc emblemàtic com és el castell, doncs us animem que no, que les dates seran del 17 al 19 de juliol, tot junt, i res, i animem a tot el jovent que ens estigui escoltant a que es puguin escriure fins al 30 de juny. Podreu seguir l'enllaç a través de la web de l'oficial de l'Ajuntament, sí, o de la compte, per exemple, de la Castelldefels Cultura, que tenen ja l'enllaç directament per la inscripció.
5: Hi ha uns requisits destacats per participar-hi?
4: Pues les edats són de a partir dels 12 anys fins als 35 anys i de propostes poden ser qualsevol. O sigui, són persones que visquin a Castelldefels o que també vagin a un centre educatiu, tant educatiu com extraescolar, com música, dansa, també es podran inscriure. No? I us animem a tots, la veritat. Jo crec que l'originalitat, jo sempre ho dic a tots els joves, l'originalitat sempre suma punts, i així que jo crec que bueno, qualsevol proposta serà guanyadora, això és segur. I que com l'any passat serà molt difícil escollir el guanyador, doncs jo crec que enguany també.
0: El concurs Nous Talents forma part de les accions impulsades des de joventut per donar visibilitat a les noves generacions d'artistes de Castelldefels i oferir-los un espai per mostrar les seves propostes creatives. WorkUp, el primer fòrum d'ocupació de Castelldefels, ha reunit avui empreses i persones candidates al castell de Castelldefels. La iniciativa, impulsada per l'àrea de promoció econòmica a través de la Guaita, vol facilitar el contracte directe entre empreses que busquen incorporar talent i les persones que estan en procés de recerca de feina o volen millorar la seva situació laboral. La regidora de promoció econòmica, la Mar Sicília, destaca que aquesta primera edició del WorkUp neix com a voluntat de convertir-se en un espai de trobada entre el teixit empresarial i el talent local.
6: Es la primera vez que celebramos este foro de empleo de Castelldefels y lo que se pretende es que crear un punto de encuentro pues para impulsar el empleo, para impulsar las oportunidades para aquellas personas que se encuentran en búsqueda de empleo, pero a la vez también pues dar un espacio a las empresas que están también buscando perfiles diferentes que puedan conectarse, tanto las personas que buscan empleo como las empresas que necesitan personal, que puedan conectarse con un trabajo previo ya realizado de hacer un pequeño filtraje de los perfiles y de las necesidades de cada empresa para conectarlos ya directamente y mantengan esas entrevistas de trabajo pues de manera mucho más directa.
0: L'esdeveniment ha inclòs entrevistes laborals programades entre empreses i candidats, així com activitats formatives orientades a millorar les oportunitats d'inserció laboral dels participants.
6: Una oportunidad, además, para todas aquellas personas, no solo para las empresas, que también, ¿no? Las empresas allí pues van a darse a conocer, van a poder pues tener un punto de visualización importante, y las personas que estén en búsqueda de empleo o que sencillamente quieran mejorar sus condiciones laborales o su formación también van a tener allí la oportunidad. Vamos a contar también con participantes de la ciudad, de centros formativos. Y además se van a dar unas charlas y unas ponencias muy interesantes que también van a ayudar mucho a todas esas personas que estén en búsqueda de empleo o no, quieran mejorar su currículum y sus condiciones.
0: Entre les propostes previstes destaca la càpsula dedicada a les habilitats per parlar en públic, una competència cada vegada més valorada en els processos de selecció de personal. Escoltem a Santi Amaro, cap de secció de promoció econòmica i ocupació de l'Ajuntament.
7: És una càpsula que aborda el problema o l'habilitat de parlar en públic. És una càpsula que fem, és una càpsula, una sessió que impartim el dia 16 de juny, des de les 9:30 fins a les 14:30. La peculiaritat d'aquesta càpsula és que la imparteix un actor. És un actor conegut a Catalunya, és Fermí Fernández, i ell és l'encarregat, diguem, de, és una persona, els actors són persones que estan molt acostumades a parlar en públic, a enfrontar-se a públics molt nombrosos i molt variats, i que ja tenen tècniques de treball per connectar amb el seu públic, i en aquest cas el que farà doncs, és ensenyar als que vinguin a com ell aplica els seus coneixements d'interpretació a l'àmbit empresarial per dirigir-se al públic. A més, la fem coincidir amb l'inici del World Cup, del primer fòrum de l'ocupació, i la farem al castell de Castelldefels, a l'edifici Mirador. Per tant, animar a tot el que ens estigui escoltant, que tingui por escènic o que tingui curiositat o necessitat de tenir més informació i més habilitat a l'hora de parlar en públic, perquè ho fa habitualment, doncs que s'apunti a aquesta càpsula. Hablar en público con el actor Fermí Fernández.
0: El World Cup Castelldefels s'ha celebrat avui i continuarà demà al matí de 9 a 2 al castell de Castelldefels, i tot i que hi ha persones que ja tenen entrevista concertada a l'organització, també atén a les persones que s'hi apropen sense cita prèvia i les incorpora al circuit de participació. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui. L'Ajuntament de Castelldefels reconeix l'esforç dels 41 alumnes dels programes de formació i inserció en la cloenda del curs. La ciutat de Castelldefels commemora el Dia Mundial de les Persones Refugiades amb activitats de sensibilització. El Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament de Persones Grans alerta de l'augment de denúncies a Catalunya. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa, ens acomiadem. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més, tornem demà. Molt bona tarda i fins demà.

0: Fons.
1: Avui volem conèixer més a fons el projecte Ambici Sense Edat, una associació sense ànim de lucre de l'àmbit català que treballa per millorar la qualitat de vida, la salut i el benestar de les persones grans i de les persones amb mobilitat reduïda. En parlem especialment perquè aquest projecte també es desenvolupa a Castelldefels i es farà aviat una formació de voluntariat per sumar-s'hi noves persones. Tenim amb nosaltres per telèfon el coordinador del voluntariat, el Carles Sánchez. Molt bon dia, Carles.
2: Hola, bon dia, Patricia.
1: Per començar, per a quines persones, les persones que encara no coneguin el projecte, ens podries explicar què és Ambici Sense Edat?
2: Sí, mira, Ambici Sense Edat doncs, és un projecte que funciona amb un equip de voluntariat i el que fa és que lluita contra la soledat no desitjada, l'aïllament de les persones grans i també persones amb discapacitat mitjançant una activitat, no? I aquesta activitat, que es realitza amb les persones que no estarien beneficiàries, la fa el voluntariat i consisteix en fer unes passejades doncs, per l'exterior, no? Amb uns tricicles especialment adaptats per poder fer aquesta passejada, no? Aleshores, a partir d'aquí, doncs, té el projecte el que està fent, com té avançat, doncs, és donar visibilitat, generar comunitat i fent vincles intergeneracionals entre el voluntariat i les persones beneficiàries o passatgeres, no? I bueno, doncs és un projecte de molt èxit que està per tot el món i que bé, aquí a Catalunya doncs, ja està en 16 pobles i ciutats.
1: Comentaves bueno, també aquesta activitat intergeneracional i també no, que té molt bona rebuda. També defenseu vosaltres la idea aquesta de tornar a sentir el vent a la cara. Què significa aquesta expressió per vosaltres?
2: Mira, doncs això és com el nostre claim, el nostre eslògan, no? De fet, el projecte va començar a Dinamarca el 2012 i a partir d'aquí s'ha anat escampant per tot el món i tenien aquest claim, no?, que és el dret de sentir el vent. En principi és als cabells, però aquí sempre fem la broma que aquí a Catalunya, quan es va començar l'activitat, van dir, bueno, i què passa amb les persones que estem calves, no? No, que no tenen cabell, no? Però l'expressió és doncs el tornar a sortir, a poder sentir el vent a la cara amb aquesta llibertat que et dona, no?, de poder tenir una experiència, una connexió humana i també doncs amb la teva comunitat, no? Sí, el teu poble, el teu barri, la teva ciutat. I aleshores aquesta expressió doncs ve d'aquí, no? És això, no? El sentir el vent a la cara doncs anant amb la bicicleta, amb el tricicle.
1: Comentaves doncs aquesta sensació de llibertat que poden tenir les persones grans o que tenen mobilitat reduïda. Tu que portes temps i tens experiència doncs, organitzant aquest tipus d'activitat, ens podries explicar més sobre l'impacte que heu vist a les persones que fan servir doncs, aquests tricicles bueno, que estan a les passejades?
2: Sí, o sigui, la idea del projecte, no, és impactar directament amb la salut i el benestar, però de les persones, principalment, no, de les beneficiàries, usuàries, i bueno, també doncs, amb l'entorn on es desenvolupa el projecte, no? I amb el voluntariat també, al final és un win-win que es diu, no? Però sí, clar, és un impacte emocional d'alta intensitat. Vam fer recentment un estudi d'impacte social basat en quasi 200 experiències i les enquestes de satisfacció pues, eren quasi un 98% molt positives, amb el que et deia, un impacte emocional molt alt. Després també la qualifiquen d'excel·lent i aleshores doncs, bueno, també hi ha estudis internacionals que avalen això, no? Que al final, doncs, una persona, aquest problema de solitud no volguda és un gran, ja no és tan desconegut, no? Però és un gran problema de la nostra societat, no? Pues, com avançada. I al final, doncs, bueno, el sentiment de pertinença, el poder connectar de nou, això és, està demostrant, no?, que impacta directament amb el teu benestar i amb la salut, no?, finalment, i l'estat d'ànim. I, bueno, és una eina més que pot ajudar a, pues, a millorar tot això.
1: I quin és el perfil de les persones que acostumen a estar a les passejades? Imagino, bueno, parlaves de la soledat no desitjada. Treballeu amb residències, centres de dies, com ho feu?
2: Sí. Doncs mira, en el cas de Castelldefels, específicament, doncs el projecte el dinamitzem directament des d'Empiri Sense Edat de Catalunya. O sigui, la idea del projecte és que a cada indret hi hagi una entitat o entitats sense ànim de lucre que el puguin, doncs, acollir, gestionar i buscar els seus suports econòmics que també que calen, no? I aleshores, doncs, aquesta és la idea. En el cas de Castelldefels, l'entitat que ho està dinamitzant directament som nosaltres, no? Som Empiri Sense Edat de Catalunya, tot i que col·laborem amb altres entitats i és possible que, bueno, que en un futur alguna entitat del poble ho acabi acollint. Aleshores, el perfil, et puc parlar del de Castelldefels i també el de tota Catalunya, amb els 16 ja, disculpa, pobles i ciutats on està el projecte, que ho porten entitats i que estem en xarxa, no? Es pot anar a la web i allà es veu tot. Doncs el perfil és, sol ser, doncs, el que em deia, persones grans. Quan anem a equipaments, és una activitat més que els equipaments valoren molt, i sí que és cert que poden sortir persones soles o acompanyades, depèn de les seves necessitats, poden tenir problemes cognitius o no, i també hi ha usuàries que també et trobes, no?, que diuen, no, pues si jo estic molt bé, no?, o si sobta, o si pot fer al principi com vergonya, perquè no, si jo puc caminar, no cal que m'acompanyeu, que... Però al final és el que comentaven, no? No és només una necessitat d'ajudar a la persona que no tingui bona mobilitat, que també, sinó que hi ha usuàries que de mobilitat poden estar bé, però poden no estar passant un bon moment, i aleshores, doncs, el projecte, amb aquesta interacció amb el voluntariat i amb l'entorn, pues t'ajuda igualment, no? I en el cas de Castelldefels específic, el que estem fent és anar a unes 9 o 10 residències des de que van començar l'any 2021 i que es va fer la prova pilot. I és on i nosaltres sempre diem que donem el temps i els professionals l'utilitzen terapèuticament. O sigui, ells decideixen quines persones i en quins moments surten de passeig, si van acompanyades a vegades amb familiars, a vegades amb professionals, a vegades amb altres persones de l'equipament. A vegades sempre diem que l'experiència fer-la com més llarga, no? I una passejada no és un tema de anar fins a X lloc, no? Sí o sí, sinó sempre diem que l'important no és el destí, sinó el camí. Igual tenim previst anar a un lloc i ens quedem mirant un estany a mànecs, no? Aleshores sí que en el cas de Castelldefels, doncs, són aquestes residències les que està consolidant, no?, la seva activitat amb elles, i són les que decideixen. Tenim una organització molt, molt, molt ben feta, molt organitzada, i en tot moment saben quan venim i amb quines persones poden sortir. També aquest any hem començat amb un equipament de persones amb malaltia mental, que està sent un èxit, està anant molt bé, està molt ben acollit, i estem també treballant amb el projecte Annexes, que s'està fent a Castelldefels i altres municipis de l'àrea metropolitana, per intentar que és una feina molt gran, però és molt maca, que persones particulars, no?, en particular les persones que no viuen en una residència o en un equipament, puguin també, doncs, gaudir del projecte. Precisament aquest matí hem tingut una reunió per començar a organitzar-nos per veure això, no?, que aquest projecte Annexes, que està a la cura d'aquestes persones, pugui doncs això, no? Oferir el nostre servei.
1: En el projecte, doncs, aquest en específic, en Bici Sense Edat, però també en tots els altres que col·laboreu, em podries explicar quin paper hi tenen, doncs, aquí l'Ajuntament, entitats, equipaments, ciutadania, doncs, en tota aquesta col·laboració?
2: Mira, normalment, el que comentava, no? Si hi ha una entitat del municipi que pot tenir els seus recursos, doncs pot mirar d'acollir el projecte des de la nostra ONG. Els ajudem, els ensenyem i els acompanyem, doncs, perquè després pues, sigui un projecte més del seu. I aleshores, per l'experiència que tenim amb tots els municipis, normalment són els ajuntaments els que poden i col·laboren, no? Activament amb el projecte, amb dotació econòmica, normalment. En el cas de Castelldefels es fa com la resta d'entitats, amb una subvenció anual que es presenta tot un projecte i aleshores l'Ajuntament, doncs, amb totes les subvencions que decideix otorgar, mirant els punts, mirant tot, doncs, aporta una part del pressupost per fer l'activitat durant aquell any, perquè tot i que va en programa de voluntariat, doncs, l'activitat requereix uns suports econòmics d'un equip tècnic que ho està gestionant, d'assegurances, dels propis tricicles, de mecànica. Aleshores, en el cas de Castelldefels, s'està funcionant, doncs, fent una subvenció, presentant a l'Ajuntament una subvenció anual, que ells responen amb el percentatge que poden assumir, i la resta, doncs, bueno, és el gran repte que tenim sempre, no?, el finançament. Aleshores, doncs, com s'està assolint, no?, fins ara, doncs bé, una part l'ha anat posant la pròpia ONG en Vicència de Catalunya, després també el teixit local de Castelldefels, no?, hem tingut suport d'empreses i alguna entitat del municipi, pues, podria dir, pues, mira, els apartaments Velor l'any passat, pues, ens van fer un cop de mà amb una donació. El gimnàs del David Lloyd, pues, va fer suport de difusió. Hi ha el restaurant Imperfect que té un projecte meravellós, doncs, que ells col·laboren amb nosaltres deixant-nos els espais per fer les formacions, no? I bueno, pues, també hi ha una empresa que es diu Bicifels, que té aquí a Castelldefels té una lloguer de vehicles. Doncs ells han col·laborat amb nosaltres també aportant un suport mecànic també de manera desinteressada. Pues, bueno, anem buscant amb el teixit local i des d'aquí també fem una crida i aleshores doncs això, no? amb part que l'Ajuntament, però sí, és el gran repte de futur que tenim, no? I després, clar, el voluntariat, ara hi ha un equip de 64 persones voluntàries, pues, que saben també d'aquest repte que tenim i sempre, pues, van mirant d'assabentar-se alguna empresa que vulgui o que pugui col·laborar. També parlem amb els equipaments i els indiquem, doncs, si poden aportar. O sigui, no és, sobretot els diem, no és una activitat de pagament, no?, com se diu a l'ús, sinó simplement és una manera d'ajudar a cofinançar aquesta activitat, no? Llavors, alguns equipaments, doncs, sí que ens aporten una petita quantitat per poder ajudar aquesta sostenibilitat, que realment, com li passa a totes les entitats, o quasi totes, és el gran nostre problema, no? I sobre els vehicles, doncs, l'Ajuntament va comprar el primer vehicle, que era bastant senzillet, i ara, recentment, mira si recentment, que ha estat aquesta setmana passada, doncs bé, l'any passat es vam reunir amb ells i bueno, doncs, han tingut l'oportunitat d'adquirir un vehicle, un tricicle nou, i aquest tricicle, doncs, bé, va arribar aquesta setmana passada i l'incorporarem ara a les passejades. I també hi ha un altre tricicle nou, que aquest és fruit també, doncs, d'una donació d'una empresa que també ha estat, doncs, buscada per persones que ajuden a buscar aquest suport econòmic. Hi ha un equip de treball I de fet tenim una campanya de crowdfunding sempre oberta, que fem aquí una crida com a la implicació col·lectiva, no? Aquesta campanya de crowdfunding es troba a la web d'Envisi Sense Edat. Si vas a la nostra web, hi ha un apartat que es diu Capítols, entres a Castelldefels i allà es poden veure les memòries amb tot el que fem, amb aquest impacte social, amb tota la informació, i allà hi ha un accés directe a la campanya de crowdfunding amb la qual es poden fer donacions. És amb una fundació que es diu Migrano d'Arena. També es pot anar a migranodarena.org i escriure en bici sense a Castelldefels i apareix. I una mica anem fent així, anem buscant així. No descartem, que també ho hem estat treballant, això, no? Que alguna entitat del poble pugui tenir recursos i vulgui acollir el projecte. I nosaltres, no és que ens retirem, sinó, et comento, no? Els acompanyaríem. I de fet, hi ha alguns... Li diuen chapters, li diuen capítols. Els seus són estan vist sense edat pel món, li diuen capítols, no? I en el cas de Catalunya hi ha algun capítol que porta una entitat, però que inclús ens tenen a el que és la ONG, no? En Vist Sense Edat de Catalunya, ens tenen com a consultors, no? durant l'any. Per exemple, ara Esplugues va començar l'any passat, i aquest any estem fent com el seguiment a l'entitat perquè puguin, el que diem, volar sols, no? Però sempre està en xarxa. Si tu vas a Envisi Sense Edat a la web de Catalunya, veuràs que hi ha notícies de tots els capítols, les ciutats on estem, i la veritat és que ens dona molt, molt, molta satisfacció i molt orgull veure com es va escampant pel territori. I sobretot com s'amplia, perquè en un principi, si busqueu informació d'Envisi Sense Edat per internet en qualsevol idioma, veureu que està molt pensat per persones grans, no? Però des d'aquí a Catalunya hem apostat molt per les persones amb discapacitat, la que sigui. I això, la veritat és que ens està fent estar molt contents. Hem anat al Parlament de Catalunya, sessió plenària, a explicar el projecte. Fa poquet vam estar amb el president i tot, o sigui que anem treballant molt, però sí que des d'aquí fem una crida, no?, a Castelldefels per poder donar suport al projecte. I un agraïment molt gran al voluntariat, que és espectacular.
1: Realment m'ha quedat molt clar que hi ha moltes maneres de participar, o sigui, tant si és ciutadà, no?, algun ciutadà de peu, sí, una empresa, una entitat, vull dir, les sí, maneres són molt diverses, i també vosaltres feu tot el tema d'assessorament, d'orientació, vull dir que també doneu un servei molt integral, i m'he quedat també amb la idea de que heu incorporat els nous tricicles elèctrics. Ens podries explicar com són aquests tricicles, o sigui, què hi ha de diferent, no? Perquè comentaves que al principi els primers eren com més bàsics. Què els fa més adequats, aquests?
2: Bàsicament, de fabricants de tricicles normalment estan a Dinamarca o a Països Baixos, no? I s'utilitzen uns tres models per tot el món, perquè són els més adequats, que tenen una plataforma d'accés a les persones que pot pujar qualsevol persona, tenen cinturó de seguretat, tenen manta tèrmica, tenen capota impermeable, tenen un sistema de fre de disc molt, molt, molt, molt potent i molt, molt segur. I aleshores, en principi, quan va començar a Castelldefels el projecte, no?, va ser mitjançant una petita prova pilot, que, el recurs per comprar un tricicle nou amb el cost que té no existia. Hi havia la possibilitat d'uns tricicles que havíem nosaltres descobert, que eren més senzillets, eren una mica més punyeteros de conduir, no eren tan còmodes per les usuàries, però era un cost que es podia assolir, no? I aleshores, el que es va fer, és incorporar aquest tricicle, i des d'aleshores s'ha estat mirant de poder aconseguir els recursos perquè hi hagués un tricicle més adient, no? I el tricicle, aquest que hi ha ara, que a més són dos, perquè ha coincidit això, no?, que per una banda l'Ajuntament l'any passat a finals va decidir poder bueno, va decidir, va poder incorporar-lo i bueno, es va fer a principi d'any i ha arribat ara. I l'altre, pues, són que les usuàries van més còmodes, és una miqueta més ampla, el sistema d'assistència elèctrica també és bastant més senzill i més normal d'utilitzar. A nivell mecànic, pues, tenen algun menys de manteniment, perquè bueno, té una tecnologia bastant... Té una tecnologia molt, molt, molt, molt potent, no? I això fa doncs, que bé, que pugui ser més, més còmode i més segur també d'utilitzar. Tot i que té un cost molt alt, molt, molt, són, tenen un cost important aquests equips, aquests vehicles.
1: Tot això per aconseguir doncs, que persones, les persones usuàries o beneficiaris, també dèiem, facin aquesta passejada, no? Gaudeixin també d'aquest acompanyament, d'aquesta part emocional. I tenim també no? previst una formació del voluntariat. També parlàvem de l'importància dels voluntaris. Podries explicar a qui va adreçada la formació i si cal tenir experiència prèvia?
2: Sí. Mira, bueno, primer sobre el que comentaves de que aquests dos vehicles, no? Per poder, pues, poder acompanyar les persones amb activitat, pues, sí que comentar que això també està, si vas a la pàgina web, a capítols, a Castelldefels, a la memòria, no? Però l'any passat pues, vam poder quasi acompanyar 500 persones passatgeres a Castelldefels, no? Es van fer unes 250 passejades que, bueno, pues, i aquest any més o menys anirem per aquesta activitat. Això que se m'havia quedat pendent una mica de, perquè tenia una així la idea, no? En números de l'impacte de l'any passat a Castelldefels. I sobre la formació, pues mira, normalment per ser persona voluntària d'envi sense edat, el del sense edat no només va per les persones que acompanyem, sinó que també va pel voluntariat, perquè tenim la sort que hi ha voluntaris doncs, des de 16 anys que poden començar acompanyant en bicicleta, no poden portar el tricicle per un tema de l'assegurança, fins a voluntaris, a Sant Just, per exemple, hi ha un que té 87 anys, o sigui que bueno, ja veieu que per ser voluntari el que cal, doncs no cal ser ciclista, no, o sigui, no cal tenir molta experiència perquè el tricicle es condueix diferent a una bicicleta. Sí que va bé que puguis saber d'anar en bicicleta, no?, per un tema de la relació de marxes i de com avançar-te, i sí que va bé també si saps circular, lògicament, no?, però no és imprescindible estar en forma, no és imprescindible doncs, això ser un ciclista expert, no? Llavors el que nosaltres demanem és que puguis pues, bueno, donar el teu temps, provar-lo, sentir-te segur i gaudir-lo, perquè el voluntariat la veritat és que sempre ens comenta que ho gaudeix molt, molt el projecte, i al gaudir-lo ells pues, fas gaudir a les persones, no? Però sí, el perfil de voluntariat doncs seria aquest, no? I, doncs, pot ser bàsicament quasi qualsevol persona. És veritat que fem una formació teòrica, que expliquem el projecte i expliquem també la teoria de la conducció, i després fem unes pràctiques, no? I aleshores es fan les pràctiques que calguin, es fa el que necessiti per que se senti segur i segura i puguis doncs, fer l'activitat amb absoluta, perquè al final és una responsabilitat que estàs acompanyant a una o dues usuàries, no?, amb el vehicle, no? I bueno, sí que les formacions les fem bastant intenses, ja sigui en temps o que al principi poden acompanyar en bicicleta i anar conduint amb ajuda dels altres voluntaris per agafar confiança. I sí, la formació doncs, la teníem previst fer ara al juny, però vam decidir també amb l'equip tècnic passar-la al setembre a part de molta sobrecàrrega de feina que tenim, però com que ara hi haurà l'aturada, al mes de juliol baixarem una miqueta la intensitat de passejades, a l'agost s'atura, doncs vam decidir fer-la a principis de setembre, que es farà el divendres, no sé si és 4 o 5 de setembre, es farà per la tarda, cap a les 5 de la tarda, i segurament a casa nostra, que diem al restaurant Imperfect, que ens deixa la sala. I llavors pues, sí, farem. Ja tenim una llista de persones interessades, perquè quan un vol ser voluntari el que li diem és que vagi a la web d'Envi Sense Edat de Catalunya, i tu allà doncs, a la pàgina principal sempre tens per fer-te voluntari, i si no hi ha cap formació a la teva ciutat o poble propera, hi ha com una llista d'espera. I tu t'apuntes allà, nosaltres contestem i incorporem en una base de dades que pone una formació avisant. Tal dia hi ha formació, si us plau, agafeu plaça, etc. O sigui que sí, sí, al setembre la farem i a veure, normalment igual s'incorporen unes 15-20 persones, és el que sol passar.
1: I per acabar, quin missatge enviaries doncs, als oients que n'estiguin escoltant aquí a la ciutat de Castelldefels en relació al projecte?
2: Bueno, pues, el primer, donar-vos gràcies, no?, a la ràdio per l'altaveu, no?, que al final també és vital per nosaltres, que hem vist en Seat, pues, que a Castelldefels es mou, mai millor dit, no?, gràcies a quasi 60 persones voluntàries, i que per aconseguir que cap persona gran o persona amb discapacitat pugui sentir o es pugui sentir aïllada, pues necessitem el suport de la ciutadania i bueno, pues els animem a entrar al migranodarena.org o a Envis Sense Edat allà a Castelldefels i bueno, pues, si poden fer una donació, pues tot això ens ajuda, no? I també pues, poden col·laborar de maneres diferents, pues, bueno, poden plantejar-se fer-se persones voluntàries i, bueno, i la manera també molt maca és quan veus un tricicle en bici sense edat, pues ens aturem, parlem, pues, ja ens passa, les persones que ens veuen ens van saludant, ens aturem a parlar amb els veïns, amb les veïnes i això pues, al final... és una millora de qualitat de vida molt gran per les persones que surten i que pues, tornen a connectar amb els seus veïns i les seves veïnes, no? Al final, cada granet de sorra, pues, en companyia, pues, són somriures i quilòmetres de, què diem nosaltres, quilòmetres de benestar. I això ajuda a continuar sentint el vent a la cara que has comentat abans.
1: Totalment d'acord, Carles. Realment, doncs, no? Un projecte que, com has explicat tu durant l'entrevista, promou aquest envelliment actiu, aquest tracte personal, també entre generacions. I jo només res més agrair-te doncs, estar aquí amb nosaltres i fins la propera.
2: Pues moltíssimes gràcies, Patrícia, a tu, a tot l'equip i bueno, fins a la propera, quan vulgueu, tornem a venir i a veure si inclús poder venir aquí, que sempre és més és un plaer més veure'ns en persona.
1: Totalment d'acord, moltes gràcies, Carles.
2: Moltes gràcies i que vagi molt bé.
0: A fons. radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Castelldebit. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
2: El 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció A la carta de radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: No et perdis el Club dels Experts. L'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
4: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: bona nit i benvinguts al Club del Jazz. Avui ens acompanya el programa i entrevistarem el grup musical VIP molt català de Gavà Xaloc Mediterrani, que s'ha composat i format per Ramon Soler, saxofon i piccolo, Ramon Costa, bateria, Toni Pérez, contrabaix i Enric Linares, guitarra. El pianista Enric Vidal no ha pogut assistir per motius de treball, perquè dona classes a una escola musical d'aquí, de Castelldefels. Us he de donar les gràcies per acceptar aquesta invitació. Què us sembla? Bona idea o mala idea?
1: Molt bona idea. Primer, el Toni es diu Toni Perea, perquè si no, no el coneixeran. Ell va viure aquí a Castelldefels, sí. I bueno, ara es de Gavà també.
0: Perea, eh?
1: Sí.
0: Bueno, pregunta pel senyor Ramon Soler. Del grup, quin és el músic més atrevit i el més prudent?
1: Buf. El més atrevit potser és el Toni. I el més prudent el Ramon Costa.
0: Bueno, em sembla bé, no?
1: Sí.
2: Bé, sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Bueno, però és que això fa patxoca. Té gràcia, o no?
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, i què? I com es manifesta entre vosaltres? Amb humor?
1: Sí.
0: No, o sigui, no s'empipa, no s'empipa.
1: No, no,
0: no s'enfada.
1: No, no ens enfadem entre nosaltres. Anem veient les aportacions de cadascú, el tipus de música que li agrada més a un o a un altre, una miqueta de tot.
0: Molt, me n'alegro molt.

0: Esteu identificats?
1: Estem identificats amb temes de jazz i funk,
0: jazz
1: contemporani.
0: I funky, molt bé, molt bé.
2: Fusió.
0: Bueno, aquest programa és un programa de jazz. Ara fa una setmana va vindre, no sé si ho coneixeu, un saxofonista basc que es diu Víctor de Diego. Va vindre aquí i li vam fer una entrevista. Bueno, aquí, sincerament, han passat molts. El Tiflus, el Joan Chamorro, ha passat aquí el trompeta valencià, ara no me'n recordo el nom. Bueno, a veure, com es diu aquell? Bueno, és igual. David Pastor. Us sona el David Pastor, el trompeta?
2: A mi no.
3: No, aquest no tant.
0: Bueno, aquí ha vingut gent de Barcelona expressament per fer una entrevista al Club del Jazz. Això us ho garanteixo. I molts bons músics, eh? De l'actualitat, inclús.
2: He vist que teníeu programat per la setmana que ve, potser, o fa poc...
3: A l'Ignasi, no?
2: L'Ignasi Terrassa?
0: No, pel dia 5 el tinc.
2: El dia 5.
0: Sí, és molt amic del programa, perquè he vingut moltes vegades.
2: Amb aquest havia tocat jo, l'Ignasi.
0: És un gran músic i una gran persona, que això també és important.
2: I tant, i tant.
0: A veure, Enric, qui fa els arranjaments dels temes que interpreteu?
3: Bona pregunta.
0: Si hem de fer preguntes de tot en general.
3: Sí. Bueno, d'inici, com que el que pretenien era fer un jazz estàndards, doncs, bueno, el que estava més preparat i el que a mi al principi d'aquests 5 anys em va oferir la idea de tornar amb Xalom Mediterrani i fer jazz estàndards va ser el Ramon Soler, i ell com professor i persona preparada, pues diu, si volem, o sigui, pujar a nivell i aprendre, o sigui, hem de començar amb jazz estàndards.
0: Molt bé.
3: I el Ramon Soler és la persona, pues, bueno, que va iniciar tot això. I després, i juntament amb el nostre pianista Enric Vidal, són els dos que són professors i estan preparats i són els que maquinen una mica, pues, tot això del jazz, no? Després, o sigui, hem evolucionat en fer jazz fusion, perquè el company Toni, pues, bueno, va presentar alguns temes que anaven una mica més en aquesta tendència, no?
0: És lo de l'actualitat, la fusió.
3: Sí, exactament. I, però, bueno, el que és preparar els temes i portar els temes i portar tota la paperassa i tal, Ramon Soler és el number one.
0: Molt bé. Què interpreteu, estàndards o composicions pròpies vostres? Sí.
3: No, en principi, els estàndards, el que és el jazz estàndard, ara ho hem aparcat una miqueta, el tenim aquí aparcat, i es dediquem al fusion i funky, però bueno, la nostra idea és, pues, bueno, pues, treballar sobre això que estem, o sigui, no volem fer res que ens identifiqui amb una altra història. O sigui, és jazz, sigui pel camí que sigui.
0: Molt bé. Primer tema, perquè escoltin els nostres oients de les vostres interpretacions, Cold Duck Time. Us sembla bé?
4: Perfecte.
3: Perfecte. Molt bé.

0: Pregunta pel senyor Ramon Soler. Teniu representant o mànager que gestioni per obtindre feina, bolos i més? Esteu contents d'ell?
1: No en tenim i és complicat trobar-ne. Ho hem intentat així per internet, tal i qual, intentar buscar, però és complicat. Per trobar bolos és molt complicat. O sigui, has d'anar demanant a tots els ajuntaments...
0: Exacte.
1: Però aquí a Castelldefels hem vingut, i em va dir el senyor... Com es deia? El senyor Jundamal Jiménez, el coneixes? Sí?
0: Okay.
1: El de Cultura d'aquí Castelldefels?
0: Sí, aquí està aquí al costat. Sí.
1: I bueno, ens va dir que sí, però després, com els altres, s'ha anat diluint. Però bueno, busquem perquè la cultura, si no hi ha cop de mà...
0: Evidentment. És que avui ens trobem amb un problema grandiós. Pressupost econòmic, punt número un. I segon, que no hi ha propietaris de restaurants o sales que us contractin. Això és una llàstima, perquè hem d'educar al país que el jazz és una música intel·lectual per la gent, podríem dir, una mica sofisticada i que valora la interpretació dels músics al moment d'improvisar. És així o no, companys?
2: Sí, sí.
0: Pregunta pel senyor Toni Perea. Sembla que formeu una família molt unida, és així?
2: Sí, la veritat és que bueno, també ens agafa un moment de la vida que ja no estem per... De joves, pues, montes un grup i la gent té uns gustos diferents, però bueno, en aquest moment estem en un moment que... Bueno, que
0: esteu d'acord.
2: Anem a ensaiar de gust.
0: Esteu d'acord.
2: I sí, anem a prendre una copa després de tocar junts. I sí, la veritat és que molt bon ambient.
0: Què prospera més, Toni? El swing o el...
1: Funky?
0: El?
1: Funky?
0: No, el blues. Què prospera més amb vosaltres, el swing o el blues?
2: Bueno, nosaltres hem agafat una miqueta una línia de fusió, no? I vull dir que i realment els temes van sonant bé i van començar fent propostes. Jo porto aquests dos temes i al final la línia va ser aquesta i Ramon, que és el que s'encarrega una miqueta de portar partitures al grup, la veritat és que està triant temes que bueno, la veritat és que tots estem molt contents perquè... Quan agafem el tema, el fem funcionar i sona, són temes molt, molt ben escollits i és una línia de jazz fusió que està... No som coneguts, però quan toca, a la gent li agrada.
0: Això és important.
2: Sí, sí.
0: Arribar bé al públic.
2: Sí, sí.
0: Enviar missatges que motivin a la gent.
2: Sí, de fet, una vegada en un local que volien tocar, no ho veien clar, i quan van tocar una vegada allà, van dir, hosti, pues... Pues está bien, pues una música que tampoco es... O sea, sembla que dius jazz o dius... Tira, enrere, no vindrà ningú, però bueno.
0: Senyor Ramon Costa, les decisions en general les preneu conjuntament o algú de vosaltres aporta iniciatives?
3: Aporta iniciatives, sí, però les prenem les decisions conjuntament.
0: Conjuntament.
3: Sí, sí.
0: Això és molt important, perquè això fa pinya. I fer pinya vol dir que logreu coses molt importants, de present i de futur. És així o no, estimats?
2: Sí, sí.
1: Ahí estem.
0: Pues aquesta línia no la tindríeu que perdre, perquè, com he dit abans, no deixeu de ser una família.
1: Mm-hmm.
0: I això és important. Senyor Enric, és una pregunta que ja me l'heu dit, que fa 5 anys que es va crear el grup. Qui va ser l'inspirador, el que va dir, anem a fer això? Qui va ser de vosaltres el que va posar fil a l'agulla?
4: Bueno, jo sempre, moltes vegades parlant amb amics, quan vam fer l'any 81, vam muntar ja el que era el Xaloc Mediterrani, als inicis, pues... Pues bueno, intentàvem fer un tipus de música que era la música laietana i els grups que hi havia en aquell moment, no? a Barcelona, no? Dels músics que hi havia d'un nivell top, no? I bueno, o sigui, va arribar un moment que per problemes de feina, problemes de allò que un va per aquí i l'altre va per allà, o sigui, ho vam deixar, però el Ramon, un dia, parlant, ho va dir, escolteu, o sigui, quan siguem, o sigui, més grans, no? Hauríem de tornar, o sigui, ja no farem...
0: A reiniciar.
4: Sí. Reiniciar per què? Perquè, clar, ja no farem allò del xa-xa-xa i el rock and roll de no sé què, no sé quants, ja farem el jazz, no? Que és el que ens agrada, i era el que estàvem estudiant, perquè vam anar a estudiar a l'aula de jazz de Montornès, allà a Valvidera, i era, la idea era això, o sigui, tornar, o sigui, a fer allò que vam començar en aquell moment. I, bueno, un dia el Ramon em fa un truc, em truca, escolta, Enric, tu coneixes gent per poder continuar allò que vam parlar en aquell moment? I, bueno, i va ser quan, ara fa 5 anys, però, bueno, vam tornar a començar la història de Xalo Mediterrani. O sigui, ell per un costat i jo, pues, bueno, vam buscar els companys, no? El Ramon Costa, que ja era el bateria que teníem en aquell moment, i després, bueno, vam tindre la sort que vingués el Toni i també, per suposat, l'Enric Vidal, que és el professor, juntament amb Ramon.
0: El Grapes.
4: Sí, el Grapes, que també serà company teu. O sigui, algun
0: si
4: dia
0: Déu vol. Si Déu vol. Escolteu-me, a Gavà deveu ser molt coneguts i admirats pels veïns per presentar al poble de Gavà públicament i fer país. Dic jo, no ho sé. La gent ho reconeix com a músics i representants de Gavà, que teniu una difusió artística, sí o no?
4: Sí, hi ha molta gent que quan vas pel carrer pues et coneix, no? Pues perquè has estat tocant allà al Parc Lluc, a la sala Màquia, que era una sala que ara no està oberta, però tal, eh? I com que fas bolos per un costat o per l'altre, doncs, bueno. O sigui, sempre hi ha un tant per cent de persones, companys i amics de tota la vida, que et coneixen i sí.
0: Però com a xaloc mediterrani, em refereixo. Com a xaloc, us coneixen o no?
1: Ara comencen. Jo diria que ara comencen, perquè a part, sí, quan toquem, hem tocat també així tipus festivals i comparteixes escenari amb altres grups, sobretot de Viladecans, la perifèrica que ens ha donat altaveu, no? A través de l'Enric, que era de Viladecans. Ens ha donat altaveu, hem tocat diverses vegades a Viladecans i vas coneixent músics de Viladecans i ells et coneixen a tu i, bueno, i acabar també. Hem fet actuacions compartides i nosaltres allà ens anem ensenyant, ens anem venent una miqueta, no? També vam estar a la Fira dels Espàrrecs i nosaltres allò també dona, no?
0: Això és molt important perquè dona satisfacció i teniu que intentar lluitar en favor d'aquesta possibilitat. Què us sembla? Segon tema, Frankenstein. Us agrada? Us sembla bé?
2: Molt bé.
0: La posem?
1: Sí, sí, sí, i tant.
0: Molt bé.

0: Senyor Ramon Soler, quants dies al mes assageu nous temes per aportar al repertori?
1: Assagem només un dia a la setmana. Seria ideal fer-ne dos, però assagem un, normalment els divendres, de 8:30 a 10:30, perquè el pianista està tan requerit que
0: ja,
1: l'Enric Vidal i entres...
0: Estic molt obligat.
1: Exacte.
0: Eh? Teniu que adaptar una mica.
1: Exacte.
0: Això és bonic, perquè demostreu que sou uns bons amics i companys.
1: Si una cosa t'agrada...
0: Bueno, és que accepteu i apoyeu la, podríem dir, la professionalitat i l'entrega que té a la dedicació de la seva escola. I això és digne d'admirar. Jo ho admiro. M'imagino que vosaltres també. Anem a veure senyor Toni Perea, no? Senyor Toni Perea. Quin és l'estil musical que més us agrada interpretar?
2: Bueno, jo crec que l'estil el que estem fent, vull dir que nosaltres no busquem disfrutar i passar-ho bé, no? I l'estil que m'ha agafat és un estil, jo vaig proposar algun tema d'Espirogira, que és una miqueta el grup que sempre m'ha agradat, i la veritat és que els temes que està portant, que es porta Ramon, bueno, al principi anem proposant, però sí que ell en aquesta, i com el que porta ens agrada, i és un estil així, pues, un jazz fusió, una miqueta modern, n'hi ha moments més jazzeros, n'hi ha moments que tenim alguna guitarra distorsionada, perquè inclús tenim algun tema que sembla pues, un tipus folclore irlandès, ara estem fent un tema... Vull dir que, bueno, una miqueta que s'agrada, però en aquesta línia de la fusió i d'una miqueta arranjaments moderns.
1: Sí, jo afegiria, si em permets, que tenim uns més de 50 temes i aleshores, quan hem de tocar, podem escollir, saps? Podem escollir el que sí. Més ens agrada cadascú, votem, i el que més vots té, aquell fem.
0: És que teniu que tindre coixí.
1: Sí.
0: Per no repetir massa. Senyor Ramon Costa, quan esteu a l'actuació, gaudiu i sou feliços.
3: Ens ho passem molt bé, no? Ens ho passem molt bé.
0: Jo ja m'ho imaginava,
3: disfrutem,
0: això.
3: Sí.
2: Suprim una miqueta, a vegades alguna cosa no falla, però bueno.
3: Ens ho passem bé. Sí,
1: és la finalitat, sortir i tocar, no?
3: I disfrutar.
1: Sí.
0: És essencial. Un músic s'entrega per comunicar sentiments e impulsos, i més amb el jazz, o no és així, senyor?
4: Sí.
0: Bueno, jo no sé si us agrada el que us dic o no, però crec que és essencial.
1: Va bé.
0: I necessari. A veure, senyor Enric, quin dia va ser el debut del grup i a quin lloc i localitat? Quin dia va ser?
4: Aquesta lliçó no me l'he estudiat. Però sí que vam debutar ara, en aquesta etapa, a la Sala Màquia, no? I crec que va ser un estiu, no? A l'estiu del 21, no?
1: No he recordat, sí.
4: Exactament. Sí. A l'estiu del 21, clar, però ara no recordo. Suposo que
5: seria...
4: Juliol del 21, una sala que, malauradament, ara no existeix perquè és de l'Ajuntament, no?
3: No,
1: és particular.
4: És particular.
1: Però era un Ateneu Popular.
3: Ateneu Popular.
4: Sí, era un Ateneu Popular amb la seva barra de bar... el seu escenari, una llargada pues, com per omplir allà pues, 100 persones o així, i allà vam debutar, però malgratament ara ja no està disponible. I allà va ser on vam debutar.
0: Teniu una sala per assajar, algun local?
4: Sí.
0: Aquest que dieu que assajeu un dia a la setmana, els divendres, teniu local?
4: Sí, les instal·lacions de l'Ajuntament, que és a l'American Lake, que hi ha els books d'assaig, i allà estem cada divendres. Sí.
0: Què us sembla? Posem un tercer tema pels oients, per fer-los feliços,
1: sí.
0: I perquè us coneguin musicalment?
4: Està.
0: Somriures secrets. Us agrada?
1: Molt xula.
3: Molt xula.
4: Solíssim.

0: Senyor Ramon Soler, projectes de futur, molts, sí o no?
1: Sí, la cosa està en no parar, anar evolucionant, anar complicant-nos una miqueta la vida cada dia i tirar endavant, perquè hi ha molts... Els temes que fem no són fàcils, són arranjaments més aviat complicats
0: ja.
1: I s'han d'anar païnt i ens anem fent poquet a poquet. Parar, no parar, o sigui, anar fent temes, hi ha molt, tenim molts temes al calaix, saps? O sigui que no ens els acabarem, crec jo.
0: Però vosaltres us sobra el temps a molts, no tots, però alguns més que altres.
1: Exacte.
0: Sí o no?
1: Sí, alguns.
0: Jo us ho dic perquè jo sóc pensionista i em sobra temps.
1: Val.
0: I això que faig, en primer lloc, és per ser feliç jo. Però en segon lloc, prioritàriament, és per fer feliços els altres, els ciutadans, els veïns, els oients. Això m'omple. I és el tribut que jo rep. Com allò que heu dit, que vaig pel carrer. Vostè fa això? Sí. I ara recuperaré un programa que vaig fer aquí fa 8 anys, Històries del Bolero. S'editaran boleros, estan penjats, ara es penjaran, i el que vulgui anirà a la web i veurà, escoltarà el programa que jo feia i faré amb una companya, la Teresa Gómez. A mi el bolero m'agrada molt i és una cosa que he respectat. Jo he compartit escenaris amb el Machín, el Segarra, diversos, perquè jo als 18 o 19 anys era cantant. Vaig ser un vago perquè vaig començar a estudiar 4 anys de solfeig i 3 de clarinet i ho vaig deixar.
2: Bueno.
0: No vaig continuar. Bueno, és història. Quants discos, senyor Toni Perea, teniu editats en temes estàndards o composicions pròpies?
3: No, tenim... Realment es van ficar uns mesos a l'estudi, que bueno, avui ficar-se a l'estudi és una miqueta, a casa ja se poden fer coses interessants. I vam estar un parell de mesos gravant 3 o 4 temes que feien al repertori. Però vull dir que no, les tenim això, pues, gravat en estudi, però no hem fet una edició, ni en principi no tenim cap cosa que estigui a redes, ni estigui... simplement van gravar per dir, bueno, pues, farem que estiguin una miqueta de sens i que se puguin escoltar, però no s'hem ficat en estudi encara.
1: Ho tenim tot penjat a l'Instagram.
3: Sí.
1: I aquests els van fer perquè són una miqueta amb qualitat.
3: Sí, sí.
1: Bueno, també tenim directes.
2: I al YouTube. Al YouTube també estan els temes. Sí.
0: Senyor Ramon Costa, algú de vosaltres és compositor?
4: Sí. Bueno, el Ramon amb els seus temps en feia molts temes i l'Enric també, eh?
0: Això és una sort i un avantatge. Sí,
1: sí. I l'Enric Vidal també.
4: I l'Enric Vidal també, sí.
0: Bueno, déu-n'hi-do. Vol dir que teniu un nivell professional molt respectable i se'ls pot considerar músics de l'èlit. Sí o no?
4: Bueno, suposo. Alguns de nosaltres, sí.
1: De fet,
4: nosaltres els primers temes que fèiem, quan tocàvem al principi, eren tots temes pràcticament teu, Ramon, que els feies tu. I l'Enric també.
1: Sí, i la característica del grup, per lo que era abans instrumental, no? Instrumental va ser, ha estat sempre el que, no hem cantat mai. Després va ser quan van venir tota la eufòria d'orquestes de ball per un tub, la platèria, bueno, i l'orquestra Bemolls i l'orquestra Liceu del Toro, bueno, 1000 orquestes. I després que s'ha passat aquest boom, doncs ens hem tornat a recuperar basant-nos en la música instrumental. I aleshores, bueno, podríem composar, però com que els arranjaments que toquem són força complicats i força bé, ja no es posi un senyor nord-americà fent una composició i un arranjament.
4: En saben més que nosaltres, no?
1: Saben més que nosaltres, de moment.
0: Algú de vosaltres és cantant o tot és instrumental? Enric.
2: No, per desgràcia, no cantem.
0: No?
2: No cantem.
0: No feu coros ni res?
2: No, perquè els temes que fem són temes de jazz fusion, o sigui, bueno, com ha dit el Ramon, complicats, i es dediquem més a treballar el que és arranjaments i fer música que ens costa fer, perquè és la nostra assignatura, i mai, o sigui, hem pensat en ficar un cantant o cantar nosaltres, no? Si, mm-hmm. si hi ha algú de nosaltres que s'atrevís a cantar.
0: No.
2: Que en principi no.
0: Teniu previst, Ramon, sortir fora de Catalunya, a l'Aragó, Andalusia, Galícia, amb el grup?
1: Home, si hi ha una proposta, per què no? Si hi ha una proposta... Jo crec que el que ens fa falta és això, trobar gent que els agradi. Jo recordo que els primers cops que vam començar tocàvem a 1000 casals a Barcelona, a 1000 pubs a Gavà, a Castelldefels, tocàvem a 1000 llocs. I tot això ara s'ha reduït. Ara per tocar has d'entrar en una roda molt concreta i si no entres no toques. I entres és complicat trobar l'entrada a aquesta roda, no? Que t'escolti algú que li agradi, que et vulgui promocionar o que et donin un bolet aquí. O perquè a poc, clar, les actuacions que fem, la gent queda superencantada. Però ja es queden, saps? Vull dir, necessitem una empenta més.
0: Senyor Ramon Costa, el caché que té Xaloc Mediterrani és molt elevat?
4: Pues no és elevat. No toquem per diners tampoc nosaltres. Vull dir, ens agradaria que es paguessin doncs, com més diners millor, però no, l'objectiu no és guanyar-nos la vida amb això.
0: No, però hi ha uns gastos de desplaçament,
4: sí.
0: Ensegeu un cop a la setmana.
4: Sí.
0: És de, jo crec que necessiteu tindre una gratificació econòmica per autorealitzar-vos a vosaltres mateixos. La vostra autoestima és necessària. Sí. Perdoneu. Això és la meva opinió.
1: Però saps què passa? Que si ho fas tot tan legal com està ara, que no pots bellugar-te,
0: sí.
1: S'ho emporta tot, o gairebé tot, a l'IRPF.
0: Escolta,
1: per tant, sí. Dius, ja venim regalats i que disfrutarem més. Ens paguen 4 cerveses i...
0: Mira,
1: sí, que, sí. Home, és així.
0: Jo tinc un grupet de músics cubans.
1: Molt bé.
0: I faig algunes coses, no moltes, perquè ja l'edat no m'ho permet. I com que tinc que fer una factura a l'Ajuntament... Uh-huh. Me la fa una empresa que es diu Atura.
1: Ah, sí
2: Atura. Sí.
0: I em descompten 200 euros per actuació.
3: Nosaltres també la tenim, aquesta. Sí.
0: Bueno, però Atura. Vull dir que...
1: Clar.
0: I jo, em donen la feina a mi i jo no guanyo res.
1: És el que et dic.
0: Però clar. Sabeu per què? Perquè som músics cubans i ho estan passant molt malament. I jo el que vull és donar-los feina per fer-los feliços.
1: Sí.
0: Però, a més, a mi el que més m'entrega amb ells és la percussió que porto. Perquè porto timbals, porto el bongó, un baixista... És que són cubans.
1: Mm-hmm.
0: I tenen a la sang això que es diu... sabroso.
1: Sí,
0: la paraula sabroso la tenen...
2: El son, cubano.
0: Sí, bueno, però... Ells, la paraula és sabroso.
2: Sabrosa.
0: Jo us vaig a dir una cosa, i això m'ho contestarà el senyor Toni Perea. No sé si he tingut bona decisió en tindre-vos a vosaltres aquí al programa, però estic molt content, Toni. I vosaltres?
3: Sí, tant. Nosaltres encantats d'estar aquí i de poder... mostrar una miqueta la nostra música, que soni a la ràdio, i bueno, i nosaltres el que diem això no ho fem per diners, perquè potser és el que més disfrutem i el que menys ganem, no?
4: Sí.
3: No guanyem quasi res, però bueno, vull dir que nosaltres és important disfrutar, passar-ho bé i disfrutar de la música.
0: Senyor Ramon Costa, quin és el músic més atrevit, que té més gràcia, que ho ve millor al públic, que s'enrotlla bé amb la gent que teniu a l'actuació?
4: Això el Ramon Soler. Ramon Soler.
0: Sí, ho vam bé.
4: És el que té més tables. I
1: bueno,
4: sí,
1: no? Més gràcia, no, però...
0: Sí, bueno, però ho vens bé.
1: Sí. Home, tinc el micro davant i entes ho...
0: Procures, clar. Ets el comunicador del grup.
1: Sí, algú ho ha de fer, sí.
0: Senyor Enric, t'he d'agrair molt el que hagis conquistat aquests senyors, acompanys, amics, a que vinguessin al programa. Perquè això ho hem parlat almenys fa 3 mesos, no? Almenys.
2: No, i l'any passat també.
0: Bueno, t'he d'agrair que hem arribat a un punt que sóc feliç compartir aquest moment amb vosaltres. Perdoneu l'atreviment de tractar-vos de tu, perquè tots estem dintre d'una lliga de Champions i llavors això és important. Perquè és sinceritat, és no tindre un gran protagonisme, fer-ho fàcil i que tothom ens escolti, i que tothom el que ens escolti ens entengui, sí o no.
4: Sí, sí, perfecte.
0: Bueno, pues, senyors, estem a la fi del programa. Donar les gràcies a l'estimat Sebastià Andrade per la seva assistència tècnica i a vosaltres per acceptar una vegada més a estar aquí al Club del Jazz. Us desitgem molta sort i èxits. I com a cluenda pels oients del Club del Jazz, que gaudeixin del millor tema per escoltar, Song for Cat. Us sembla bé?
4: Molt bé, perfecte.
0: Estimats, hasta sempre.
4: Hasta sempre.
0: Aquests micròfons del Club del Jazz estan oberts per vosaltres per presentar les primícies i necessitats que tingueu de comunicació. Una vegada més, gràcies.
1: A tu.
2: Moltes gràcies.
0: I hasta sempre.
1: Fins aviat.
3: Gràcies.

0: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 16 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. L'Ajuntament de Castelldefels reconeix l'esforç dels 41 alumnes dels programes de formació i inserció en la cloenda del curs. Aquesta iniciativa educativa s'adreça a joves d'entre 16 i 21 anys que no han obtingut el graduat en l'ESO i que volen incorporar-se al món laboral o continuar el seu itinerari formatiu. La ciutat de Castelldefels commemora el Dia Mundial de les Persones Refugiades amb activitats de sensibilització. La proposta, impulsada des de l'Àrea de Pau i Solidaritat, vol sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat de les persones refugiades i desplaçades a la força. El Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans alerta de l'augment de les denúncies a Catalunya. S'ha registrat un augment del 50% en les denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic en els últims 5 anys. Comencem l'informatiu. Aquest dilluns 15 de juny s'ha celebrat l'acte de la cloenda dels programes de formació i inserció en la modalitat Pla de Transició del Treball, el PFI i PTT, del curs 2025-2026. La sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado va acollir l'acte que ha comptat amb la presència, entre d'altres, de l'inspector d'Educació dels Serveis Territorials del Baix Llobregat, l'Eduard Carbonell, el director de l'Institut Mediterrània de Castelldefels, el Ferran Sant, i l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, que ha estat acompanyat pel regidor d'Educació, el Ramon Amador, el regidor de Joventut, el Cristian Undamal, i el primer tinent d'alcalde, el Nico Cerpa. Escoltem el reconeixement fet per part de l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes.
1: La verdad es que es un placer llegar a este punto del curso, esta clausura, con todos vosotros, con esas caras sonrientes. Eso quiero entender que lo habéis pasado bien. ¿Lo habéis pasado bien? ¿Sí? ¿Habéis aprendido mucho? De eso se trata, de que lo pasarais bien, de que aprendierais mucho, porque lo que queremos todos es lo mejor para vosotros. Dejadme comenzar primero pues, agradeciendo el trabajo que hacen los técnicos, los profes, el Departamento de Educación de la Generalitat, el del Ayuntamiento, también la colaboración, como no puede ser de otra manera, con el Instituto Mediterránea, porque gracias a todos ellos hemos podido tirar adelante este nuevo PFI y también gracias a las familias por la confianza en nuestro sistema educativo. Por tanto, agradecer en nombre de todos mis compañeros que hoy nos acompañan del consistorio esa confianza y ese trabajo, y yo creo que se merecen todos un fuerte aplauso. Va.
0: Aquesta iniciativa educativa s'adreça a joves d'entre 16 i 21 anys que no han obtingut el títol de graduat d'ESO i que volen incorporar-se al món laboral o continuar la seva formació amb un cicle formatiu de grau mitjà. Escoltem ara la valoració que ha fet el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
2: És un programa doncs, de diversificació, doncs, d'acompanyament d'aquest col·lectiu, doncs, per mi també, aquest moment i aquestes cloendes que es fan al llarg de l'any, d'aquest mes sobretot, a finals de maig i principis de juny, doncs, són moments molt, molt bonics, perquè darrere de cada cloenda no hi ha només una activitat que acaba, doncs, els tècnics, el professorat, doncs, s'han reconegut per aquesta cloenda i aquesta activitat que acaba, però doncs hi ha també un esforç, un aprenentatge, hi ha persones, i per mi això és el més valuós, doncs, que han crescut i que professionals doncs, han acompanyat a aquests joves, i aquesta setmana, doncs, ara en parell d'hores, tenim aquesta cloenda, que és un programa personalment que m'emociona molt, no? Però també doncs, hem tingut altres cloendes, de, per exemple, l'estiment, que el van fer la setmana passada, si no recordo malament, i com a administració doncs, tenim també un objectiu clar, no? Que és que cap jove es quedi sense aquestes oportunitats. I el PFI, tot el programa PFI, tot el professorat que hi ha darrere, doncs, estan doncs, molt compromesos amb aquesta activitat.
0: Durant el curs han estat 41 els joves que han participat en aquests programes repartits en quatre especialitats formatives. Ens explica més sobre les modalitats la tutora del PFI, l'Angie Benavent.
3: Tenim quatre modalitats. Una és auxiliar, totes són auxiliar, doncs auxiliar de comerç i atenció al públic, l'altra és auxiliar de serveis de restauració i cuina, auxiliar de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis i auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics. Tenen una estructura, els quatre perfils tenen la mateixa estructura. Hi ha mòduls de formació general, que en els quatre perfils són iguals, que estem parlant de matemàtiques, comunicació, que entraria castellà, català, anglès, noves tecnologies, TIC, món laboral o entorn, potser. Després hi ha... Aquesta formació general és compartida amb els quatre perfils i després també és compartida les PRL, que seria la prevenció de riscos laborals, que l'han d'aprovar sí o sí doncs, per poder anar a pràctiques. I després cada perfil té els seus mòduls de formació professional, que en aquest cas doncs, aprenen l'ofici de cada perfil. Els cuiners doncs, a cuinar i a servir sala, el tema d'electricitat doncs, també a fer tots els canals d'electricitat i de més, i, bueno, i així amb els quatre perfils.
0: Enguany la participació ha estat repartida entre aquests diferents mòduls. 7 alumnes en el mòdul d'auxiliar de serveis de restauració i cuina, 15 en auxiliar de muntatge i instal·lacions electròniques en edifici, 9 alumnes en auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics i 10 alumnes en auxiliar de comerç i atenció al públic. Els seus objectius principals són proporcionar formació professional bàsica, fomentar el creixement personal i social dels joves i afavorir la seva inserció laboral o la continuïtat educativa. Escoltem a la tutora, l'Angie Benavent.
3: Aquí hi ha diverses sortides. Després del PFI doncs, poden anar al món laboral, com bé dius, amb aquesta titulació, no? Amb aquest certificat professional, tot i que és molt bàsic. I després, doncs, si treuen, hi ha una normativa, que és que si treuen més d'un 3 en comunicació i en matemàtiques, doncs, poden anar a un grau mig a través de les proves d'accés. I seguir estudiant. Llavors tenim una miqueta de tot. Hi ha gent que segueix estudiant, hi ha gent que se'n va al món laboral, hi ha gent que funciona molt bé a les pràctiques i el contracten després, però potser podem veure que un gran volum segueix estudiant, no? Llavors és una mica reenganxar el gust per aprendre i seguir creant el camí, no? Que és una mica el que necessiten.
0: Un programa desenvolupat en conveni amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. L'acte de cloenda que va ser ahir dilluns ha estat un reconeixement a l'esforç i a la dedicació de l'alumnat, així com a la tasca del professorat i dels centres col·laboradors. També s'ha posat en valor la importància de la cooperació i la solidaritat com a eixos transversals d'aquest programa. I pel que fa al regidor d'Educació, Ramon Amador, ens explicava ahir aquí a Ràdio Castelldefels que també aquesta setmana és el torn de les cloendes de les aules sèniors.
2: Demà i demà passat les cloendes de les aules sèniors. Aquí en Castelldefels tenim dues aules sèniors. Tenim l'aula sènior de l'UPC i l'aula Experientia, que porta ja molt poc temps, i també tant les dues aules porten i tenen una llista d'espera immensa per la gent gran, no? I també educar. O sigui, per això el que he comentat, no? Que l'educació en totes les etapes de la vida doncs, s'ha de tenir cura i s'ha de tenir doncs, presència i responsabilitat, no? I aquestes aules, aules sènior, doncs, de fet, són exemples molt bonics del que significa ser això, una ciutat educadora en totes les seves etapes, no? I aprendre, ja ho sabem, no té edat.
0: Castelldefels commemora aquests dies el Dia Mundial de les Persones Refugiades, que se celebra cada any el 20 de juny amb una programació d'activitats sota el lema «Podries ser tu, podria ser jo». La proposta, impulsada des de l'àrea de Pau i Solidaritat, vol sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat de les persones refugiades i desplaçades a la força i posar en valor la importància de garantir-ne els drets, la protecció i la dignitat. Les activitats van començar ahir dilluns 15 de juny a la Sala Margarida Xirgo assirgut a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado amb un cinefòrum que va incloure la projecció de la pel·lícula Aya i un debat posterior. L'activitat formava part també del Festival Itinerant de Cinemes Africans, el FICAT, i aquest dimarts 16 de juny a la plaça de l'Església ha acollit aquest matí la gincana Activat pels refugiats amb la participació de l'alumnat dels instituts de Castelldefels. La jornada ha inclòs també la lectura d'un manifest juvenil en què els joves expressen el seu compromís amb la defensa dels drets de les persones refugiades. I la programació continuarà divendres 19 de juny a les 12 del migdia, també a la plaça de l'Església, amb una lectura del manifest de la jornada sota el títol Podries ser tu, podries ser jo, i escoltem ara el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
2: Hi ha una lectura d'un manifest, en aquest cas juvenil, per aquest Dia Mundial de les Persones Refugiades. I vindran a la plaça de l'Església doncs més de 120 alumnes de primer d'ESO, de tots els centres de l'institut del municipi, a fer el seu manifest, a llegir la seva lectura del seu manifest. I això, doncs, alguna cosa, jo el que veig quan hi ha persones joves que som sensibles, doncs veig aquí també que com a ciutat estem treballant i hem fet doncs, els deures correctament, no? Perquè hi ha un relleu també d'interès, no? No només de persones grans, a vegades, i això passa també molt sovint en moltes entitats, que no hi ha relleu juvenil o d'altres persones més joves, més adultes, i aquí doncs, sensibilitzar a aquest jovent, doncs, per mi també doncs, és d'agrair.
0: Una lectura d'un manifest juvenil que contribueix a conscienciar els joves sobre la realitat de les persones refugiades en el marc d'aquesta commemoració d'aquesta jornada internacional. Escoltem el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
2: És més una lectura manifest juvenil, que es diu, lectura manifest juvenil del Dia Mundial de les Persones Refugiades. Vindran 5 grups de primer d'ESO, uns 125 alumnes, i el divendres 19, aquest divendres a les 12, ja serà una lectura del manifest també del Dia Mundial de les Persones Refugiades, però més institucional. I els joves doncs, que entenguin que darrere de la paraula refugiat doncs, hi ha persones, això doncs, també és molt bonic i emociona. No? Hi ha famílies, hi ha històries de vida, somnis, projectes que de sobre doncs, per la guerra s'han vist interromput. No? I educar doncs, també és educar en aquesta sensibilització, en aquesta empatia, en drets humans, que també des de l'àrea de cooperació doncs, el que pretenem doncs, durant tot l'any és fer tallers i cursos a les escoles per poder educar en aquest aspecte més solidari.
0: Segons les Nacions Unides, més de 120 milions de persones es troben actualment desplaçades per la força arreu del món a causa de conflictes armats, violència, persecucions, fins i tot crisis climàtiques, fam o altres situacions que obliguen a fugir del seu lloc d'origen. L'ACNUR defineix una persona refugiada com aquella que es troba fora del seu país per una por profunda de persecució per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a un determinat grup social o opinions polítiques i que no pot o no vol acollir-se a la protecció del seu país d'origen. Aquesta commemoració a Castelldefels se suma a la Crida Internacional per recordar que darrere de cada xifra hi ha històries de vida i que l'acollida, la solidaritat i la defensa dels drets humans són responsabilitats compartides. Catalunya ha registrat un augment del 50% en les denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic en els últims 5 anys. La xifra correspon a dades dels Mossos d'Esquadra presentades conjuntament amb Alzheimer Catalunya Fundació. Eleva així a 1.766 denúncies registrades només al 2025, una dada que totes dues institucions han fet pública en el marc del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament de persones grans celebrat ahir. Des de l'Ajuntament de Castelldefels, l'àrea de serveis socials ofereix acompanyament i suport tant a persones grans com a les seves famílies. N'escoltem la Raquel Sanz.
4: Nosaltres atenem a famílies de totes les franges d'edat, no? Però des de serveis socials una part molt important és l'atenció a persones grans, majors de 65 anys, i en aquest àmbit ens podem trobar moltes situacions de maltractament a la gent gran o de no bon tracte que de vegades es detecten en la nostra intervenció del dia a dia, no tant perquè la persona acudeix a serveis socials per denunciar aquesta situació, sinó perquè en l'exploració del cas o quan comences a veure les dinàmiques familiars es detecta que es donen situacions d'abús o de no bon tracte, ja sigui psicològic, econòmic, també moltes vegades hi ha un factor important a nivell d'abús econòmic, no? I després també hi ha casos de maltractament físic o negligència també.
0: L'àrea de serveis socials treballa així de manera coordinada amb altres organismes i professionals per activar quan calgui els protocols i les mesures de protecció necessàries.
4: Com a treballadors de serveis socials tenim l'obligació d'informar la Fiscalia perquè prenguin les mesures adients i es comencin els procediments d'ofici per vetllar per la seguretat i integritat de la persona. També tenim els nostres mecanismes interns i hi ha equips especialitzats en el maltractament a la gent gran que assessoren els professionals, no?, amb diferents perfils des de geriatres, juristes, treballadors socials, psicòlegs, no?, que ens donen el recolzament per tractar aquests casos d'una manera integrada i completa, no?, per poder atendre a la persona de la millor manera possible i protegir-la.
0: Els principals delictes registrats l'any passat van ser el maltractament a la llar, el trencament de la condemna i les amenaces. El perfil de les víctimes és majoritàriament femení. Un 66% de les dones ateses eren dones i el 34% homes. Pel que fa a la franja d'edat, el 74% de les víctimes tenien entre 65 i 79 anys. El projecte Oblit Zero, impulsat pel CMR Catalunya des del 2021, ha acompanyat més de 220 víctimes de maltractament i ha tingut un impacte en més de 300 familiars, cuidadors i professionals. S'explica també que moltes agressions passen a l'entorn familiar i l'estigma de que això passi dificulta de vegades que se'n parli. Escoltem a la Raquel Sanz.
4: Hi ha un número molt important que és per part dels fills, no? Llavors a la gent gran li costa moltíssim de denunciar perquè quan saben les conseqüències que tindrà per el seu fill si la persona denuncia, pues ja encara molta por, no? I això és un problema molt greu. També hi ha un tema de gènere, també encara és la dona la que pateix gran part d'aquests maltractaments a la llar i hi ha un edatisme també en aquest sentit, no? Perquè sembla que el maltractament a la dona és més aviat està pensat per dones joves i no, encara hi ha moltes dones grans que no es fa visible aquestes situacions de maltractament, no? Tant per part de les parelles de vegades o dels propis fills.
0: També des de l'àrea d'Ajuntament i l'àrea de serveis socials formen part d'entitats de cooperació i treball en xarxa al Baix Llobregat. Escoltem a la tècnica, la Raquel Sanz.
4: Existeix un servei que es diu SEAP, que és aquests professionals que ens donen orientació i recolzament per tots aquests casos de maltractament que es detecten que existeix un no bon tracte a la gent gran o persones amb dependència i ens assessoren i ens orienten per com podem enfocar de la millor manera perquè al final cada cas és diferent. Cada cas té unes casuístiques, no?, particulars i s'ha de veure la millor manera d'atendre'l i de plantejar-lo, no? Sempre intentant buscar la millor manera de que aquesta persona pugui estar atesa si surt de la llar o si es queda a la llar, pues, amb qui o de quina manera es pot garantir la seva integritat i la seva seguretat.
0: Així mateix, pel que fa al personal de serveis socials de l'Ajuntament, ens confirmen que es manté la formació contínua en diferents àmbits per adaptar-se així a les noves realitats socials i als recursos disponibles. En el cas de l'atenció a les persones grans, aquesta actualització constant és clau per saber com actuar de la manera més adequada i oferir un bon servei a la ciutadania. La regidoria de joventut de l'Ajuntament de Castelldefels ha obert el període d'inscripcions per participar al concurs musical i de dansa per a joves nous talents. La iniciativa té com a objectiu fomentar l'esperit creatiu i artístic de la joventut del municipi i alhora promoure el talent local. Un concurs molt esperat, segons explica el regidor de joventut, el Cristian Undamal.
5: Hi ha molta gent que esperava aquestes inscripcions, enguany la veritat és que ve amb moltes novetats. Sí, és veritat que repetim aquest format de fer-ho al castell, perquè crec que potencia també la proposta artística dels joves de la nostra ciutat, amb un jurat professional, també gent del sector de l'indústria musical, que també estarà al públic veient les propostes, a veure si alguna li interessa. Però la novetat també molt important és la que sempre fèiem amb música, amb cant, però enguany fem amb dansa. Dues propostes totalment diferents, cadascú té els seus premis, però sempre, no? El primer premi seran 1.000 euros més actuació a la Festa Major, el segon seran 650 euros i el tercer premi són 350 euros. La veritat és que ens omple molta il·lusió tornar a que sigui un format d'èxit per als joves de la nostra ciutat.
0: El concurs s'adreça a grups, intèrprets musicals i artistes de dansa joves que visquin o estudiïn en algun centre de Castelldefels, ja sigui en formació reglada o no formal. En el cas de les bandes, duos o altres formacions, com a mínim es demana que un dels membres haurà d'estar empadronat a la ciutat de Castelldefels o matriculat en un centre acadèmic o formatiu del municipi. Les inscripcions es poden presentar fins al 30 de juny a les 12 de la nit i per formalitzar la sol·licitud les persones participants hauran de portar un enllaç on es pugui veure la seva actuació en directe, així com un radar tècnic del grup o solista i les dades personals de totes les persones participants. La presentació de la pròxima edició del concurs de nous talents de Castelldefels tindrà lloc al castell, que es convertirà en l'escenari d'activitats musicals i artístiques pensades per donar visibilitat al talent local. Escoltem el regidor de joventut, el Cristian Undamal.
5: Que la veritat és que en un lloc emblemàtic com és el castell, doncs ens animem que no, que les dates seran del 17 al 19 de juliol, tot junt, i res, i animem a tot el jovent que ens estigui escoltant a que es puguin escriure fins al 30 de juny. Podreu seguir l'enllaç a través de la web de l'oficial de l'Ajuntament, sí, o de la compte, per exemple, de Castelldefels Cultura, que tenen ja l'enllaç directament per la inscripció.
6: Hi ha uns requisits destacats per participar-hi?
5: Pues les edats són de a partir dels 12 anys fins als 35 anys i de propostes poden ser qualsevol. O sigui, són persones que visquin a Castelldefels o que també vagin a un centre educatiu, tant educatiu com extraescolar, com música, dansa, també es podran inscriure. No? I us animem a tots, la veritat. Jo crec que l'originalitat, jo sempre ho dic a tots els joves, l'originalitat sempre suma punts, i així que jo crec que bueno, qualsevol proposta serà guanyadora, això és segur. I que com l'any passat serà molt difícil escollir el guanyador, doncs jo crec que enguany també.
0: El concurs Nous Talents forma part de les accions impulsades des de joventut per donar visibilitat a les noves generacions d'artistes de Castelldefels i oferir-los un espai per mostrar les seves propostes creatives. WorkUp, el primer fòrum d'ocupació de Castelldefels, ha reunit avui empreses i persones candidates al castell de Castelldefels. La iniciativa, impulsada per l'àrea de promoció econòmica a través de la Guaita, vol facilitar el contracte directe entre empreses que busquen incorporar talent i les persones que estan en procés de recerca de feina o volen millorar la seva situació laboral. La regidora de promoció econòmica, la Mar Sicília, destaca que aquesta primera edició del WorkUp neix com a voluntat de convertir-se en un espai de trobada entre el teixit empresarial i el talent local.
7: És la primera vegada que celebramos este foro de empleo de Castelldefels y lo que se pretende es que crear un punto de encuentro pues para impulsar el empleo, para impulsar las oportunidades para aquellas personas que se encuentran en búsqueda de empleo, pero a la vez también pues dar un espacio a las empresas que están también buscando perfiles diferentes que puedan conectarse, tanto las personas que buscan empleo como las empresas que necesitan personal, que puedan conectarse con un trabajo previo ya realizado de hacer un pequeño filtraje de los perfiles y de las necesidades de cada empresa para conectarlos ya directamente y mantengan esas entrevistas de trabajo pues de manera mucho más directa.
0: L'esdeveniment ha inclòs entrevistes laborals programades entre empreses i candidats, així com activitats formatives orientades a millorar les oportunitats d'inserció laboral dels participants.
7: Una oportunidad, además, para todas aquellas personas, no solo para las empresas, que también, ¿no? Las empresas allí pues van a darse a conocer, van a poder pues tener un punto de visualización importante, y las personas que estén en búsqueda de empleo o que sencillamente quieran mejorar sus condiciones laborales o su formación también van a tener allí la oportunidad. Vamos a contar también con participantes de la ciudad de centros formativos. Y además se van a dar unas charlas y unas ponencias muy interesantes que también van a ayudar mucho a todas esas personas que estén en búsqueda de empleo o no, quieran mejorar su currículum y sus condiciones.
0: Entre les propostes previstes destaca la càpsula dedicada a les habilitats per parlar en públic, una competència cada vegada més valorada en els processos de selecció de personal. Escoltem a Santi Amaro, cap de secció de promoció econòmica i ocupació de l'Ajuntament.
8: És una càpsula que aborda el problema o l'habilitat de parlar en públic. És una càpsula que fem, és una càpsula, una sessió que impartim el dia 16 de juny, des de les 9:30 fins a les 14:30. La peculiaritat d'aquesta càpsula és que la imparteix un actor. És un actor conegut a Catalunya, és Fermí Fernández, i ell és l'encarregat, diguem, de, és una persona, els actors són persones que estan molt acostumades a parlar en públic, a enfrontar-se a públics molt nombrosos i molt variats, i que ja tenen tècniques de treball per connectar amb el seu públic, i en aquest cas el que farà doncs, és ensenyar als que vinguin a com ell aplica els seus coneixements d'interpretació a l'àmbit empresarial per dirigir-se al públic. A més, la fem coincidir amb l'inici del World Cup, del Fòrum, del primer Fòrum de l'Ocupació, i la farem al Castell de Castelldefels, a l'edifici Mirador. Per tant, animar a tot el que ens estigui escoltant, que tingui por escènic o que tingui curiositat o necessitat de tenir més informació i més habilitat a l'hora de parlar en públic, perquè ho fa habitualment, doncs que s'apunti a aquesta càpsula. Hablar en público con el actor Fermí Fernández.
0: El World Cup Castelldefels s'ha celebrat avui i continuarà demà al matí de 9 a 2 al Castell de Castelldefels, i tot i que hi ha persones que ja tenen entrevista concertada a l'organització, també atén a les persones que s'hi apropen sense cita prèvia i les incorpora al circuit de participació. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui. L'Ajuntament de Castelldefels reconeix l'esforç dels 41 alumnes dels programes de formació i inserció en la cloenda del curs. La ciutat de Castelldefels commemora el Dia Mundial de les Persones Refugiades amb activitats de sensibilització. El Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament de Persones Grans alerta de l'augment de denúncies a Catalunya. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa, ens acomiadem. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més, tornem demà. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
4: Al 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
5: Castelldefels avui.
6: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. 35 empreses inscrites amb més de 100 ofertes de feina i gairebé 400 persones candidates al World Cup Castelldefels, el primer fòrum d'ocupació que uneix des d'avui, des d'aquest matí, empreses i persones que busquen feina. El primer fòrum d'ocupació connecta empreses i talent local avui i demà al Castell, una nova cita pensada per apropar oportunitats laborals reals a la ciutadania i facilitar aquest contacte directe entre persones en recerca de feina, empreses, entitats i recursos d'orientació professional. El dispositiu especial de la Revetlla de Sant Joan garantirà una festa cívica i segura. El proper 23 de juny, la policia local comptarà amb el suport d'una unitat canina especialitzada en la detecció de drogues i es reforçaran els controls d'alcoholèmia per prevenir accidents de trànsit. Es tancaran els aparcaments dels carrers 9 i 11, a més del passeig marítim entre l'Avinguda República Argentina i el pont del Poal. El dispositiu ampliarà també la vigilància a la plaça de les Palmeres. I Castelldefels continua commemorant el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Aquest dia internacional se celebra el dissabte 20 de juny i al voltant d'aquesta commemoració hi ha una sèrie d'activitats que inclouen un cinefòrum celebrat ahir i una gincana Activa't pels Refugiats, que té lloc aquest matí a la plaça de l'Església, amb la lectura d'un manifest juvenil amb la participació dels instituts de Castelldefels. Això serà a les 12 del migdia. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem en una hora amb més notícies. Fins ara.
5: Castelldefels avui.
1: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
7: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
8: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 € de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta

0: o encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
0: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels.

0: espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels. Així som. Enseguida sabremos los contenidos de Canto Popular Latinoamericano, el programa que, como sabes, llega en directo hoy martes a la parrilla de Radio Castelldefels. Nuestro cofio es protagonizado, como cada martes, por el Partido Popular. En este caso, tendremos aquí la presencia en los estudios del concejal de Cultura y Juventud, Cristian Undamar.

El sotsinspector de la policia local, Leo Piqué, també, a banda d'explicar-nos incidències relacionades amb la seguretat dels últims dies, ens explicarà com s'han plantejat el que és l'operatiu policial més important de l'any, l'operatiu que es fa a motiu de la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Anirem a Barcelona per conèixer el programa destacat d'un gran festival flamenc, el Desvarío. I anirem en directe a escoltar el manifest que amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades llegiran doncs, un col·lectiu d'estudiants del nostre municipi. El Pep Ribas, des del Centre Cívic Federico Montpou, bueno, vindrà als nostres estudis, però us explicaran què consistirà la festa de fi de curs de la gent gran. I la doctora Fortunyo, dermatòloga a l'Hospital de Viladecans, ens explicaran què consisteix l'iniciativa dut a terme juntament amb l'entitat Volibum Castelldefels, que fa equip a l'Hospital de Viladecans per la protecció solar dels més joves. Els ajuntaments de Castelldefels i Viladecans hi contribueixen amb accions de difusió i sessions formatives per als professionals del lleure. Ah, deia la doctora Yolanda Fortunyo que cal reforçar la prevenció des d'avui mateix perquè ella pronostica que el càncer de pell serà el segon més freqüent l'any 2040. I la nostra mòbil tornarà a acostar-nos a un comerç de proximitat, com sempre. Comencem. Welcome!

0: Castell de Fels Coffee.
1: Doncs efectivament, com cada dimarts, el Partit Popular en aquest espai, i avui ens acompanya Cristian Undamal, regidor de Cultura i Joventut. Molt bon dia.
2: Bon dia, Anna, què tal?
1: Doncs comencem a parlar de la Festa de la Música el proper 21 de juny, que plega amb molts concerts enguany, no?
2: Sí, gairebé són 300 músics que pisaran les diferents escenaris de la ciutat. La veritat que és un rècord històric. Pràcticament estem comptant uns 58 propostes musicals durant tot el dia i gairebé quasi totes locals. La veritat és que som molt agraïts de que la gent artística de Castelldefels s'adheri a aquestes iniciatives que formem part de l'Ajuntament i que un any més és un èxit, no? Ja van començar l'any passat que havien 36 propostes musicals, enguany ja són 58, o sigui, ja és una bogeria el que ens trobarem a la nostra ciutat, però en tots els estils musicals. I la veritat és que també estem molt agraïts a això, no? que tots els artistes vulguin sumar-se en aquesta iniciativa. Jo crec que es fa ciutat, fa comunitat, i la veritat és que podrem veure de tots els estils durant tot el dia, no només concerts fixes, sinó també cercaviles. Enguany també quatre entitats participen a fer cercaviles per tota la ciutat, com l'Armandal, l'Associació de Costaleros de Castelldefels, els Toneros o Entre Tambores, no? Que faran també dinamització en diferents punts de la nostra ciutat, i musicals, molt, sobretot jovent, que també és el que ens agrada molt, que participen en aquestes iniciatives, no? I és que hi ha moltes, la plaça Església, les festes de Can Roca enguany també. També, com a novetat, també tenim un espai al barri de Vistalera, just davant de l'edifici de l'Associació de Veïns, la plaça Joan 23, la platja... Bueno, hi ha un munt d'activitats que la veritat és que podrem gaudir.
1: Va, és que se solaparan uns concerts amb altres, no?
2: Sí, exacte.
1: Haurem de triar on anar.
2: Serà molt difícil, perquè jo a vegades hi ha alguns jocs que no arribo ja per temps, però serà molt difícil. També, sobretot, el que està enfocat és als veïns del voltant, que puguin gaudir del seu barri, de propostes musicals locals, de tots els estils, i jo crec que venen propostes molt, molt interessants.
1: Durant tot el dia, quan comença i quan acaba la festa?
2: Comença a les 10 del matí i finalitzarà pràcticament a 10:45 aproximadament.
1: I, com deia, varietat de propostes, estils molt diferents, no?
2: Molts diferents. La veritat és que ja enguany sempre totes les propostes musicals que s'adhereixen són molt variades. I podem trobar del heavy metal, el rock, el pop, el reggae, l'urban. És que hi ha un munt, la veritat.
1: I gairebé totes aquestes propostes són d'artistes de Castelldefels.
2: Sí, exacte. Hi ha moltes propostes i gent que no coneixíem, que ens han escrit i volem participar. Jo tinc una banda també. Serà el primer cop que participa a la meva ciutat i donar-los aquesta oportunitat, la veritat és que nosaltres ens omple d'il·lusió.
1: Doncs després del 21 de juny arriba la Revetlla de Sant Joan, amb l'arribada també, com és habitual, de la Flama del Canigó.
2: Exactament, això ho fem també amb els gratacims i els buscaires, ja és una tradició de molts anys, porten la Flama del Canigó des del centre de la ciutat, on comença també amb el correfocs i amb els tabalers de la ciutat, i després ja s'adreixen, dirigeixen a la part de la muntanyeta, on faran la lectura del manifest i actuacions musicals també amb artistes locals, i també repartiran coca, cava i una mica de sopa.
1: Doncs parlàvem abans, quan referíem a la celebració de la Festa de la Música, al talent local, i justament fins al 30 de juny estan obertes les inscripcions per participar a la nova convocatòria dels nous talents.
2: Exacte, hi ha molta gent que esperava aquestes inscripcions, enguany la veritat és que ve amb moltes novetats. Sí, és el que repetim aquest format de fer-ho al castell, perquè crec que potència també la proposta artística dels joves de la nostra ciutat, amb un jurat professional, també gent del sector de l'indústria musical que també estarà al públic veient les propostes, a veure si alguna li interessa, però la novetat també molt important és la que sempre fèiem amb música, amb cant, però enguany fem amb dansa. Dues propostes totalment diferents, cadascú té els seus premis, però sempre, no? El primer premi seran 1.000 euros més actuació a la Festa Major, el segon seran 650 euros i el tercer premi són 350 euros. La veritat és que ens omple molta il·lusió tornar a que sigui un format d'èxit per als joves de la nostra ciutat, que la veritat és que en un lloc emblemàtic com és el castell, doncs us animem que no, que les dates seran del 17 al 19 de juliol, tot junt, I res, i animem a tot el jovent que ens estigui escoltant a que es puguin escriure fins al 30 de juny. Podreu seguir l'enllaç a través de la web de l'oficial de l'Ajuntament, sí, o de la compte, per exemple, de la Castelldefels Cultura, que tenen ja l'enllaç directament per la inscripció.
1: Hi ha uns requisits destacats per participar-hi?
2: Pues les edats són de a partir dels 12 anys fins als 35 anys i de propostes poden ser qualsevol. O sigui, són persones que visquin a Castelldefels o que també vagin a un centre educatiu, tant educatiu com extraescolar, com música, dansa, també es podran inscriure. No? I us animem a tots, la veritat. Jo crec que l'originalitat, jo sempre ho dic a tots els joves, l'originalitat sempre suma punts, i així que jo crec que bueno, qualsevol proposta serà guanyadora, això és segur. I que com l'any passat serà molt difícil escollir el guanyador, doncs jo crec que d'enguany també.
1: Doncs parlant de dansa, d'aquesta nova especialitat dels nous talents, per què continua la proposta Biodansa a la ciutat?
2: Exacte, Biodansa la veritat és que està agafant una bona acollida per la ciutadania de Castelldefels, l'assistència en tots els actes ha sigut tot un èxit. Just fa uns dies vam poder veure un dels actes que és el social de Salsa Bachata, realment únic perquè vam poder unir les tres escoles de Salsa Bachata, que és Dance Me, Jara Dansa i Salsa Malecón, totes juntes, amb un èxit de participació, pràcticament gairebé durant tot el dia vam poder passar més de 5.000 persones a la plaça de les Palmeres per gaudir d'una cultura latina que està agafant cada cop més adients aquí a Espanya. I la veritat és que totes les actuacions, no? I després de veure les propostes que hem viscut, sens dubte també a la plaça hem pogut veure un de companyies internacionals amb un gran reconeixement a nivell mundial. També tenir la Laura Fúnez, que jo crec que és una de les ballarines a nivell referent, que jo crec que uns anys la veurem a grans escenaris ballant i l'hem tingut aquí a Castelldefels, no? I després ja ve doncs, ja el 4 de juliol que farem la gala de clausura als Jardins del Castell, on podrem veure la companyia de Comset, que és una companyia cubana que directament ha vingut a Barcelona a preparar-se per al Festival de Biodansa i que està uns dies aquí, que el podrem veure el 4 de juliol i també veurem algunes novetats i un resum de com ha anat el festival, no? Però el festival té molt bona acollida perquè realment hi ha actes com la plaça Església amb propostes també de talent local on podem veure gairebé quasi 1.000 persones que han pogut veure aquests espectacles. El teatre, per suposat, també pràcticament sold out en totes les propostes que hem portat del festival i del talent local, realment, no? Perquè també és un dels protagonistes nostres. Jo crec que el talent local ha tingut un pes molt important en aquest festival i que el que volem saber sobretot és veure que de cara a l'any que ve també estudiar totes les coses que hem de corregir i que el Festival Internacional de Dansa de Castelldefels sigui un referent no només de la comarca, sinó de la província i de tot l'estat espanyol. I això estem treballant. La veritat és que Biodansa ha vingut per quedar-se.
1: Molt bé. El que ha finalitzat ja també és la temporada de teatre estable, preparant la següent.
2: Exacte. Sí, la veritat és que la temporada del teatre d'enguany ha sigut tot un èxit. Abans era impossible parlar-hi d'un sold out o d'unes entrades assegurides a un qualsevol espectacle i ja l'hem vist com algú ja habitual del Teatre Plaça i la veritat és que les propostes han sigut molt variades, no? Enguany també hem ficat molta dansa. Per posar-te una dada, realment som del pràcticament el pocs o l'únic municipi de gairebé de tota Catalunya que ha programat molta dansa al Teatre Plaça, o sigui que també aquest reconeixement de la Diputació de Barcelona és d'ahir. També passa el Festival Inajena, no? Que ha estat sent tot un èxit d'assistència, tots els espectacles que hem fet. No? La veritat és que hem començat molt fort i que estem treballant en unes propostes molt interessants per tots els gustos, per totes les edats a partir de setembre i que les entrades segurament les posem ja a la venda a finals de juliol.
1: I ens referim també a la Biblioteca de la Platja Carme Romaní, que ja comença un any més doncs, les seves activitats, ho farà a partir de l'1 de juliol.
2: Exacte, la Biblioteca Platja Carme Romaní, la veritat és que és un dels centres culturals més esperats per la zona del barri de la platja, però també per la ciutadania de Castelldefels en general, la veritat, perquè som l'única platja de la Biblioteca Platja que té tota Catalunya, i totes les propostes que fem per totes les edats, les propostes literàries, el fons documental en general que té la Biblioteca Carme Romaní també és molt interessant, és un lloc també molt privilegiat davant del mar i comencem això, com has dit, no? A partir de l'1 de juliol aquesta temporada de Biblioplatja que durarà fins a finals d'agost, també no només amb el fons documental que ja té la biblioteca en si, sinó també amb activitats infantils i que també seran adherides a totes les festes que vinguin. Festes del Mar també hi haurà activitats i la veritat és que és un lloc fantàstic per desconnectar i que animem tota la gent a que visiti la biblioplatja.
1: Molt bé, doncs activitats com sempre per a les famílies i també, com sempre, funcionarà amb el sistema de préstec de documents.
2: Exactament, sí, exacte. Qualsevol persona que pugui doncs, portar-se un llibre, també ara que els nens ja comencen les vacances i els pares ja crec també ho estan desitjant per poder gaudir els seus fills, doncs podrem gaudir de qualsevol prestatgeria, no? Qualsevol llibre infantil o també adult i allir-s'ho tranquil·lament a la platja, a la seva casa o a qualsevol espai verd de la nostra ciutat.
1: A més, està també la premsa del dia per si un es vol seure allà i llegir-la tranquil·lament.
2: Sí, aquest diria que és una de les activitats més concorrides que té la Biblioplatja, perquè al matí la veritat és que molta gent ve a la Biblioplatja pues, veure les notícies del dia, amb totes les propostes, tant no només polítiques i no de la societat, sinó de culturals, esportives, i la veritat és que és un lloc on la gent pot descansar una mica, de gaudir del silenci que pots gaudir d'aquell lloc i passar un bon temps, perquè també s'està de meravella.
1: Però continua funcionant també al llarg de l'estiu l'altra biblioteca, la Central o la Mare. La Biblioteca Ramon Fernández Jurado, que concentra també aquests dies les aules d'estudi o que ofereix el seu espai com a aules d'estudi.
2: Exacte, la biblioteca també de Ramon Fernández Jurado també estarà obert tot l'estiu, a part perquè també som un refugi climàtic, es pot d'alguna manera descansar del calor que ens espera, que ja estem una miqueta patint, però també això, no? Les aules d'estudi que van començar a principis de maig i ja aquest divendres finalitzem, però la veritat és que és tot un èxit d'assistència perquè en total estem gairebé entre els 7.000 i 8.000 alumnes que han visitat la biblioteca de la nostra ciutat i després totes les activitats que hi ha plenes també. La participació ha sigut molt elevada. La gent, jo sempre ho he dit, que la biblioteca serà el motor de la cultura de la nostra ciutat, és un espai molt referent i que poden gaudir no només del gran fons documental que té la biblioteca, que ja és un referent també, sinó també de totes les activitats o els espais que tenen el mateix edifici.
1: Però hi ha una novetat també relacionada amb les aules d'estudi enguany.
2: Sí. Bueno, enguany fem dos extraordinaris, que és el 20 de juny i el 27 de juny, que també seran horaris extraordinaris per a persones que vulguin preparar-se per setembre o per qualsevol cosa que vulguin preparar-se, també tindran aquests dos dates per poder també estudiar.
1: Doncs el seu àmbit depèn també de joventut i en aquest sentit la proposta Jove Estiu s'ha dit que ha tingut bona acollida perquè ja està, ha fet sold out també.
2: Sí, exacte. La veritat és que sempre que venim sempre diem sold out, però és que està passant. No, sí, la veritat és que el Jove Estiu ja és una iniciativa que es fa de fa molts anys i la veritat que enguany en menys d'una setmana es van finalitzar les inscripcions perquè es van esgotar completament i això amb una iniciativa. La veritat és que l'equip de joventut fa unes bones propostes l'endemà del mes de juliol, on la veritat és que el jovent que participa en aquestes activitats del Jove Estiu tenen molt èxit, la veritat és que també fan molta comunitat, fan molta pinya entre ells, i la veritat és que és molt bonic veure que quan finalitza l'estiu doncs, gent que ens no es coneixia ja són amics, no? I que després de quan comença la temporada educativa també visiten junts l'espai jove doncs, per participar a totes les activitats que es fan, i és molt bonic, no? Perquè fan aquesta comunitat, aquesta pinya, i que es creen molt amistats noves que són màgiques, pràcticament.
1: Veia que els joves també participant estava pensant en una altra activitat a la nit, una altra moguda, que és una proposta d'oci alternatiu.
2: Exacte, també el que té una bona acollida, la veritat, és que hi ha gent que conec i em diu, hòstia, vaig a veure les activitats del Jove Estiu, que juguen al vòlei o que juguen a la certa, que són les activitats que el jovent sempre demana, però també de totes les iniciatives esportives, no? Del vòlei, el bàsquet, el futbol sala. Bueno, la veritat és que el jovent ho ha acollit amb molt bona acollida. És un remei, com dius, no? Un oci totalment saludable i que també fa consciència i que també coneixes noves amistats, nova gent, fas comunitat i que el jovent sempre estigui unit, que amb aquestes iniciatives s'omple d'il·lusió.
1: Doncs continuem parlant del jovent perquè fa poc es va realitzar una reunió, no sé si la Cluenda ara ens explica millor, de l'EPA, Espai de Participació dels Adolescents. En què consisteix aquesta proposta?
2: Pues mira, era una de les propostes a l'equip de govern quan van començar l'any 2023, que era crear, ja existia el Consell de la Infància, però també crear el Consell de la Joventut. No? I aquest Consell de la Joventut, amb el tècnic es van fer un estudi de com fer-ho de manera oficial, no? I van començar amb els instituts. I bueno, el Consell de la Infància és el que genera i que creiem que l'hauríem de donar molta importància per al fet de decidir totes les polítiques joves de la nostra ciutat, no? Del futur i el present, bueno, el present i el futur del que està vivint Castelldefels, els reptes que ha de veure Castelldefels a les polítiques de joventut i donar-los aquesta importància, no? Que els joves prenguin aquestes decisions i de la mà de l'Ajuntament i de l'alcalde i tot l'equip de govern, doncs, prendre aquestes decisions, no? De com volen la seva ciutat, iniciatives, propostes que podem portar a terme, i la veritat és que els joves que han pogut participar estan molt contents. La veritat és que alguns ja m'han dit que no volen marxar, que volen que sigui ampliant això, i això és el que estem treballant, en que el Consell de la Joventut s'hi creixi, que representi realment a tots els estils i els gustos i pensaments dels joves de Castelldefels, i que aquest Consell decideixi també el futur i els joves puguin gaudir de la seva ciutat.
1: I quines propostes s'han fet fins ara o la darrera reunió que va mantenir aquest Consell, què aportacions s'han fet?
2: Pues mira, del Consell de la Joventut s'han sortit moltes propostes, sobretot el tema de polítiques verdes, de medi ambient, ecologistes, el tema de cuidar el nostre entorn, que també s'està molt bé. S'ha treballat també molt en el tema de propostes culturals, de soci saludable, alternatius, perquè representin realment els gustos dels joves. També estem treballant en això. També el tema esportius, el tema de propostes esportives, que valoren molt també el tema de, com hem parlat ara, de la nit d'una altra moguda, valoren molt aquest tipus d'iniciatives, però que crec que hi volen més també, no? I també propostes de tema educatius, el tema espais, habilitar els espais per als joves. També s'ha parlat molt del futur de Castelldefels, com ells, els joves, volen el futur de Castelldefels en general, no? El tema de poder viure aquí, de com podem enfocar-ho. Bueno, s'han sortit moltes iniciatives que l'Ajuntament agafa aquests deures del jovent i comença a treballar-los a partir d'allà perquè totes les seves propostes es compleixin.
1: Ja la propera reunió serà la tardor.
2: Exacte. Ja ha començat amb un altre nou equip, la veritat. Comença amb un nou equip que entra ja de l'EPA, perquè sempre fan aquests relleus, però sí, és veritat que els equips que surten intentem agafar-los perquè també creguin, facin de consellers o d'assessors del Consell de la Joventut, no? I la veritat és que bueno, ells ho valoren també positivament, i cada cop que surtin o entrin nous equips, pues, unir tots perquè decideixin, no? Les polítiques de joventut de la nostra ciutat.
1: I amb l'Espai Jove, què passa durant l'estiu? A l'agost tanca les seves instal·lacions?
2: No, l'agost realment torna a obrir amb un horari no habitual. Sí, veritat que s'utilitzen per aules d'estudi. Sí, veritat que els tallers de música i cant sí que no ho fem perquè finalitzem ara a finals d'aquest mes, però tots els espais estan habituals per fer comunitat, també per preguntar qualsevol cosa als tècnics, i ja a setembre ja comencem ja amb tota energia, amb totes les activitats i molt esperats per al jovent.
1: Clar, imagino que ara també hi ha moltes consultes referent als programes Erasmus o intercanvi a l'estranger i pel que fa referència als joves, com es poden moure a l'hora de viatjar, oi?
2: Sí, és una cosa que a mi m'interessava molt mantenir i que s'havia deixat de fer, que és el Moute Internacional, sobretot perquè moltes joves ho deien, no? Saps què? Jo ara començaré un Erasmus a la uni o vostè tinc una proposta o vull fer algun tipus de beca que treu la Unió Europea per poder treballar o fer qualsevol treball a la Unió Europea, o tot el tema de l'opers o assessorament. Pues aquest servei serveix per això, no? per assessorar-te en tot moment de tots els avantatges que només té també l'Ajuntament sinó, o d'altres administracions públiques, o el que té o que té també la Unió Europea en polítiques de joventut. La veritat és que és un servei que té molta bona acollida i que el jovent no ho agraeix, no? Que l'Ajuntament tingui aquest servei realment per poder fer també, doncs, una aventura a la Unió Europea, aprendre un idioma, aprendre una nova cultura i que vinguin aquí millor preparats del que havien sortit, no?
1: Clar, tant si volen estudiar com si volen treballar en aquest cas, no?
2: Exactament.
1: I assessorament amb les dues situacions.
2: Sí, hi ha moltes propostes de fer una beca o una pràctica, també pràctiques. Vull fer una pràctica no només aquí a Barcelona o a Castelldefels, sinó vull fer una beca a Polònia. Pues la Unió Europea et busca aquestes propostes i t'assessora en tot moment.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs emplacem a tothom a visitar els carrers de la ciutat, les places, sí, el proper 21 de juny amb motiu de la Festa de la Música, perquè sí, des del matí fins a la nit Castelldefels bullirà la música.
2: Sí, hi ha un moment que pararem perquè hem de respectar, a veure, hem de dir que ara Espanya està jugant al Mundial, justament el dia diumenge juga a les 6 de la tarda a Espanya Aràbia Saudí, i hem de parar una mica, perquè també el jovent m'ho han demanat molt, en plan, podem parar, sisplau, a les 6 per veure Espanya i després ja continuem? I jo, vinga, vale. Perquè és un moment molt especial, encara que ahir no vam tenir molta sort a guanyar el primer partit, però sí, farem aquest impàs, que és més de 6 a 8 de la tarda, que farem aquest parón perquè la gent pugui veure'l. I després gaudir això, no només del Dia de la Música, també sinó el 4 de juliol, la gala de clausura dels Jardins del Castell, a partir de les 9 de la nit, amb la companyia de Concept i també sorpreses que vindran durant tota la nit.
1: Molt bé. Et molt atents precisament a aquesta cloenda del Viudança, també a la Festa de la Música, a la Revetlla de Sant Joan, sí, també, i en totes les activitats que depenen del Departament de Cultura i Joventut. Doncs moltíssimes gràcies, Cristian Undamal. Alguna cosa a afegir? Avançant?
2: Res més, a vosaltres. Ja comença l'estiu, amb moltes ganes, gaudir de totes les festes que venen, de tot el que s'ha preparat al part de l'equip de cultura, també de la meva companya Cristina Festes, que estem segurs que a la ciutat li agradarà.
1: Doncs en parlarem precisament la regidora de festes de la festa major d'estiu, que és per autonomàcia la festa més destacada del calendari de festes de Castelldefels, no?
2: Exacte, sí, sí. Hi ha gent ja pel carrer, a la Cristina li pregunta, qui vindrà? Bueno, jo això ho anunciarem en breus.
1: I a vostè el tornarem a convocar perquè també tindrà una participació destacada l'àrea de cultura a la festa major.
2: Sí, molta, enguany, molta, la veritat és que molta.
1: Moltíssimes gràcies, Cristian Undamal, regidor de Cultura i Joventut pel Partit Popular. Que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres. Bon estiu.
1: Bon estiu.
0: Castelldefels Coffee.
3: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: És moment d'actualitzar la informació més pròxima. Obrim ara el butlletí Castelldefels avui amb un resum dels principals temes que centren en l'actualitat local. Aquests són els titulars. Castelldefels sol·licita una prova pilot de sistema de vigilància epidemiològica de l'impacte del soroll de l'aeroport. L'Ajuntament entén que és una mesura necessària per monitoritzar de manera sistemàtica els possibles efectes sobre la salut associats a l'exposició continuada al soroll aeroportuari. L'activitat de la infraestructura aeroportuària ha de ser compatible amb el respecte a la salut i el benestar de la població. Èxit del programa Fem Esport als Barris. Més de 2.500 persones participants a la segona temporada. Un programa gratuït pioner que fomenta la vida activa i la cohesió social. Un 93,5% de les persones participants han estat dones. Aquest dijous arriba el torn de la festa de cloenda d'aquest curs a la plaça de l'Església. Serà la tarda a les 5. L'Hospital de Viladecans, Voleibum Castelldefels i els ajuntaments de Castelldefels i Viladecans fan equip per la protecció solar dels més joves. La iniciativa La pell té memòria, protegeix-la avui, pretén generar hàbits saludables i afavorir la conscienciació sobre els efectes de les radiacions solars. L'entitat protagonista de la campanya d'enguany de l'Hospital de Viladecans és Voleibum, un club de vòlei platja arrelat a Castelldefels. Així mateix, els ajuntaments de Castelldefels i Viladecans hi contribueixen amb accions de difusió als seus municipis i l'organització de sessions formatives adreçades als professionals del lleure. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

0: Doncs com habitualment, cada setmana ens visita Leo Piqué, sotinspector de la policia local, per explicar-nos incidències sobre seguretat que han passat al nostre municipi. Què tal? Molt bon dia, Leo.
1: Bon dia.
0: I aquest cap de setmana vam haver de lamentar el conat d'un petit incendi que, per sort, no va tenir conseqüències greus.
1: Doncs sí, tal com ja de fa un temps veníem mostrant la nostra preocupació des de la policia local, doncs aquest cap de setmana, el dissabte concretament, vam tenir un conat d'incendi a una zona forestal de Castelldefels, concretament a la Roca Negra. Qui no estigui molt situat és una mica per sobre de la masia de Cal Ganxo, aquí sí que hi ha referent a tothom. I va ser per la tarda, va ser un dia molt, molt calorós, hem tingut un cap de setmana les temperatures molt elevades, la sequetat ja comença a imposar-se, l'estrès hídric vegetal ja se manifesta, està tota aquesta herba que vam tenir, que ja dèiem a la primavera, aquelles pluges tan benèvoles que vam tenir,

0: Doncs s'ha convertit en matèria seca, en biomassa possible combustible, i se va prendre foc concretament a la Roca Negra a una hora molt dolenta, sobre les 5 de la tarda, un horari de molta calor. I, per sort, tenim que agrair el bon treball dels nostres forestals amb la nostra Cuba, que van fer la primera intervenció per aturar aquest incendi, i gràcies a aquesta intervenció que van poder aturar les flames va poder arribar efectius més potents de bombers de Begues, Gavà, Sant Boi, que des d'aquí també vull mostrar-los el nostre agraïment, i varen poder mantenir aquest incendi controlat, perquè ja que el lloc era preocupant per la situació, era un lloc de difícil accés i en risc potencial pel massís del Garraf.
1: Justament feia poques setmanes que parlaven de la vigilància, que cal extremar la prevenció per evitar que es produeixin aquests incendis, justament per a la situació en la que estem, climatològica.
0: Sí, ja dic, desgraciadament contra les condicions meteorològiques no podem lluitar, tal com és habitual. Doncs aquest any podria una mica més, hem tingut un mes de maig molt calorós, estem tenint un mes de juny amb temperatures ja bastant avançades, i això ha provocat que tinguem una sequetat important, la vegetació pateix un estrès hídric important i és molt favorable al foc. Ha estat el primer avís, a partir d'aquí doncs hem de tenir tots molta cura. Arriba Sant Joan, els petards, barbacoes, festes, celebracions, i no perdem de vista que tenim un patrimoni vegetal, un patrimoni natural molt a prop, que és el massís del Garraf, i tenim l'obligació de protegir-ho i sobretot de tenir cura de que això no se'ns cremi una vegada més.
1: Doncs el que tenim per endavant és una de les cites que des de la policia local s'està a sobre, evidentment, i és la Revetlla de Sant Joan. Moltes persones, no només ciutadania d'aquí, sinó de fora de Castelldefels, venen a gaudir de la Revetlla a la platja de Sant Joan, i amb aquest motiu cada any es munta un operatiu especial.
0: Doncs sí, Anna, com tu bé dius, Sant Joan, la Revetlla de Sant Joan és l'acte més multitudinari que tenim a Castelldefels anualment, més gran que Cap d'Any, més gran que la Festa Major. Tenim 5 quilòmetres de platja, tothom vol gaudir de la nit de Sant Joan, aquesta nit màgica de festa a la vora del mar i demés. I nosaltres, la policia local, estem totalment d'acord en que el tinguem visitants i gaudir-ho, però sobretot d'una forma cívica, racional, i doncs, que qui vingui a gaudir de Castelldefels se n'entorni amb un bon sabor de boca i no en cap susto ni cap problema. Nosaltres, com tu has dit, tenim el dispositiu més gran de l'any a nivell policial i a nivell d'agents forestals nostres, els forestals que tenim aquí a l'Ajuntament, Protecció Civil també actua. Concretament podem ser uns 170 efectius entre el dia 23 per la nit i el 24 per matí. És un dispositiu coordinat Mossos Policials Local, és un dispositiu ja molt rodat de fa molts anys, funciona perfectament, podem donar cobertura de sobre a la nostra platja i al nostre municipi, no perdem de vista que aquí també és Sant Joan, no? El que és el casc antic, i també poden passar coses i tenim que assegurar que la gent pugui gaudir amb seguretat. I bueno, doncs tenim una sèrie de punts concrets on incrementem la vigilància, com poden ser el baixador, com pot ser l'engut dels banys, com pot ser les palmeres, per tal d'evitar que n'hi hagi cap malifeta i cap baralla, cap foc. Bueno, doncs són nits de molt, molt intenses, i de vegades doncs hem de multiplicar-nos per aconseguir que el Sant Joan sigui tranquil i pacífic.
1: Recordem que està prohibida l'encesa de fogueres a la platja.
0: Sí, la platja, per la gent que gaudeix el dia 23 per la nit, hem de recordar que el dia 24 pel matí molta gent que s'ha anat a dormir més aviat que alguns que se queden ja per passar a la platja, doncs volen gaudir de la platja, tenen tot el dret, i per això hem d'intentar que no se facin fogueres, perquè queden estelles, poden quedar ferros, poden quedar claus, poden quedar restes de material que la gent se pot fer mal, i doncs estan totalment prohibides, no permetem fogueres. I a més, voldria també aprofitar els vostres micròfons de Castelldefels per recordar que el dia 24, és a dir, ja pel matí després de la revetlla, doncs nosaltres fem un dispositiu molt important de, diem, d'escombrada de platja, que és que anem aixecant tothom que estigui a la platja. Sortim a 6:45 des del Club Marítim, se fa un barrido, com fa molts municipis, per tal d'invitar la gent que pugui venir a la platja a que se retire d'allà i se'n vagin a fora, poden quedar-se per fora, als bancs, on sigui el passeig, però no a la sorra, perquè cal netejar aquestes platges, han de passar la maquinària de l'AMB per netejar i garantir de que al matí següent no n'hi hagi ni cap vidre, ni cap ferro, ni cap circumstància perillosa, i que sigui compatible aquest oci nocturn, aquesta intensitat que hem tingut per la nit, amb el disfrute, el gaudí de familiar de la gent del dia 24. Això és compatible, totalment compatible, per això demanem que la gent que ens visiti el dia 23, que recordi que no se pot pernoctar a la platja, que de la platja a les 6 no ha de quedar ningú, i doncs a partir d'aquí ja la platja tindrà els altres visitants, que seran visitants també de fora, però que vindran a passar un dia a la platja, a passar el dia de sol i gaudir del nostre entorn, com sempre.
1: També per garantir la seguretat es limita l'accés, es talla el trànsit en alguns carrers, i pel que fa a l'estació del tren del Baixador, vull recordar que ja des de fa uns anys els trens que venen des de Barcelona s'aturen a la Via Mar, per si diguéssim, no?
0: Sí, malauradament tots tenim un record que va succeir a Castelldefels, aquell trist accident d'una revetlla a Sant Joan en què va morir bastantes persones, bastanta gent jove al nostre municipi, i d'aleshores s'ha incrementat moltíssim tot el que és el treball que fa Renfe i Adif per garantir la seguretat. Doncs, per exemple, hi ha 25 vigilants jurats vetllant per la seguretat dels usuaris de Renfe. Després, la freqüència dels trens augmenta moltíssim, no m'atreviria a dir-ho quan, però els trens són tots dobles i augmenta molt la freqüència perquè no hi hagin acumulacions, i, com tu bé dius, s'aturen a la banda de mar perquè no hi hagi que creuar les vies. Després també vull recordar que pel matí, a primera hora, a partir de les 5:30, ja comencen els trens de recollida. A l'estació s'aturen tots els trens que venen també de Vilanova, sentit Barcelona. Són trens de gran capacitat. N'hi ha un filtratge molt important per part de vigilants nostres i de Mossos, per tal de que no pugui entrar ningú als trens, als convois, amb estris perillosos, com poden ser navalles, vidre, botelles, alcohol, el que sigui, per tal de que el viatge de tornada sigui segur i garantir-lo. Bueno, en definitiva, insisteixo, és el dispositiu més gran que fem a l'any, és conjunt Mossos-Policia Local, conjuntament vull recordar el paper que fa els vigilants de Renfe, SEM també, bombers, vull dir, és un operatiu molt complicat, i és veritat que els talls que fem sobretot són al passeig marítim per evitar que els vehicles circulen i creen risc a la gent que està visitant. En concret, se tallarà el passeig marítim a les 9 de la nit, se tallarà a l'alçada del Baixador, ¿vale? És a dir, del Baixador ningú podrà continuar pel passeig marítim cap a sentit Sitges. Sí que se podran, hi ha més alternatives. Vull dir, la pregunta és, tinc una revetlla a casa d'uns familiars al passeig marítim? Sí, se pot arribar, però per vies alternatives que estan correctament senyalitzades i en condicions d'ús de seguretat.
1: Molt bé, que el com s'ha afegit en aquest sentit?
0: Doncs res, recordar prudència a tota la gent que de Castelldefels que gaudeixi de la revetlla, tant al municipi com el casc urbà com la platja, i sobretot als visitants també que tinguin un bon record de Castelldefels, que passi una gran revetlla inolvidable, però sobretot que tinguin un comportament cívic i que no tinguin problemes, sisplau.
1: Moltíssimes gràcies a l'Opi, que és l'inspector de la policia local. Ja ha plantejat aquest dispositiu policial especial a motiu de la celebració de la revetlla de Sant Joan el proper 23 de juny. Gràcies, que vagi molt bé. Bon dia.
0: A vosaltres, Anna, com sempre.
2: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine, i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya. Castelldefels.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per cert, dissabte aniràs al partit? Vols que quedem per esmorzar?
2: I tant. Quan deixem les nenes, anem a esmorzar.
1: Perfecte, perquè ja hem de ser a les 8 del matí, oi? Un altre diumenge que toca matinar.
2: Sí, però aquesta temporada val la pena. Estan jugant molt bé. Trobo que totes les jugadores estan a l'altura d'un equip de primera.
0: A Punt de Sal. En català, per indicar que dues persones o coses es troben en un nivell d'igualtat respecte d'una qualitat o aptitud, diem estar a l'altura. Per exemple, les jugadores estan a l'altura d'un equip de primera. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: I ara parlem amb el Pep Ribas, que ja el tenim també aquí esperant, el coordinador del Centre Cívic Frederic Mompou. Què tal, Pep?
1: Com anem? Hola, què tal? Bon dia, molt bé.
0: Molt bé. Parlem de l'escola d'estiu, de la gent gran. Ara ja les diferents entitats que programen activitats han celebrat el fi de curs habitual,
1: sí.
0: No?
1: Sí, hem celebrat el fi de curs. Realment encara queda alguna cosa. Aquesta tarda queda la comiat de l'aula sènior universitària de l'UPC. Demà tenim la col·lenda de l'altra aula sènior.